0: Morant. Primer de tot, Neus, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Ja, vull dir, hem de dir que estàs a darrere de la línia telefònica, però bé, podem conversar igualment.
1: Sí, sí.
0: Doncs, dins, mira, per començar ja, intento fer-la de manera resumida, una presentació teva. Tot i que hem de recordar que també en aquell moment tampoc era possible, és que hem de dir que estàs a uns quilòmetres de distància, hem de dir que a València, no?
1: No, ara estic a Barcelona.
0: Ah, val. Sí, és cert, vull dir que a la tarda sí que és possible que et puguin veure aquí, a Caldes de Montbui.
1: No, avui
0: tampoc.
1: Impossible.
0: Bé, un altre dia d'aquest i ja explicaré el per què, no?
1: Però ara prou per Caldes.
0: Sí, no, però segurament podràs estar algun dels dies d'aquests que es fa com a comissària de l'exposició que es fa aquí al centre, a l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
1: Sí.
0: Doncs mira, per començar faré, ja dic, la teva presentació, tot i que intentava dir que fa quatre anys, va ser, o cinc anys, no? Cinc anys ja. Crec que va ser el 2021 que vam fer una entrevista precisament perquè en aquell moment parlaven de la teva primera obra sobre aquesta temàtica, que era l'espoli franquista dels Ateneus Catalans, aquesta obra que
1: Exacte.
0: Va estar... Sí, doncs, ara... Bé, l'entrevista, sé que el llibre sí que està publicat al 2021, però ara l'entrevista, crec, no sé si era el 2021 o el 2022.
1: Vull dir que no. Ah, jo tampoc ho recordo. Però bueno, després d'aquest llibre ha vingut el següent.
0: Exacte, que ara parlarem també. Doncs mira, faig aquest resum sobre tu mateixa, sobre qui és Neus Morant i Jimeno. Doncs dic que és doctora en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona i llicenciada en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València. Has desenvolupat recerca en l'àmbit de l'art públic i actualment ets investigadora del grup SEC History, no?
1: Sí.
0: Vinculat al Centre de Recerca Interdisciplinari en Transformacions Socials i Culturals de la Universitat Oberta de Catalunya. I des del passat mes de març també ets professora col·laboradora dels Estudis d'Arts i Humanitat d'aquesta institució de la UOC. La teva trajectòria s'ha centrat en la repressió franquista i especialment en l'ús sistemàtic de la requisa patrimonial com a mecanisme repressiu. La teva tesi doctoral sobre el CAPTI va obrir una línia de recerca que has continuat ampliant en llibres. Primer, l'espoli franquista dels Ateneus Catalans 1939-1984, que aquest és aquesta obra que vam presentar i va ser publicada per la BENC el 2021, i la més recent, l'espoli general, que ha estat reconegut amb el Premi Sapiens i el Premi Ciutat de Barcelona del 2025. El Premi Ciutat Barcelona Agustí Durans i Sant Pere, crec que es diu, oi?
1: Sí, d'assaig.
0: També remarcats que has treballat durant anys en arxius del Ministeri de Treball, d'Economia i Hisenda, del Banc d'Espanya, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i de l'Arxiu Nacional i moltes altres per demostrar, i justament aquesta feina teva com a investigadora, doncs, i és el que portes, aquesta ferida encara no resolta mig cicle després de la mort del dictador. I avui, doncs, a Caldes de Montbui, podríem dir que la teva recerca pren una dimensió especial. A l'altell del Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició itinerant, que també és el títol d'aquest llibre últim teu, l'Espoli General, no? I que explica en rigor el sistema de confiscacions del franquisme contra el moviment associatiu i obrer dels territoris de parla catalana. Una exposició que connecta directament amb la memòria local i el mateix Ateneu Calderí, de fet, va ser víctima d'aquest espoli. I ja dic que és des d'avui mateix que s'inaugura aquesta exposició i que estarà fins al dia 28 d'octubre i que es podrà visitar. I en fi, un d'aquests dies, doncs crec que com a comissària estaràs present, oi?
1: Sí. Sí.
0: Doncs mira, jo passo directament a les preguntes. Neus,
1: vale.
0: Com comença, fem una mica d'història, com comença la teva recerca en la repressió, en justament en el que tu fas, tots els estudis, tasques de recerca pel tema de la repressió franquista i en la requisa patrimonial?
1: Val. Bueno, naix arrel de la tesi, la meva tesi sobre el CATSI. El CATSI precisament és un dels edificis que continua sent propietat del Ministeri de Treball. I aleshores, durant la recerca, vaig localitzar una documentació en la que apareixien la relació d'entitats que havien estat confiscades i que el seu patrimoni havia passat a mans del sindicat vertical. I arrel d'aquesta troballa documental em vaig posar a investigar què havia passat i per què havien estat confiscades totes aquestes associacions.
0: I què et porta justament el món, perquè per als teus estudis com a historiadora, però també de belles arts, no? Què et porta el món de les belles arts a la història contemporània?
1: Ai, doncs és una pregunta més difícil.
0: O ja ho
1: Mira, jo
0: tens, o podrien dir que ja està oblidat.
1: No, no, no, no. Jo a Belles Arts vaig estar... De fet, el que investigava eren les relacions entre bueno, els mecanismes de repressió. I, de fet, vaig estar becada, em vaig estar un any a l'Argentina treballant amb abuelas de Plaça de Maig.
0: Ostres, vull dir,
1: Sí.
0: a les mares, no? Podrien dir de que van perdre, o
1: Sí,
0: sí,
1: bueno,
0: abueles,
1: abuelas.
0: sí, que van perdre, doncs, als fills, als nets.
1: Sí,
0: Sí.
1: i col·laborant amb això, amb associacions de drets humans d'allà. Aleshores, quan vaig tornar, que estava fent el meu... Vaig fer el DEA, seria aleshores, que és el treball d'investigació que te donaven la suficiència investigadora. Sí que el vaig poder fer en Belles Arts i vaig investigar sobre la transmissió, sobre la importància de la memòria oral per a transmetre la nostra història, la nostra identitat a través de la música popular al País Valencià. Jo vaig fer una peça. I just quan vaig depositar el treball d'investigació, me varen oferir la possibilitat de comissariar. Arribava el fons del CATSI, els famosos papers de Salamanca, que és un dels més nombrosos, dels més voluminosos que se conserven d'una entitat particular. Era restituït a l'Arxiu Nacional i se volia fer una exposició. Aleshores me demanaren comissariar-la. I clar, jo quan vaig veure el fons, el que m'interessava era investigar què havia passat, per què havia estat confiscat aquest fons, què havia passat en l'edifici, m'interessaven... Eren tot preguntes que des de Belles Arts aleshores no se podien contestar.
0: Clar.
1: Aleshores vaig tindre... Bueno, no sé si la sort o no sé com dir-ho, però el cas és que la doctora Queralt Soler i el doctor Joan Villarroya me varen dirigir bueno, m'acceptaren dirigir-me la proposta de tesi i vaig entrar a la Universitat de Barcelona a fer la meva tesi doctoral, venint d'un altre camp que no era la història. O
0: Bé.
1: sigui, vaig tindre que formar-me molt per a poder arribar també al nivell d'una tesi.
0: Però d'unidó, arran de tot això, doncs podríem dir que també és una sort, a vegades és feina, és un canvi, no?
1: Sí.
0: De mirada de cara al que, diguem, tu feies i al que de fet fas, no? I a partir d'aquí, doncs, has trobat també que, doncs, que és una, justament aquesta feina teva, aquesta recerca, doncs, que t'apassiona, no? I que et porta també,
1: Sí.
0: doncs, altres, doncs, mira, entre d'altres, doncs, està a la Universitat Oberta de Catalunya, etcètera, etcètera, no?
1: Sí, bueno, i té un avantatge, Belles Arts, el que te forma és molt bé a saber, a plantejar-te preguntes i solucions que no són les convencionals, vull dir, a ser molt obert en el plantejament dels treballs i buscar maneres d'interrelacionar-lo. Jo crec que això és un avantatge en què trobem en Belles Arts, és que ens hem format ahir,
0: I tant.
1: per a plantejar la recerca d'una altra manera.
0: I l'impacte, quin impacte personal té treballar durant tot aquest anys, no? Que estàs en arxius que documenten, de fet, tanta, podríem dir, tanta violència administrativa, no?
1: Sí, tanta violència administrativa i tanta violència entre persones
0: També,
1: també, perquè
0: també,
1: n'hi ha...
0: també.
1: Sí. No només administrativa. No sé, de vegades és molt difícil quan te trobes casos, sobretot quan abordes casos personals. Jo què sé, jo crec que en les entitats, quan treballa amb entitats i la requisa de patrimoni al moviment associatiu i obrer, com una entitat la formen moltes persones, és més fàcil digerir-la. Saps el que vull dir?
0: Sí, sí, sí.
1: En canvi, quan vaig fer el treball de les víctimes de Caldes, de Montbui, sí que me va costar més perquè entrava a un territori personal i de famílies, i aleshores l'impacte emocional és molt més dur, és més difícil de portar.
0: Mm-hmm. Perquè fa justament així la requisa franquista, els mecanismes i objectius, no? Com funcionava sí. El sistema de confiscacions, és a dir, aquest sistema de confiscacions que s'havia posat en marxa pel règim franquista?
1: Com funcionava? A veure, és un mecanisme que està molt ben planificat, o sigui que busca ser sistemàtic i per tant la base... Elaboren una base normativa molt diversa en funció de les víctimes i dels béns que se volen confiscar.
0: Mm-hmm.
1: Sí? No és només la llei de responsabilitats polítiques la que afectarà. Sí que és com el marc ampli, però a partir d'aquest marc elaboren tot un seguit de normatives que aniran enfocades a confiscar documents o comptes bancaris, i cadascun d'ells tindrà un aparell específic que sí o sí se connecta, s'interrelaciona. I en el que col·laboren tant organismes o institucions estatals, que tenen els ministeris, organismes repressius i judicials, com administració local o les fuerzas vivas de Falange, Guàrdia Civil, Església i demés, i se va fent com una escala que arriba fins als propis individus que són capaços de denunciar.
0: Mm.
1: I tot això se comença a planificar quasi que d'immediat a la guerra. Casi de inmediato al alzamiento, el 18 de juliol.
0: El 18 de juliol del 36,
1: del
0: no?
1: Del 36, uh-huh. Sí. Ahí comença a ser una requisa prou desorganitzada. En agost comencen a focalitzar-la sobre algunes indústries i a partir del setembre ja se comença a elaborar una normativa uh-huh. específica. O sigui, a partir de la tardor del 36.
0: Sí, i per què, Neus, creus que per què el moviment associatiu obrer es va convertir precisament en l'objectiu prioritari del règim, no?
1: Clar. Bueno, ells ja ho esbocen en aquest primer decret de setembre del 36, ja se deixa molt clar que una de les prioritats era confiscar i anul·lar el moviment associatiu i obrer, perquè és el que ha difós, que la justificació és que ha difós tot allò del que estan en contra, o sigui, tot el pensament crític i el teixit estructural que aguanta la societat.
0: Mm-hmm.
1: Per tant, s'ha d'aniquilar per a poder implantar un nou model econòmic, polític, cultural, moral, que siga d'acord amb l'ideari feixista del moviment nacional.
0: De fet, es va destruir moltíssim, no? Perquè justament, mira, en la portada mateixa del llibre, del primer exemplar de l'espoli franquista dels Ateneus Catalans, no? Sí. Aquesta portada, doncs ja aquí veiem doncs, com va quedar destruïda, com es destruïa tot, però sí que és veritat que una part que seria la documentació doncs va ser requisada, no? Vull dir que aquesta documentació crec que estava en Salamanca, no?
1: Sí, la documentació se trasllada a Salamanca, la que se considera important.
0: Sí,
1: no...
0: sí, la que no destrueixen. la que no van destruir.
1: La que no convertixen en pasta de paper.
0: Clar.
1: Se traslladen més de 160 tones des dels països catalans i actualment se calcula que se conserva un 10%. O sigui, tot allò, se conserva tot allò del que se podia extraure noms, adreces i vinculació per acusar a persones.
0: I continuant també en aquesta feina teva d'investigació i que de fet poden llegir en la teva obra, no? Quina xarxa administrativa i de col·laboradors feia possible aquest espoli?
1: Depèn de quin. Sí, per exemple, en els immobles la xarxa que s'organitza, o sigui, en l'aparell s'interrelacionen tant Ministeri de Justícia com Ministeri d'Economia i d'Hisenda, organismes policials, i després va baixant administració local, i que són les que envien, per exemple, els ajuntaments són els que envien els certificats de titularitat, de propietat del patrimoni. Falange envia certificats d'adhesió o no, a certificats polítics. Cadascun, saps el que vull dir? Que són... Que per una banda està l'estructura que depèn dels diferents ministeris. Això jo crec que queda en l'exposició que se pot veure al centre, l'estructura està definida. I se pot veure en esquemes.
0: Això, diguem, ho podrem veure en l'exposició, no? Però parlem ara del que serien les xifres de l'espoli. Quines dades concretes aporta justament tota aquesta feina teva d'investigació sobre l'abast de la repressió?
1: Vale. El que tenim de moment i que puc constatar documentalment, perquè clar, la requisa pren moltes formes i n'hi ha edificis que eren propietat d'entitats que no passaren per registre, vull dir, no hi ha document que ens permeta provar que foren confiscats. Jo, els que hem pogut provar que foren confiscats són com a mínim 741 immobles que foren sostrets a 455 associacions dels Països Catalans. D'altra banda, tenim aquestes 160 tones de documentació que van alimentar els fitxers policials, dels quals avui només conservem el 10%, més o menys, és una xifra estimativa. I si parlem de comptes bancaris confiscats, tenim 1.672 milions de pessetes, que actualment equivaldrien a uns 2.722 milions d'euros.
0: D'un-hi-do!
1: Sí.
0: Que... I això... Ve
1: a ser, el gruix se trau dels països així, per resumir, el gruix de la requisa patrimonial a entitat se trau dels Països Catalans i sobretot de Catalunya. I a representar com un terç. Estem sobre aquestes xifres sempre.
0: I com s'arriba a quantificar justament aquests diners de comissats dels desafectes del règim?
1: Perquè tenim les llistes vaig localitzar les llistes dels comptes bancaris. Que les entitats bancàries identifiquen i transferissin al compte especial que queda dipositat en el Banc d'Espanya i a disposició del Ministeri d'Hisenda.
0: Això, doncs, podríem dir que queda reflectit en el primer llibre, no? En el de l'espoli franquista dels Ateneus?
1: No, l'expo estan els plafons que se poden veure els llistats de tots els edificis, les quantitats confiscades, d'on se tragueren, hi ha uns QRs que faciliten també tenen accés a la geolocalització.
0: De fet, és que justament aquesta exposició que podrem visitar a partir d'avui al centre, a l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista, és que està centrada en el segon, en el que està centrada.

0: molta feina, però ha sigut una feina que jo no haguera pogut fer sense tindre el suport de l'Institut Ramon Muntaner, de la Federació d'Ateneus de Catalunya, de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i de la Federació d'Instituts d'Estudis del País Valencià. Vull dir que n'hi ha tot un gruix d'entitats i de gent que ha vetllat per a que això pugui ser visible, se visualitze esta, diguem-ne, ferida.
1: Per exemple, que, o sigui, justament a partir d'aquí, què significa que la Generalitat Republicana també fos víctima d'aquest espoli?
0: Bueno, és que forma part de la mateixa lògica, vull dir, la mateixa lògica que afecta les entitats, o sigui, aquest esforç per aniquilar l'enemic, la Generalitat i els ajuntaments republicans, com el de Caldes, també foren buidats del seu patrimoni.
1: Pel que fa a les conseqüències socials, culturals i intergeneracionals, quines conseqüències va tenir aquest espoli en el teixit associatiu, que va ser bastant important, en el teixit associatiu dels països catalans? Parlem dels països catalans, vull dir que no és només, només és Catalunya.
0: Bueno, va ser l'aniquilació, varen fer molt bé la feina, podem resumir així. Varen aconseguir aniquilar el teixit, sí, destruir-lo, molt poques entitats varen aconseguir reconstituir-se en el 70, després de 40 anys de ser ofegades i de deixar-les sense patrimoni i de perseguir-les, perquè tot això va vinculat a la repressió personal també dels membres de les entitats. No és una cosa separada una de l'altra.
1: I com afecta aquesta pèrdua de patrimoni tant a la vida, perquè va quedar molt afectada la vida cultural i comunitària?
0: Clar. Clar, bueno, és una destrucció de la xarxa que sostenia el país, podríem dir. Que s'encarregava de les que tenia escoles, tenia associacions de socors mutus, cooperatives d'habitatge, cooperatives laborals, és tota una xarxa en una estructura molt potent, sobretot al Principat.
1: I per què fa, o sigui, per exemple, de com va quedar afectada, no, la gent, com, quines ferides continuen obertes, o sigui, ferides, diguem, en institucional també, quines ferides continuen obertes, doncs, justament, mig segle després de tot plegat, no?
0: Sí, bueno, és important dir que és un delicte de lesa humanitat i, per tant, està tipificat així i, per tant, no prescriu. I la no restitució del patrimoni en moltes entitats, i això ho sabeu a Caldes, que continuen demanant la restitució del seu patrimoni. La no restitució el que implica és que el delicte continuï vigent i que la impunitat també continuï activa. O sigui, fins que això no se resolga, el problema continuarà, o la ferida continuarà oberta, clarament.
1: Perquè no hi ha hagut una reparació? Per què creus que no hi ha hagut una reparació efectiva justament en temps de democràcia? Perquè, clar, vull dir, des de la transició, des de que va acabar la dictadura, a partir del 77 o el 76, bueno, des de que va morir, no? Però, diguem, la transició és a partir del 1977?
0: Sí. Jo crec que perquè el màxim beneficiari fou l'Estat. No hi ha un trencament, i sobre l'exposició també s'explica, vull dir, hi ha una... La requisa té com diferents fases. Una és quan tot se requisa, tot és tot, i el màxim beneficiari, el que se declara propietari de tots els béns confiscats és l'Estat franquista. Després hi ha un repartiment d'aquests béns entre els organismes del propi Estat franquista, i en el 76 se fa un segon repartiment als ministeris actuals.
1: Però sí, em referia, a veure, en els teus llibres queda bé explicat tota la recerca que fas i tal, però que justament hem estat en governs que podrien dir més progressistes, no? Però sí. El tema és que queda, que encara no s'ha pogut aconseguir, vull dir...
0: Perquè no n'hi ha voluntat política per a fer-ho, vull dir, l'Estat, no dicen els partits, per molt progressistes que siguen,
1: sí.
0: no dicen de ser part de l'Estat actual, vull dir, no aniran en detriment del propi Estat. Saps el que te vull dir?
1: Sí, sí, sí.
0: Per tant, és molt difícil una restitució. Fiquen moltes traves per a restituir. La última llei de memòria obre la via, reconeix com a víctimes, però en un altre dels articles especifica que el reconeixement no anirà en detriment del patrimoni de l'Estat.
1: I per tant, què poden fer les institucions locals per avançar justament en aquesta restitució? O sigui, de quina manera es pot treballar?
0: Reclamant la restitució.
1: Sí.
0: Perquè estan en el seu dret, perquè és és un dret que està reconegut pels organismes internacionals i l'Estat és signatari d'aquestes normes. Per tant, encara que una llei ho negue, se pot reclamar i se pot continuar, se pot seguir una via judicial.
1: O sigui, és això, la pregunta era el que poden fer, no? Què han de fer? El que les institucions han de fer és continuar aquesta reclamació, no?
0: Sí,
1: continuar treballant aquesta reclamació.
0: Si no hi ha un acord polític que ho facilite, perquè tot això és que al final... depèn d'acords polítics. Si no hi ha una voluntat política específica per a fer una restitució efectiva, amb el que això implica, perquè les xifres són molt elevades, i en canvi els partits i sindicats sí que foren restituïts en el seu moment, però les víctimes particulars no, se les ha deixat fora.
1: Mira, passem a... justament en aquesta exposició, no? Al centre, a l'exposició que ja dic a partir d'avui, a l'Espoli General, no? Que està centrada justament en la teva segona obra, que és encara molt més completa que la primera. De fet, vull dir que com a llibre també és bastant més complet, podríem dir, no? Però, per exemple, aquí què trobarem? Encara com fins a la tarda no podem visitar l'exposició, no? Doncs què trobarem aquí en aquesta mostra?
0: Trobareu, primer s'explica com fou planificada i el perquè de la requisa, com funciona i com se va executar. Després hi ha un àmbit que se centra sobretot en les víctimes i en aquestes xifres de l'espoli. I ahí se troben tots els llistats de les entitats que foren confiscades, les quantitats de patrimoni documental i de comptes bancaris que foren confiscats. Tot això, diguem-ne que és el gruix del segon àmbit de l'Expo. En el tercer àmbit se parla sobre qui foren els beneficiaris i quin rèdit se va obtindre de la requisa i com foren aquestes dues transferències que es feu des de l'Estat, la de 1939 i la de 1976 i el 78. I l'últim, el tancament, ja parla sobre aquestes iniciatives, sobre el que seria el dret a reclamar la restitució del patrimoni i això, i com això s'emmarca en els drets fonamentals de la justícia transicional.
1: Mira, queden dos minutets per entrar a les 10, que justament són les notícies, es fan les notícies d'aquí, el butlletí informatiu de la ràdio, i cada hora sempre s'ha de deixar aquest espai, no? Doncs deixarem ara... farem una pausa immediatament, vale. Doncs passada uns 2-3 minuts de les 10, doncs la continuarem, D'acord?
0: Vale.
1: I continuarem, doncs, primer com estaven ara amb l'exposició, no? I després ja me centrarem més en el llibre i en els premis que s'ha aconseguit. D'acord?
0: Gràcies.
1: Doncs tornem de seguida. Fins ara, adeus.
0: Fins ara.
1: I ara, doncs, també als nostres oients, doncs, això, que fem una pausa en aquest, i de seguida, passada, quan acabi aquest butlletí informatiu, tornem amb aquesta entrevista amb Neus Morán, amb aquesta conversa.

0: Bona nit, calderins i calderines, sobretot calderines. Estem aquí una nit més, anava a dir una nit, bueno, és nit ja, és negra nit, eh? Però ja és una setmana més, volia dir, aquí al Males Cartes de Ràdio Caldes. I un dimarts més estem aquí amb tots vosaltres per portar-vos una, bueno, una horeta per de companyonia i d'intentar parlar de temes així insubstancials, bàsicament, eh? Però que us portin a fer una, bueno, un mínim pensament de dir, hòstia, aquest tio què està dient? Bueno, coses, esperem que positives, coses que us facin les neurones funcionar, perquè vaig veure l'altre dia, que avui ho comentava, que s'ha pogut veure com l'electricitat passa entre les neurones, una cosa bàrbara que ja estava teoritzada, però que s'ha pogut gravar l'electricitat passant de neurona a neurona, fent com si fos una negra nit amb estrellada, eh? I com es veu l'electricitat passant d'unes a altres, intercomunicant-se les neurones. És molt fort, això, és molt fort per arribar a estar fent ràdio, eh? Amb tota la tecnologia que això comporta, i dir aquesta obvietat, bueno, una tonteria com una altra. Doncs benvinguts al Males Cartes. Com veieu, es van repetint com coses de festa major. Estem ja en la setmana gran de Caldes, de la festa major de Caldes. Que altrament dit, jo sempre he dit que la festa major ara han deixat de ser una mica, a veure com us ho diria per no desmereixer res, eh? Les festes majors abans, eh? Sempre, cada any dic el mateix, però bueno, com que sé que no em recordareu el que vaig dir l'any passat. Les festes majors abans eren per doncs unir parelles, fer festa i dir, mira, tu amb aquest, l'altre amb aquest, conèixer gent que no es veien tot l'any o que es veia només treballant, i un dia de festa doncs estava bé per unir parelles, no? Fer el ball de plaça, bueno, el ball a l'embalat i anar fent. Què passa? Que avui en dia ja tot això ha quedat ja en desús i realment la gent es coneix per tot arreu i la festa major, tothom va de festa cada cap de setmana i de major, què vols que et digui? No s'entén ja la festa major, encara que està bé, eh? Jo no dic que no hi sigui, eh? Però podríem començar a donar-li una mica una volta més perquè, clar, festa, la gent jove i tothom ja té festes sempre que vol, no? I bé, no sé, podríem pensar, no sé, de fer alguna cosa diferent, oi? Diferent, perquè no és lògic que estiguem fent bàsicament la mateixa festa major que fa, doncs, 200 anys. O potser sí que és lògic, potser és la tradició que s'ha de mantenir, sigui com sigui, no? No ho sé, jo li donaria una miqueta de volta. Doncs aquí a Ràdio Caldes podreu seguir minut a minut la festa major i us aniran dient totes les actuacions i totes les espectacles que podreu anar veient durant aquests dies, eh? El dia 9, ja, el dia 10, el dia 11, el dia 12, la capvuitada, dies entre setmana, és que no s'acaba mai aquesta festa major. Però bueno, la casa és gran i tira milles, encara que moltes actuacions també són de festejos populares, de bastoners, castellers, geganters, tot el que acabi a més, eh? Reyes, ah no, Reyes no en tenim, bueno, la Riera potser sí que podríem fer Reyes ja d'aquí poc amb el que plou. Avui torna a ploure, estic fins als collons de la pluja, no volia dir aquesta paraulota, però, bueno, no és cap paraulota, és un exabrupte, oi? Doncs estic molt cansat de la pluja, eh? Que pari de ploure, i ara estic seguint en directe, estem seguint en directe ja el radar meteorològic, espera't, que fico aquí radar del Meteocat, un moment que tinc això, ens han ficat els ordinadors lluny dels micròfons perquè se senti que estem lluny, eh? Estan mirant els ordinadors, un momentet, radar, a veure, hosti tu, això s'està posant una altra vegada ble d'aigua, a saco, eh? O sigui que aneu amb molt de compte, no sortiu de casa, escolteu la ràdio sense parar, Ràdio Caldes, i aquí, minut a minut, pues, mirarem a veure com està el radar, eh? Fico el play en el radar Meteocat. Ah, mira, és la precipitació estimada. Sí, sí, ens ve una bona taca vermella d'aquí una horeta. Just quan sortim, Jordi, just quan sortim... El Jordi Graví, a l'altra banda, a 100 metres d'on estic jo, em porta una mica el control. Estem una altra vegada a... Bueno, Caldes potser no encara, però hi ha moltes comarques en vermell una altra vegada. O sigui que no descartis el que tu deies de que soni l'alarma en breves momentos, eh? Doncs jo deixo el radar aquí posat in eternum, que va fent les actualitzacions pertinents cada 5 o 6 minuts o 7, i el que veig és que quan sortim d'aquí ens caurà la del pulpo. Potser que ens quedem a sopar aquí, demanem algo per dinar, algo per sopar, però clar, el que vingui també quedarà xop com una mala cosa. No, podríem demanar chop suey, menjar xinès, que està molt bo, eh? Doncs, com us deia, què us deia? Ah, que hem de connectar amb el Joan, que la setmana passada no va poder estar entre nosaltres perquè estava amb les seves cosetes, i ara el trucarem a veure què ens diu, eh? Un momentet, que poso aquí, poso a trucar. Joan López, a veure si ens agafa el telèfon, si... Hòstia, quina patada que ens fot el WhatsApp aquest. Hola?
1: Hola?
0: Hola, què tal, Joan?
1: Hola, Vicenç.
0: Com Hola. Estem?
1: Què tal? Bé, aquí escolta.
0: Bueno, se't sent una mica entretallat, però bueno, bé. Molt millor que sí. En èpoques passades. Què tal, com estem, bueno, Joan? Què va passar la setmana passada? Que jo t'esperava contactar amb tu i al final no va poder ser, eh?
1: Bueno, vaig haver d'anar a fer coses vàries just en les hores aquestes que hi havia el programa i va ser impossible.
0: És el que passa, la ràdio en directe, no?
1: Exacte, sí, exacte.
0: Bueno. Bueno, i què t'explica, Joan? De què podem parlar avui? A veure, no serà del temps?
1: Doncs, bueno, mira, avui potser... Per primer cop en 7 anys, diria que fa 7 anys que fem programa tu i jo, bueno, que col·laboro amb tu.
0: 7 anys ja? Hosti, sí que fa temps.
1: Sí, em sembla que sí, perquè l'any passat feia 6 o...
0: Pues sí, l'any passat feia 6, aquest farà 7, és evident, és matemàtica sí, pura. No sé que sigui un dilema dels teus.
1: No, bueno, ho deia perquè no sé quan ho vaig comptar, si l'any passat o vaig comptar fa 2 anys, però em sembla que va ser l'any passat que vaig mirar a veure quants anys feia, i si no vaig errat ja deu ser aquest el 7è any, em sembla. Vull dir que Déu-n'hi-do ja. Doncs potser per primer cop en 7 anys, bueno, en 6 anys i 4 setmanes,
0: sí.
1: No porto res en concret. Em sembla que sempre he portat algo, per poc que sigui, no?
0: Sí, tens raó. Jo t'enganyaria si et digués que és la primera vegada en 30 anys que porto alguna cosa preparat. Tampoc ho porto avui, però no passa res, ja veus, jo porto 30 anys i no passa res, però segur que les teves neurones, com et deia al principi del programa, que han descobert com l'electricitat passa entre les neurones, doncs ens propiciarà algun tema per parlar. Vols que tregui les notícies d'última hora de La Vanguardia, per exemple?
1: Bueno, com vulguis, sí, de fet sí que tenia pensat
0: amigo,
1: parlar d'algú.
0: Amigo, perquè aquí tinc el Puigdemont, tinc el Puigdemont,
1: Aguarda. Sí, jo volia parlar en general.
0: Ah, en general.
1: Saps? En general.
0: Un moment,
1: en general,
0: que veig que Puigdemont diu que guardarà a l'Arxivo de la Causa en el Supremo per a volver a Catalunya. I clar, l'Arxivo de la Causa, ves a saber, potser és d'aquí un any, O sigui que tenir el Puigdemont, jo crec que s'està bé allà a Bèlgica, deu dir, per què haig d'anar allà a Catalunya a ofegar-me amb l'aigua que els està caient, no?
1: Ja.
0: Home, és que ara, de cop i volta, deixar tot allò també li deu costar,
1: Home, una mudança sempre fa mandra.
0: Home, 9 anys, no? Fot que està allà, que aviat és dit,
1: Sí, vas acumulant coses, i això, i sí.
0: Bueno, i què volies parlar? En general, de què? De la vida o...?
1: Bueno, és que estic una mica astorat amb tot el que està passant en general. no? No sé, per exemple, bueno, ara tota la moguda que hi ha hagut amb l'habitatge, el decreto Mari Carmen, les eleccions generals,
0: ja,
1: després va sortir l'altre dia una enquesta de La Vanguardia sobre intencions de vot i tal, de si hi haguessin eleccions autonòmiques.
0: Hòstia,
1: no sé si vas veure tu això.
0: Sí, sí, Socialistes i Aliança de per Catalunya empatats, un empat tècnic, tela sí, marinera.
1: Sí. Sí, sí, sí. O sigui, això és,
0: bueno, que ole tu per els d'Amnistia, ai, Amnistia per Catalunya, els de, com es diu ara, Setmanat del Sant al Cel,
1: Aliança Catalana.
0: Anava a dir Amnèsia per Catalunya. Aliança per Catalunya. Ja t'ho vaig dir, no? Vam parar per Granollers dient-me aquí. Què vol l'informació? Dic, no, ni ganes! Deixeu-me!
1: No m'ho vas dir.
0: Pues sí, ja tenien una paradeta i eren com si fossin, jo que sé, la Mary Poppins, que portaven tot el bo que té la política, la portaven ells, saps? Bueno, total, que sí, sí, és per agafar i segons el que surti, doncs mama por, eh?
1: Jo no sé, no molt, i Espanya, el PP i Vox, i és una bestiesa. I jo què sé, Ceuta també, que ara ja potser se'n parla menys, però també és un tema, bueno, i tot el que comporta tot el tema de la immigració, que precisament és l'obsessió d'aquesta gent, però bueno, també té la seva manera de gestionar-ho complicada, i no sé, jo em supero tot això, a part d'allà, esclar, del Trump,
0: bueno,
1: del
0: ja.
1: Putin, de jo què sé,
0: has sentit
1: de Palestina, de Cisjordània, Gaza, no sé.
0: Has sentit la última del Trump, la desfatxatès d'en Trump, que ha dit així en un míting, a part de donar $5,000 aquí al voti, que tela, ja és per fotre a la presó només per la compra de vots, però el tio ha dit, els altres presidents van estar fent guerres i van estar gastant milions de dòlars i gent morint, i jo en una hora i mitja vaig entrar a Venezuela i ens vam emportar el petroli. Con dos cojones. Sí. I en un míting, ser tan tranquil... Yeah. El tio dient, mira, jo el que he aconseguit, en una hora i mitja m'he quedat en Venezuela, i la presidenta de Venezuela, pues, rient-li les gràcies, que ha de fer, no? Sí. Rient tot.
1: Sí, això ja ho havia dit, que ho havia parlat de botí. Diu, home, sempre ha sigut que qui guanya una guerra s'emporta el botí.
0: Ja, però és que no hi ha hagut ni guerra, eh? És que és
1: el petroli d'allà és el botí, ja està.
0: Ja.
1: No hi ha hagut ni guerra, sí.
0: Ai, quina pena. Bueno, et va enganxar molt el temporal d'aquests dies de pluja o què?
1: Ahir em va enganxar, que va haver-hi aquell moment crític a Granollers,
0: sí,
1: al matí, bastant d'hora.
0: Sí.
1: Jo estava bastant amb el cotxe a la rotonda de la C-17 i a Caldes, i ahir...
0: I et va enganxar la pluja forta?
1: No sé si...
0: Ui,
1: suposo que més cap al centre de Granollers devia ser pitjor, no sé, o no.
0: Però home, jo conec gent que venia de Mataró, també a la feina, sí, i que els polígons de les Franqueses es va quedar tirat i li estava començant a pujar l'aigua per dins del cotxe i es va haver de moure sense veure quasi bé res perquè, noi, l'aigua cau a trombos, eh? I ara aquí a Caldes es veu que també està començant a ploure, eh? O sigui que hi ve una mica de furtó, que diuen, eh? De color vermellot, eh? O sigui que caurà una tromba d'aigua.
1: Ja. Clar, sí, l'altre tema, el canvi climàtic, que no ho hem dit dintre tot el panorama aquest que hem fet.
0: El canvi climàtic, mare de Déu.
1: Sí. Sí.
0: Bueno, tot és un desastre, oi, Joan? Com
1: I,
0: sempre.
1: Sí, jo davant de... Sí. I he fet ara fa una estona és preguntar-li a la IA.
0: Ui, la IA, un altre tema, eh?
1: Aviam, he dit, davant de tot això l'he fet una mica de la mateixa retaïla de desastres més o menys que ara he fet, no?
0: Sí.
1: Davant de tot aquest panorama, què hem de fer?
0: Sí.
1: Que ponen de tirar, quina... I bueno, m'ha fet una explicació així no massa sorprenent ni res de sobre, bueno, intentar entre tots fer coses col·laboratives i què, no sé quantos, bueno, cap fórmula màgica de res que vull pensar que pugui servir per res, però bueno. I seguidament li he demanat que d'acord, però que si ell hagués d'apostar,
0: sí,
1: val? Si s'hi hagués de jugar al software.
0: Ostres. Vale. Sí, sí, molt ben, sí, molt ben pensat dir-li això del software, eh?
1: Sí, doncs que s'hi apostaria que ens en sortiríem, però deixen a part aquí les bones paraules del consol, els ànims i qualsevol cosa. Si ella creu que ens en sortiríem o que no ens en sortiríem sense que això comporti que s'hagi d'acabar el món, però que haguem de caure en una situació horrorosa
0: de crisi,
1: i mantenir-nos de crisi ja insuperable, si sí o si no, què apostaria? I ella m'ha contestat, de fet volia provar aviam, perquè hi ha l'àudio de la d'això de ChatGPT,
0: sí.
1: Jo no sé si engego aquí el mòbil si se sentirà, faig la prova aviam si se
0: sent. Vinga, fot-li.
1: Vaig a fer la prova.
0: Vinga, fem la prova. ChatGPT, què nos depara el futur? Vinga de raticolín. Fiu, fiu. Dos naves extraterrestres estan sobrevolando. Joan? A veure si se l'han passat ja a la IA. Joan, que estàs bé?
1: No se sent res.
0: No, no sentíem res. No.
1: Vale, vale, vale.
0: Vale, Joan?
1: Això és que deu ocupar la mateixa sortida d'àudio, el que estic aquí. Però que el fet que si no jo no sento res ara.
0: Ah, hola Joan. Joan. Aquí la Tierra, Joan. En Raticolín, don, com estem en Raticolín?
1: Hola, Vicenç.
0: Hola, què tal? Me'n sents ara? Alto i claro?
1: Sí, jo vaig sentint el ChatGPT que va parlant per sota.
0: Ah, doncs si para'l, perquè el ChatGPT...
1: És que no, ara no el puc parar.
0: Ara no el pots parar. És imparable ara. I quants minuts
1: tens? Però quan
0: tens?
1: Acabi de fer l'explicació ja callarà.
0: Ah, bueno, a veure si està en modo repeat i estàs no, una hora escoltant-lo. Mira que és tonto, no. Mira que hauria de saber que hauria de callar i no calla. Veus com no són gens intel·ligents aquestes intel·ligències?
1: Ja. Bueno, jo t'explico per això la resposta que m'ha donat.
0: Sí.
1: M'ha dit que ell aposta que sí que ens en sortirem.
0: Home, clar.
1: Però que això no vol dir que no hi hagi conseqüències i no hi hagi problemes. Diu que ens en sortirem, però poden passar dècades d'estar com dirien grolleramente a la merda.
0: Bueno, com ara.
1: O sigui, podem passar unes quantes dècades molt xungues d'estar malament, estar, bueno, en la línia cap on es veu que van les coses, però que després finalment
0: ens en sortirem. Ens en sortirem.
1: Emergint de la... Sí, no sé si sortirem millors, ja ho dubto, però bueno,
0: bueno, això és que
1: a trobar el cap una mica.
0: Que jo tinc aquí la cançó perfecta, però ara jo no la trobaré. Un moment que me desplazo a l'ordenador central, que tenim com un hall aquí. Tinc aquí un hall aquí. Espera't, em sembla que... Ah, però ara sortirà... Merda, ara sortirà per aquí. Me cago en des... Bueno, pues res, no hi fer res. Que també ocupes el mateix canal que l'ordinador. Bueno, és igual. Total, que volia posar la cançó de Bob Almanetes. Bob Almanetes, ens en sortirem! Bob Almanetes, sí, i tant! Bueno, però era un visionari, Bob Almanetes.
1: No la conec, no.
0: No veies els dibuixos animats de Bob Almanetes?
1: No, em va enganxar ja grandet, em sembla.
0: Bueno, jo els veia, clar, jo els veia amb les meves filles, clar, no els veia
1: amb jo. Amb les teves filles, jo no he tingut canalla i no...
0: Clar, no has perpetuat l'espècie i així estàs de deprimit. Jo, en canvi, tinc una il·lusió perquè la Terra segueixi voltant tan alegre i ditxaratxera perquè tinc filles. Això és una altra visió de la vida.
1: Clar, les teves filles potser seran allò...
0: Sí, seran... Bueno, per ara seran...
1: Que caldrà per...
0: Per ara seran com xupòpteros, que m'estan xupant tot, a part de la sang, els calés, eh? O sigui que... Però tot fet amb amor, eh? Tot amb l'amor pur, pur amor. Bueno, bueno, Joan, pues res, he vist que també m'has enviat una coseta, no?, a través del WhatsApp.
1: Sí, sí, perquè això ja ho vaig deixar de fer, que t'he enviat una cançó d'aquestes un altre cop, que ha musicat la IA, o sigui, un poema meu, sí, musicat per la IA, generant una cançó, que vaig pensar en fer-t'ho arribar perquè el primer programa que vas fer aquesta temporada, sí, vas estar parlant de l'espera, sí, de les sales d'espera.
0: Sí, mira, avui porto una altra paraula. Bueno, és que durant l'estiu vaig fer algunes paraules i escric el que em ve al cap sobre la paraula. La primera era espera, sí. La setmana passada vam fer la paraula boig. Bogeria, sí, sí. Perdó, bogeria. I aquesta porto la paraula porta.
1: Uh-huh.
0: No? Una porta.
1: Està bé. Una porta.
0: I tinc quatre ratlles escrites. Però sí, parlava sobre l'espera i vas dir, calla tu, tinc un poema sobre l'espera.
1: Sí, sobre una sala d'espera, a més, perquè tu específicament vas també treure el tema de les sales d'espera.
0: Sí, perquè estava a la sala d'espera de l'Hospital de Mollet.
1: Sí, dic un poema sobre una sala d'espera, quina cosa més curiosa, no? I te l'he passat. Doncs
0: pues què et sembla si el recites i després posem la cançó?
1: Bueno, és que és un poema raro, com a líricament, així recitat i...
0: Bueno, però...
1: És una cosa rara aquest poema, realment, dintre les coses que he fet, es diu Malson, bueno, perquè l'havia de posar un títol a l'hora de fer la cançó.
0: Sí.
1: I el que és l'explicació d'un somni que jo vaig tenir, que era un malson, perquè era un somni d'angoixant.
0: És una mica, al principi, sembla una mica de backroom, no?, això...
1: T'he deixat de sentir un moment.
0: Que sembla una mica de backrooms, això de que està tant la pel·lícula aquesta, aquest estil de pel·lícules que són espais diàfans sense ningú, sense mobiliari, espais grans, que fan una mica de por. No sé si estàs al cas.
1: Sí, sí. No, bueno, més m'ho puc imaginar, però no estic al cas. Però... Bueno, és que és una cosa molt concreta el que passaven allà, el que significa això i el que era aquest somni. Si en cas ja ho explicaré després o una altra hora.
0: No, però perquè no el vols?
1: El somni és tal qual.
0: Però digues el poema o recita el text.
1: Però potser li treu gràcia, no? És que, o sigui, el poema no deixa veure de què estic parlant. Ah. Què és aquest malson. Jo pensava que sí, era fàcil entendre-ho, però un cop que ho vaig passar a una amiga, va dir, no, bueno, una sala d'espera, una sensació angoixant, no es veia de què anava. I és per això que no volia jo revelar de què va.
0: Vols que
1: fins després
0: d'escoltar la cançó?
1: Res, si vols, sí.
0: Què vols que primer cançó, llegim o escoltem la cançó? Què vols fer?
1: Llegeix-lo.
0: Vinga, va. Malson. Ahir vaig somiar una sala d'espera sense cadires, ni portes ni finestres, en la qual el meu torn era imminent. Algú, algun extra, algun figurant compartia amb mi aquell espai neutre i buit. Vaig estripar, o algú ho va fer, la cantonada grapada d'uns papers. L'angúnia, gens aparent, era profundíssima. L'horrible malson, si així se'n pot dir, va despertar-me a poc, sense gemecs. Bueno, doncs què, escoltem la cançó? Vale. I fas una petita explicació?
1: L'explico. Val, d'acord.
0: Vinga, va, escoltem la cançó i després l'expliques.
1: Val.
0: Tu l'escoltaràs també. Vinga, va, escoltem-la.

Jo, les notícies i tot el rotllo patatero. Ens veiem la setmana vinent. Moltes gràcies per estar a l'altra banda de les zones hercianes, encara que avui us mulleu una mica perquè les zones arriben mullades. Vinga, fins la setmana vinent! Bona festa major!

0: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
1: Oh, i tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
0: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario i tastant un brou termal?
1: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
0: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
1: Terme, l'expressió de l'aigua.
0: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta'l ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
2: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
3: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
4: S'ha de comprar entrada? No és gratuït, això?
3: Molt em temo que no, senyor.
4: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
3: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
0: La taquilla.
3: Cada dimarts, de 6:45 to 7:00 de la tarda,
0: a Ràdio Caldes.
3: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
0: Una temporada més amb el Jordi Graví
3: i amb Ferran Devesa.
0: De debò, que no hi ha una altra solució?
3: Miri, va, colis, però dissimuli.
4: Gràcies, és molt amable. Ei, on sou? Aquest senyor ens deixa colar. Són els meus 40 alumnes. És la primera vegada que els porto al teatre. Els hi fot una il·lu?
5: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Els dijous a Ràdio Caldes fem safareig. Cada setmana 2 hores de tertúlia i conversa sobre l'actualitat i la política a Caldes de Montbui.
6: Primera, que no se'ns va convocar, i segona, que si es convoca un dijous al matí, al final els 4 regidors, els 2 regidors i les 2 regidores d'ara Caldes, estem treballant.
7: Solucionant una mica les deutes que tenim motivades per aquesta gestió d'aquest servei municipal durant aquests anys, que l'Ajuntament considera que no l'ha de pagar ell, doncs bueno, estem així.
8: M'agradaria que el Primargall fos una avinguda, i crec que el Primargall és un carrer doncs, que ha quedat obsolet, és un carrer del segle XX, ni m'agradaria que fos.
9: I aquí Caldes és un poble, és un municipi que tenim llibertat per crear moltes associacions.
10: Us ve de gust fer safareig?
11: Us esperem cada setmana.
2: Els dijous de 7 a 9 del vespre, Gemma Mosquera i Xavi Sala fan safareig de les notícies, l'actualitat i el dia a dia polític del municipi.
5: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.
0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
12: Continguts en xarxa.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
1: Si us demanem que us imagineu un legionari romà, segurament us vindrà al cap el típic legionari de tota la vida, un soldat disciplinat, protegit amb una armadura de plaques, empunyant una espasa curta, un escut rectangular vermell i un pilum, és a dir, una estampa immortalitzada pel cinema, la literatura i els còmics. Però si aquest mateix legionari clàssic aparegués en un camp de batalla al segle IV després de Crist, els seus propis companys el mirarien com una relíquia antiquada. Al Baix Imperi, les coses han canviat. L'escut rectangular ha desaparegut, l'espasa s'ha allargat i la infanteria pesada ja no és l'única que governa la guerra. Ara, el camp de batalla el dominen exèrcits més petits i mòbils i formacions de genets vestits de ferro de cap a peus que semblen l'avançala de l'edat mitjana. Però com hem arribat a aquest punt? Què va provocar una transformació tan radical de la maquinària de guerra més eficient del món antic? Com es van organitzar les noves tropes de frontera per frenar les amenaces externes? I sobretot, l'exèrcit tardoromà era una força decadent destinada a la derrota o simplement s'estava adaptant a la nova manera de fer la guerra i als nous temps que estava vivint l'imperi? Avui, a les portes de Troia, encetem una sèrie per analitzar l'evolució, l'equipament i les tàctiques de l'exèrcit del Baix Imperi. Benvinguts a la metamorfosi de les legions. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar sobre l'exèrcit tardoromà, decadència o adaptació. I ho fem molt especialment amb un convidat il·lustre de les Portes de Troia que ens acompanya sovint, Adrià Hernando, benvingut.
1: Hola, encantat d'estar aquí una altra vegada.
0: I avui no podrem fer bromes sobre les Malvines ni les Maldives.
1: No, de fet avui no tinc gaires bromes amb noms, em sap molt de greu. No,
0: perquè és el tema és seriós.
1: Bueno, no, és perquè no. Si no parlem de gaires espais geogràfics que puguem fer rimes xules.
0: Això és veritat. Bueno, alguna
1: però alguna n'hi ha.
0: Alguna sortirà segur, o sigui, segur. O sigui, una cosa que sabem segur és que quan tu vens hi ha alguna broma dolenta preparada i bona música.
1: Exacte.
0: En fi, Adrià, la pregunta que et vaig a fer ja queda una miqueta antiquada, però quants cops penses al dia en l'Imperi Romà?
1: Jo crec que la pregunta més adient seria quants cops no penso al dia en l'Imperi Romà.
0: Quants cops no penses al dia?
1: Jo creuo al carrer, miro el pas de vianants i penso, això els romans ja ho tenien. I això és el meu dia a dia.
0: Per tant, és una constant.
1: No parar.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Avui se vienen cançons èpiques, no, Adrià?
1: Sí, aquesta en concret és del Faria Faragi, el gran i inigualable Faria Faragi, que si algú no s'ha passat pel seu canal de YouTube ho hauria de fer, és brutal. Té música ambiental, vull dir, reconstruccions musicals de moltes cultures, no només de les cultures clàssiques mediterrànies, també fins i tot dels mongols o dels turcs. I aquesta en concret és una dedicada a l'exèrcit romà anomenada SPQR. I res, i em sembla que sentiríem més d'una del Faria Faragi en aquest programa. Ja
0: perfecte.
1: Me'n recordo de quines he posat.
0: No passa res.
1: Ja ho anirem veient.
0: Bueno, i tindràs diverses oportunitats perquè avancem que això serà ja una sèrie de dos programes.
1: Exacte.
0: Per tant, tindràs sis músiques per posar.
1: Sí, a mi t'has fixat, m'agraden els dobletes.
0: T'agraden els dobletes? Sí, en tots els sentits. Comencem aquest doble programa sobre l'exèrcit tardoromà, i abans de tot potser convindria situar-nos una miqueta, fer-nos una miqueta d'esquema, no? De què parlarem exactament?
1: Mira, jo pensava que em preguntaries per què havia escollit aquest tema i m'he quedat així en blanc. Bueno, l'he escollit perquè vaig preparar una partida de rol sobre...
0: Vale,
1: sobre
0: molt
1: el tema,
0: bé.
1: Vale? I ja està, llavors vaig
0: preparar... Va anar bé la partida?
1: Sí, va ser un one shot, però va anar bé.
0: Molt bé.
1: Llavors vas preparar tot un document sobre l'exèrcit tardoromà més o menys per ambientar-la i vaig dir, això el portes, ho aprofitem.
0: Dos guions, eh? Dos guions, un one shot de rol. Perfecte.
1: Bueno, però ja em queda per un altre.
0: Exacte.
1: En fi, que avui parlarem de l'exèrcit tardoromà, que per qui no ho sàpiga és l'exèrcit de la Roma del segle III al V després de la nostra era. Fins i tot podríem arribar al VI, perquè ja és una mica més complexa. Ja sabem que les fronteres temporals en història no existeixen, no? Són més com el limes romà, aquell ampli...
0: Que és fluid, no?
1: Fluid, sí, exacte. Sí. Però bueno, més o menys, segles III al V seria el nucli gruixut del que parlarem. Repassarem l'estructura, com i per què va evolucionar, la integració dels bàrbars i l'estratègia defensiva que va adoptar. Sobretot, jo crec que trencarem dos mites que, en la meva opinió, estan molt estesos, que són bàsicament la transformació... O sigui, que un d'ells és que la transformació de l'exèrcit abandonant les clàssiques legions marianes és una mostra o una conseqüència de la decadència de Roma, i que de fet aquests canvis de l'exèrcit van debilitar tant que va ser la causa de la caiguda. Jo crec que molta gent encara té molt estesa la idea de que un dia els romans es van anar a dormir romans i es van aixecar francs o visigots.
0: Hòstia.
1: Un visigot, per cert, són dos gots.
0: Vale. Més una persona així, està molt bé perquè això és el que volem.
1: Això és el nivell, aquest és el nivell, vale? A partir d'aquí hi ha el que vingui.
0: Sí.
1: Bueno, vés a saber. Que no va ser així, vull dir que va ser un procés i que l'exèrcit va evolucionar d'acord amb una lògica, no va ser... No s'ha recortat.
0: Jo, pensant una miqueta en el que comentaves, no? Els segles aquests de l'imperi romà, etc. Quan t'he fet la primera pregunta de quants cops penses en l'imperi romà, també és un tema recurrent, no? Perquè en quin imperi romà pensem quan pensem en l'imperi romà?
1: Bé, quan parlem de Roma, normalment jo crec que la majoria de les persones se'n va a dues o tres èpoques concretes de la llarga i fascinant història d'aquesta civilització, no? Uh-huh. Una d'elles és les guerres púniques, l'altra és la transició entre república i imperi, que són les guerres civils entre César i Pompeu, August i Marco Antoni, i els dos o tres primers segles de l'època imperial coneguts com el Principat. Aquests són els moments que tothom té en ment. Però hi ha tota una part, la part de la monarquia, hi ha tota una part de la Primera República, i tanmateix hi ha una part d'imperi tardà, no? Aquests segles III, IV, V, que moltes vegades queden com en l'oblit, allà com una neblina, no? I quan parlem de l'exèrcit romà anem directament a l'època de les grans legions, aquelles sorgides de la reforma de Mario, no? Que per això les diem marianes, que van prolongar la seva utilitat durant segles, però pocs recorden que els exèrcits ciutadans de la monarquia de la primera època republicana, i encara menys els exèrcits comitatenses i limitatenses de l'imperi tardà.
0: Que són dels que parlarem precisament avui. Quan pensem en aquesta època, no? Els segles després de l'Alt Imperi, no? Els segles III, IV, V, inclús VI, com has avançat abans, pensem molt en que l'imperi romà és una cosa que està en decadència, no? Aquella idea de Gibbon, no? De la caiguda i la decadència de l'imperi romà, no? Uh-huh. L'exèrcit serà un exemple d'això o serà una excepció?
1: Sí, és una mica el que intentava introduir abans, és que hi ha aquesta imatge de que l'exèrcit tardoromà és un exèrcit on s'ha perdut la qualitat i el compromís. Mm-hmm. I jo mateix durant molt de temps pensava que la disminució en el nombre d'efectius, els canvis d'armament, etc., responien més a la gran decadència de l'exèrcit. Però això és una mica allunyat de la realitat. L'imperi estava caient, això és un fet, però no va ser la menor qualitat de les seves tropes o les armes, sinó pels propis conflictes interns, no? La pròpia lluita social interna, les classes altes, la desigualtat, etc. Van ser incapaços de superar les seves contradiccions i això va fer caure l'imperi.
0: Acabes de resumir la caiguda de l'imperi romà d'Occident en dues frases?
1: Sí.
0: Hòstia, vale. Bé, endavant, et portaré.
1: Però que et serveixen per... No només per l'imperi romà d'Occident, et serveix per...
0: En general, no?
1: És comodín, quasi, eh?
0: Sí.
1: Vull dir, hi ha algunes coses que són molt comunes en moltes caigudes.
0: Ahà. Uh-huh.
1: Sí. Estaràs d'acord amb
0: no
1: mi?
0: Només no, sé. No només imperis.
1: No només imperis, sí. Bueno, la realitat és que sabem que els canvis des de ser a tercer responen a una cosa que en els nostres temps contemporanis també veiem, que és l'adaptabilitat. No? Se sol dir que la guerra mai canvia i en essència aquesta afirmació és certa quan parlem de l'experiència humana. Però quan es tracta d'anar a un pla menys ètic i moral, més pragmàtic i estratègic, la guerra ha evolucionat molt al llarg de la història. I tot i que les experiències passades sempre serveixen de base per traçar les noves estratègies, les noves tàctiques ofensives, els nous tipus d'armament i les noves estratègies obliguen a adaptar-se.
0: En quin sentit ho comentes, això?
1: Doncs mira, ara mateix, en el ple segle XXI, estem assistint a la fi del domini dels portaavions i dels grans exèrcits com a reflex del poder. I les guerres estan evolucionant cap a un nivell en què una nació més petita i pobra, com Ucrània o l'Iran, pot aguantar el pols a una gran potència gràcies a armament barat, com els drons, organització descentralitzada, geografia, en definitiva, l'adaptabilitat. I això és del que parlarem avui en el canvi de l'imperi romà tardà, que va succeir, amb el que va passar amb l'exèrcit, no? que ho unirem desglossant en aquests dos programes.
0: Molt bé, doncs abans d'entrar en les fonts, no? A parlar de les legions, de l'equipament, de les xifres, avui us avisem que serà programa de comptar soldadets i de pintar miniatures, que això sempre...
1: Avui juguem al risc.
0: Avui juguem al risc. O a Warhammer.
1: No, a Warhammer, més aviat.
0: Exacte. No farem una partida de rol.
1: No.
0: No farem una partida de rol, però... Potser va bé situar-nos una miqueta, vale? Ja ho has anat fent a les primeres preguntes, però quan parlem de això, no? De tardoromans, no? L'imperi tardà, no? El baix imperi, a quin període, zona, de què estem parlant? Situa'ns.
1: Vale, com dèiem, parlem dels segles 3er, 5er i en alguns casos 6er de la nostra era. Vale? Cal recordar que l'imperi bizantí encara era Roma. I així mateixos ells es veien com a romans fins al dia de la seva caiguda.
0: Sí,
1: quan l'últim emperador romà va anar a palmar-la ja contra els turcs, va dir, me voy a morir como el último emperador romano, bla, bla, bla. No?
0: Totalment.
1: Això no obstant, parlaríem sobretot d'aquests segles perquè quan parlem de la caiguda de Roma ens referim, òbviament, a la zona occidental de l'imperi. I té sentit, és a dir, no, jo no consideraria que parlar de la caiguda de Roma i centrar-nos només en la zona occidental és eurocèntric, sinó que té un sentit perquè la ciutat de Roma, que és l'origen d'aquest imperi, està a la zona occidental.
0: Mm-hmm.
1: Tanmateix, existeixen teories que parlen de que Roma no va caure i que igual que l'imperi bizantí va mantenir-se ferm en la defensa de la seva romanitat, la zona occidental simplement es va transformar en un nou model quelcom al que Roma ens tenia ja acostumats, no? Amb aquest canvi de monarquia a república, república a imperi, no? De principat a... Bueno, que sigui, no?
0: Sí.
1: Jo penso que va caure. Sí, que va ser un procés lent i sobretot que va ser intern i així com l'imperi britànic encara queda la Commonwealth i el Regne Unit, doncs Bizanci va ser la Commonwealth i el Regne Unit de Roma durant mil anys més.
0: Vale, perfecte. O sigui, és la resta, no? Una miqueta
1: sí,
0: que...
1: bueno, allò va ser una cosa molt gran, no? Igual Espanya, no? L'estat espanyol, igual va tenir un imperi molt gran, va perdre l'imperi, però encara queda aquest remanent
0: una miqueta de resta.
1: Que, bueno, un dia potser desapareixerà o vés a saber, igual és eterno. No ho sabem.
0: Tampoc...
1: No farem història ficció.
0: Exacte, no farem història ficció sobre això.
1: No tenim cap bolada de vidre aquí.
0: Molt bé. Sempre va bé, no? Fer una miqueta de revisió de les fonts històriques. Si ens volguéssim acostar... O sigui, si tu ara tinguessis els oients de les Portes de Troia davant teu i et preguntessin, Adrià, com podem saber com era l'exèrcit tardoromà, on hauríem de buscar?
1: Bé, hi ha centenars d'articles acadèmics sobre el tema, però d'on hem obtingut la informació sobre l'evolució i la forma de l'exèrcit tardoromà als historiadors que van escriure aquests articles, que són els articles que jo m'he llegit per fer això, eh?
0: Sí.
1: Doncs bé, la principal font disponible és la Notitia Dignitatum, document oficial que enumera tota la jerarquia de càrrecs, tant polítics i civils com militars. S'hi detalla l'ordre de la batalla de l'exèrcit romà. A finals del segle IV s'exposen les bases militars i guarnicions, així com les insígnies de cada unitat. Aquest document va ser redactat entre el 395 després de Crist i el 427 després de Crist. És com un àlbum de Panini del futbol, però de les nacions.
0: És preciós. La notícia de Dignitatium és xulíssim.
1: És possible que passés per diferents actualitzacions, com el Panini.
0: Van fent diferents actualitzacions.
1: De fet, cal assenyalar que l'original ha desaparegut, ningú sap on és, però hi ha quatre manuscrits del segle XV i XVI a Oxford, París, Viena i Múnich. Tots ciutats molt centrals a l'imperi.
0: A l'imperi romà i tant. Sí.
1: A banda d'aquesta font vital, disposem del Reichsgestae Damià Marcelí, soldat veterà i historiador del segle IV, considerat una de les fonts més fiables i valuoses del període. Els seus textos abasten del període del 353 al 378 de la nostra era.
0: Déu-n'hi-do. Però és que recomanem, de veritat, que recomanem molt fort, si teniu el buscador a mà, que busqueu Notitia Dignitatum a Google. Us posarem algunes imatges a Instagram, però...
1: Hi ha una dels escuts...
0: És que és preciós.
1: Que és superxula.
0: És un document que és molt visual, no? I mm-hmm. Sí, sempre ajuda. Quines altres fonts?
1: Saps què em recorda?
0: Aquest recorda.
1: Perdona'm. A les guies que feien... pels soldats americans no, pels soldats francesos sobre les tropes americanes que venien a desembarcar a Europa,
0: que no s'equivoquessin, no?
1: Que deia, esto es un sargento, esto es un no sé què. I tenien allà amb el dibuix del paio, no?
0: Sí,
1: porta
0: sí.
1: Dos fletxes,
0: és que és un sargent, no?
1: Le saluda a usted. Pues això em recorda una mica, és com para que no te pierdas.
0: Sí, bueno, és que és això, és com un inventari, no? Sí. Com una mena de descripció i tot. Quines altres fonts podem trobar?
1: Altres fonts importants són els decrets imperials publicats a l'Imperi Romà d'Orient entre els segles 5è i 6è. Bàsicament el Codi de Teodosi del 438 després de Crist, o la nostra era, uh-huh. I el Corpus Iuris Civilis del 528 al 539. Això hem d'afegir l'obra d'Epítoma Rei Militaris de Vegesi Renat. Vegesi és gairebé vegeta, eh? Va ser datada a finals del segle IV i és un tractat en què es descriuen els usos militars de l'exèrcit romà i conté força informació sobre l'exèrcit tardà, encara que realment se centra en l'exèrcit de la República del Principat. Vegesi, per cert, no s'identificava com a militar, sinó com a vir illustris et comes, és a dir, una persona propera a l'emperador. La veritat és que no sabem gaires coses del Vegesi aquest. Vale? Totes aquestes fonts es contrasten i complementen amb un altre tipus de fonts documentals, com l'epigrafia, els diplomes militars, els epitafis i les consagracions honorífiques, religioses o commemoratives, així com fonts numismàtiques. Addicionalment, l'arqueologia no només proporciona inscripcions i monedes, sinó que l'estudi dels monuments funeraris i de les construccions militars, les fortaleses, muralles, i d'això en parlarem més endavant, així com l'estudi comparatiu d'aquestes amb altres èpoques, ens proporcionen informació important per completar el trencaclosques.
0: Perfecte. Jo crec que ens has donat prou material com per acostar-nos-hi nosaltres mateixos, però ja que ets aquí, ens hi acostaràs.
1: Ja que vaig dirigir una partida de rol...
0: Exacte. Abans, però, de començar a parlar sobre l'exèrcit tardoromà, potser valdria la pena descriure una miqueta de manera molt resumida, perquè això és un melonàs, de com era l'exèrcit imperial abans d'aquesta època de la que parlarem avui.
1: Ho intentaré. Vale? Les legions marianes són el resultat de les reformes introduïdes pel cònsul Gaius Marius, al voltant de l'any 107 abans de la nostra era. Fins aleshores, l'exèrcit havia estat format per ciutadans que pagaven les seves pròpies armes, alguna cosa ben típica, no?, que es feia també a l'antiga Grècia, etc. Però el Gaius va dir, fotrem aquí els pobres també a lluitar, i va professionalitzar l'exèrcit, i ho va convertir de facto en una forma d'escala socialment, perquè tu entraves com un reclutilla i podies acabar allà de centurió com a mínim, no?, o més, o tribú, vés a saber... S'allistaven per uns 20 anys, obtenien un lot de terra en alguna província en llicenciar-se, els lliberts fins i tot guanyaven la ciutadania per ells i la seva família, no? Les legions eren exèrcits grans, s'organitzaven entorn a cohorts. La divisió anava des del contuberni, que són 8 soldats, que seria un esquadró, no? Una esquadra, normalment compartien una tenda de campanya, fins a la legió d'uns 5.000, passant per la centúria, 10 contubernis, el manípul, 2 centúries, la cohort, al voltant de 3 manípuls o 6 centúries, i la legió, unes 10 cohorts. Al capdavant hi havia algú de rang senatorial, el legatus legionis, i després comptava amb 6 tribuns. A part, existien oficials de rang més baix, tot i que el més important, l'eix vertebral, n'era el centurió, que era el cap de 10 contubernis, que eren uns 80 soldats.
0: El que ens sona a tots.
1: Exacte. Seria, jo crec que l'equivalent del centurió avui dia seria una espècie de... entre el sergent i el tinent. Perquè el sergent comanda poques tropes i el tinent comanda una miqueta més, però serien aquest punt, no?, que són aquests oficials de rang mig que són l'eix real de l'exèrcit. Són els que tenen el contacte amb la tropa i a la vegada són els que tenen el contacte amb l'oficialitat. Mm-hmm. No?
0: Perdona, que et talli un momentet, però vam dedicar precisament un programa a les reformes de Caius Marius, al programa 304. O sigui, que ja fa la tira. Que va venir l'Ivan González, que va tenir un paper molt important en el programa 500 en directe. Però res, que si voleu aprofundir més en això que està explicant també l'Adrià, doncs us el recomanem.
1: Bueno, jo segueixo amb,
0: la meva. Endavant, endavant, sisplau.
1: Bueno, parlem això d'exèrcits permanents, que a part de tropes romanes incorporaven entorn de 2-3.000 soldats auxiliars, que normalment eren tropes natives, etc., i implicava una logística important per funcionar. Per anar tancat aquest punt, afegirem que les cohorts havien suposat un avantatge al davant dels grans exèrcits de falanges del món hel·lènic, donat que les cohorts presentaven més mobilitat i flexibilitat, com també més adaptació al terreny i capacitat de rotació de les línies de combat.
0: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
2: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
0: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
2: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, encetem el bloc central del programa amb un altre tema musical. Adrià.
1: Risus Sativus, del disc Pugnate, del grup de música romana. Es diuen música romana. No,
0: molt original.
1: No es van matar, vull dir, van dir, què farem, música romana, punt. Aquest és el nom. A mi em sembla genial perquè com a mínim saps el que estàs comprant.
0: Sí.
1: Bueno, és un grup reconegut internacionalment i dedicat a recrear música de l'antiga Roma, com era obvi. I la seva música, per cert, es va fer servir pel mot Europa Barbarorum del videojoc Rome Total War. El disc Pugnate en recrea la música dels gladiadors, tot i que no és el tema del programa, però mola igual.
0: Avui parlarem del Rome Total War. En algun moment.
1: Ho acabem de fer.
0: En parlarem més, perquè jo crec que per parlar d'aquest programa hauríem de parlar del Total War Attila. No sé si has jugat en aquest.
1: Jo vaig jugar 20 minuts.
0: I ja està. I vas veure que no eren les legions que tu volies. Vas veure
1: sí,
0: que eren molt diferents.
1: ¿Dónde están los legionarios? ¿Qué es esto de comitatenses? No me agrada.
0: Torneu-me les meves cohorts, no?
1: Claro, mis legiones. En fi...
0: No
1: vaig
0: jugar
1: molt, perquè jo ja quan va sortir l'Attila, jo ja havia abandonat el Total War gairebé.
0: Vale,
1: després del Medieval 2 vaig dir que heu fet, i ja aquí ja...
0: Posa el Rome 2 i l'Attila, jo trencaré una llança per ells, aniré a la trinxera a defensar-los, perquè per mi són un dels millors llocs del Total War.
1: Segur?
0: Per mi sí.
1: No sé, potser algun dia, quan els meus fills... vagin a la uni o alguna
0: cosa, ja els hi posis,
1: pues no? Ja els jugaré.
0: Va, quan diguis temps.
1: Exacte.
0: No? Vinga, va, som-hi. Ja ens has descrit una miqueta com era l'exèrcit a l'imperial, no? Gràcies a aquestes reformes marianes. I ara ens toca parlar sobre els principals canvis que hi haurà en l'exèrcit tardoromà.
1: Pues un dels principals té a veure amb la composició de la seva cadena de comandament. És a dir, qui dirigia les tropes. Aquí hi ha una tendència clau, ¿vale?, que es va començar a donar a partir del segle II. Hem dit que l'exèrcit de Roma perdem del segle III, IV, però com ja hem explicat, les fronteres temporals en història, en fi, són una mica àmplies. ¿Vale? A partir del segle II, els cavallers com a classe social, és a dir, si tenim la classe senatorial, que seria la més alta, els cavallers és una de les següents, que serien, normalment ocupaven rang de funcionariat, etc. Pues els cavallers començaran a assumir les funcions de comandància.
0: El segle II, eh?
1: Sí. Vale. És aquella classe social coneguda com a eques que es situava entre plebeus i patricis. Massa acomodats per ser plebeus, massa mancats de noblesa per ser patricis. I aquesta classe anirà ocupant càrrecs de poder i funcionarials al llarg de l'imperi. I això inclouria rols d'oficial d'exèrcit. Vale? La direcció dels exèrcits sempre havia quedat a càrrec dels senadors. I per això, normalment, els equestres se'ls incloïa en l'ordre senatorial abans d'obtenir aquest càrrec. És a dir... No és que, o sigui, els primers que entren a comandar els ascendeixen a càrrec senatorial, però es comença a fer això, d'agafar cavallers, ascendir-los a la situació, a l'ordre senatorial, perquè comandin.
0: Vale.
1: El prefecte equestre va reemplaçar el legatus senatorial al comandament d'una legió. A finals del segle III hi va haver una fase dominada per un conjunt d'oficials equestres de les regions danubianes que van imposar emperadors propis de la seva classe social.
0: Sí.
1: De vegades ells mateixos acabaven amb els emperadors amb la mateixa rapidesa. Era un model d'aquests electorals ràpid. No? No has complit la promesa?
0: Fora. No?
1: Fora, però a la manera romana.
0: A la manera... Molt ràpida.
1: Sí, que no poguessis fer oposició després.
0: Així no podies aixecar tropes ni reclamar res. En fi, per tant, dels primers canvis és la idea aquesta, no?, de qui comandava les legions. Quines altres coses hi haurà?
1: Bueno, un altre dels grans canvis que patirà l'exèrcit té a veure amb la divisió territorial. Al segle IV, les grans províncies es van reduir a nombrosos comandaments regionals de menor entitat.
0: Uh-huh.
1: Amb això, l'exèrcit es va dividir en dos tipus de forces. Els comitatenses, unitats de camp mòbil, i els limitani, que no es traduix per limitaditos, sinó per fronterers. ¿Vale?
0: Vale.
1: Forces estàtiques de frontera. Fixeu-vos que comitatenses s'assembla així una mica a compte.
0: S'assembla una mica...
1: Compte que comitatenses sembla que diguem compte.
0: Uau. Ha estat quàdruple aquesta.
1: Pam! I aquesta ha estat improvisada, eh?
0: Està perfecte.
1: Però ja hem marcat el límit, limitani.
0: Uau, avui estic... I has advertit que venies amb poques preparades, eh?
1: Amb poques, molt poques.
0: Anem a desgranar-los, perquè comitatenses i limitani són les dues paraulotes que ens sonen, no?, dels exèrcits tardoromans.
1: Ah, exacte.
0: I si et sembla, comencem amb els limitani.
1: es limitant i concentrant la majoria d'efectius assignats a la guarnició d'una àrea determinada. En el cas de les fronteres fluvials, ens referim a ells com a ripenses. Els romans els imulava posar un nom per a cada cosa.
0: Ripenses.
1: No és el mateix un limitant i un ripense, perquè el ripense està en un riu. Sí, punt. Lògica romana.
0: Vale.
1: Ja, però fan el mateix. No, està en un riu. Vale. Eren tropes reclutades localment, vale? Sota comandament d'oficials equestres, duches, ducs.
0: Una altra paraula que ens sona.
1: Exacte.
0: No?
1: De cada duche, però no duche del Mussolini, eh?
0: No.
1: Duche de duc.
0: De duc, sí.
1: Del gran ducat de Lituània, aquestes coses.
0: Sí.
1: Duche, que és general, no?, en llatí, de cada regió o praeposti limitis.
0: Prefereixo duche.
1: Sí, jo també. Jo crec que per això va triomfar la paraula. No hi ha el títol de preposti en joc, però de duque sí. En fi, el seu comandament no sempre coincidia amb els límits territorials de la província, és a dir, que podien tenir comandament sobre territoris de diverses províncies. Mm-hmm. I sí, això que dèiem, el concepte, per si no queda clar, el concepte posterior nobiliari de duc ve d'aquests duches.
0: Molt bé. Bueno, és que no ens oblidem que estem en els segles finals de l'Imperi Romà, per tant, estem començant a entrar a una administració cada cop més feudal, medieval, no? Vull dir que al final el món feudal es construeix, no?
1: Això saps que ho explica molt bé? És en un llibre, que és un manual d'història, però és molt breu.
0: Digues quin és.
1: El Jean Florí, els cavallers i cavalleria de l'edat mitjana.
0: Vale.
1: No era el que tu pensaves.
0: No, jo estava pensant en el de l'antiguitat, el món de l'antiguitat tardana, de no, Peter Brown.
1: No l'he llegit aquest encara.
0: Doncs, però el Jean Florí, jo el vaig llegir a la carrera, aquest.
1: Sí, jo també. I és molt fi, és sobre la cavalleria medievalitat, però el primer capítol ja t'explica com es va formar en el feudalisme a l'Imperi Romà, i ho explica molt bé, en molt poquetes pàgines.
0: Molt bé, doncs recomanem. Mira, en una resposta, dues recomanacions de llibres.
1: Molt bé.
0: Per tant, molt bé, hem parlat breument dels limitanei i ara toca comentar els comitatenses.
1: Els comitatenses eren unitats de camp, comitatus, comitatus, suposo que venia aquí una mica el tema del camp, subjectes a les ordres immediates d'un dels emperadors o dels seus subordinats directes. Eren tropes selectes, d'elit, per a la realització d'ofensives i campanyes a l'estranger, on el protagonisme principal quedava en mans de la cavalleria. Aquí, amb cavalleria, ens referim a soldats a cavall, no a la classe social.
0: Mm-hmm.
1: Vale? La Notitia Dignitatum ens informa que a l'Imperi Oriental es comptava amb 5 exèrcits de camp, 2 dels quals estaven associats a la cort imperial, i 7 regiments de cavalleria de la Guàrdia Imperial, els Escolae, cadascun sota el comandament d'un mestre de soldats, subordinat a l'emperador. Pel que fa a l'Imperi Occidental, comptava amb 7 exèrcits de camp, 3 dels quals eren relativament petits, estaven sota el comandament d'un comes, que es tradueix com a amic o company, i del qual deriva la paraula comte, que ja abans hem fet la broma, ara ja no entra. Aquests comes responien davant d'un mestre d'infanteria un mestre d'infanteria i un mestre de cavalleria, sempre sota les ordres de l'emperador.
0: Molt bé. Per tant, els limitanei vivien els límits de l'imperi, no?
1: Vivien els límits, que no el límit.
0: Bueno, depèn de quin.
1: Bueno, ui, hauria
0: hi havia algun pujadíssim, saps?
1: Algun Tito Pulo de l'època.
0: Gran sèrie.
1: Gran sèrie.
0: Gran sèrie Roma.
1: Avui estem...
0: Moltes recomanacions. Grandíssima sèrie. Bueno, a mi és una de les millors sèries històriques que hi ha per mi.
1: Jo crec que és una de les... Sí, de les millors sèries històriques i que la... Perquè això és una coproducció de la BBC amb...
0: HBO.
1: Aquí es van cobrir de glòria, eh?
0: Sí.
1: Dues temporades divines.
0: Hauran ballit una mica malament. Jo crec que em ballit
1: una
0: mica malament.
1: L'última vegada que la vaig veure a mi em va semblar igual de fantàstica.
0: Sí, perfecte.
1: Però no sé si fa massa anys. Jo, fa 6 anys que no sé on visc.
0: La paternitat.
1: Exacte.
0: Els limitanei vivien als límits de l'imperi i els comitatenses on s'allotjaven, on s'assentaven.
1: Les unitats comitatenses estaven establertes força a l'interior de les províncies i han estat considerades reserves estratègiques mòbils capaces de desplaçar-se allà on els problemes les demandessin.
0: Uh-huh.
1: Aquesta estratègia resolia dos problemes. El primer eren les dificultats i els riscos que suposava mobilitzar tropes de la frontera quan un enemic aconseguia travessar-la. És a dir, si has de mobilitzar tropes de la frontera, fas un altre forat allà. Llavors, si tu tens unes unitats ja que es puguin moure dintre de l'imperi, doncs deixes la frontera intacta, no? El segon és que, ja en època del Principat, en aquells dos primers segles d'imperi, les legions complien tantes funcions que resultava difícil desplaçar-les a altres àrees per al combat. Per això, es va començar a recórrer a l'ús de destacaments de legionaris en lloc de les legions senceres. És a dir, que ja comença a conformar-se aquesta idea d'exèrcits més petits i mòbils preparats per al desplaçament.
0: Important, eh? O sigui, aquí, a poc, anem veient com els exèrcits es van fragmentant...
1: És que és tot, no?, un procés, i és un procés lògic, i no hi ha, aquí no hi ha cap... No, no, recordàvem... No, no, si és que és sí, més, sí, més útil així, no?
0: Bueno, té sentit, no?, amb la realitat de l'imperi.
1: Clar, moltes vegades la historiografia ha presentat els Limitani com a milícies, també, que exercicia un paper de soldats pallesos, mm-hmm, de manera no continuada, però la realitat és que eren tropes regulars entrenades.
0: Vale.
1: L'única diferència que tenia amb els comitatenses era el seu estatus. Ells tenien la funció de guardar les fronteres i, ocasionalment, zones amb problemes de desordre interns. Els limitants no havien d'enfrontar-se a incursions d'importància o invasions. El seu nombre no era adequat per això, sinó que s'enfrontaven a conflictes de menor escala o eren molt eren molt eficaces. Vull dir que ja tenien una tropa que era pels conflictes grans, que eren els comitatenses, i l'altra que era per guardar la frontera. Era, jo què sé, la Guàrdia Civil.
0: Bueno, però, és que té però és que té molt sentit, no? Perquè fas unitats petitones per defensar les fronteres, que són més mòbils, més no sé què, i quan tens una invasió, com comentaves abans, si és una invasió a gran escala, doncs avises els comitatenses, no?, que arribi l'exèrcit gran, que a més depèn directament de l'emperador. Vull dir que, bueno, té molt sentit, que no és que estiguessin tontos. Arribem al moment del programa que ens toca comptar soldadets. Comptar soldadets i pintar-los, com dèiem abans, o personalitzar-los, depèn de què juguem, no?
1: Jo m'he fet un exèrcit imperial amb la senyera. No m'ho he fet perquè és molt car, Warhammer.
0: És car. Llavors pots jugar a videojocs, però clar, és que no tens temps. Quines unitats podem distingir en aquests exèrcits tardoromans?
1: Doncs mira, la notícia de Dignitatum recull una àmplia gamma d'unitats diferents segons el tipus d'exèrcit. Les tropes comitatenses es dividien en infanteria i cavalleria. Vale. Dins la infanteria trobaríem la infanteria legionària, que seria la infanteria passada, dividida al seu torn en sènior, veterans i júnior, no veus?
0: Fins aquí s'entén. Cavalleria, infanteria, sènior, júnior.
1: Falten els benjamines.
0: Aquests no els van posar.
1: Addicionalment, dins de la infanteria hi ha els auxilia palatina, similars a les cohorts auxiliars del Principat. No sembla que hi hagués massa diferència entre la infanteria legionària i l'auxiliar pel que fa a l'equipament i tàctiques. Sembla que van ser una creació de Constantí i van ser una de les portes de la germanització de l'exèrcit romà. La cavalleria, per la seva banda, es dividia entre els vexillationes comitatenses, que serien els regiments regulars, i les palatines, que serien regiments d'èlit amb un sou i rang més alts. Algunes unitats, poques, reben el títol honorífic de comites, companys. A banda d'això, trobem unitats especialitzades de cavalleria cuirassada anomenades catafracti. Els amants de Age of Empires 2 segur que les coneixen.
0: I els que han jugat els bons jocs del Total War també, Adrià, em sap greu.
1: El 2 i el...
0: El Rome 2 i a la Tila, home. T'estic generant aquí una mica de salivera, eh?
1: No sé per qui vinc, si sempre m'acaba explicant amb alguna cosa.
0: Sí, tenim els catafracti,
1: no? I els clibanari, que era cavalleria cuirassada, també. Vale. La resta d'unitats de cavalleria es dividien en escutari, anomenats així per l'escutum, un escut particular que tenien,
0: sí,
1: que eren tropes d'elit destinades a l'escolta de dignataris o de l'emperador, i els establesiani, nom del qual prové la paraula estable, cosa que suggereix que originalment eren el personal d'estables o cavalleria d'escolta, i els promoti, que originalment formaven liquides legionis, però que van ser ascendides per separar-les de les legions i poder formar unitats independents durant el segle III.
0: Déu-n'hi-do. Hi ha alguna cosa més que haguem de saber sobre els exèrcits comitatenses?
1: Sí.
0: Som-hi.
1: Anem. Dins de l'exèrcit comitatense, algunes unitats d'infanteria i cavalleria quedaven vinculades per formar brigades que sembla que no es separaven. A vegades apareixien com a numeri, una etiqueta poc clara que de vegades també s'utilitzava per anomenar unitats estrangeres o federati, federades.
0: Que d'aquí ve la paraula...
1: Feudalisme.
0: Els feudetari, no?
1: Exacte. Feudalisme i federació, també.
0: Uh-huh.
1: Es reclutaven dins d'un mateix grup ètnic i solien especialitzar-se en una tècnica de combat particular. Però amb el temps van començar a reclutar sense distinció fins a no diferenciar-se de l'exèrcit regular. Ja va arribar un moment que vam dir, que... No, mira, els números, endavant. Saps? Fotre un gal, un got, un no sé què.
0: Un egipci, no?
1: I... Una, un got, una copa, una gerra.
0: Uau, i et queda una vaixella fantàstica, no?
1: avui anem. Vaixelles com una armada, no? També de vaixells.
0: Sí, exacte.
1: Avui estem sembrats, vale.
0: Molt bé. Això sobre els comitatenses. Què hem de conèixer sobre els limitanei? Que recordem, comitatenses, exèrcit gran, més central, en territoris més centrals de l'imperi, limitanei... Exèrcits més fraccionats, potser, no? I dividits per tota la Limes, no?
1: Pel que fa als Limitani, la infanteria legionària també es dividia en destacament sènior, les unitats antigues, i júnior, les més noves. Això s'hi sumava l'ala auxiliar. La cavalleria es dividia en esquadrons de 50 a 100 homes, amb els cunei equitum, cavalleria en falca, i després els equites. Els cunei equitum, cavalleria en falca, per qui no sabia, és la formació en cunya típica que els mola molt a les pel·lícules i tal. La fan servir a tot arreu. I, sí. Bueno, no sempre es feia servir, però vale. Okay. També dividits entre seniors i juniors. Així com una cavalleria auxiliar a l'AE, dividida en primari i secundari. Uh-huh. S'inclourien els numeris sense gaire especificació. Addicionalment, existien altres tipus d'unitats, com les forces de segona línia o pseudocomitatenses, que eren antigues tropes de frontera, ara part de l'exèrcit de camp. També els regiments de la Guàrdia Imperial o Escolai, 12 en total, de 500 homes cadascun. En aquests períodes també eren utilitzats com a exèrcit de camp.
0: Molt bé, hem parlat de cavalleria, infanteria... Tot això és molt avorrit. No, és molt típic dels exèrcits. Tenien cossos especialitzats?
1: Home, una gent que anomena diferent els limitani si és estan veritat, en un riu
0: veritat,
1: o no,
0: és veritat.
1: Com no ha de tenir cossos especialitzats?
0: És veritat, no sé, és que no seria perquè pregunto.
1: Tenim uns que porten pa, es diuen panetani. No, no és broma. Però
0: panetone, sí,
1: aquí
0: sí.
1: Trobem les primeres unitats especialitzades d'artilleria, encara que segurament la infanteria encara operava catapultes en moltes ocasions, que estaven especialitzades en la defensa de fortaleses i ciutats. Disposaven també d'esquadrons navals, tant comitatenses com limitani, quan era necessari. I finalment els arquers o sagitari, que no és que tots fossin sagitari, sagitari volia dir arquer. Sí. Unitats a peu o a cavall, mauri o dalmatai, segons si anaven a peu o a cavall. Vale?
0: Vale.
1: Tot i que es mencionen de manera especial a Notitia Dignitatum. Segurament les unitats regulars d'infanteria i cavalleria tenien homes entrenats amb aquest tipus d'armament i tàctiques. I hem de dir que les esquadrons navals, si no, aquí no tinc apuntat, però si no recordo malament, també tenien diferenciació entre els que estaven destinats al mar i als rius.
0: Què s'hi passa amb els rius?
1: No? Romans, no sé. Tot organitzat.
0: Tot ben quadradet. Tot,
1: sí.
0: Molt bé. Fins ara ens has estat descrivint, no?, els comitatenses, els limitanei i els cibus d'unitat que hi podem trobar, i ara toca mullar-te. Sí, ara toca una miqueta fer allò que costa una miqueta, que és posar una miqueta de xifres. Com de grans seran aquests exèrcits en el camp de batalla?
1: La veritat és que la documentació referida a la mida de les unitats i a la seva organització interna és escassa. Se sol assenyalar que la mida de les unitats és rígida, però la manca d'evidències potser significa que es tractava d'alguna cosa més flexible. El que sí sabem, gràcies als testimonis, és que la legió d'uns 5.000 efectius d'èpoques anteriors va deixar d'existir. No sabem en claredat quan ni les causes. Potser la mobilitat més gran o la necessitat de cobrir millor l'IMES, però sembla que no hi ha una evidència clara. Segons Vegesi, en temps de Dioclecia, algunes legions mantenien fins a 6.000 efectius. En general, el consens gira al voltant de 1.000-1.200 soldats durant el segle IV per als exèrcits comitatenses, i pel que fa als auxilia palatina, segurament rondaven una mida entre 500 i 600 genets. Tenim clar la mida d'escolar, ja esmentat anteriorment, de 500 soldats. Però totes aquestes estimacions són teòriques. Quan a les tropes limitani no en tenim cap pista. Les estimacions que donaven autors com Arnold Hugh Martin Jones, basant-se en les dades de Gatias Escolàstic, un historiador bizantí del període de Justinià I, han estat descartades. Estava pensant que l'Arnold Hugh Martin Jones no s'aclara en quin nom té.
0: Té masses.
1: Bé, segons Agatias, rondava els 645.000 efectius en total.
0: Home.
1: Jones va deduir que Agatias incloia les forces navals i basant-se en la notícia d'Ignitat va estimar uns 600.000 efectius.
0: Déu-n'hi-do. Molt baix imperi, molta crisi, però no es quedaven curts. Vull dir, estem parlant de 600.000 efectius.
1: Més o menys el que té França.
0: Imagina't.
1: Sí, són 600.000 efectius. Hem de pensar que l'imperi era un imperi gran, ocupava un gran espai de territori, tenia moltíssima població. Uh-huh. L'historiador Richard Duncan Jones va calcular que Arnold Hugh Martin Jones, tot queda entre Jones aquí, havia sobreestimat entre 2 i 6 vegades la mida de les unitats.
0: Hòstia!
1: Després de revisar-ho, basant-se en un gran corpus de proves arqueològiques de totes les fronteres imperials, va arribar a la conclusió que aquestes havien estat dissenyades per allotjar guarnicions molt més petites.
0: Vale.
1: Quan els jocs arqueològics s'aconsegueixen vincular a les fortaleses anomenades a la notitia, el resultat és que els residents que s'hi reflecteixen solen ser també pocs. Alguns exemples són la Legio Segona Hercúlia, creada per Dioclecia, que ocupava una setena part d'una base militar típica de l'època del Principat.
0: Una setena part, eh?
1: Una setena part.
0: Vale.
1: A Bucina, un altre exemple, la cohorts tercera Britonum estava ubicada en una fortalesa que constituïa només un 10% de l'antic fort de l'època de Trajà. Tot això s'ha d'analitzar amb cura, perquè de vegades les unitats reflectides en un dia poden ser només destacaments. A vegades es mostra la mateixa unitat en dos o tres jocs. Avui es suggereix que l'exèrcit regular del segle II era molt més gran que el total de 300.000 efectius assumits. Es calcula que, tenint en compte els auxiliars, l'exèrcit del Principat van arribar als 450.000, sense comptar flotes i foederati. Per tant, per al Baix Imperi parlem d'un exèrcit menor a 450.000.
0: Per tant, no amb aquelles xifres estratosfèriques de 600.000, no?
1: No, seria... sí, entre 300 i 450.000 vale. Estaria normalment la fitxa, que ja és una xifra.
0: No, és una xifra important, i tant, i tant.
1: Vull dir, parlem d'una època de decadència econòmica, vull dir, que sí que és cert que hi ha una decadència econòmica, que el canvi de l'exèrcit no respon únicament a això, sinó a una estratègia lògica, és cert, però hi ha una decadència econòmica, hi ha problemes, no? És una època...
0: Sí. Molt bé, tenim divisions, tenim xifres, tenim comandaments, i ara toca pintar, vestir i equipar els nostres soldadets. Com ho farem? Què els hi posarem?
1: Bé, analitzarem en més detall l'armament. Observem que aquest armament nou correspon als canvis tàctics. El més famós o més visible quan veiem una representació d'un soldat romà del Baix Imperi és l'abandó de l'escut rectangular clàssic per un de rodó o ovalat. Aquest va ser adoptat al segle III, és més pla i s'adapta millor a les tàctiques d'escuts entrellaçats, així com a les tàctiques de falange d'estil grec, que es recuperen en aquesta època.
0: Curiós, perquè s'havien abandonat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la falange no para de recuperar-se cada cert temps, no? El segle XX i ara el XXI sembla
0: el
1: que tot està de moda.
0: Van sortint coses de falange, no sé per què. No?
1: Sí, coses rares. Al segle II també veiem com es produeix una fusió de les influències gales i italians en la fabricació de casc per a les legions, estandarditzant i simplificant fins a arribar a un model caracteritzat per la senzillesa, la practicitat i el baix cost.
0: Això és molt important.
1: Es coneix com Spangenhelm, el nom és germànic, per cert, ja que és un casc que es va utilitzar molt durant l'edat mitjana.
0: Vale.
1: Es tracta d'un casc semiovalat format per tires de metall que es subjecta amb plaques d'acer i bronze, amb galteres articulades i, en alguns casos, amb protecció per platí.
0: Molt bé, ja tenim el casc. I la cuirassa, què?
1: Bé, les noves cuirasses buscaran la resistència, però també la mobilitat, ja que havien de felicitar el cos a cos de la infanteria passant. S'abandona la clàssica lòrica segmentata, substituïda cada cop més per la lòrica hamata, o cota de malles.
0: Millor així, que ho aguantarem tots, eh?
1: Vale. I per la lòrica squamata, o cuirassa d'escates.
0: Perfecte.
1: Algunes unitats de cavalleria van començar a adoptar armadures més pesants que les de la infanteria, com és el cas dels catafractí i els clivanari, unitats a les quals tant el general com el cavall anaven cuirassats.
0: Anaven vestits de ferro, no? Sí. Bueno, per recordar, no? La clàssica lòrica segmentada a la que està fent referència a l'Adrià és aquella que quan tots vosaltres tanqueu els ulls i penseu en un legionari, és la que porta. No?
1: La de l'Astèrix.
0: Exacte, l'Astèrix Bèlix, la Gladiator.
1: És superxula, però
0: va funcionar durant un temps concret.
1: Sí, la de malles és molt millor...
0: Més difícil
1: de
0: fabricar.
1: És la millor, però és molt cara. I llavors fan l'esquamata, que és una castanya, és bastant... Bé.
0: No t'agrada a tu l'esquamata, eh?
1: Són com escames posades, aguantades amb tires. Allò, bé, un cop mal donat te l'aguantava, però si apuntàvem bé, estaves
0: malament,
1: fotut,
0: no? Molt bé, ara ja ho estàs avançant. Anem a descriure-les una miqueta. Com eren aquestes armadures corporals?
1: La lòrica de Magda, les mànigues a vegades arribaven fins als canells i l'extensió de la part superior fins al cap, cobrint-se amb una mena de còfia. Era pesada de 8 a 14 quilos. Oferia una bona protecció davant d'estocades i talls de fulla, encara que les anelles podien clavar-se a la pell i causar ferides. Però clar, parlem que et causa una ferida... superficial. Vull dir, t'està evitant que et clavin una espasa,
0: clar.
1: Però t'està deixant pues, les anelles marcades a la pell.
0: Clar.
1: Però bueno,
0: sí.
1: Jo també prefereixo
0: si
1: les
0: triar,
1: anelles.
0: Sí.
1: Per aquest motiu van afegir una vestimenta protectora sota, vale? El seu major defecte és que eren lentes de produir, cosa que tampoc les feia barates.
0: Anell per anell, no? Enllaçant-los,
1: etc. Que per cert, et pots fer una amb les anelles de les llaunes de Coca-Cola, si vols.
0: Quina gran idea!
1: He vist gent que ho fa.
0: En tens una guardada a casa?
1: No, però estic pensant en guardar perquè ve molta merda d'aquestes. Les guardaré, potser algun dia quan tingui temps me la faig.
0: En fas una, clar.
1: La lòrica squamata es fabricava aplicant petites peces de metall en forma d'escata més o menys grans, això que explicàvem fa un moment, enganxades entre si sobre una peça de lli o de cuir que fa de base. Oferia menys mobilitat i resistència que les de malla. Les escates no eren prou gruixudes per evitar cops de fulla i es podien travessar fàcilment amb una estocada d'espasa o de llança. Era barata i fàcil de fabricar i mantenir, sense requerir artesans especialitzats. O sigui, la feien servir pues, per això, perquè en fi, costava 4 duros, però això protegia pues, el mateix que costava.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa amb una nova cançó.
1: Sinfoniaki, o Sinfoniasi, és una cançó de Sinàulia, inclosa en el volum 2 del disc Roma Antiga. Sinàulia és un equip de músics, arqueòlegs, paleontòlegs i coreògrafs dedicats a l'aplicació de les seves recerques històriques en la dansa i la música antiga.
0: Brutal, brutal.
1: En particular per al món etrusc i romà. Bàsicament fan que cor similar al Faria Faragi, però potser més especialitzats, perquè estan especialitzats en el món etrusc i romà, i en Faria fa de tot el món, tot i que el Faria el que fa és col·laborar amb gent de diferents cultures i països i especialistes en diferents músiques per fer les seves peces, eh? Vull dir que no és que sigui ell sol allà
0: fent les coses.
1: Aquest grup, per cert, és italià, si no m'equivoco.
0: Vale. Pel que fa, hem parlat de l'armament defensiu, no? Dels escuts, de les armadures, els cascs, que parlem una miqueta de les armes, no? De l'equipament ofensiu.
1: Vale, les armes més famoses del legionari eren el gladius i el pilum. Tampoc se'n salven, acaben sent substituïdes per l'espata. Espada? Espasa.
0: Espata, sí.
1: Vale, jo vaig dir...
0: Espasa, sí, l'espasa.
1: L'espasa i la lanquea, la llança, vale? Que era una javelina, la lancea, lanquea, era una javelina més lleugera que el pilum, amb un punta menor i una capacitat de penetració inferior. S'utilitzava com amb un propulsor de tires de cuir per augmentar el seu abast. Podia ser utilitzada com a arma llancívola, és a dir, que la llançaves, o com una llança que tenim tots en ment, no?
0: Sí, sí, de punxar des de la mà.
1: I endollar-li el cavall que et ve de front. Es va dotar intentant pal·liar l'abast del pilum tradicional, així com buscar una reducció del cost de fabricació. L'espasa, per la seva banda, havia estat emprada durant el Principat per part de les unitats d'infanteria passant a auxiliar, així com per la cavalleria. Des del segle II s'estén entre la infanteria legionària. Era més llarga que el gladius, assolint entre 60 i 70 centímetres de fulla. El tamany no importa. Afegint-hi...
0: O qui punxa abans guanya, per tant...
1: I afegim 15-20 centímetres més d'empunyadura, vale? O sigui, són entre 80 i 90 centímetres en total. Amb una amplada entre 4 i 6 centímetres. És de clara influència bàrbara, germànica. Ara el soldat la porta al costat esquerre subjecta a un tahalí, una banda de cuir que creua des de l'espatlla dreta fins a la cintura esquerra, o la subjecta al cinturó. Està pensada per atacar amb el tall, però és útil com a arma d'estoc. No se sap bé el motiu pel qual es va adoptar, però segons l'historiador Adolfo Raúl Menéndez Arguín, segurament és deu al fet que la lancea té menor poder de penetració, evitant que l'enemic es vegi obligat a llançar el seu escut. Perquè la gràcia del pilum, per qui no ho sàpiga, és que es clavava l'escut i es feia impossible fer servir escut, llançaven l'escut i ja anaven sense escut i llavors amb la gladius l'acabaves matant. Per tant, agafen l'espata, que respon a la necessitat de lluitar contra un enemic protegit amb un escut.
0: Molt bé, i clara influència germànica, no? S'assemblarà més a les espases medievals que tenim al cap, etc. Hi ha alguna arma més que vulguis comentar?
1: La plombata.
0: Aquesta és curiosa.
1: Sí, a partir del segle III es fa servir la plombata, que és una fletxa d'un metre de longitud amb una punta de metall allargada, l'estrada a l'extrem inferior amb un engruiximent de plom que fa de contrapès i augmenta la capacitat de penetració. És una arma llancívola...
0: Sí, sí, que estira amb les mans.
1: Que, tio, és una arma

0: Cal dir que les corts es van desenvolupar a partir de la falange etrusca, que és un dels molts exemples de la capacitat adaptativa romana. Per tant, no parlem de dos sistemes de lluita tan allunyats entre si. La falange és més compacta i Roma hi torna a aquest model quan se'n veu necessitada. Uh-huh. La tàctica de cohorts, de fet, va resultar superior a les falanges hel·lèniques gràcies a les seves unitats independents capaces de maniobrar de forma autònoma i adaptar-se a terrenys irregulars, permetent rotar de manera fluida les línies de combat. Això tenia sentit contra grans exèrcits, perquè els exèrcits hel·lènics eren exèrcits grans.
1: Grossos.
0: Clar. Però ara les tàctiques enemigues han tornat a canviar i moure 8 o 10.000 homes ja no és tan senzill. Cal assenyalar també que hi ha clares diferències entre la frontera oriental i l'europea. Els parts i els perses lluiten essencialment amb cavalleria lleugera, arquers muntats i també cavalleria passant. Davant d'aquestes tropes, la infanteria passant era poc efectiva. Per això, la infanteria lleugera i la cavalleria es tornen essencials. Les legions necessitaven formar masses compactes capaces de resistir les embestides de la cavalleria i proporcionar un punt de suport a la resta de tropes durant la batalla. El terreny també era més apte per a aquest tipus de lluita.
1: Molt bé. Adrià, havíem preparat algunes preguntes al final del programa per si ens sobrava temps, però crec que estem acabant clavadets. Per tant, si et sembla, ens emplacem ja en el següent programa.
0: Doncs ja parlem al proper programa.
1: Parlem del proper programa, així que moltíssimes gràcies per començar-nos a fer aquest esquema, no?, dels canvis de l'exèrcit tardoromà.
0: Per mi és un plaer, sempre que em deixin fer els meus xistes, jo vinc.
1: Vine quan vulguis. L'Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i nosaltres us esperem a la propera setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Les Portes de Troia, amb Albert Torretxe i Albert Abril.
3: El control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antúnez. Continguts en xarxa.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
1: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocava ni quarts ni hores.
2: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
3: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
4: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, eh? La seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, no la tan... la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
5: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
6: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
7: Es maten a totes!
6: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
8: Ara pujarà el preu de la llet.
6: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
9: Queda un any, un mes i 13 dies.
10: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
11: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
12: Divendres 16 d'octubre.
13: A 6:15 de la tarda, a la Biblioteca de Caldes...
14: Històries que ballen, descoberta corporal per a nadons amb música i contes amb Mercè Martínez.
13: A partir de les 7 de la tarda al Parc de Can Rius.
14: 5a edició de l'Oktoberfest, a càrrec de l'associació Aimava.
13: A 11:15 de la nit al Parc de Can Rius.
14: Concert de versions amb les Reines del Mambo.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
6: Sabies que el 99% de la gent no arriba fins al final d'aquesta falca? És mentida. Però ara que ja hem fet el hook dopamínic i tenim la teva atenció, recorda, el mateix xaval pesat de sempre, un any més, a l'Hora Gosarapa. Aquest any, com a bon programa juvenil, passem els divendres al vespre, de 8 a 9. Què hi trobaràs? Una mica de tot. Portarem convidats, amigues, col·legues, donarem veu a les entitats, a les causes socials, l'educació i la gent del poble, que aquest any hi ha eleccions i els joves últimament venim carregadets d'odi. Hi ha dies més intensos, d'altres molt més caòtics, i no patiu, també hi ha dies de cromos de futbol i de divagenades. Per tant, aquest any, els divendres al vespre, de 8 a 9, us serviran com a prèvia del cap de setmana. Us esperem a l'Hora Gosarapa.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Fórmula Cat, la música quilòmetre zero. Dissabtes i diumenges, de 12 a 1 del migdia, una hora de música en català.
1: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
0: La música en català d'ara i de sempre és la protagonista del Fórmula Cat.
2: I de sobte tot sonrisa, alegria i la pena, l'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes.
0: Dissabtes i diumenges, 60 minuts de música amb denominació d'origen.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Bon dia, bon dissabte. Aquí comença el Balneari.

0: Molt bon dia, què tal? Com esteu? Bon dissabte, benvinguts una setmana més al Balneari, el vostre radio show de confiança. Aquí a Ràdio Caldes els dissabtes al matí de 9 a 10, no ens perdeu la pista, de 9 a 10 els dissabtes. I com sempre ja hi tornem a ser aquí, avui sí, primer programa del mes d'octubre, segon programa de la tardor, tercer programa de la temporada, programa 106 de tota la història del Balneari i dia 3 d'octubre. El 3 d'octubre, el dia del discurs del rei aquell que tenen a les Espanyes.
1: Ah, sí?
0: De la vaga general.
1: Sí. Molt interessant.
0: Oriol Lluch, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Interessantíssim. Interessantat. Interessantat.
2: Ah, estàs... Està assentat d'una manera interessant.
0: Interessant.
1: Amb una gran expectació per allò del discurs del rei.
0: Molt bé. Oriol Sanahuja, com estàs?
3: Bon dia, molt bé.
0: Tot bé?
3: Sí.
0: Sí?
3: Sí, sí.
0: De dissabte ja...
3: De dissabte,
1: no, clar,
3: totalment.
1: Que vols que estigui?
3: De divendres.
0: Oh, de veritat, eh? De veritat.
3: De dissabte, de dissabte. De dissabte amb aquella sensació de...
1: De dissabte.
3: De relax, d'encara cansat, però de relax de dissabte.
1: Literalment.
0: Oh, ja estem al moderno. Al moderno del programa. Bé, bueno, doncs res, escolta, avui... Tot bé? Tot bé, que l'octubre està sentant bé...
1: De moment, moment sí. Sí, sí.
3: Mentre no vingui el rei a fer cap discurs,
0: no,
3: està sentant bé.
0: No vingui el rei a fotre res.
3: Exacte.
1: Sí, no fa res.
0: No. A fer menys, o sigui, a fer veure que fa alguna cosa però no fer res.
3: O sigui, restar, o sigui,
0: exacte.
3: Negatiu.
0: Malament. Puta Espanya. Ai, això no es podia dir.
1: No.
0: Bueno,
3: no,
0: és veritat
3: no
0: que
3: ara arribar aquí.
0: Ara el Lluc no es pot dir coses, però s'està convertint en un nyordo professional.
1: De quin partit és l'alcalde de Caldes?
0: Els partits i els alcaldes em són els collons.
1: No ho saps.
0: Sí, Esquerra Republicana, clar. Que...
1: Ah, llavors sí que es pot dir.
0: Segur?
1: Clar.
0: Sí, seguro?
1: Bueno.
0: Segur?
1: Ah, sí.
3: Jo no entraria en aquest jardí.
0: Com l'Angelina. Sí? Ho pot dir?
3: Jo no entraria en aquest jardí, nois.
0: De què? De quin partit és l'alcalde?
3: No, entrant en global. Tenim moltes coses a dir.
1: Aquesta temporada està...
0: No cal parlar de coses dolentes. No. Parlem de Salvador Illa.
1: Primer s'estan parlant molt. Aquestes campanes s'estan parlant molt els anuncis d'aquesta temporada.
0: Parlem de l'UBA que fa el Salvador Illa.
1: No es pot dir res.
0: No,
1: ja
0: no es pot dir res. No parlem del rei.
1: Vale.
0: Bueno, no, que m'ha fet gràcia aquest punt del Sanahuja. Ha recollit com amb un to de cirici total. Bueno, va, parlem de coses de concòrdia.
3: És que a la teva última pregunta, que el Lluc s'ho estava rumiant, he pensat, és que anem pel Pedregà.
1: No.
3: Millor.
0: Però per què?
1: Ja no anava a dir res més.
3: Va.
1: Si la cosa no podia empitjorar...
0: A veure...
1: Perquè no anava a dir res més.
0: No es poden dir les coses pel seu nom en aquest país.
1: No, perquè de vegades un silenci val més que mil paraules.
0: I ja està?
1: Ja està.
0: Això és el que...
1: Sí.
3: Veieu?
0: Així millor.
3: Però
0: no en fem gaires de silencis perquè això és ràdio.
1: No en sabem. No dominem el tempo del silenci com els grans mestres.
0: I de seguida se'ns podria derivar una pèrdua d'oients, cosa que...
3: No pot ser.
1: Que no se sent!
0: Bueno, comencem?
1: Sí.
0: So del dia?
1: Endavant.
3: So del dia.
0: Això sí que ens agrada, aquesta sintonia. A mi,
1: sempre.
0: El rei no ens agradarà, Espanya no ens agradarà... Això ja ho hem dit o no ho podíem dir?
3: I tant, no ho podem dir de tot. Vinga, adéu el que vulgui.
0: Esquerra Republicana... Silencis, el que
1: vale.
0: I això sí que ens agrada, la musiqueta aquesta. Com es deia el que toca això?
3: El Sam?
0: Sí. No sé si ha fet vacances aquest any, eh?
1: No.
0: Per un tema d'esclavatge, sí. No sé si ha fet vacances. Na. Com disfruta el sonar, ja.
3: Sí.
0: Escolta, avui so del dia, algun tipus de pista, de cosa que ens vulguis comentar abans de la seva escolta o...
1: Ja no és una so que ens remeti a l'actualitat.
0: A veure. Ja està. Bueno, Sanahuja.
3: Palante.
1: Fa un mes...
0: Ja està, el Sanahuja, pobre,
1: mig,
0: ja està amb les mans aquí i li has fotut aquest...
1: Era un seu amor actual, sí. Ara ja, no.
0: Va. Jo fins aquí, no diria més.
1: No.

0: despertat i tot, de lo llarg que és aquest so. I ja està, vull dir, així, doncs, el rato que es consideri.
1: Explica'm la pista, Lluc, una altra vegada. Explica'm la pista. Torna'm a dir la pista. Fa un mes i mig era un so actual i ara ja no.
0: Rabiosa.
1: Per això és... el vent sempre és actualitat, no?
0: El vent és vida,
2: el
0: eh?
2: Vent!
1: Ah, cara, el vent! El vent sempre és actualitat.
2: El vent sempre és actualitat.
0: Sí, bueno, vale, però no us encalleu aquí.
1: Ah, bé, jo estic pensant, eh? Això fa pinta de ser vent, de fer un vent, de fer alguna cosa que es mou amb el vent. Clar, hi ha moltes interpretacions sobre això.
0: Hi ha moltes coses que mouen.
1: Això pot ser perquè parla en lluny de... Fa un mes i mig, jo no sé què va passar fa un mes i mig, on hi hagués una relació amb el, amb el, amb l'aire i el vent.
2: Com a concepte vent és correcte.
0: Val. Però ara he de tenir més peixet perquè el Sanauja és bo i ho trobarà.
2: Sí, és veritat, és veritat, és veritat.
0: Ho trobarà.
1: Clar, pot ser el vent abans de la tempesta.
0: Pot ser.
2: Pot ser.
0: Pot ser.
1: El vent abans de la tempesta.
0: O després.
1: Ara em deixo aquí. Ho deixo aquí. O després, el que jo sempre, normalment sí, quan clar, ve la tempesta, vent... primer arriba el vent, tu comença a destrossar tot i a partir d'aquí ve la tempesta.
2: Bueno, m'agrada perquè avui haurem d'esperar al final del sí, programa clar, per acabar-li d'anar posant...
0: Ell volia, el Salut Objecte del Sanauja era un altre cop passar-se al nivell i a la primera fer.
1: No.
2: Haurem d'esperar al final del programa com per anar-lo... conduint, no?, cap a la resposta.
0: Conduint.
1: Val, perquè aquí hi ha una altra història, que aquesta és la ja, que pot ser...
0: Cotxe.
1: Clar. El vent...
2: Posar-lo sobre el raïl.
0: Avions. Clar.
1: El vent que... Això és el... Si és vent...
0: Estem despistant?
1: Sí? Va per despistar-me? Doncs vinga, deixem-ho.
0: Però, clar, el vent, hòstia, amb les ales pots moure molt vent.
1: Per què dic això, Lluc? Per què dic això?
2: Digues.
1: Vaig explicar
2: com... Digue-m'ho.
1: Vaig explicar com ha funcionat el meu cervell a l'escoltar per primera vegada el so del dia.
0: Sisplau.
1: Primer he pensat, vent relacionat amb la imatge d'una finestra oberta d'un cotxe que està en una carretera o d'un vehicle que està en una carretera i alguna cosa fa que soni aquest vent. Val? M'he guardat aquesta idea, he tirat que el so del dia estava relacionat amb el vent, m'heu dit que sí, pensant en coses que fa un mes i mig enrere o així, he pensat en possibles tempestes, per això parlava del vent abans de la tempesta, si ens anem d'un possible mes i mig enrere, podem parlar... quan heu dit la idea de posar, de conduir, de posar el raïl, me n'hem tornat a la meva primera idea del vent relacionat amb un vehicle i de fa un mes i mig podria pensar que hi havia molta gent que podria haver gravat això perquè estava de vacances i ara ja no estem de vacances. Aquest ha estat el com ha funcionat el meu cervell.
2: Per tant, acabem d'assistir a una cervell, demostració clar. Magistral del mal funcionament del cervell.
1: De gràcies.
0: De l'atròfia del Sant Germà.
1: Ningú ha dit que funcionés bé, jo he dit com funciona. Segurament malament.
2: No.
0: Bueno, prou.
2: Prou.
0: Proseguim amb el programa?
2: Sisplau. Sí.

0: Ara.
1: Bueno. Bueno. A veure, Sanahuja. Oi, Sanahuja, el veig ressentit amb aquesta tensió.
2: Però què dius?
0: Digue-li el nom de secció que em vas dir a mi.
1: Digue-li el nom del porc.
0: A Hortadilles. Em vas xiu-xiuejar.
2: Sí, en lloc del plat d'aquesta setmana, com hem de dir?
1: El de la llauna del dia, eh?
2: Ah, està bé, m'agrada.
1: La llauna del dia.
2: Si voleu, canviem, eh?
1: Però, escolta'm, avui jo crec que el que ens portes... fent cas al suggeriment que se't va fer de que les olives no eren un plat ni les almergues no eren un plat, avui ens portes algú que jo a la llauna encara no he vist
0: i tampoc és un plat. Bé, tot no. I que està elaborat.
1: Va, tio, a veure, és algú de cap de setmana. Això sí que és plat i de cap de setmana.
0: Sí, de cap de setmana,
1: o sigui,
0: molt
1: 100%.
0: Sí.
1: Bé, ja només ja... hi ha un dia a l'any
0: que
1: potser o dos
0: no...
1: que potser no es mengen cap de setmana. Exacte.
2: Correcte. Potser ara haurem de dir-ho diferent. Menjar de cap de setmana.
1: No.
0: El
1: plat de cap de setmana.
0: Ara vas fins a les
2: fins
0: últimes
2: final, conseqüències. Fins al final, eh? Hasta el fondo!
0: Amb aquesta merda de nom que has triat.
2: Bueno, bé, doncs sí, ho dèieu bé. Portem dos programes fent aperitius i ara ens ho saltem tot i ens anem al postre.
1: Oh, que bo.
2: Farem un postre.
1: Jo sóc més d'aperitius que de postres, ja d'entrada. Ja ho dic, ja d'entrada.
0: Jo sóc més de tot.
1: Bueno, clar, ja. Jo també.
2: Ja.
0: No, oh, ah, no, tu t'has posicionat.
1: Sí, dic, si haig de triar.
0: Bé, jo
1: aperitius.
0: No trio.
2: El Lluc vol fer entrant primer, segon, postre, copa,
1: puro,
2: cafè, copa i puro.
1: I ball de saló, després.
2: Molt bé.
1: Bueno.
2: No ens ves a una boda.
1: Exacte.
0: Bueno... Ara que treus el tema.
2: Ai, mare de
1: Déu. Ja
2: pringo, ja pringo.
1: No, tu no, home, no.
2: Ja pringa.
1: Hi haurà alguna boda a l'horitzó.
0: No sé si serem convidats.
2: No ho sabem.
1: No
2: ho sabem.
1: No ho sap ningú.
2: No ho sabem. Jo crec que...
1: A veure, molla, ara dirà que no.
2: No, tothom qui està convidat encara no ho sap.
1: Exacte.
0: Ah, llavors em quedo més tranquil.
1: Exacte. No s'ha fet cap invitació... perquè no hi ha data encara.
0: Vale. Perquè s'ha de dir que un dels grans successos d'aquest estiu ha sigut el...
1: Clar, és que això va ser el juny, clar.
0: Clar, el senyor Rams.
2: Sí.
0: Com es diuen? Hincando la rodilla.
2: Exacte.
1: Sí, molt bé.
2: Se li va declarar a la nòvia,
0: sí,
2: a la
0: sí.
2: Parella.
0: Sí.
2: I té intenció d'entrar al club de... Els casats.
1: I has tornat a fotre el micròfon a tomar pel cul. Per què el toques? Per què el toques?
2: Perquè s'ha posat nerviós. Ha pensat casat, ui, casats.
1: Ah, li ha vingut els vèrtics.
2: No, ara, no, ara tampoc.
1: Ara tampoc. Li ha vingut els vèrtics.
2: No, has estat tu.
1: No.
2: Rajarem de tu, com a
1: molt. Des que ho vam dir aquell dia, se m'ha dit que s'estan encarregant ja nous micròfons.
2: Ah, ja he trobat,
1: eh? No.
2: No, mare,
1: bueno, agafa aquest petit que tens aquí, no? O no està enxufat aquest?
2: No està enxufat encara.
0: Hola.
2: Ara.
0: És que té un botó de on
1: i
0: off.
1: I tu que el deus
0: tocar. I jo tocant, l'apago.
1: Toca't els collons, home. Que hem fet aquí una bronca al director.
0: A dues mans.
1: Oh.
0: Molt bé. Què tenim avui, Sanahuja?
2: Pues això del tortell de nata. Tortell
1: oh.
2: Circular ple de nata de pastisseria.
0: Ha de ser de nata?
1: Exacte. És aquesta la pregunta, vale. Perquè el teu favorit és Lluc.
0: Trufa.
1: No,
0: aquest
1: és el
0: pit. No. I el de crema també m'agrada.
2: El primer, l'original, el que quan es parla d'anar a comprar un tortell de diumenge, és el tortell de nata.
0: Sí.
2: De pastisseria, on talles el milfulls i es descomposa per tot arreu. La nata surt per tots els cantons.
1: Perquè ara que has dit un... Allò, fixem-nos en els petits detalls. Ara has dit un detall petit, que és trenquem el milfulls, per tant és de pasta de full.
2: Sí.
1: Que és el bo.
2: És el bo.
0: Home, clar.
2: Oh, ara comencen a existir dels que són de massa de brioix...
1: Vés a buscar el de Reis, que sigui de full.
0: No, clar, el de Reis és una merda, amb aquell massa pa dintre.
1: És
0: horrorós.
1: És el pitjor postre que s'ha fet.
2: I abans has dit, hi ha un parell de moments on no pots... No pots menjar el tortell
1: de
2: nata.
1: Que mengis, que no sigui fin.
2: No, però quan vas a demanar tortell de Reis, no se t'ocorreixi voler un tortell de nata en aquelles dates, perquè tothom està fixat amb el tortell de Reis. I això m'ha passat.
1: Ah, o sigui, t'has trobat orfe de tortell.
2: De nata. Perquè només era tortell de Reis.
1: De massapàs carós. Sí.
2: Perquè, evidentment, les produccions de les pastisseries són les que són i centrats amb l'època.
1: Mira, aquest tortell, el de Reis, ningú diu. Ningú diu perquè ningú gosa. Però aquí, com que som trencadors, diem que a la majoria de cases es llença.
2: Què dius, ara?
1: Entre el massapà,
2: sí,
1: la
2: veus?
1: Fruita, el no sé què, acabes menjant un bollo.
0: Jo em pensava que anaves a dir que el tortell de Reis està, a part que està sobrevalorat, així
1: postre.
0: Com la coca de Sant Joan.
1: No, aquí discrepo.
0: No,
1: la coca
0: a mi la coca de Sant Joan
1: típica
0: tampoc
1: és la
0: no.
1: De crema.
0: No, segur que és la típica i clàssica.
2: Clar, és que crema, llardons, bueno, fruita... Clar, a mi m'agraden totes, però... en la realitat. Però quina és l'original? L'original, jo tinc entès, no sé si és cert, tinc entès que és la de llardons.
1: Molt bona, boníssima.
2: Però clar, hi ha gent que no li agrada i com
1: bueno, a... Però la coca no la matem avui.
2: No, ja la matarem.
0: Va, anem a parlar
2: del tortell. Vinga.
1: La coca no la matem avui.
2: Recuperant el que parlàvem del Milfulls...
0: És 100% el nostre cirici, eh?
1: Sí! El tortell de nata!
2: Ara em direu... Ara sereu cirici, sí, ja està.
1: Com ho podria fer? Cirici, però amb sanauja.
2: Però no era...
1: Aviam,
2: però jo no era el de sanauja...
0: De Saracici.
2: Això ja sona fatal.
1: A veure, no, això ja no. Però...
2: Vinga, va, anem a centrar-nos.
1: Vinga, lo important. Salvador Illa, què ha fet avui?
2: Mare.
1: I parlem dels tortells, que és lo important.
0: Segueix, sí, ja no estem, ja estem.
2: Vinga, tortell. Vinga. Sí. Què us agrada més? La part superior o la inferior? Relacionat amb l'altra pregunta, com us mengeu aquest tortell, després d'haver-lo tallat, com hem comentat, com us el mengeu? Jo us explico.
1: Aviam.
2: I a partir d'aquí, si això us dona una idea del que us estic preguntant.
1: Il·lustra'ns.
2: Per mi, jo primer em menjo la part superior, que com que hem tallat i ens ha sortit nata per tot arreu, aquesta nata sobrant l'he posat a la part superior i me'l menjo.
0: I després
2: em menjo el milfulls de la part de sota, que sempre té més nata, per acabar l'última mossegada.
1: Que sigui la millor.
2: La que sigui la millor, que tingui nata sobrant per tot arreu. Així és com me'l menjo jo, i aquí us pregunto, com us el mengeu vosaltres?
1: No m'ho havia plantejat, no ho havia analitzat tant, però sí, així.
2: Sí?
1: Sí.
2: Lluc?
0: Jo ho faria exactament com ho fas tu.
1: Sí,
0: aquesta part de sempre guardar
1: si
0: aquella part de més nata pel final.
2: Exacte. Jo entenc, Lluc, que pel que has dit, que a tu t'agradaria més que fos... trufa o crema?
1: Uf, trufa.
2: Clar, per mi això és una... És
1: un sacrilegi.
2: No. És una variant. Jo el que vull anar és... Amb aquestes accions anar a l'arrel del que és el principi, no? El que et dona més idea de cap de setmana. I el primer, entenc que va ser el de nata, i després hi ha les variants, que evidentment es deuen vendre igual o més, no? Però
1: com a nata es ven molt,
2: Clar.
0: Nata es ven molt i jo crec que per la pastisseria els deuen cobrar tots al mateix preu i produir el de nata és més senzill.
1: És el més rentable.
2: Sí.
0: És el més rentable perquè,
1: i
0: més
1: bo,
0: fàcil
1: eh?
0: De fer. Crema és molt bo.
1: És molt
0: però
1: bo.
0: Clar, nata és muntar nata. La crema ja has de fer la crema i trufa has de fer la...
1: La trufa que la fan amb la nata.
2: I n'hi ha que són...
1: Home!
2: No.
0: Vas de nata i Colacao, tio.
2: No, hi ha que són alternats. Exacte. Que tenen un tros de nata, un tros de trufa, un tros de nata, un tros de
0: aquest, el problema és que aquest no és per compartir.
2: Correcte.
0: Que te l'has de menjar tu sol, perquè clar, llavors hi ha baralles.
1: Molt bé. Sí, el tortell m'agrada molt a mi. Amb mil fulles, eh?
2: Amb mil fulles. Igual que havíem parlat en programes anteriors de fer l'aperitiu en dissabte i tal, jo el tortell l'enfoco en diumenge al migdia i després
0: de
2: migdiada. I després si pot ser migdiada.
1: Sí, bueno. Sí. És el que dèiem, si ens el plantegem com el tortell del diumenge, sí. L'altra data que dèiem, que es pot menjar tortell, que està molt seguida al calendari, Sant Antoni.
2: Sí.
0: Sant Antoni. Però això s'ha perdut bastant.
1: Sí?
2: Bastant, sí.
1: Bueno, clar, és que jo visc a Sant Feliu, ja ho sabeu, un lloc infame, però bueno, què vols, és el que hi ha.
0: I a Sant Feliu celebren el Sant Antoni.
1: Sí, el patró de Sant Feliu, Sant Antoni, llavors és el festiu i llavors
0: vale.
1: Compra tortells, encara que caigui en dimarts és festa, o en dijous és festa, i passen els Tres Tombs i foten el Vall de Plana i el tortell és Sant Antoni. I aquí Caldes, quan fan els Tres Tombs, també el tortell és porta molt, molt, molt, molt. Jo crec que el de Sant Antoni fins i tot més que el de Reis. Ojo, aquí. Jo et parlo aquí en aquesta zona.
2: Com que veig que hi ha quòrum amb que us agrada...
1: Però
2: el,
1: són de
2: el
1: brioix,
2: tortell...
1: En aquests dos casos.
2: Val, val. Com que veig que hi ha quòrum de que us agrada el tortell de nata...
1: Oh, que bo.
2: Us pregunto, recordeu a quina pastisseria o on heu comprat el tortell que més us... que més record, que més us ha agradat, que digueu, uah, d'aquest en tinc un record... no.
1: Jo sí, a Sant Feliu, tot i que era un lloc infame, però sí, sí, a la pastisseria Josep Bosch, que és com si entressis als anys 40.
2: Oh, aquestes són les bones, clar.
1: Que tots els mobles són de fusta,
2: que
1: tenen els anissos...
2: El taulell, allà...
1: Que jo he anat a l'Obrador perquè vaig fer un reportatge i vaig dir, hòstia, ensenyeu-me com foteu això els tortells i els tios, bueno, a les dues de la matinada pastant i tal.
2: I vas anar allà a les dues de la matinada?
1: I vaig anar a gravar-ho, tinc gravat tot. I un tortell excel·lent, la veritat. Sí, sí. No sé si és perquè el vaig veure jo com el feien i tal, i era molt bo, però d'aquest estil, parlem.
2: Jo recordo una pastisseria a prop d'on vivia quan era petit amb els meus pares, a l'Avinguda Mistral. No me'n recordo el nom de la pastisseria, però...
1: La no seria la Mistral.
2: Pues segurament, segurament,
1: segurament,
2: sí, segurament, segurament, segurament. I allà sí que recordo el tortell
1: allà
2: de nata d'allà.
1: El tema nata el toquen molt bé,
2: Sí.
1: A la Mistral el toquen molt bé.
2: El tortell
1: també.
2: De nata d'allà.
1: Lluc, tu què, tu no, no?
0: No, no, no.
1: No, perquè
0: no,
1: tu
0: no
1: te'ls gastes. Tu, no. Tu només jales tortell si algú el porta. No. Aquí és l'únic que comprem tortell, el Sanauja i jo.
0: Sí. Segurament. No, però no tinc un... No
1: tens una referència
0: amb
1: això.
0: Hòstia, no.
1: Bueno, una mica el tortell, per qui no d'això.
2: I sí, digues, perdona'm.
1: No, dic com el fem. Si el voler. No sé com el fem, sinó com el fan. Perquè fem, estarem un mic, encara que siguis molt bo cuinant, un tortell l'has de comprar.
2: Sí, sí.
1: Fer-lo a casa mai serà...
0: Bueno...
2: Però sí, o sigui, com a concepte el compres, això és veritat.
1: Sí, com a concepte el compres. Has d'aparèixer amb la caixeta.
0: Però us diré... Últimament he començat a ser l'encarregat d'elaborar els pastissos pels aniversaris de la gent de casa o amics.
1: Això és que ja tens una edat i molt temps lliure.
0: Fa poc vaig fer, perquè era per un nen que va demanar un pastís d'Oreo, que em va quedar bastant bo, però a la meva dona, pel seu aniversari, li vaig fer una Sara.
2: Oh,
1: ojo.
0: Mira,
1: aquest és un dels...
0: Que no és fàcil, I ho vaig fer absolutament tot i vaig quedar molt content del procés, tot i que la crema de mantega em va faltar un punt d'espessor, però bé.
2: Lluc.
0: Què?
2: Et demanem un tortell de nata pel balneari.
1: Sisplau, jo faré un tortell. Sí, encarrega-li tu, Sanauja, encarrega-li
2: tu. Ja està encarregat. Ara falta que ell el vulgui fer, però...
0: Jo faré un tortell.
2: Encarreguem un tortell de nata.
1: Un tortellet, aquests a mil fulles,
0: Sí.
1: Mil brioix, no.
2: No.
1: Anirà a comprar aquí, doncs, clar,
2: ara aquí...
0: A fer el mil fulls és una putada, és molt difícil,
1: No,
0: sí,
1: la pasta
0: tio,
1: de full?
0: Clar, tio, has de fer una massa i aplanar-la i plegar-la sobre ella mateixa.
1: No, però venen la pasta milhojas.
0: Ja, però no, llavors què? Monto
2: és
0: la...
2: el mateix, perquè a més aquesta milhojas que dius tu també ja és rectangular, estàs perdent a la forma circular.
1: No, però bueno, li fots tu, fas les curves.
0: No.
2: Va, fem una cosa. Nosaltres li hem fet un encàrrec i al Lluc, evidentment,
0: veurem.
2: No li posarem exigències.
0: Veurem.
2: Fa l'encàrrec com ell consideri.
1: L'important és que el portis.
0: Ja el faré. No, però jo si el faig, ho faig tot.
2: I el portes i llavors el dia que el provem aquí i expliquem a l'audiència
1: el
2: bo que està.
0: Vale.
1: Sí. Però estareu amb mi, que és una cosa que fa gràcia comprar-la.
2: Sí. I ho has dit tu abans amb
1: la caixeta.
2: Amb la caixeta. Sí. Arribar a casa amb la caixeta agafada per la part de dalt i com a màxim la part de baix, si no fos cas que vagi cap avall.
1: La caixeta de les mones de Pasqua, aquest concepte.
2: Bueno, aquí podríem parlar de com es fa la nata i tal. Jo no en tinc ni idea. Jo tot el que pugui explicar d'això ho he buscat, perquè jo he de cuinar postres, cuinar encara
1: no.
2: Potser cuino una cosa, però cuinar postres
1: no.
0: Nata 35% de matèria grassa i el poc més o gens sucre que hi vulguis posar.
2: I a partir d'aquí remenar?
0: Patreu, sí.
1: Com a més sucre, més bo.
0: Amb varilles. A mà, suposo que antigament es feia a mà, amb un batedor de varilles
2: sí.
0: I anar muntant la nata. Ara ja t'ho fan les... Sí, però no ho pots fer amb un Turmix normal, Necessites d'aquells que són com dos varilles.
2: Perquè entenc que això fa un gir que no és circular o que...
0: Sí, no sé què fa.
1: No, però... l'enginyer,
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Nata, tio, nata. L'enginyer sempre vol anar un pas més enllà, eh?
2: Sempre, sempre.
1: Bueno, molt bé, no, no, no, Tortella nata al meu equip.
0: Sempre.
2: Ja ho tenim, eh?
1: Bueno, avui sí, avui és un plat de cap de setmana. Què, Lluc, després de veure-ho, no?
0: I tant, i tant, i tant, i tant,
1: un plat de cap de setmana.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I amb això, tanquem la secció i ens n'anem cap als baixos fondos.
0: Som.
1: Cap a la radionovel·la.
2: El negre és el color.
0: En el capítol anterior,
2: la policia ha trobat més indicis i més proves en el cas de l'estàtua, on el mort és en Torralba. I a partir del que han trobat, marxen cap al polígon a buscar més proves.
1: Doncs sí, així vam marxar, així ho vam deixar la setmana passada. Cap on continua això?
2: La policia, marxen cap al polígon. Marxen cap a la indústria on va treballar en Torralba, l'home mort del conegut cas de l'estàtua. Quan arriben, demanen parlar amb direcció. Necessiten veure les instal·lacions, concretament els vestuaris. Un cop vistes les instal·lacions, hi ha una pregunta que pel sergent Pitu és crucial.
0: A veure, des del 1976 hi ha hagut algun canvi en les instal·lacions?
1: Home, sí, són molts anys i s'han fet canvis, s'han anat modernitzant.
0: I en els vestuaris?
2: L'estança és la mateixa, amb canvis, però sí, fa 50 anys que els vestuaris estan a la mateixa estança.
0: Doncs porti'ns els vestuaris, sisplau.
2: Un cop entrats als vestuaris, van veure una porta. El sergent Pitu pregunta...
0: I aquesta porta?
1: Doncs és la que dona accés a les calderes.
0: Esperin un moment.
2: El sergent agafa les claus del cas de l'estàtua i les prova, i bingo! Una de les claus obre la porta. Un cop dins de la caldera, encara quedava descobrir què obrien les altres dues claus. A l'estança de la caldera hi havia hagut un antic forn de secar que ara ja no s'utilitzava. Va agafar la segona clau, que no va obrir, va agafar la tercera clau i va obrir la porta del forn, i dins del forn hi havia una caixa. No podia fallar. La tercera clau havia d'obrir aquella caixa. I efectivament, la tercera clau obrí la caixa i dins hi havia una nota.
0: A veure què posa aquí. No podem permetre que desemmascaris el nostre secret. Callaràs per sempre.
2: Què era aquella nota enigmàtica? El sergent Pitu ho tenia clar. El 1976 hi va haver un assassinat en aquella fàbrica. El 1976 hi va haver un accident en aquella fàbrica que es va tancar com un accident. Per això, i la mort d'en Torralba, feia obrir una altra porta. Un bon treball d'investigació del periodista Roger Ramos, plasmat a l'article del diari que va alertar el sergent Pitus, s'explicava com en Torralba havia treballat durant molts anys a la fàbrica i com la seva vida havia estat lligada a la fàbrica, i amb aquests lligams arribàvem fins ara. Curiosament, en Torralba jugava cada dijous amb tres companys de feina de la mateixa fàbrica al dominó. Tres companys que ja hi eren el 1976. treballaven tots junts. I continuarà.
1: Aquest Torralba... Bueno, hem dit que tenia una vida molt normal, però... Bueno, veurem cap on baixa.
2: Veurem.
1: Bueno, Lluc, ara no et queixaràs de la patanyeria de la policia, eh?
0: No, escolta'm, anat, escolta'm, no, o sigui, vull dir, agafa una clau i obre un pany, eh? Vull dir, no, bueno. No, vull dir, potser un orangutano ho sap fer, això.
1: Hòstia, de veritat, quin tio. Però són tres claus, sí, tres claus,
0: sí,
1: que hem obert.
0: Sí, no. I un nou... Sembla que ha assassinat sense resoldre.
1: Mm? Bueno, o accident...
0: Es va tancar com un accident.
1: Això de tancar sona com allò de venga, va.
0: Sí, casa sobreseído.
2: Correcte.
0: Una cold case, que es diu en anglès. Un caso...
1: És que és un tio modern, eh?
0: No, al revés, abierto.
2: Abierto.
0: Un que s'ha refredat, que no, té, no ha acabat enlloc.
1: És que ara li agrada el true crime, el Lluc.
0: Sí, sí. No.
1: Literal.
0: No.
1: Bueno.
0: Sí, m'agrada matar. Mosques i papallones.
1: Sisplau, truca la policia.
0: Mosques i papallones.
1: Bueno, molt bé, doncs aquí deixem aquest tercer capítol del Negre és el color. Recordem el títol d'aquesta primera radionovel·la que podeu recuperar, com diem sempre, amb tot el programa al web de radiocaldes.cat. Podeu recuperar els dos darrers episodis i aquest tercer d'avui. I veurem si es tanca o no es tanca la setmana vinent.
0: Vale.
1: Veurem aviam què
2: passa. Ho veurem.
1: Doncs gràcies, Sanahuja.
2: De res, eh?

0: Bueno, ja que avui no jugueu vosaltres amb la música.
1: Bé, bé, bé, m'agrada, m'agrada. Va, aquesta temporada ho recordo, que seguim centrant-nos en el dia 3 d'octubre,
2: Sí, 3.
1: Però ho fem amb aquesta mirada local, parlarem d'una cosa de Caldes, amb aquesta mirada feminista, buscarem la dona del dia perquè ens hem cansat dels homes. Home. I que sempre s'emportin el protagonisme.
0: Això sí.
1: D'això ens hem cansat. I finalment una mirada triocèntrica, perquè parlarem de coses que van passar el 2018, l'any que ens vam conèixer. Doncs va, tercer programa,
2: sí.
1: I la història de Caldes és collonuda.
2: Home.
1: Perquè no falla, sempre hi ha una efemèride interessant, ara ho veureu.

0: buscant el teu germà que ara corre espantant els coloms.
1: Què és aquesta cançó?
2: Aquí hi ha un cantautor que es diu Juárez,
1: sí,
2: i que té una cançó dedicada a la plaça de la Vila.
0: A les tardes d'estiu arribaves pel carrer Pedro amb les teves trenes llargues.
2: Aquella plaça que hi ha davant de la majoria d'ajuntaments,
1: sí,
2: de Catalunya.
1: Sí.
3: No és el cas de Caldes.
2: Ah, perquè avui us parlaré de l'Ajuntament de Caldes.
3: Home.
2: El 3 d'octubre de 1928, Caldes de Montbui va viure la inauguració oficial de la nova Casa de la Vila. Evidentment, l'actual edifici de l'Ajuntament a la plaça de la Font del Lleó...
3: Que no a la plaça de l'Ajuntament.
2: No.
1: No.
2: Perquè en això els calderins també som particulars, i a la nostra plaça de la Vila és a la plaça de la Font del Lleó, que tant representa la vila, no?
3: Aquest programa que porta el nom, sí, de la nostra,
2: exacte,
3: ciutat.
2: La inauguració va ser tot un esdeveniment festiu per al poble, presidit per les autoritats locals i comarcals de l'època, i va suposar la modernització de l'administració municipal en ple rovell de l'ou del centre històric i termal de la vila. L'edifici és original, l'edifici original s'aixeca sobre el solar de l'antic hospital de Santa Susana del segle XIV, segle XIV, fundat per la comunitat local. D'aquella estructura original es conserven elements estructurals, el nucli de la parcel·la i la petita capella de Santa Susana integrada en el conjunt institucional. Per aquesta nova Casa de la Vila, l'arquitecte barceloní Lluís Planes i Calvet... Li vam fer el carrer aquest o no?
1: No
2: ens,
1: no,
2: sona, oi?
1: No.
2: No, perquè era barceloní.
3: No té carrer aquí.
2: Va projectar un edifici d'estil noucentista monumentalista, propi de l'època de la dictadura de Primo de Rivera. Destacava...
1: Fins aquí?
2: Sí.
1: Recordo l'edifici i, sí, penso, ostres, estil noucentista monumentalista...
2: Ah, espera't. Perquè aquest estil, en aquell moment... destacava per una simetria clàssica, l'ús d'elements d'inspiració renaixentista catalana, un balcó institucional central i motius ornamentals en pedra que buscaven donar prestigi al poder municipal. Què passa, Sanahuja? Que als anys 90 es va fer una remodelació sobre la façana.
1: Acabàramos!
2: I es va fer una profunda intervenció moderna realitzada pels arquitectes Josep Maria Esquius i Joan Maria de Ribot.
1: També sabeu els dos que a mi m'agradaria més l'estil noucentista que el d'ara.
3: Sí, bueno, a veure, vull dir, recordeu el d'ara, eh?
1: Per això.
3: Teniu, la ment.
1: Sí.
2: Aquesta reforma va substituir aquesta façana noucentista per una de nova amb pedra calcària, tons terrosos, amb grans obertures de vidre a la planta baixa per integrar visualment el vestíbul amb la plaça de la Font del Lleó.
3: O sigui, va davant el lletgi.
2: Exacte. L'efemèride del dia és: vam fer un ajuntament ben parit
1: i als anys 90,
2: època de...
1: Del totxo
2: i dels modernillos, sí, dels primers modernillos, la vam potser espatllar una mica.
3: Bueno.
2: I ara marxem cap a coses que han fet, dones que han fet coses importants. Marxem cap als United States of America per parlar d'una dona clau per a l'educació i els drets de la comunitat afroamericana. Ho farem amb aquest tema, que és la versió original d'aquest tema que a tots ens sonarà. Mira quin country, Sanahuja, t'encantarà.
1: Mm-hmm.

0: Molt bé.
1: Hòstia, Roger, tio. Això és el...
2: És original? Està original?
1: La versió original era un country. Després amb la pel·lícula i amb tot això... Doncs
2: m'agrada molt aquesta original.
1: És molt
2: perquè
1: maca.
2: A vegades hi ha cançons que t'agraden d'original i quan escoltes alguna versió dius, hosti, quina versió més xula, no? Però
1: o al
2: en
1: revés,
2: aquest cas...
1: coneixes la versió i quan escoltes l'original dius, no, m'agrada la versió.
2: Sí, sí.
1: Però
2: no, no, aquesta,
1: molt guai.
2: Molt guai. Sí,
1: cantada, evidentment... Bueno, cantada i feta per Dolly Parton, que fa un mes i mig, dos mesos va morir. Que és una dona que es va preocupar molt perquè nens i nenes americanes tinguessin sempre un llibre per llegir, i és una cançó que em sembla més maca, com dèiem, que la versió comercial que coneixem de la pel·lícula.
2: Estic totalment d'acord.
1: Però avui no parlarem de Dolly Parton, però parlarem d'una docent, activista i defensora dels drets civils nord-americana, la Mary McLeod Bethune, que el 3 d'octubre de 1904 va fundar l'Escola Literària i Industrial per a Nenes Negres a Daytona Beach. Però fins aquí aquesta fita, que recordem avui, va haver-hi un llarg camí per arribar-hi. La Mary McLeod va néixer el 10 de juliol de 1875 en una petita cabana de fusta a Maysville, Carolina del Sud. Va ser...
0: A veure, què passa aquí?
1: Va ser la quinzena de 17 germans.
0: Colla.
2: Molt bé.
1: Vale. I la primera de la família en néixer en llibertat, ja que els seus pares, el Samuel i la Patsy, i germans majors, havien estat esclavitzats. I després de l'evolució de l'esclavitud, la seva mare va estalviar treballant per als seus antics propietaris fins a poder comprar 5 hectàrees de terra per conrear cotó. Tota la família treballava al camp, però ja ho feien per ells mateixos i no per uns amos, que no els pagaven ni un sou. Als 9 anys, la mateixa Mary ja era capaç de recollir fins a 110 quilos de cotó al dia. Una nena capaç d'afrontar aquesta duresa havia de ser capaç de tot. Perquè a part de recollir cotó, aquella nena acompanyava la seva mare a netejar les cases de les famílies blanques locals. I en una d'aquestes visites, mentre estava a l'habitació dels nens, la Mary va agafar un llibre i una nena blanca li va prendre bruscament de les mans dient-li: deixa això, tu no saps llegir. Això és el que jo he trobat a les fonts. Segurament li va dir: deixa això, negre de merda, que els de la teva raça no saben llegir. Però diguéssim que
0: suavitzat,
1: sigui com sigui, aquest rebuig va canviar la seva vida. La Mary es va adonar que la diferència real entre les oportunitats de la gent blanca i la gent negra era l'accés a l'educació i a la lectura, i va decidir que aprendria a llegir, fos com fos. L'oportunitat va arribar quan una missionera va obrir el Trinity Mission School, una escola de classe única per a nens negres a uns 8 quilòmetres de casa seva. Com que la família només podia permetre's enviar un fill, van escollir a la Mary. Va caminar aquells 16 quilòmetres diaris, anada i tornada,
0: sí, sí, vuit, anada, un passeig,
1: durant anys, i en tornar a casa cada vespre ensenyava als seus germans i pares tot el que havia après durant el dia. Per tant, no només va aprofitar per aprendre ella, sinó per fer aprendre els seus germans. Exacte. Després va continuar la seva educació gràcies a beques, a Scotia Semire, bueno, a internats, beques, on es va formar en un entorn acadèmic on hi havia barrejats blanc i negres. I un altre punt d'inflexió va ser quan va anar al Moody Bible Institute a Chicago amb intenció de convertir-se en missionera a l'Àfrica. Però clar, la Junta de Missions va dir, no els hi entrava al cap, no la van acceptar com a missionera a l'Àfrica perquè deien, com vols que una missionera sigui negra? No tenia lògica per ells. Anàvem a Àfrica a evangelitzar els negres. Per tant, com enviarem
2: un negre,
1: a
2: una negra? Que l'evangeli un negre no podia ser.
1: Però aquesta negativa, aquest refús, novament va motivar la Mary, que va redirigir el seu propòsit en el seu camp de missió. No seria l'Àfrica, sinó al sud dels Estats Units, on la comunitat negra continuava patint la segregació, la pobresa i l'analfabetisme. I va començar a treballar com a mestra a Geòrgia i Carolina del Sud, on va aprendre del treball de la també educadora Lucy Craft Laney, i allí va constatar que l'educació de les nenes i dones joves era l'eina definitiva per transformar la comunitat sencera. aquest projecte la portaria, com us he dit abans, el 3 d'octubre, un dia com avui, de 1904, a fundar la seva pròpia escola a Daytona Beach, el primer pas per convertir-se en una figura monumental de la lluita pels drets civils. Va arribar a ser consellera del president Franklin Roosevelt i fundadora del National Council of Negro Women. Un tros de dona.
0: Home, déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Home, potser amb la que portem de temporada, ja en portem tres. Jo crec que...
1: Sí, sí,
0: com
1: sí.
0: L'any passat feies amb els Sants.
1: Sí. Correcte.
0: Jo crec que amb les dones...
2: Aquesta...
0: Aquestes dones potents.
1: Sí, sí, sí,
0: més
1: potent.
0: Que volar 200 metres a 2
1: sí, sí, sí, sí,
0: metres d'altitud.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Que, bueno, que està bé, com a pionera, però, home, una tia que va saber veure la necessitat de l'educació per la seva comunitat...
0: que va seguir després d'hòsties i hòsties. No, no, vols,
2: sí, sí,
0: ser,
2: sí.
0: Vols llegir? No. Vols anar al col·le? No. Vols anar a l'Àfrica? No.
1: I a més que, si et fixes, durant tota la història, les figures que l'han marcat positivament han sigut dones, mm-hmm. I les que l'han marcat negativament han sigut els que li han dit no, tu no pots fer això, mm-hmm. Doncs
0: han sigut
1: homes i les que...
2: Sí, sí.
1: Llavors, sí, sí. Una dona molt destacable. I va... Anem a coses menys terrenals. Una altra versió original, Sanauja.
2: Aquesta és original?
1: Sí, tampoc és la més comercial que coneixem.
2: No, aquesta és molt xula. We get it almost every night. Aquesta és molt xula. Perquè és veu, o sigui, és menys industrial que la que coneixem.
1: Correcte.
2: Molt menys industrial, és molt xula.
1: Sí, mira, avui era el dia de les versions originals.

0: Dancing in the Moonlight, a la llum de la lluna. I parlarem d'una lluna que no és la nostra, el 3 d'octubre de 2018, l'any que ens vam conèixer.
1: Sí, home.
2: Sí.
0: Un equip d'astrònoms de la Universitat de Columbia va confirmar a través d'observacions del telescopi espacial Hubble la probable existència de Kepler-1625b i la primera exolluna, una lluna fora del nostre sistema solar que mai s'havia detectat. Es tracta d'un cos celest gegant de la mida de Neptú, unes 4 vegades el diàmetre de la Terra, perquè us feu una idea, i que orbita al voltant d'un exoplaneta gasós a 8.000 anys llum de la Terra.
1: No hi arribarem, eh?
0: No.
2: Ni aquells que tenen ganes d'arribar molt lluny, eh?
0: No.
2: Aquells
0: no,
2: blancs no, no. ricachons que parlàvem...
0: Tampoc
2: hi arribaran.
1: Ni s'hi acostaran.
2: No.
0: A veure, està clar que un telescopi no pot fotografiar directament un objecte tan llunyà. Els astrònoms van analitzar la llum de l'estel anfitrió mentre el planeta passava per davant. Quan el planeta gegant tapava la llum de l'estel, la brillantor d'aquesta baixava dràsticament. Jo li vaig dir a la IA, explica'm això bé que no ho acabo d'entendre. I em diu, imagina't que estàs mirant un far llunyà a la nit i algú passa pel davant caminant. Cada vegada que la persona passa per davant, baixa la intensitat de la llum. I el far es tapa un moment i tu veus que la llum fa com una baixada de brillantor. Mm-hmm. I això és l'anomenat mètode de trànsit. Nois, com un eclipsi.
2: Clar.
0: Que jo vaig pensar, com sabien que hi havia una lluna orbitant al voltant d'aquest exoplaneta gasós a 8.000? Perquè
2: de tant en tant,
0: sempre amb la mateixa periodicitat, la llum d'aquest exoplaneta es tapava, per tant, diguéssim, s'ha... s'eclipsava.
1: Oh, l'eclipsi, menys mal que ja ha passat, eh?
0: Sí. Ja està, i llavors ja sabem que hi ha una lluna amb un nom Kepler...
1: Kepler-1625b.
2: Kepler era... Ja buscarem, perquè no
0: me'n recordo. Devia ser un astrònom, no?
2: Un astrònom, un físic.
1: Bueno, bé.
0: I si et sembla, Roger...
1: Bé. Em sembla, aviam què.
0: Passem de la llum...
1: Sí.
0: Al vent. Al vent.
1: Ah, sí, home.
0: Sí?
1: Sí.
0: A veure si el Sanau ja...
1: Sí. Espera't, ja ho trobarem, això.
0: Ens ja sap trobar-lo del vent.
2: Digue'm si alguna cosa... No, t'explicaré què passa. Que aquest any estem intentant... o aquests primers programes hem anat a l'estudi 1... i els hem fotut les cadires, que no ho saben, ara ho diem aquí.
0: Sí.
2: Llavors, tenim les cadires més còmodes.
0: Ara les tornem, eh?
2: Sí, tranquils, tranquils. Nosaltres som de segona, però amb qualitat de primera.
1: Com el Girona.
2: Exacte. I es mouen més aquestes cadires, són més còmodes.
0: Sí.
2: Llavors em moc més.
0: Bé.
2: Digue'm si alguna cosa de les que he dit abans, he dit alguna xurrada o...
0: No.
2: El vent és vent.
0: Està relacionat amb el vent.
2: Això està clar.
1: Sí.
2: Tira, Sam, sí? tira-la.
0: Sí? Tira-li,
2: tira-li. Sam.
0: Tu sents vent?
2: Sí, però hi ha alguna cosa que fa... Que hi ha algun motoret, hi ha alguna cosa aquí. No
1: va,
2: serà...
1: Va, tira-ho.
2: No serà una hèlice d'algun... d'algun avió, una avioneta que fa vent.
0: No vas lluny. Però s'han de tenir ganes de pensar que l'hèlice d'un avió fa vent.
2: Val.
0: S'han de tenir moltes ganes.
2: No sé
0: de pensar que és una hèlice d'un avió que fa vent. El concepte fer vent ja l'has trobat, ja t'hi has encaminat. Fa vent.
2: Val. No serà un d'aquests parapents amb hèlice?
0: Bueno, jo estic amb els braços oberts, escandalitzat, com pensant, però per què es complica tant?
2: Perdó. Vale, torno a escoltar.
0: A part de les variacions a l'atmosfera que fan que el vent es generi en el nostre sistema terrenal, quina altra cosa...
2: Ventilador.
0: Va!
1: Bueno...
2: Un ventilador.
1: I enfila més prim.
0: Exacte. Un ventilador.
2: Clar, pot ser de sostre.
1: Ja està. Mira, s'ha acabat, just s'ha acabat el so. Bueno, està bé. Jo t'anava a dir, home, després d'un tortellet i una bona menjada, un bon company, eh? A l'estiu.
2: Sí.
1: Van tirar de sostre i...
2: Totalment, totalment, sí, sí.
1: Bueno, bé.
0: Home, sí, bé, bé, però el tio s'ha hagut d'anar molt lluny.
1: El parapent de...
0: Exacte.
1: Escolta. S'ha de provar, eh?
2: Això és imaginació, això és imaginació.
0: Per què era actualitat fa un mes i mig? Per fotia una calor de collons.
2: Ja, sí, sí, que els utilitzàvem tots cada moment.
0: Sí, sí, sí.
2: Entès, entès.
0: Bueno, hi ha gent que a casa s'hi va aire condicionat i llavors no saben el que és un ventilador. Jo tampoc, jo tampoc.
2: Jo tinc les dues coses i utilitzar les dues coses i de
1: I
2: fet
1: no depèn tenia més.
2: I de fet depèn de com, jo prefereixo el ventilador de sostre.
0: Jo també.
1: Sí, normalment.
0: Bueno. Molt bé.
2: Bueno, doncs... fet, fet.
1: No, dic, bueno, no fotrem aquest debat el 3 d'octubre.
0: No.
1: No seria molt pertinent.
2: No, sí.
1: Escolteu, la setmana que ve Festa Major Caldes i ja comença, eh.
0: Ojo. I hem de fer alguna cosa especial
1: això...
0: o bàsicament no farem programa.
1: No ho sé. Bueno, no sabem encara.
0: Ja ho veurem. Hem de resoldre la radionovel·la.
2: Sí, sí.
1: Bueno, home, sí.
0: Té Festa Major i assassinat.
2: Imagina't.
1: Ojo, no... Bueno, ojo, no hi hagi alguna sorpresa aquesta Festa Major. Mireu bé pels carrers de Caldes. I no aneu al polígon. De nit. Aneu al polígon. Bueno, doncs ja està, ja ho tinguéssim. Tercer programa d'aquesta temporada. Primer d'octubre. Segon de la tardor. I 105 de... de la història, diguem.
0: I ja està.
1: Tot rodó,
2: fet. Tot.
1: Doncs res, senyors,
2: esperant
1: va.
2: Esperant el següent.
1: Nosaltres ho deixarem aquí, que ens quedem ja sense temps i la setmana que ve us esperem puntuals, com sempre. Dissabte a les 9 del matí, si no hi ha cap canvi, aquí estarem.
2: Director, si hi ha algun canvi, digui-ho quan abans, sisplau.
1: Exacte. Bueno, va, que vagi molt bé, que veu de gaudir el cap de setmana. Adéu.
2: Adéu. Adéu.

0: La tarda, al Centre Ateneu Democràtic i Progressista...
1: Teatre musical en català, Mamma Mia, a càrrec de la companyia Punts Suspensius.
0: A 8:15 del vespre, al Parc de Can Rius...
1: Soul Fest, a càrrec de Soul Collective.
0: A 8:00 PM, a la plaça de l'Església...
1: Nit, llum i pals, a càrrec de la colla de bastoners de Caldes.
2: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
3: Diumenge 18 d'octubre.
1: A 9:45 del matí a la Torre Marimon.
0: 13è Cross Club Atlètic Calderí a càrrec del Club Atlètic Calderí.
1: A partir de 10:00 del matí al Passeig del Remei.
0: Aplec del Remei, fires i mostres, parades d'entitats, artesania, alimentació, productes locals, antiguitats i brocanters. Mostra de vehicles clàssics, trobada de puntaires, memorial Ramon Clotet i partides ràpides d'escacs per a tothom.
1: A 11:00 del matí, a la Fundació Santa Susana...
0: Mostra de cultura popular amb la colla dels castellers, la colla de geganters, els bastoners i el ball de diables.
1: A 12:15 del matí, al Remei...
0: Ballada de sardanes amb la cobla genissenca a càrrec de l'agrupació sardanista calderina.
1: A 12:00 del migdia...
0: Cercavila, amb la participació dels bastoners, geganters, diables i castellers. Inici a la plaça de la Font del Lleó i final a l'ermita del Remei.
1: A 7:15 de la tarda, al Casino de Caldes...
0: Concert de sarsuela, cançó d'amor i de guerra, a càrrec de la companyia de sarsuela Ciutat Comtal.
1: I a 8:15 del vespre, al Centre Ateneu Democràtic i Progressista...
0: Concert amb Habana Vieja i Namina.
2: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
0: L'actualitat de Caldes de Montbui cada dia a l'InfoCaldes.
4: Una qüestió important que ens han explicat els bombers és que l'objectiu principal era perimetrar l'incendi.
5: Dos persones que col·laboraven amb el trasllat de la droga cap als punts de venda d'aquí de Caldes de Montbui.
6: Que estem aconseguint atraure talent al cap de Caldes.
0: A 1:00 PM i a 6:00 PM, posa't al dia amb les notícies de la jornada. I cada hora, el més destacat del dia, els butlletins horaris. InfoCaldes, tot el que has de saber del que passa a Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
7: Els reis, les grans batalles, els mites grecs o els emperadors romans són alguns dels protagonistes de A les portes de Troia, el programa de divulgació històrica de Ràdio Caldes. Els divendres, de 12:00 a 1:00 del migdia, el passat explicat en present. Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Albert Abril ens porten cada setmana fins a les portes de Troia. Recorda, cada divendres de 12:00 a 1:00 del migdia, un moment destacat de la història del nostre món.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Hola, nens i nenes, benvinguts un dimarts més al Rellotge de Malta.
1: Una merda, sis d'alta.
0: Molt bé. Ai, sí. Avui ens falta el Cesc, de moment. No sé si vindrà més tard.
1: Segurament.
0: Bona tarda, Ricard.
1: Bona tarda.
0: També tenim una novetat a la taula. Bona tarda, Jordi.
2: Hola!
0: L'hem sentit, no?
1: Segur, sempre jo per una orella.
0: Sí. Sí, no?
1: Ens han donat a l'estudi vell.
0: Bueno, vell. És igual de l'un que l'altre, no?
1: A veure, les parets sí, però el material és el vell, segur.
0: Sí, bé, és material reciclat.
1: Això.
0: Hi ha una mica de refregit.
1: Com les nostres seccions.
0: Sí, sí, sí. Bueno,
1: està bé. Material reciclat.
0: Bueno, no sé, avui programa especial, no?
1: Ah, sí?
0: Sí, perquè és el previ de Festa Major.
1: Ah, sí? Sí,
0: sempre
1: sí,
0: fem
1: sí, sí.
0: Coses especials per Festa Major.
1: Sí, sí, sí, com
0: la sempre. Mateixa mare de sempre.
1: Exacte. El que es mereix.
0: Sí. No sé si tens el programa o l'has llegit, alguna cosa interessant o destacar o...
1: L'he llegit, però com és molt complicat, perquè primer va cronològicament, després per àmbits i tot, a mi no, m'he perdut.
0: Val.
1: Ja està. Jo aniré on em diguin els que manen a casa meva.
0: Molt bé.
1: I s'acabó.
0: O sigui, el dia 12 hi ha castells, com sempre?
1: Sí, sí, sí.
0: Vale, pues ja està.
1: I ja està.
0: I ja està.
1: La resta, pues, sobre la marxa.
0: I a la capuitada, pues, ja ens veurem a la plec.
1: Pues, sí.
0: Sí, sí, no? Sí, sí. I la setmana que ve hi ha programa, suposo, perquè es cau en dia 13, el dimarts. I com que no és festa, pues, aquí treballem.
1: Si no passa res.
0: Si no passa res.
1: És dimarts 13, segur.
0: Si no es desborda la riera, ni passa res greu, seguirem aquí. Pues res, comencem amb el tast, encara que no hagi arribat el Cesc.
1: No, no.
0: Et sembla bé?
1: Tira, tira.
0: Tirem, doncs.
1: Tira, sintonia.
0: Tira.

0: Tirurí.
1: Tirurí. Ens ha faltat el tirurí.
0: Sí.
1: Bé, què hi ha avui?
0: Avui ens quedem a casa. Ah. Bueno, no ben bé a casa, però sí, es considera com a casa, perquè és un whisky no de l'àmbit català, però sí de... És un whisky basc, no?
1: Ah.
0: Hem provat abans alguna cosa dels Basque Moonshiners. Bueno, n'hem provat uns quants, crec que...
1: Tres, no?
0: Sí, tres de diferents. La primera edició de l'Agot Pioneer Edition vam provar. Després el Vicum, que era... I algun altre, no recordo quin més. Avui porto l'Agot Pioneer Edition, que havíem provat, però la setena edició, diguem-ne.
1: Carai.
0: Bueno, com que tenen poquets, doncs enumeren per els batch que els hi diuen ells.
1: Sí, sí, sí.
0: I portem la setena edició. Aquest és el single malt que fa Basque Moonshiners, perquè suposo que us sona la destil·leria, o si no, us en faig 5 cèntims. Bueno, és el primer whisky single malt nacional, nacional entre cometes, depèn de la nació que creguis pertanya, 100% artesanal.
1: A mi quan algú diu nacional i jo penso una altra cosa.
0: De comunitat autònoma és Navarra, però bueno, també diuen que
1: sí,
0: és, diuen
1: Navarra,
0: que és basc.
1: Que una de les nacionals.
0: Sí. Va. Ui, em truca.
1: El Cesc.
0: Perdó, eh? No, és ell. Bueno, és el primer whisky single malt elaborat íntegrament a Espanya, entre cometes, a partir d'ordi de malt, 100% navarrès, destil·lat per Basque Moonshiners, que van a història, que van començar fent vodka, i és un pioner que representa amb orgull el caràcter i innovació de les begudes espirituoses del País Basc, no? I si vols, pues ja podem començar, no?
1: A veure,
0: tria copa.
1: El número 7, espera't.
0: Número 7, eh?
1: Ja porten quasi tantes edicions com pel·lícules de Star Wars.
0: Sí.
1: Hombre.
0: No em porten de pel·lícules, no més.
1: Nou i unes quantes més d'aquestes.
0: Sí, perquè van fer el Rogue One, sí, el sí. Han Solo, el...
2: I una mica més de brillo, collons, una mica més de dinamisme, una mica més de xispa.
0: Estem provant.
2: Una mica més que és Festa Major.
1: Bueno, ja ens hem...
0: Ja ho hem dit, lo de Festa Major.
2: Però segur que heu dit...
0: Alguna...
2: Segur que heu dit...
3: És que provant.
0: Hem remarcat un acte de Festa Major.
3: Segur que l'heu dit amb aquest ànimo.
1: Sí, bueno, sí, perquè a veure...
0: Hem
3: sí, whisky, però amb aquest
1: Festa
3: ànimo.
1: Major, a la gent de la nostra
3: edat...
1: T'he
3: donat whisky el Jordi?
1: No, encara no.
0: Hem remarcat que els actes de Festa Major interessants.
3: Tinc de l'energia, eh?
0: Hem remarcat els actes de Festa Major interessants.
3: Que són?
0: El dia 12 hi ha castells.
3: Visca Espanya.
1: I ja està.
0: I ja està, com sempre hi ha castells el dia 12 i la plec.
3: I el dia 11 de nit?
0: El 11 de la nit, no sé què.
3: Hora de sopar?
0: Ah, crec que et toquen els catarres, no?
3: Que no sopem.
1: Ah, sí, em sembla que sí.
3: Que no sopem.
1: Sí, sí. Hem de sopar cada dia.
3: Sí.
0: Hem de sopar cada dia.
3: Perdoni. No esteu vosaltres... Disculpeu les interioritats. No esteu vosaltres en un grup de WhatsApp on jo també estic que es diu sopar?
0: Jo no sé de què em parla. Tu saps de què parla?
1: No.
3: On vam quedar...
0: Sí.
3: Ah, no veniu a sopar diumenge?
1: Jo tinc un grup que es diu sopar i només hi ha stickers.
0: Sí.
3: I
0: jo no sé de què
3: parles. De
1: faltes de respecte i stickers
0: faltes
1: de calderins il·lustres.
0: N'hi ha moltes.
3: Cada vegada, els stickers de calderins il·lustres són més...
1: Faltons.
3: No.
1: Ah, no?
3: Particulars.
0: Particulars.
3: Espera, que no em surt la paraula. No és particulars.
1: Estrambòtics.
3: Estrambòtics s'acostaria més.
1: S'assembla més.
3: Esperpèntics.
1: Ah,
3: vull dir, la gent s'està fent gran d'unes maneres, que llavors, segons quins stickers reps, la gent de Caldes que s'està fent gran de segons quines maneres, i no em refereixo al Roger, que ell s'està fent gran bé.
0: Bueno, bé.
3: Vale. Doncs entres a un grup, reps un sticker, jo què sé, de l'alcalde, d'aquell debat, perquè tots tenim stickers de l'alcalde del mòbil, no?
1: Sí.
3: No n'hem fet mai cap nosaltres,
1: no.
3: Però tots tenim stickers de l'alcalde del mòbil.
0: No, i ara...
3: Pues clar, entres i et fots un susto...
1: I ara en tindrem més, no?
0: Sí, i ara amb la IA pues, és més fàcil posar-hi coses.
3: Ah, no, però jo soc...
1: Pensava que deia les eleccions.
3: Però jo soc old school, eh? És com a tu, que t'agraden els conys setenteros? Peluts?
0: Ah, bueno...
3: Bueno. Pues jo amb lo de la IA
0: jo,
3: soc
0: igual, el que em trobi.
3: Bueno, ja, si em vols entendre,
0: sí.
3: Si em vols entendre, m'entens. Però vull dir que jo no, fer-li fer a l'alcalde coses amb la IA no, entre altres coses, perquè no cal. Saps què vull dir? Ja s'ho munta ell sol.
0: Vale.
3: Déu el tingui, bueno, no, això voldria dir si s'hagués mort, no?
1: No. Sí.
3: Déu el tingui en consideració i en alta estima per quan Déu no vulgui, o sigui, ojalà tarde, que deia el Rubián, eh?
0: Ojalà tarde.
3: Bueno, políticament, vull dir. Sí. Vale, no sé. Estic liant?
0: Està fent un pàrquing per festa major.
3: Dos pàrquings està fent.
1: Ah, no sé, sí? Com el deu tenir el pàrquing, perquè
3: el
1: amb,
3: seu?
1: La que, amb la que ha caigut.
0: I jo hi he,
1: no, el ja, que està fent.
0: Jo hi he passat ara.
3: Però n'està fent dos, no?
0: I bé.
1: I està bé.
0: Està bé.
1: Ah, doncs drena. Però, bé.
3: Quin, tu el del Bonastre.
0: El de Passeig del Remei.
3: Dins del que és el Bonastre.
0: Quedaria més a el que és la Palleria.
3: És que està desaprofitat allò, eh?
0: El Bonastre ja n'hi ha un de pàrquing.
3: Per què no s'arriba a un arreglo? El Núñez és mort, de qui és allò ara?
1: Del Núñez Júnior.
3: Ah.
1: Sí, ha sortit de la presó. Ja. Que deu desconèixer. Sí.
3: Bueno, de la dona, de la querida.
1: Bueno,
0: el
1: que sí,
0: el Núñez Júnior és Núñez i Navarro, no?
3: Sí, bueno, ja la mare.
1: Sí, oficialment.
3: Com,
1: sí,
3: es deia? Com es deia la dona, el Núñez?
0: Navarro.
1: Navarro.
3: No, no.
1: Ja, espera't. Ja.
3: Ja saps per on vaig.
0: Margarita Navarro.
1: Maria Lluïsa.
3: Maria Lluïsa.
0: Maria Lluïsa. Sí,
3: Maria Lluïsa. Exacte. Que dic que estàs desaprofitat allò. Perquè es podria fer l'embalat allà. Saps?
0: No,
3: és ben gran i només hi ha el Roger de veí. Saps què vull dir?
1: Sí, sí.
3: Que estarà treballant al bar, també,
1: sí,
3: li és igual,
1: no,
3: podria fer allà.
1: O al sopar del grup.
3: També.
1: De WhatsApp.
3: Hòstia, Botellón i Tupper.
1: Sí, sí.
3: Ja heu tirat la sintonia al whisky?
0: No, perquè acabaríeu anant a cagar a casa meva.
3: Home, per descomptat.
0: Clar, és que ja us
3: però
0: veig,
3: això és el que jo he guanyat de que el de l'Entoldau es faci allà a Can Rius.
0: Sí. Mm-hmm.
3: És la de gent que li havia deixat d'anar a les claus per anar lo menys a pixar.
1: Ja, yeah. Lo menys
3: que pixar, que aguas mayores, aguas menores, que si tens una taula, no, sí, que la gent,
0: no. Vale, vale.
3: Bueno, que si hem tirat la sintonia al whisky.
0: Sí, clar, i estàvem pues, provant-lo quasi bé.
3: Pues on té la meva copa?
1: Tens una d'aquestes dos.
0: No, no, d'aquestes no, dos.
3: Ja n'hi heu donat al Jordi?
1: No,
0: no.
3: M'ha dit que no em vol, eh?
0: No.
3: Heu brindat o m'estàveu esperant a mi?
1: No,
0: no.
1: Estàvem
0: es brinda quan estem. Ara anàvem pel color. I he explicat una mica què he portat avui.
3: Or jove.
0: Perfecte.
3: Groc palla.
0: Or jove i groc palla,
3: sí.
0: Eh? És el que t'ha sortit avui.
3: Groc palla, aquesta nomenclatura la va fer el Jordi i el rellotge,
0: sí,
3: de Malta.
0: Està bastant bé, eh? El que has dit.
3: Ah, sí, és que sí. No té gaire cosa. Brilla, net.
0: Sí, té reflexos i és bastant net.
3: I les copes també, sospitosament.
0: Les he netejat avui.
3: És que saps allò dels calçotets a girar-los un cop a la setmana? Doncs pues més o menys les copes van igual.
0: I jo em canvio cada dia els calçotets.
3: Però no neteges cada dia les copes?
0: No, perquè només les faig servir un cop per setmana.
1: Jo ho deixaria perquè però acabarà les netejant les copes amb els calçotets, ho sabem.
3: Però les neteges cada setmana?
1: Si els segueixes liant...
3: No, vale. Nas?
0: Bueno, en aquest cas sí.
3: Sí.
0: Fa dues setmanes i les dues setmanes les he netejat.
1: Bueno, perquè és principi de temporada.
3: Toca dutxa en setmanes alternes.
1: Sí.
3: Bueno, siga, per favor. Bé. Fa calor, eh? Això de que m'amenaci en ploure, no plogui, és pitjor que sigui plou.
0: Tens la porta oberta.
3: Imagina't. Si suant com una truja, deu ser que em sobra pes, també. Però bueno, coses. Què, ja ho han sumat?
0: Sí, fa una olor particular a verd.
1: Sí.
3: Ai, recorda Orujo.
0: Sí, recorda, no tan Orujo, però sí que algun mezcal, aquesta sí, part verda.
1: Una mica verd.
3: Agafa-la oberta, ja veuràs que sembla Orujo.
1: Verd Orujo d'herbes.
0: A mi recorda més el tequila o algo així, saps?
3: Agave.
0: Agave.
3: Agave. Agave, que vol dir mogu.
0: Sí.
3: No és l'esperava, aquesta.
0: Sí,
3: eh?
0: És aquesta part verdosa. L'Orujo potser és més desagradable.
3: Ja, això és com Orujo car.
1: Sí, sí. Principi de temporada, no?
3: Sí.
1: Són, arrenca els acudits
3: i em vaig cansant.
1: Arrenquen com les temporades del
0: bueno,
1: franqui de joc.
0: Crec que no és
1: millor,
0: barat, aquest whisky.
3: Que ens el vendrem, que ens el vendrem.
1: Fins que després surt a jugar
3: i passa el que passa.
1: Passa el que passa.
3: Això va passar tota la vida, eh?
0: Jo no sé de què.
3: Que nano promet, porta-la no sé què. Que m'he fet la puta, no el portis més.
1: Ja està. Què estàs buscant ara?
0: Jo el whisky...
3: Pues el tens a davant.
0: Ah, ja, però vull buscar el preu.
3: Aquestes taules fan molt soroll, eh?
0: Sí.
1: Sí.
0: Alguna cosa més al nas hi trobeu?
1: Home, la tancada té un punt químic.
0: Sí.
1: Deixa'm una obert.
0: Sí, un puntet químic té, eh?
3: Ja, tu. Deixa'm la glenca.
0: Em ve bastanta fruita blanca, també.
3: Vols dir?
0: Sí.
3: Fruita blanca tipus què? Vull dir, préssec de vinya?
0: No.
1: No.
3: Raïm. raspa, com es diu la raspa de raïm aquesta? En vitivinícola, en sommelier de pedigrí.
0: Els ollejos, no.
3: Perquè no tens una rima a punt per ollejos. No, cony, com es diu en català de Pompeu Fabra la raspa de vi? La raspa de la vinya.
0: La rapa,
3: és quasi hi era, quasi hi era. Pues té olor d'això.
0: De rapa.
3: Sí, jo crec que sí, una mica.
0: Una mica. Però...
3: Es fa una beguda amb la rapa? O es fa un alcohol de netejar ferides?
0: No. Es posa rapa en alguns vins perquè a l'hora de premsar,
3: veus?
0: Perquè no quedi tan enganxat, llavors es premsa millor.
3: Vale.
0: I per donar-li un punt més de tenicitat al vi.
3: Vale. És que em sonava,
0: sí.
3: Perquè a vegades t'escolto.
0: Val. Pues sí, hi ha molt sommelier que este vino
3: tiene rapa.
0: Esto tiene rapa, eh?
3: Jo diuen amb aquesta veu de
1: poligonero.
0: I amb les dents negres i els llavis enganxats.
3: Ja. Hòstia, perquè clar, les guatxeres de les festes de sommeliers són negres.
0: Bueno, depèn del que.
3: Ja. És una batalla entre la teva saliva i
0: no, i si fas una festa, si fas una juerga vinera de Chardonnay, no hi haurà guatxera negra.
3: Ja, perquè no hi ha negra.
0: No hi ha negra.
3: Ja, però bueno, ja. Estem parlant de senyors que fan olor de Brummel.
0: Sí.
3: Que porten americanes.
0: Jo, els sommeliers que jo conec ja no es posen Brummel.
3: No?
0: Ja no es posen colònia.
3: A lo millor pots posar de moda.
1: I què es posen ara? Baron Dandy?
3: Ah, no, clar, perquè interfereix amb el vi.
0: Interfereix en la...
3: És millor l'uva de sobaquera.
1: D'una americana.
3: És més natural.
1: Una americana de pana.
3: Cony, aquest vi que és biodinàmic. No, és que no porto moltes hores aquí.
1: Una americana de 37 de gramatge.
3: Ah, tio.
0: No, però ara hem millorat. Ara passa el contrari, no? Qui va perfumat més són la...
3: Molesta.
0: Però són les noies.
3: Vale.
1: A veure què vas a dir, eh?
3: Sí,
0: no,
3: cuidado que ens cancel·laran.
0: Llavors,
3: aquí quan... de l'alcalde pots dir el que vulguis, però prou, eh?
0: Quan fas tast i sents olor de vainilla o aquests perfums molt... Perquè n'hi ha que són, bueno, són agradables.
3: Hòstia,
0: i...
3: ha entrat la Pepi.
0: I no se'n pot... No, però hi ha perfums que són agradables o que no els notes tant, però hi ha perfums que són molt...
3: Sí, molt pesats.
0: Molt ofensius i que ho mascaran tot.
3: Sí.
0: Llavors... El del Brummel no m'ho he trobat tant com la vainilla.
3: Yeah. És que s'ha d'innovar, tio. Vull dir, amb tot no. Per exemple, amb els esmorzars de Forquilla no cal innovar. Per exemple, no cal innovar amb els esmorzars de Forquilla.
0: Sempre es pot innovar.
3: No,
0: tu fa poc,
3: sí.
0: Tu fa poc em parlaves d'una ensalella russa amb un ou ferrat a sobre.
3: Sí.
0: Això és una innovació.
3: Bueno, sí, està bé, eh?
0: Bueno, més que una innovació és un refregit de Forquilla, però, i Forquilla, doncs barregem-ho,
3: però
0: no?
3: És una petita variació, sí. Perquè diguéssim tu podries dir que l'ensaladella russa normalment la lligues amb un greix.
0: Sí.
3: I el greix amb què es lliga normalment doncs és amb una maionesa, sí. Amb un allioli, depèn de si vinagres, l'encortidet, el no sé què, per jugar amb aquestes coses.
0: Doncs llavors... anem a fregir la maionesa.
3: No, clar, si el rovell d'ou, que és un greix,
0: sí.
3: No? Si se suposa que és la salsa perfecta i tal, la posem sobre una ensaladilla que està lleugerament lligada amb una maionesa, ens hi aportarà diguéssim la perfecció del rovell i a sobre una mica de textura si l'ou va en puntilla i tal, però és una ensaladilla russa amb un greix, no?
0: Sí.
3: El que no pots fer és esperificar un cap i pota, perquè jo he vingut a esmorzar, senyora, a mi no em deixi, saps?
0: Crec que l'esperificació ja no es fa gaire.
3: Evidentment, no. Però hi ha restaurants que fan espumes,
0: sí.
3: Que dius, noi, que estem al 26,
0: no
3: al 2006.
0: També ha passat bastant de moda l'espuma, eh?
3: Correcte, però encara hi ha... Adéu, Jordi. Però encara... encara hi ha gent que ho fa.
0: Sí.
3: Riem, que ho sàpiguen els tres oients o dos que tenim, perquè marxava sense fer soroll, i a mi m'agrada posar la gent en evidència.
0: Sí.
3: Ara anàvem a insultar
0: el Monster perquè ha vingut amb una samarreta ofensiva forta.
3: Ah, del Tintín.
0: Sí.
3: Bueno, perquè és nazi. Monter votarà Vox.
0: Sí, ja.
3: No Aliança, no?
0: No Aliança, el Monter Aliança.
3: A Vox.
0: Bueno, alguna cosa més al nas?
3: No ho sé.
0: Té un rotllo de pastisseria.
3: Brindem ja o no?
0: I un rotllo com balsàmic,
3: ah,
0: més
3: sí?
0: Fresquet.
3: La pastisseria balsàmica, eh?
0: No, però algú...
3: Ah, ja sé per què t'ho deia, allò d'innovar.
0: Algú com mantegues o... Com una bolleria, com un croissant o alguna cosa així, saps?
3: Ja sé per què t'ho deia, allò d'innovar.
0: El què?
3: És que m'ha vingut... Perquè
0: Hostà,
3: he pensat...
0: Hòstia, ni notes, tu?
3: Podries introduir el Brummel...
1: ja, ha tornat al món.
3: Podria... Silencio. Anem a sala. Podries introduir el Brumel als tastos de vins, però després he pensat, saps el sushi que et donen el gingebre aquell marinat? Que és per netejar la llengua entre peix i peix per notar els matisos de sabor?
0: Sí.
3: Que al final t'estàs fotent salmó i tonyina de piscifactoria i tenen sí. com aquell que diu el mateix gust. Eh? Però bueno, no hi ha un spray que et puguis fotre a les fosses, per exemple?
0: Jo t'ho explico ràpid, sí.
3: Quan el molestes amb un tema que no li interessa, sí. li molesta que sí. el molestis, valgui la redundància. No, però quan el tema li interessa, oi?
0: Però el nas és la cosa que es recupera més ràpid. O sigui, de seguida el satures, però es recupera molt ràpid.
3: Tu ets d'aquests que de petit estiraven pets sota el llençol i es tapava?
0: No.
3: Vale, segueix.
0: No.
3: Però a la boca...
0: El nas es recupera molt ràpid. Llavors, una cosa que has ensumat, doncs, amb 30
3: segons... N'ensumes un altre i ja està.
0: Amb 30 segons...
3: Vale.
0: I quan el satures, sí. pues el
3: surts un moment.
0: Surts un moment, ensumes i ja està.
3: Però la boca...
0: La boca és el que és més complicat.
3: Ja.
0: I aquí el retros i tot això. Lo millor, a menys que estiguis Bici. Prenent picant, no és aigua.
3: Perquè és insípida i incolora...
0: Perquè et neteja tot el que tens a la boca.
3: I gingebre?
0: Gingebre
3: d'aquest marinat,
0: no, perquè el que fas és aportar uns sabors, unes textures que et pot
3: condicionar el següent.
0: Condicionar el següent vi.
3: Clar, però hi un spray.
0: Llavors el millor és l'aigua. Si prens picant, no, l'aigua.
3: I un smin.
0: Picant ajuda.
3: La greuja.
0: La greuja.
3: És millor el tabac com el picant. O la llet.
0: La llet millor.
3: Ja.
0: El tabac en general.
3: En
0: no
3: general és... malament. En general, però pel picant va bé.
0: Sí.
3: Vale, pues ja està.
0: Ara
3: i un esmin.
0: Què era? És que m'ha recordat un episodi del Doctor House que recomanava...
3: Per el restrenyiment.
0: Per l'estrenyiment? Sí,
3: per una persona que tenia... No, tenia restrenyiment.
0: Tenia restrenyiment. I va recomanar 4 cigarros al dia.
3: Sí.
0: Sí.
3: Aviam, és vull dir, tapar un forat i obrir-ne un altre,
0: sí.
3: però tapar un forat.
0: Sí.
3: Ja bueno, està, i fins aquí el servei públic.
0: Brindem...
3: Ara, sí, que és festa major, home. Ding, dong, ding. Salut, Monter. I ara el tasteu? El tasteu? Jo ja l'he tastat, perquè estàs xerrant molt, Roger. I...
0: Aquesta part verda que hem comentat...
3: La rapa.
0: A l'entrada es nota molt. Jo inclús podria dubtar de si és whisky o no, si no ho sapigués.
3: Ja, és veritat, no sembla whisky. Sembla un orujo fet malbé.
0: Té un punt així molt fresc també, sí. com molt balsàmic i especiat,
3: sí.
0: que això en Nas també li he trobat una mica. I bé, potser una mica de vainilla, no?, cap al final. Té com un punt més dolç, més...
1: Sí, però jo... Sí, la dolçor sí, però jo no sé fins al punt tan avainillada. I això té... és una cosa rara, eh? Això,
0: sí, té una cosa amarga també.
1: Sèptimes partes nunca fueron buenas.
0: No.
3: Frankie de Jong una altra vegada.
1: Frankie de Jong un altre cop. Setena temporada.
3: Està bé.
0: Està bé. He buscat el preu.
3: Com es diu?
0: 50 euros.
3: Quant? 50 euros?
0: 50 euros l'ampolla de 3 quarts.
3: No els val. No els val, eh?
0: Això m'ha costat menys, eh?
3: No, ja. Sí. Bueno, t'ha costat menys.
0: Sí, jo el cost...
3: Però quan? El litro? El litro?
0: No, o sigui, 700? O sigui, sí. 70 centilitres
3: sí.
0: serien 50 euros, 49,95.
3: I això són?
0: I això deuen ser 4,5, 5 euros.
3: T'ha costat més car?
0: Clar.
3: O sigui, el desembolso ha sigut menor...
0: Perquè em cobren
3: a la feina de ficar-te al potet.
0: Sí.
3: I el potet.
0: Però després no he de fotre tota l'ampolla a l'armari i deixar allà que...
3: Saps que és com quan vas a comprar un porro, una cosa d'aquestes?
0: Un què?
3: Porros, puerros.
0: Ah, sí, alls puerros. Porros, vols dir?
3: No, un porro, allò, tronxo, gordo, aquell de fulla verda i blanc per baix,
0: sí,
3: això.
0: Sí, alls porros.
3: No n'estic segur.
0: Vale.
3: Vale. El tronxo, gordo, aquell blanc
0: sí,
3: per baix...
0: Sí, porros,
3: fulles...
0: porros.
3: Vale. Que te'l pesen...
0: Bueno...
3: Si vas a botiga de bar, que és el que t'agrada
0: sí.
3: a tu, te'l pesen...
0: Sí.
3: No? Te'l cobren, bueno, i després diuen que vols que talli l'obert?
0: Sí.
3: I jo penso, no podies fer abans? Sí. Perquè el que tires ho pago també.
0: Sí, però perquè la gent no vol l'obert, però l'obert es pot aprofitar.
3: Sí, bueno, jo estic parlant de diners, eh? Saps què vull dir?
0: Sí.
3: Talla?
0: però quan compres un pollastre te'l pesen sencer, després te'l tallen i després li dius no, la carcassa no me
3: l'emporto. No, jo me l'emporto.
0: El fetge no me'l posis.
3: Ah, jo el fetge no, perquè fa fàstic.
0: El però... pedrer no me'l posis.
3: Ai, això no, fa
0: fàstic. Ai, el coll te'l quedes també?
3: Sí, pel caldo.
0: Pel caldo.
3: Claro, la pell, aquestes coses.
0: Però vull dir que...
3: I compro carcasses.
0: I quan compres peix també diries és un robatori, perquè el peix...
3: Bueno, sobretot si és ja que el destripador amb una serra elèctrica, sí. Qui t'està fent a peces el peix?
0: Però el peix perds un 50% sí, sí, de, sí, del seu pes real.
3: Sí, sí, sí. Però bueno, mira, ja et compraria que et pesen el peix sencer,
0: sí.
3: I després te'l fan a peces, doncs
0: sí.
3: Pues mira, entre una cosa es paga la feina, saps? Sí. Perquè no et cobren extra les peixateries.
0: No, només faltaria.
3: Però amb el cap que has tirat,
0: sí.
3: Ara jo el cap i l'espina, sí, me l'enduc per un fumet, per un...
0: Bueno, depèn de quin
3: sí, cap. Sí, home, evidentment, sí. Depèn, sí. Però me l'enduc i vaig a la pulleria. Perquè, com es diu la botiga que venen pollastres?
0: Pollastreria.
3: Es diu polleria de tota la vida. La polleria.
0: No, la polleria sona a un antro de polles.
3: Aviam, això... Això està allà als corredors de baix. Era la fàcil,
0: sí.
3: No me n'he pogut estar. No, una polleria de pollastres, és igual. Vaig a la pollastreria aquesta.
0: Sí.
3: De fet, es diu Cal Colom. No, Can Colom.
0: Hòstia.
3: Pollastre ecològic.
0: I no et donen...
3: Llibres del Bilbeny?
0: No. Colom per gallina?
3: No.
0: Ah, vale, vale.
3: Bueno, és ecològic i tal.
0: Hi ha coloms pues... molt gordos a Barcelona,
3: sí.
0: Eh?
3: I rates a Caldes, molt grosses, sí. Eh? Estan les rates a Caldes que no vegis.
0: Estan loques ara amb l'aigua.
3: I encara no estem parlant de les eleccions.
0: Sí.
3: Bueno, total, que... I compro carcasses sueltes.
0: Per què?
3: 50 cèntims pel caldo.
0: Però com
3: que no fa... Que no fas olles grosses tu de caldo i et congeles en un sí. Tupper.
0: Bueno, en un tupper no.
3: N'hi han de congelar.
0: Sí, però el que faig és posar-ho en bosses.
3: Bosses, ah, bueno, està bé.
0: Perquè s'amotllen més a la forma.
3: Ja. Bueno, les altres s'apilen, però aquests també.
0: Sí.
3: Jo el tomàquet poso en glaçoneres. Salsa de tomàquet.
0: Anem per feina?
3: Ara sí, ja triga.
0: Sí, perquè ara diràs més tonteries. Vull dir,
3: no, escolta, escolta, això és informació de servei. Jo a la salsa de tomàquet la poso en glaçoneres i quan ja està congelada les fico en una bossa d'aquestes de doble zip.
0: I et fas un Bloody Mary per esmorzar.
3: No, però llavors el dia que toca pizza, saps? La poso en un tàper que va pel microones, dos glaçonets, sí. Faig clic-clic al microones i després amb un pinzellet pinto la pizza.
0: Encara fas dieta de la
3: fumicata.
0: Pizza?
3: Eh?
0: Encara fas dieta de la pizza?
3: Sí, no és fixa.
0: Ah.
3: Què vol dir encara?
0: No, jo la pizza la faig quan me'n vaig por ahí...
3: No, a casa, pizza.
0: Ah.
3: I ara perquè em fa mandra, però la massa i tot... Més bona.
0: Jo ho he fet algun dia amb la meva neboda.
3: Claro. Però... És que tu no t'has menjat. Sí. Tu si no és d'Estrella Michelin no t'interessa.
0: No, però
3: sí,
0: la pizza és una cosa de les que et menges fora.
3: Per què? No.
0: No ho sé.
3: Això és com tot. Quan val...
0: És la pitjor frase. És la frase sí. Més de merda. Això sí, és sí. Com tot.
3: No, però... Joder, entén-me. Si em vols entendre, m'entens.
0: No, després de matar 6 milions de jueus, Hitler va dir, no, això és com tot.
3: Sí que ho va dir. Sí que ho va dir.
0: Clar,
3: sí que ho va dir, clar que ho va dir.
0: Clar,
3: però qui està fent la fal·làcia de Hitler, home, aquí?
0: Sí.
3: Tu. Vale, però ja està. És que és el que hi ha. Però això és com tot.
0: És com
3: tot, no? Ja no sé què t'anava a dir. Ah, tu compres un xuletón,
0: sí?
3: A la carnisseria,
0: sí.
3: Quan et val?
0: No ho sé, no com
3: quan et costa? Anem a dir 25 euros.
0: Sí, no ho sé, no sé.
3: El xuletón més guapo que puguis comprar a la carnisseria,
0: no sé què
3: 30 euros.
0: Depèn del gramatge.
3: Clar, te l'agafes,
0: sí.
3: Pagues 30 euros i pagues, jo què sé, 25 d'una ampolla de vi,
0: sí.
3: Vale. Ara vés a fer això al restaurant.
0: Ja, yeah. Però el restaurant el cuinaran millor.
3: Depèn,
0: a lo millor l'acabo bullint jo.
3: Depèn del restaurant.
0: Ja. Yeah.
3: El teu segur que ho fan molt bé. Però depèn del restaurant. Al final és qüestió de cremar-ne uns quants.
0: Sí.
3: Sí?
0: Sí.
3: Llavors diumenge sopem, no?
0: Sí. Què vale, farem ja per sopar?
3: No ho sé, xuletón no, que és molt car. Doncs... pues, pizza, no.
0: Carcasses de pollastre.
3: Claro, fem caldo i truites de patates del Mercadona. Et va bé?
0: Ai, no.
3: Vols fer truita de patates?
0: Jo he de fer la truita?
3: No, dic si vols.
0: Ah, sí.
3: Ah, no, no, que després hauré de fregar jo.
0: A mi no em va massa bé fer truita.
3: Per què?
0: Perquè treballo al migdia.
3: Bueno, però si la truita es fa un moment.
0: Oh, però la de grossa.
3: Bueno, pots fer vàries també.
0: Bueno, anem, ja ho parlarem un altre moment, això.
3: Vale, vale, no vols?
0: Sí que vull, però no vull parlar-ne ara.
3: Vale, vale, vale, se perdoni.
0: Diu, aquest whisky ha estat acuradament envellit en una combinació de botes de...
3: Moment, com es diu?
0: Agot.
3: Ja està.
0: Pioneer Edition és Malvaig número 7.
3: Ah.
0: Ja ho havíem dit, això.
3: Però per si la gent s'ha despistat.
0: Bueno, combinació de botes de roure americà, ex-bourbon i roure francès prèviament usat per vi negre de la Rioja de la Besa. Que cau a prop de...
3: Àlava.
0: Està allà. Àlava està allà, al País Basc. La qual cosa li confereix personalitat única, complexa i equilibrada. Bueno, és un homenatge al saber fer local, bla, bla, bla, esperit de prendre...
3: Ei, que si et sap greu no ho llegeixis, eh?
0: Whisky nacional amb reconeixement internacional.
3: Ah.
0: No sé si em venen gaire, però yeah. Reconeixement internacional. Nota de tast. Que anàvem aquí.
3: Espera, fes una cosa, explica-li al Ricard, que aprofito per anar a pixar.
0: Aromes de cereal torrat, fruites seques, vainilla i notes subtils de vi negre i roure espaciat.
1: No sé jo, eh?
0: I les notes de vi negre subtil són molt subtils.
1: Molt subtils.
0: I no parla gens d'aquest verd que hem trobat nosaltres.
1: No, i jo crec que el que més destaca al final.
0: Però sí que potser el cereal torrà s'aniria aquí, eh?
1: Potser sí. Sí. Mm.
0: En boca diu, entrada suau, sí?
1: Sí.
0: Amb voltant, deu voler envolvente. Amb sabors de mel, caramel, pruna i un toc de vi tànic procedent del roure francès. Tio.
1: Buf, jo no, tant no he arribat, eh? La mel i el caramel encara. Sí que t'ho compro, però la pruna no, eh? Bueno, jo no.
0: Té una part balsàmica que no la
1: sí.
0: Que no la expressa gens aquí, que li dona frescor.
1: Mm-hmm.
0: Que suposo que aquí és l'entrada suau, però
1: sí.
0: És agradable i té un punt molt dolç. En
1: sí.
0: Aquest cas diu mel caramel, jo a mi m'han donat més per la vainilla. Però, bueno, al final també és aquest final.
1: Mm.
0: Diu que és persistent, això sí, una mica,
1: sí.
0: Amb matisos de fruita seca, espècies dolces, aquí potser és on aniria més jo amb la vainilla,
1: mm-hmm.
0: I una calidesa elegant. No sé si li podem dir elegant a la calidesa.
1: Home, elegant... Calidesa sí, però elegant... Pff.
0: És una mica punxant.
1: Sí, no sé. Una mica més vasta i barruera que
0: sí,
1: elegant.
0: Que elegant.
1: En aquest sentit, sí que allà traspassa més cap a l'aiguardent, penso jo.
0: Mm-hmm.
1: I a més amb el matís aquest fresc del principi del Cesc Orujo.
0: Mm-hmm.
1: I això doncs, també al final és una mica així.
0: Bueno, bé, doncs, us parlo de destil·leria. Bass Moonshiners, que són els que fan aquest Agot Pioneer Edition, és una microdestil·leria artesanal fundada el 2014.
3: Agafa un carro i esmorza.
0: A Vitoria
3: Gasteiz.
0: Posa Vitoria aquí o Gasteiz. Però podem dir Gasteiz, si vols, a partir d'ara.
3: O,
0: a Gasteiz.
3: O allà dalt, allà al Basco.
0: Sí, com el senyor Fournier. Aquest que fa les cartes, no?
3: Sí.
0: No sé si és molt basc.
3: Mort.
0: O és més fatxa.
3: No en tinc ni idea.
0: La família Fournier.
3: No ho sé. Vols que t'ho busqui?
0: Sí.
3: Vale.
0: És pionera en la producció de destil·lats de qualitat al País Basc. Tot i la seva joventut ha aconseguit posicionar-se com una referència tant nacional com internacional, això ja ho hem dit, gràcies al seu enfocament innovador d'ús i ús d'ingredients locals de primera qualitat i el compromís amb l'excel·lència.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. La destil·leria ha rebut nombrosos reconeixements en certàmens internacionals. El seu vodka Basmoon Vodka ha estat guardonat amb una medalla d'or a la categoria de vodka premium per la prestigiosa revista britànica The Spirits Business. A més, ha obtingut una medalla de plata a la categoria de microdestil·leries als Global Vodka Masters i una medalla de bronze. M'encantaria veure els personatges que hi ha als Global Vodka Masters. I una medalla de bronze a la reconeguda San Francisco World Spirits Competition. Aquesta també deu ser una...
1: Sí.
3: Fijo.
1: Si la gent que dèiem abans, doncs sí, en lloc de posar-se el Brummel, se'l veu.
0: Sí.
3: I ja ara.
0: Que competien entre més de 500 marques a nivell mundial. Basmund Channers ha consolidat Basmund Vodka com la quarta marca de vodka premium a Espanya, expandint la seva presència a múltiples països. La seva constant evolució ens els ha portat a diversificar el seu portfoli amb creacions originals com el Jacal Vodka, que és amb ordi 100% d'ordi navarrès, el Petar, que és un destil·lat añejo de patata, més vodka.
3: Añejo, eh?
1: Añejo de patata.
0: I més recentment l'ambiciós projecte de Got, que és el, aquest whisky single malt. I bueno, ja està fent els... Ja vam provar el Vicum aquí, que era aquesta barreja amb whiskies de diferents llocs.
3: Mm-hmm.
0: Que era... No era un blend, però sí que li deia que és un, una mescla, pues, això de whiskies de diferents destil·leries de diferents llocs del món. El nom Agot ret homenatge als agotes, que és un antic grup ètnic marginat del Pirineu navarrès, els pastors de cabres. I són descendents dels gots. Els esgots van viure apartats durant segles i tradicionalment treballaven amb les mans la fusta i la pedra. I Basmund Channers ha volgut recuperar la seva memòria i simbolisme vinculant-los amb l'esperit resilient i artesà d'aquest whisky. L'estileria utilitza ordi maltat 100% navarrès, processos tradicionals i una acurada selecció de botes, tot això des d'un enfocament sostenible i de producció limitada. Gràcies a la seva creativitat, autenticitat i respecte per l'entorn, Basmund Channers ha esdevingut una joia emergent del panorama europeu dels destil·lats craft. Quina llapada de cul que els he fet, eh?
3: I bueno, t'hi si guanyes el jornal.
1: Si ens estan sentint, a veure si ens regalen
0: sí,
1: alguna
0: cosa. Sí.
1: No?
3: Home, bueno, no, a mi no m'agrada gaire aquest whisky.
1: No, tampoc, però no els hi diguis.
0: El primer ens va agradar molt, eh?
3: Sí, sí. Aquest no sé. Ah, que a bodes em convides, eh?
1: Ja, ja.
3: Però... Per cert, els Fournier més aviat...
1: No sé per què m'ho imaginava.
3: Més aviat demanen taxis, eh?
1: També són bueno, nacionals.
3: Ah.
0: Sí. Bueno, clar, és que...
3: I de fet, per exemple...
0: Ja ho té, normalment la gent que està més podrida de calés és la que tira més cap a la dreta.
3: El vell va muntar un primer negoci...
0: Normalment, eh? Ha regionalitzat molt i...
3: Per resumir, l'Heraclio Fournier, el sí, primer, va muntar un primer negoci, que fins fa poc era una llibreria que estava sota l'Ajuntament sí, de Collons de Poble Guet, on sigui.
0: De Victoria Gaspi.
3: Sí. I en un moment determinat va veure, va muntar una fàbrica perquè ja treballava en paper i no sé què, no sé quantos, però resulta que no sé què, va tenir uns fongs o no sé què i va tirar-ho tot enrere, va perdre la inversió, va tornar a la botigueta i va dir, cony, doncs es va fotre en política, i va entrar a l'Ajuntament, llavors va fer quatre quartos i aquí la família després va trobar la manera de tititi, saps?
0: De pujar, no?
3: Sí. I després feien planos, que eren els planos que li donaven a la Itàlia feixista de Mussolini per assistir a Franco i tal, van col·laborar amb el règim, després...
0: Per bombardejar...
3: Sí, després n'hi va haver un...
0: Vaja.
3: Després
0: pues
3: n'hi va
0: sí
3: haver...
0: Un... Nacionals.
3: Sí, després n'hi va haver un que... Espera un moment... diu, más tarde emitió sellos para países de todo el mundo y para la ONU, eh? Però bueno...
0: Potser podem posar la sintonia de titonteries ara que hem començat a mirar.
3: Ah, sí, posa-la, posa-la.
0: Posa-la, posa-la.
3: Posa-la, posa-la, posa-la. Posa-la.
0: Bueno, seguim parlant de fatxes, no?
3: Sí, seguim. I això, i després va ser procurador en Cortes.
0: Vaya.
3: I diu, llegó a ser procurador en las Cortes Generales de la dictadura un sucedani de Parlamento.
1: Sucedani, no? Sucedani. Que vol dir que estaven asseguts igual.
3: Pensa que això ho estem llegint al diario.es, que són els altres.
1: Ah, clar.
3: Vale. Sí. I diu, Félix fue de derechas, això és una cita que no sé encara d'aquí, diu, Félix fue de derechas, pero no reaccionario o franquista en el sentido estricto.
1: No, no, no.
3: De hecho, hizo una cosa muy rara en esa época, dimitir. Representava esa derecha local instrumentalmente franquista, que és l'excusa de després.
0: Sí.
1: Yeah.
3: No, sí, sí. No ha significado nada, ha sido un desliz.
0: Sí.
3: ¿Sabes qué puedo decir?
0: Sí, sí, es allo. Usted conocía al doctor Mengele, digo, sí, sí, pero yo no, yo solo recibía órdenes.
3: Sí, sí, sí, sí. Solo le dije buenos días dos veces.
0: Sí.
3: Una vez le di la mano y prou.
0: Y prou.
3: Bueno, cosas de estas. Y sí, rey, que va a quatre cuartos y ya está. Y después va a ser dels primers empresaris en denunciar públicament l'extorsió d'ETA.
0: Ah.
3: Volien pagar... No, no, uns impostos sí, els altres
0: van fer un no vull pagar, no?
3: Sí, exacte. Ja està. Però bueno, i res, i coses. I després hi havia el de l'altra banda, el Tomàs Alfaro, que va ser alcalde de la República i tal i qual, i bueno, coses tantes. Ja està.
1: Bueno, pues això.
3: Pues res, i què? Què tal la setmana? Bé?
0: Acaba de començar, però bé... El que, el
3: no, la que ha passat entre dimarts passat i aquesta.
0: Ah, vale. Sí.
3: Vale. A punt per la festa major?
0: Sí.
3: Totes les reserves ja plenes al restaurant?
0: Però no ho sé, ara ho veuré la tarda.
3: Tu ja t'has agafat festa el divendres i dissabte, Ricard?
0: No. Hi ha festa el divendres?
3: A Caldes sí, no?
1: Jo el divendres
3: és festa
1: sí.
3: Local.
1: És festa local.
3: Tu tanques, no, el restaurant?
0: No.
3: Sí, clar, ho passaré.
1: Comunico que estaré treballant a Barcelona.
3: Ah, sí, eh?
1: Sí, perquè els nens tenen festa.
3: Ah, ja. Comuniques aquí, a nosaltres o...
1: Uh-huh, a tots, als oients.
3: Als oients.
1: Els que estic...
3: Per si necessiteu algú, no,
1: no
3: puc.
1: No estic.
0: Plourà per festa major?
3: No.
0: Què
3: no.
0: Diuen?
3: No, no, no, no. El cap de setmana no plourà gens.
0: N'esteu segurs?
3: Sí, no.
0: El Monter no ho té clar.
1: Ja
3: no, però baixarà la temperatura.
1: Ha plogut prou, no, ja?
3: Bueno, no. Així, avui estaven cagats.
0: Així ja. la gent de Vient podrà estrenar la jaqueta nova.
3: Com tota la vida.
0: Sí.
3: Bueno, fa molts anys encara més.
0: Jo no tinc jaqueta nova.
3: Ah, no? Pues corre, tio, què fas? Ves?
0: No, em posaré la de l'any passat.
3: Ah, bueno. Jo no sé, jo no tinc jaqueta nova, tampoc.
0: Bueno, l'any passat...
3: Bueno, calla, tinc unes...
0: 3 o 4.
3: Ja, bueno, això és igual. Detalles.
1: Diumenge o...
0: Mira, t'ensenyen el mòbil.
3: Què? Divendres? 40%. Però en quina franja horària i quina previsió? És el mòbil. Saps què diuen, no, els meteoròlegs del mòbil? Que quan mires el temps a l'iPhone es mor un meteoròleg.
1: Mor un meteoròleg. De TV3.
0: Ui, haurien d'estar tots morts.
3: Ja, ja, ja.
1: De la corpo.
3: Sí, ja, literalment. A ja, mi. Què diu aquí? Viernes. Mira, mira.
0: Estàs mirant el temps
3: de nit
0: mòbil.
3: Fins a les 6 del matí i 4 merdes.
0: Estàs mirant el temps
3: sí,
0: mòbil.
3: Per ensenyar-li al Monter com...
1: El viernes hi ha festa gran amb xocolatada. Ah, molt bé.
3: El viernes?
1: Sí, el viernes.
3: El viernes.
1: El viernes 9
0: d'octubre.
3: Que hi ha mana el PSC Caldes, també.
1: Bueno, pràcticament no. Yeah. Sí. Bueno, sí. Jo he llegit algun tuit que diu que Esquerra Republicana podria denominar-se PSOE Atlètic. Amb una cara del rufià.
3: Sí.
1: És un tuit, eh? No
3: Convergència dit, Socialista Democràtica de Catalunya.
0: Tu, però, sí. Em sona haver-ho llegit també. El...
1: Matí infantil, patada del ventre...
0: El 234 notícies, no?
1: Sí.
3: El 234,
0: sí. El 234.
1: El 234.
3: El 234, si vols. En comptes del 324, que tampoc existeix ja, però...
1: El Correbars, que podria ploure.
3: Correbars. A mi fins que no me'l deixin fer contra el rellotge no hi vaig.
1: Concert Svetlana. Uf, a la una.
3: Svetlana, a la una.
1: Ja estic sí, dormint home. A la una, jo.
3: Qui? Els nens estaran dormint a la
0: qui
3: una.
0: Qui és l'Svetlana?
1: No sé.
3: La que...
1: Ojo. No, no.
3: La que actua aquesta setmana.
1: Dissabte 10.
0: És la vedet? Encara hi ha vedet?
3: No, la Manya es va morir, no? Encara no.
0: Jo crec que sí, però...
1: Ballem amb les plaies...
3: La Merchemar es va morir.
0: Segur que hi ha espectacles de varietats,
3: home,
0: encara.
3: Home, tu diràs.
0: Però aquí, porten o no?
3: Neo, no ho sé.
0: Ja no en deuen portar.
3: Que no estàs a la comissió de festa major?
0: Jo?
3: Què n'hi ha?
1: Aquí ha. Aniré. Mostra de vehicles d'emergències. Normalment poso el nen a la part darrere d'un vehicle de Mossos.
3: Aviam si se'l porta.
1: I li dic que, no, que es vagi acostumant.
3: Vale.
1: Ja
3: que farà per quiner, el teu nen?
1: Segur.
3: Segurament, no?
1: Visita una exposició
0: oi,
1: de record
0: un pàrquing
1: de festa
0: major. Al costat,
3: ja, ja, ja, ja. Podràs anar a fer pixar el gos?
0: Sí.
1: Què fa el Monter?
3: Què li passa?
0: No sé què fa el Monter.
3: És que no el veig, ah. Està darrere una pantalla.
1: Ah,
3: les
1: Svetlana.
3: Ah, vale. Ah, no, són molt grans, no m'entenc.
0: Però llavors no és la vedet. Ja no la porten,
3: volaria,
0: no?
3: Eh? Un espectacle de vedet.
0: O fins ben entrat al segle XXI es va portar de vedet,
3: sí.
0: Eh?
3: Sí, sí, per la gent gran.
0: Sí.
3: Que tingués una alegria tant.
0: Els portaven a l'embalat amb la cadira.
3: Ja.
0: Els posaven
3: pues clar, és que ara si és que de petits miren porno al mòbil
0: i els
3: ja...
0: deia bestieses clar. Picants, la vedet.
3: Els hi costava el mamallar amb la cara.
0: Sí.
3: Que maco que era això, eh?
0: No, havia no era gaire
3: amb
0: maco.
3: Ma puta vida. Per què no?
0: Home.
3: Per què?
0: No era gaire maco.
3: Per què?
0: No sé.
3: Que, és, que creus que és cosificar les dones?
0: Home, una mica, no?
3: No, és un art.
0: Vale, vale.
1: El diumenge sí que hi ha els catarres.
3: Ah, bueno, sí, les vedets modernes. Les vedets. A quina hora?
1: A les 11.
3: No, estarem sopant.
1: Horari infantil.
3: Estarem sopant. Ja està, i només venen els catarres,
1: no,
3: ja està.
1: Ah. Per portar,
3: no, de concert, vull dir.
1: Per portar els nens.
3: Sí, home, sí. I després
1: que
3: què?
1: Que ens deixin sopar.
3: Sí. Si no, o sigui, no que algú porti els nens.
1: A tu no et deixaran sopar.
3: No, ja.
0: I després què més hi ha després dels catarres?
1: Versions amb la divan.
3: La divan? Per versions? El
0: no,
3: Titi?
0: No, que vull dir que les versions és el millor.
3: Ah, sí.
0: I que acaben tocant el Bon Jovi...
3: Te la saps, te la saps.
0: Sí.
1: 2:30, DJ Enca.
3: s'està dient.
0: Això és l'Esbelana?
1: És que tarda.
0: Ai, no.
1: Ai, no.
3: Podrien haver fet coincidir l'últim concert d'Oques Grasses a l'embalat de Caldes.
1: Sí. Sí, perquè si el van movent...
3: Sí.
1: Doncs clar, avui han assajat, eh? Avui,
3: ah, sí? Te'ls has sentit, no?
1: Sí, tot el puto dia. Ja. Sí, sí. Jo havia d'anar, em sembla que al final dimecres, no sé, perquè hi ha com un tràfic d'entrades.
3: Ah, sí, eh?
1: Ah, sí, eh? Sí, sí.
3: Bueno, és que hi ha molta gent que ara no li ve bé.
1: Ja. I abans tampoc, eh? No, perquè ja, porten tota la setmana venent-ho a Twitter, també.
3: Bueno, sí,
0: que hi ha concert d'Oques Grasses.
3: Si treus entrades barates, digues-ho.
0: Quatre, quatre concerts, sí, que pleguen o alguna
3: cosa. Sí, fan veure que pleguen. Oh. Pleguen 5 o 10 anys, això que fan.
0: Sí.
3: Han de, ara fan caixa i després a jaure un rato.
0: Però després la gent...
1: Però si fa mandra amb ells, eh, fer els concerts.
0: Que, si, no, ja, ja. Si ets el puto Rolling Stones...
3: Sí.
1: Sí.
3: Ojo, amb els Oques Grasses aquests.
1: A veure, a veure.
0: Després tornes i la gent diu... Ah, no,
3: no. Els, els Rolling Stones, si ara intenten fer una gira de comiat per tornar...
1: Sí.
3: Que ho facin ràpid, saps què vull dir?
0: Sí, però...
3: Perquè ja se n'ha mort un.
0: Imagina't que ara...
3: No, que cony un. Un ja es va morir, no, llavors.
0: Ara decideixen...
3: No, però...
0: Ah. Els dos vinguet tornar.
3: Vale.
1: També qui tenen morts.
3: Bueno, cony, l'Axambusto, no estan tornant l'Axambusto però no sé què de...
0: Sí,
3: però... Que són de la Quinta al Monter.
0: Però vols dir, complen el Sant Jordi, l'Axambusto?
3: Si volen, sí.
0: Ah. Sí.
3: Monter, aniries? Veus?
1: Sí, Monter, sí.
3: I portaria la filla i el fill... Bueno, el fill no hi ha...
1: El fill ja no aniria, no.
3: Però, saps?
1: Ni pagant.
3: No, no. Ni cobrant.
1: Ni cobrant, no, per això dic. Pagant,
3: ni pagant
1: el
3: Monter.
0: Ha posat l'Axambusto, eh?
3: Sí. Però, tio, ja tenia la veu xunga llavors. Ara ja és una cosa... No sé què collons fot a l'Àfrica, deu xupar tubos d'escape de moto.
0: Sí, bueno. O granotes.
3: O granotes.
1: Estic més per la granota que pels tubos d'escape.
0: Bueno, anem pels calderins putos?
3: Sí, quina hora és? No sé ni quina hora.
1: No sé.
0: És l'hora dels calderins putos.
3: Ah, encara queda rato, no?
1: No, perquè hem començat abans.
3: Un moment, però... Jo què sé, jo he vingut a l'hora.
0: Ja, ja. Un moment, que
3: sonarà la sintonia. Un moment, no tiris la sintonia. Ja hem acabat el programa Festa Major, que tenim una... obligació amb el servei públic, això és la ràdio municipal.
0: No, mira, busqueu-lo per ahí i us el llegiu, si no el trobareu per l'internet.
1: Ho faig ràpid, dilluns 12 d'octubre, el dia de la
3: celebrar.
1: Pàtria. Sí. Open de Tirac Mar, escala de jocs de família, Olimpiada Infantils, Cercavila Dia de Castellà.
3: N'hi ha en mar?
1: Tira mar.
3: Ah, tira en bar. Ah, bueno, això és de nitxo.
1: L'important, Cercavila
0: sí,
1: i Diada
0: de Castellà.
1: Els castells de Caldes Movits,
3: això també és de nitxo.
1: Moixingangués d'Igualada.
3: Molt bé.
1: Faran,
3: 12 minuts.
1: Faran la millor actuació de la seva història, com aquesta de l'últim concurs, per quedar la... número 37, igual yeah, que sempre.
3: Bueno, és igual,
0: sempre és la millor de la història.
3: L'important és participar.
0: Igual.
3: L'important és participar.
0: Perquè tothom millora.
1: Joder,
0: alhora.
1: Si ha guanyat el concurs, et va guanyar Esparreguera. Yeah. Pàtria castellera d'allò.
3: Tantes, de vull tota dir... la vida.
0: Per això tothom millora.
3: Bueno, noi, perquè, hòstia, bueno, vull dir, aviam, és com els iogurts de la Fageda, saps?
1: Que fa poc es va morir el Cristóbal Colón.
3: És veritat,
1: eh?
3: Sí, sí. Grandíssim nom.
1: Sí.
3: No he vist que el Vilmeny hagi dit res.
1: Està molt ocupat ara.
0: Posa la sintonia.
3: Deixa'm mirar, aviam si... Jo que sé, ha fet un obituari.
1: No, no. Està intentant vendre el llibre aquell de Malta o alguna cosa així.
3: Té un llibre de Malta?
1: O de...
3: Regala mal, tio. Vols que te'l regali jo a tu?
1: Què va. Vale. L'altre dia vaig anar a la fira del llibre en català,
3: sí,
1: i el vaig veure allà posat i i vaig dir a l'Octavi, mira, ciència ficció.
3: Que borde que ets.
1: Sí.
3: Està pendent que el porti un dia a fer whisky, eh?
1: Sí, sí, també.
3: I et passi la mà per la cara.
1: Segur.
0: Vols portar un altre historiador aquí?
1: No,
3: no,
1: historiador
3: un de debò,
1: no.
3: Un de debò. No, no aquest, que, no aquest, que no, és morrilla d'un museu, que polla.
1: Anda, ja.
3: Bueno, i què?
1: Què més?
3: Posem la festa major.
1: Habaneres... L'arquitecte prohibit al centre.
0: Estàs llegint la mateixa merda de sempre.
1: No, no, és que és la mateixa merda de sempre.
3: Que ens paguen la menció, que ens paguen la menció per llegir això.
0: Què va, no ens paguen res.
3: No, com que no?
1: El Ron Cremat el fa el Margira.
0: Tornaré a quedar sense secció.
1: Para de picar.
3: El Ron Cremat sí que hi hem d'anar.
4: Dissabte 10 d'octubre, tarda. A les 4 de la tarda, al toc.
5: Escape Room a càrrec de l'Esplai Grifoll.
4: A les 5 de la tarda, a la plaça de la Font del Lleó.
5: Concert amb Humphries Quartet i les corals vocàlics.
3: Saps què m'ha dit? Diu, ei, Cesc.
0: El del Ron Cremat està bé. El problema que tens és que segurament el fa el Marc, que l'hauràs d'aguantar.
3: Bueno, cada puto dimarts anem a aguantar el Marc.
0: Sí, és veritat.
3: I ara no em vindrà d'aquí.
0: Ja, ja.
3: Lo menys que em convidi al Rom.
0: Sí.
3: Vale.
1: Va, doncs, pues, fes.
0: Els putos, no?
1: No, no, salta
0: no,
1: tu.
0: No, fem calderins.
1: No, salta tu, home.
0: No, jo m'ho guardaré per la setmana que ve. Sí, serà per...
1: Pues és la setmana passada
0: serà
1: també.
0: Per... Meravelles, no? La setmana passada vaig fer.
1: Et vas quedar res.
0: Vols que acabi de la setmana passada?
1: Sí.
0: Vale, doncs acabarem el de la setmana passada.
3: Putus cat... Ah, no. Les meravelles d'en Roger, del món d'en Roger, a casa seva, ell, al seu món.
1: Oi, oi, oi.
0: Que no sona la gixa. Ah, sí, parlàvem del Monte Cervino. M'heu vist, no? Vam dir-ho de les caixes de colors...
3: Monte Cervino, eh? Amb, diguéssim, amb el mateix fonema que PSC.
1: Cervino.
0: Cervino, Zermatt, també es diu, o Cervin en francès. Toca per tot arreu.
3: I en català?
0: En català el pots dir com vulguis.
3: Vale.
1: El Servi.
0: El Servit.
3: Vale, vale, vale.
1: Com a entrenador.
3: Tu, que han fet un tràiler d'un llibre.
1: Quin llibre?
3: Els, de l'Institut Nova Història. Després del pas.
0: Escolta... Us vaig dir allò de les pedres d'Àfrica a Europa?
3: Sí, crec.
0: Va, el Cervino és un immigrant des del punt de vista geològic europeu. La muntanya es va formar pel xoc de la placa tectònica africana contra l'europea. Saps això que xoquen les plaques? Mm. I la roca de la base és europea, però la meitat superior de la piràmide és literalment... Per què fan servir literalment?
3: Perquè són joves.
0: Oh.
3: La, un llibre de l'any 40.
0: La meitat superior de la piràmide és un tros de placa tectònica africana en pes cap al cel. Saps?
1: Uh-huh.
0: O sigui, al dalt del Cervino hi ha un tros
3: com
0: d'Àfrica.
3: Els Pirineus, com els Pirineus.
0: Com els Pirineus.
1: Sí, sí.
0: Això no s'ho vaig explicar, que una senyora la va escalar amb faldilla de franela.
1: Sí.
0: Perquè, bueno, es deia Lucy Walker el 1871 i... Bueno, seguint les normes socials de l'època victoriana, es va fotre la faldilla ben calenta i cap amunt. Lo del gat que va pujar al cim, també ho vaig dir?
1: El gat no em sona.
0: Un gat al cim, l'any 1950, un gatet de 10 mesos, ja, ja era un gat, que vivia a l'hotel del refugi, Hornley, va començar a seguir uns escaladors d'així al refugi. Bueno, es diu, uns escaladors d'amagat. Tot i els intents dels muntanyens de fer-lo durar enrere... De passa d'aquí gat, no escalis per aquí o... El Felí va continuar fins a enfilar-se per la roca i va coronar el cim a 4.478 metres pel seu propi peu.
3: Com feia gato con paperes al Rubianes? Gato con paperes.
0: Fuix, fuix. Algo així era. No sabem si va baixar.
1: Jo crec que se'l van esmorzar.
0: Pot ser. Sí. O que es va morir allà congelat, pobret.
3: Se me'l llibre.
0: L'avi del Cervino, el llegendari i guia local del Zermatt, Ulrich Inderbüden, més o menys, va pujar a la muntanya per primera vegada als anys 20. Als 20 anys, perdó.
3: El
0: que és increïble és que va fer la seva última ascensió l'any 1990, quan ja tenia 89 anys. Uh-huh. Va viure fins als 103 anys, anar a pujar muntanyes. Es va voler fer un ferrocarril fins al cim. Saps això que hi ha a la Jungfrau?
3: Un cremallera.
0: Sí, bueno, la Jungfrau és un tren i en part té cremallera, les parts més... que va per dins i llavors surt a dalt la... surt a la Jungfrau, no? Però em sembla que va per la cara nord de la Eiger. Però és un tren que va per dins una muntanya fins a arribar al cim d'una altra.
3: Ni puta idea. Jo em faria un trenet des de casa al Canaletes, per exemple.
0: Vale. Bueno, hi ha trens a Suïssa que van a 4.000 metres i t'arriben al cim i et deixen al cim i hi ha pistes d'esquís al cim, sí.
3: Ah, i avall?
0: I avall, sí.
3: I avall n'hi ha un que puja?
0: Sí.
3: Ah.
1: Bueno, a Rodalies ara, a Granollers, més o menys han fet això.
0: Van voler...
3: Però aquàtic.
1: Aquàtic, aquàtic.
0: Sí. Van voler fer un ferrocarril fins al cim a principis del segle XX arran de l'èxit de vies de tren d'alta muntanya com la del Jungfrau, que us he explicat
3: Junquera,
0: ara.
3: Sí.
0: I es va presentar un projecte formal per construir un tren cremallera o telefèric que arribés directament al cim del Cervino. Afortunadament, les fortes protestes dels ecologistes i dels amants de la natura va aconseguir tombar la idea per preservar la muntanya intacta.
3: L'Hortasso ni aquesta penya. La Colau.
0: És un dels llocs més perillosos del món.
3: Després de Palau de Plegamans.
0: No ho sé.
3: Ah.
0: Jo crec que no.
1: No?
0: Que l'índex de mortalitat és una mica més alt al Cervino.
3: Ah, pensava que anaves a dir Palau, dic, hòstia.
1: Però no tenen...
3: Perquè la gent que rellisca.
0: Bueno, passen
3: bàsicament,
0: coses.
3: Bàsicament, no?
0: Sí, o entre un patatús.
3: Pues això, un parraque, eh?
0: Sí.
1: Llavors aquest sector ja seria Montserrat.
3: Sí.
0: Sí.
1: Que la gent rellisca.
3: No, diu, mira, ara que deia el Junqueras, no es va amagar el Junqueras.
0: Sí, però jo crec que hi ha més... A veure, crec que la muntanya que hi ha més mortalitat és el K2, que és un de cada quatre. O sigui, un 25% de la gent que puja...
3: Déu-n'hi-do.
0: A la Palman, sí, no pugeu al K2.
3: No se m'ha perdut res, tampoc.
0: No, és una muntanya de 8.000 metres, heu d'anar preparats.
1: Home,
0: si al final fan
1: sí,
3: un
1: tren, cremallera... Doncs.
3: Que la immensa majoria de llocs del món, però la immensíssima majoria, no els veuràs, no els trepitjaràs,
0: sí.
3: I la immensa majoria, immensíssima majoria, de coses que es poden fer, que pot fer una persona a la vida, no les faràs.
0: No.
3: O sigui que... Calma,
0: no cal,
3: calma,
0: no cal pujar
3: calma,
0: al K2.
3: Tranquil.
0: Vale. És un dels llocs més perillosos del món, malgrat que avui el dia hi pugen unes 3.000 persones cada estiu, el Cervina cobra un peatge car. Des de la tragèdia de Whymper el 1865...
3: Què va passar?
0: Que va caure.
1: Sí que fa anys que porten
0: cobrar. Més de 500 persones han mort intentant coronar-lo, cosa que el converteix en un dels pics més mortals d'Europa. 500, eh? Rècord de...
3: Però si pot arribar un 30, també podrien... fotre una
0: va,
3: línia
0: no
3: de vida d'aquestes com
0: les
3: obres del camp.
0: Estaré 3 dies fent una secció, per favor. Mira, ja em posa la...
1: Ja et fan fora.
0: Record de velocitat inhumà. L'ascensió clàssica requereix unes 12 hores de dura caminada i escalada tècnica entre anar i tornar. No obstant això, el guia suís Andreas Steindl ostenta el rècord absolut de velocitat. L'any 2018 va sortir des de l'església del poble desarmat, va córrer fins a la base, va escalar fins al cim i va tornar a baixar al poble en un temps de només 3 hores, 59 minuts i 52 segons. Va dividir per 3, eh?
3: Sense pistoles.
0: Refugi flotant a preu d'or. El refugi d'alta muntanya Hornihutte, situat a la base de la ruta suïssa i on dormen els escaladors abans de fer el cim, és un dels refugis més cars del món. Uns 150 francs suïssos la nit.
3: Més motius per anar-hi.
0: Per evitar la massificació i protegir la muntanya. L'any 2015 es va reduir les seves places i es va prohibir acampar als voltants sota multes de fins a 5.000 francs.
3: Ara et sobren 2 minuts.
0: No, que tinc el número 10.
1: En euros quan és 5.000 francs?
3: Ah, després t'ho dic que no podrà fer el número 10.
0: Ves-ho mirant amb el mòbil. El primer pòster de viatges modern. El 1908, l'artista Émile Cordino, acabat amb X, va dissenyar un cartell publicitari del Cervino per promocionar el turisme a Zermatt.
1: Però si no volien alemà. Turistes.
3: Hosti, saps què tinc jo? Saps què tinc jo?
0: Bueno, no el volien els ecologistes.
1: Ah.
0: Amb un estil minimalista de colors vius que trencava amb el detallisme de l'època. Avui en dia està catalogat pels historiadors de l'art com el primer pòster turístic modern de la història.
3: Saps què tinc jo? Saps què tinc?
0: Què tens?
3: Saps aquell pòster que hi ha...
0: Incontinència verbal?
3: Sí. Saps aquell pòster... I urinària. Saps aquell pòster que hi ha a la Font del Lleó i un canti...
1: 5.343 euros.
3: Que tira l'aigua i surt pel canti. Hi ha un pòster molt antic. Sí. De tinc el canti.
0: Ah.
3: Sí.
0: El vas fer tu el pòster?
3: No, però el canti de nostre.
0: Ah, vale. Felicitats.
1: Apa. Bona festa major.
3: Feu el que pugueu a la festa major.
0: Sí.
3: Adiós. Vinga, adiós.

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 17 d'octubre, matí.
2: A les 8 del matí, a la plaça de la Font del Lleó.
3: Matinal excursionista contra el càncer de mama a càrrec del SECMO.
2: A les 9 del matí, al Parc de l'Estació.
3: Tercera vespada calderina i clàssiques, a càrrec del Club de Vespes del Vallès.
2: A 12:15, al Parc de Can Rius.
3: Espectacle de dansa, un stage.
2: A

0: Fires i mostres, parades d'entitats, artesania, alimentació, productes locals, antiguitats i brocanters. Mostra de vehicles clàssics, trobada de puntaires, memorial Ramon Clotet i partides ràpides d'escacs per a tothom.
1: A les 11 del matí a la Fundació Santa Susana.
0: Mostra de cultura popular amb la colla dels castellers, la colla de geganters, els bastoners i el ball de diables.
1: A 11:45 del matí, el Remei.
0: Ballada de sardanes amb la cobla genissenca a càrrec de l'agrupació sardanista Calderina.
1: A les 12 del migdia,
0: Cercavila, amb la participació dels bastoners, geganters, diables i castellers. Inici a la plaça de la Font del Lleó i final a l'ermita del Remei.
1: A 6:45 de la tarda, al Casino de Caldes,
0: concert de sarsuela, cançó d'amor i de guerra, a càrrec de la companyia de sarsuela Ciutat Comtal.
1: I a 8:15 del vespre, al centre, Ateneu Democràtic i Progressista,
0: concert amb Habana Vieja i Namina.
2: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
3: Dos de bastos i quatre d'espases, vaya merda!
4: La cartera, una notificació d'Hisenda.
5: Estimat Jordi, la nostra relació no va enlloc. Hem de parlar.
6: Que les úniques males cartes que rebeu siguin les que Ràdio Caldes et porta els dimarts de 8 a 9 del vespre. Males cartes. No abuseu dels auriculars inalàmbrics que us poden fregir el cervell.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
7: El rellotge de Malta som tan així que no hem pogut quedar ni per fer una falga com Déu mana. Però us ho resumim en un moment. Els dimarts a les 7, whisky i les nostres coses, amb el Cesc Valls, el Roger Riera i el Ricard Jiménez. Roger, digue'ns ni que sigui per WhatsApp què penses fer al programa.
8: Però què preguntes? És una excusa per beure whisky i alguna merda més que farem.
7: I tu, Ricard?
9: Ens han renovat el programa i ara hem de pensar alguna cosa per aquesta temporada.
7: Jo vindré i els posaré pals a les rodes tot el rato. La mateixa merda de sempre.
10: Els dimarts a les 7 a Ràdio Caldes, rellotge de Malta.
8: Una merda així d'alta.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

0: Hola, molt bona tarda, quart programa d'aquesta temporada i com cada setmana us portem mitja horeta de continguts i recomanacions o no de cinema i de sèries. Per cert, que sapigueu, companys i companyes, que l'altre dia un amic em va dir: hosti, a partir d'ara us aniré escoltant allò com un podcast de fons, perquè mai sé el que mirar, i ara que us he escoltat una vegada he dit: hosti, això és útil. Dic, veus?
1: Home, aviam, o sigui, tampoc he volgut fer més gran, però sempre va bé. Jo, o sigui...
0: Hola, Helena, bona tarda.
1: Hola, ai, perdó, sí, bona tarda. He saltat aquí directament.
0: Molt bé, escrit una punta directa.
1: Però, sí, jo és que el tinc, o sigui, sobretot amb amigues que entenen el català, ja s'ho miren, però per contra, jo molta gent que és estrangera i no encara el català no acaba de pillar, sempre diuen: què miro? I llavors doncs, jo tinc una llista, sempre hi vaig dient, i la gent diu: ai, que bé. I dic: mira, per això treballem.
0: Clar, però si has de passar el programa, perquè així practicaran el català.
1: Sí, bueno, porto 7 anys aquí, no parlo ni català ni castellà.
0: Doncs molt malament. Hi havia gent de... Com es diu el presentador ara aquest de la 1, que mirava, sap català de mirar Bola de Drac? El de...
2: El Broncano. Però no sap català, sap paraules.
0: L'entén xapurreja una mica d'haver mirat Bola de Drac. Escolta'm.
1: Bé, aquí... ara ens posarem a fer aquesta discussió, però mica en mica. Hi ha gent que té més capacitat que altres, ho deixem així.
0: Molt bé. Jordi, bona tarda, eh? Benvingut. Com
2: bona
0: estàs?
2: Bona tarda. Anar fent.
0: Anar fent?
2: Sí, bé.
0: Ma, demà és festiu, eh?
2: Demà és festiu.
0: Demà divendres 9?
2: Aquí
0: és festa major, aquí Caldes, clar.
2: Jo no, jo vaig a treballar, per això estic així.
0: Ah, clar. Helena, vindràs a la festa major, no?
1: No crec.
0: Home! Tenim coses molt xules.
1: És que la festa, o sigui,
0: les festes majors no t'agraden.
1: No m'agrada la gent, m'agobia moltíssim. M'agobia molt estar amb...
2: Nosaltres t'agradem.
0: Et podem dir... Què ha dit?
2: Si nosaltres li agradem. Sí,
0: perquè som tres normalment.
1: No, però igualment, o sigui, no independentment, vull dir, que hi ve, òbviament, però vull dir, a mi, o sigui, en grups grans, o sigui, ni que siguin set la persona, em poso molt nerviosa, sobretot si la gent no el conec, o sigui, a mi això va estar un lloc, i que et vagin xafant, i faci calor, i faci pudor, i tot, no puc.
0: Hauríem de buscar actes que no siguin multitudinaris, que siguin petitons del teu gust.
2: I
0: ja et passarem el
2: quan quedarem per sopar sense doblatge, la colla?
0: El problema el tenim nosaltres, que tenim canalla.
1: Quantes vegades l'Albert i jo hem dit: Quan digueu.
0: És veritat, el problema el tenim nosaltres, que necessitem que algú s'anés. Bueno, va, escolta, que després diràs que
2: no tinc...
0: La
2: Nuri.
0: La setmana passada... Exacte, com digui. Molt bé, que anem.
1: No t'ho aplicat, eh?
0: Sí, escolta'm, que després, la setmana passada, no vas tenir temps de fer estrenes, i vam dir que aquest sí, per tant, no ens enrotllem i anem a gravar. Així doncs, avui, dijous 8 d'octubre del 2026, comencem el 156è sense doblatge de Ràdio Caldes.

0: Bueno, aviam, una vegada que la Núria porta algú que ha vist ella, s'havia de respectar, home.
1: Moltes gràcies, companya.
0: Vale. I em sembla que és una sèrie, no, del 3CAT, que és Genesis, que ara em posaràs el tràiler, no? Van de comentar-la?
1: Això mateix.
0: Perfecte.
2: Hem tocat sort, Albert. És que el Bulli s'ha convertit en una bèstia.
3: Haureu de matar la bèstia en algun moment, si no voleu que la bèstia us mati a vosaltres, no?
4: Com et dius?
5: Ferran Adrià.
4: Quina és la teva experiència com a cuiner?
5: Has estat a alguna escola?
4: Has tingut algun mestre?
5: Això és una altra lliga. Això són dos estrelles Michelin. Primer il·lusió, després passió i al final, obsessió. Sents? Doncs vinga, gas, a la cuina.
6: Valeri Picasso!
7: No sap per on agafar-lo, no? És un tio brutal.
1: Bé, doncs sí, heu anat al Bulli, Jordi, tu ja sé que no, tu, Helena, vas arribar al Bulli?
0: No, jo crec que el van tancar, jo molt, o sigui, he estat a la platja davant del Bulli, perquè tinc un amic que és de Roses i vam anar.
1: Val.
8: Però, molts, sí, també, nosaltres també hem estat a la platja.
0: Però jo el restaurant no, jo crec que va tancar quan jo era molt
1: nosaltres,
0: petita.
1: Nosaltres, és tu i jo?
8: Sí.
1: Ah, no me'n recordo, jo.
8: Amb el, bueno, és igual. Bueno, sí, diré els noms a l'antena.
1: Bueno, és igual. Són uns amics nostres, però no me'n recordo d'haver estat. Sí, sí. No, no, ens vam quedar amb les ganes, evidentment, d'anar al Bulli. Però és d'aquelles coses que el meu home sempre diu, quanta gent pot anar a restaurants d'aquests? És a dir, la cosa millor del món d'un... Em pots ajudar, Jordi,
8: cosa,
1: la teva teoria,
8: sisplau? El millor cotxe, el millor rellotge...
1: No és accessible per la majoria de persones. En canvi, això, doncs, pots anar estalviant uns quants mesos o anys...
0: Que has menjat, tampoc et poden clavar 20.000 euros per menjar, a veure, que són capaços,
1: la millor
0: però...
1: cosa del món, no? I ara, bueno, sap greu, no haver pogut anar-hi, però escolta'm. La qüestió, pels que no sabeu del que estem parlant, doncs TV3 ha estrenat aquesta producció, és una sèrie que va sobre el restaurant El Bulli. El que heu escoltat, doncs, representava que el paper del Ferran Adrià, té un repartiment molt potent, no l'he acabada, per tant, no us puc dir què, però tinc molt bones sensacions, la veritat. Vam fer una presentació també molt, molt interessant, el propi Ferran Adrià va anar a la presentació, i com que ja no em vull enrotllar més, jo us la recomano. La teniu al 3CAT.
8: El propi Ferran Adrià es veu que va explicar que va posar la sèrie a casa i la seva dona preguntava, què m'has dit? Perquè el limita també.
1: Sí, sí.
8: Que la seva dona no estava fent una altra cosa i sentia la tele i pensava que estava parlant al seu marit.
1: Ell, no, no, és brutal. És brutal la imitació, eh? Ara vos estava intentant recordar què més de la presentació que van fer de la pel·lícula, va fer alguna cosa. Ah, sí, això. A la presentació va convidar diversos cuiners, no? Entre d'altres el, com es diu aquest d'Osona, el que fa moltes coses als mitjans de comunicació, que fan les croquetes, el Nando Jubany, no? I entre ells explicaven l'anècdota, bueno, que entre tots són amics, no? Al final s'han anat fent amics, tots són cuiners i sí que han tingut etapes, no? Doncs millors i pitjors, però són amics. I el Ferran Adrià explicava una anècdota del Jubany que va anar a un país i va cuinar llebre i conill. Ja sabeu que és un país, no sé si era Brasil, on no es mengen ni llebre ni conill. Ja sabeu que tothom estava flipant. I
0: ostres, l'únic tampoc, ho tenen super traumatitzat, o sigui, ho tenen com el seu trauma de la vida, que mengem un altre conill.
1: Correcte, doncs, jo tampoc em menjo, he de dir. Però, bueno, i explicava l'anècdota entre ells i veies doncs, aquest bon rotllo, no? Aquest cachondeo que es tenen i em va semblar curiós. Res, si ja ho sabeu, s'acaba d'estrenar aquest setembre el 3CAT i la podeu recuperar. Una altra d'actualitat...
8: Bueno, fan dos episodis cada setmana, o sigui...
1: Es van estrenar el 21 de setembre.
8: Sí, encara està amb emissió.
0: Per no sé, a mi m'ha passat el tràiler, però em fa com mandra.
8: Queda poquet, per això.
0: Perquè me surten homes al tràiler, i dic, ui...
1: No, al primer capítol ja surten dues dones.
0: Dic al tràiler.
1: Al tràiler, perdona, al tràiler no sé si. Molt bé,
0: això.
1: Doncs Helena, ara és el teu torn. Anem amb l'off...
0: Hipòtesis.
1: Science tells us that molecules will stay in motion until they find a match. Stop staring at him, don't be weird. There's a guy. He wants to go out with my best friend. The only way that she will date this guy is if I'm dating someone else. Can I kiss you, please? Què? M'agradarà, oi?
0: Aquesta pel·lícula és molt xula. A més, o sigui, bàsicament, Love Hypothesis és una pel·lícula que està a Amazon Prime, perquè Amazon Prime ha decidit adaptar tots els llibres de roman... No és la Wattpad. És que és pesat. Tu mires pel·lícules d'acció i de tanqui fetge i de convicció intel·lectual de menys zero i ningú diu res, menys un, que no, el zero no pot ser negatiu.
1: Boom!
8: Com? Home, no, que Richard, que t'he dit que pensa, eh?
0: Sí, que t'he dit que pensa, eh?
8: No, que vull dir que és tipus Sherlock Holmes, que hi ha acció, sí, però
0: bueno,
8: també...
0: Vale. Bueno, no sé què m'havies sentit.
8: Bueno, t'havia dit, perdona,
0: de respectar
8: tu, em vaig dir la setmana passada.
1: Home, fa una mica de gràcia veure-ho, la veritat. Sí. Podeu seguir.
0: Pues, l'Ofa Hipòtesis bàsicament és això. I és xulo perquè està basat en un llibre i va a la història de dos personatges que una està estudiant el doctorat i l'altra és postdoc, no sé com exactament, i és al món universitari. Bàsicament la sèrie comença perquè, perquè la seva amiga comença a sortir amb un noi, pues ella com que fa és el fake dating aquest de, estan, fan, fingeixen que estan sortint perquè així l'amiga d'ella s'ajuntarà amb una altra i sí. I ell pues, citava com tenir una parella estable perquè saps que els Estats Units són molt tradicionals i volíem veure que era una persona que estava lligada.
1: Però què és això del fake dating? M'he perdut ara molt. Una data, o sigui, una visita
0: com sortir
1: falsa?
0: Sí, no, com sortir, però sortir fake date com amb, hi ha com diferents tropes que es diuen al romance, i un és com enemies to lovers, fake relationship, enemies, friend to lovers. O sigui, és com, que, com diferents clichés, ¿vale? Sí. I això és el cliché de la relació falsa, de que estan, o sigui, comencen una relació que simplement és per un benefici mutu que trauran d'aquesta relació, però realment no, però òbviament com és una comèdia romàntica s'acaben
1: enamorant.
0: Sí.
1: Vale.
0: Però el que és xulo d'aquesta sèrie és que per fi són persones que estan...
8: És una
0: a la...
8: sèrie?
0: Perdó,
1: no, una
0: pel·lícula.
1: Peli.
0: Perdó, ah, vale. Pel·lícula. Sí, sí. És una pel·lícula que... o sigui, mostra gent que està a la universitat i que té coeficient intel·lectual per estar a la universitat, perquè estic de veure com la gent a la universitat, com si no sap, o sigui, gent superlerda que dius, home, per entrar a les unis, depèn de quina...
8: No, depèn de quina ja...
0: Sí, però, o sigui, representa que per entrar a Stanford, per fer un PhD de ciència, un PhD és un doctorat, perdó, has de tenir un cert nivell, llavors, i una certa maduresa, llavors està xulo en aquest sentit, que no hi ha com el drama innecessari. A mi era com, hi ha una escena que és com quan es reconeixen, i és com, ah, si et vas reconèixer, jaja, i ja està, no és el drama aquest de, pues, t'ho amago i llavors més endavant sortirà i és un...
1: Yeah. Com que tonto, és com un... no pots preveure...
0: Perquè,
1: no,
0: perquè estem fent un drama tan gran, una cosa que si ho parles amb neutralitat, la gent no diu res. I llavors, està molt xulo, l'actriu és a Lily Reinhardt, i ell Tom Baten, crec que es diu, i ell, és això, la dinàmica és molt xula, tenen molta química, però tampoc no els veu forçada, tampoc són d'aquestes parelles de cap relació tòxica, al contrari, d'una química natural. I el que és xulo també és que la protagonista principal és una dona al món de l'STEM, que sempre que surten, que òbviament fa molts anys ja que surten dones que treballen a les pel·lícules, però sempre pues, fan de organitzar esdeveniments,
1: sí,
0: tasques com el que s'entén,
1: no?
0: Com feminine jobs, i que llavors, no, i que el màrqueting i com va ser superxulo, no sé què, i és comú ja, però és que també existeixen dones a l'STEM, igual que existeixen a tot arreu, i ella en el cas és biòloga, i és xulo perquè que és com, veus un altre univers i és com, vale, pues això també és que és representació molt xula, pots tenir un romanç igual aquí, igual que...
1: Correcte.
0: I és entre dos iguals, que això en diuen que ho han canviat del llibre, perquè el llibre ell sí que era profe i ella no, però aquí no, o sigui...
1: Perquè hi havia una relació desigual de poder i aquesta senyora.
0: Sí, que, vale. I això és una... perquè el llibre em sembla que va sortir el 2007 o així, i aquest llibre...
1: 16,
0: o el 2000... No, no, 16, o el... Vale. O sigui, o fa ja fa uns 5-6 anys, i llavors això ho han canviat amb tot el tema de la relació de poder, i està bé, perquè ells en cap... o sigui, vale, que són del món universitari, però ni un reporta a l'altre, llavors, moments... també hi ha una situació en la qual ella pateix violència sexual i en cap moment se li invalida o se li qüestiona a ella.
1: Oculta, no?
0: No, no, no, no, o sigui, és una altra situació en el sentit d'abús de poder, però com, tothom és com, pues, anem a aquesta persona, és el que té el problema, i anem a criticar-li a ell, que ho ha fet malament, no tu. I llavors això, no sé, està molt bé, a mi m'agrada molt, crec que és una pel·lícula també ja que hi ha per les noves generacions, i jo la recomano. Vale. Tu t'agradaria, o sigui, jo li poso un 8, 8.5, o sigui, és una cucada de pel·lícula i entra ràpid
1: cucada,
0: i això a mi m'agrada molt.
1: Vale, en aquestes de les que després m'apuntaré la llista.
0: Sí, aquesta t'agradarà, a més tampoc no és molt
8: i
0: densa.
8: I que no mirarà mai.
1: No, perquè el dia que em toqui a mi triar sopar, pel·li, cine, sopar, cine, la pot veure, la poden veure nens de 8 anys?
0: No.
1: Vaya. Doncs llavors,
0: sí, bueno, sí, per tu, aviam, si veu una teta li agafarà alguna cosa,
1: no,
0: al nen.
1: No, acostumat a veure la meva quan dono pit. Vull dir, està acostumat a veure tetes com...
8: Sí, però deu haver-hi una mica alguna escena.
0: Sí, clar, vull dir, però tampoc és... Però no és allà sexo heavy,
1: tampoc,
0: heavy,
1: no,
0: vull dir...
1: No,
8: però igualment,
1: igual,
8: sí, però igualment.
0: Li
8: pots
0: explicar, perdona, jo a Titanic el vaig veure amb 8 anys i m'ho van explicar i tots, ah, vale, i ja està, ho explica la naturalitat.
1: Ui, doncs jo recordo veure-la molt més gran que tu, amb els meus pares al costat i jo, ui, aquella no, escena, que era vergonya.
0: Perquè veia vergonya veure amb els pares, però jo recordo un cop que estava amb els meus cosins i clar, era com un ai, perquè suen, i la meva tieta em va explicar, perquè quan tens relacions sexuals sues i per això fa aquella mà. I ho ha explicat tan natural i tot, ah, vale.
1: Punt.
0: I ja està, o sigui, sí, vam entendre tot el que era i ja està, i ningú va fer cap drama ni es va quedar traumatitzant per la teta, vull dir.
1: Molt bé. Vale, doncs l'Helena, me l'apunto, Love Hypothesis, no sé si ho he dit, Amazon Prime, eh? Una pel·li que sí que en recomana. Jordi, estàs preparat per parlar-nos de
8: Slow Horses? Sí.
9: What are you doing? What are you doing in my garden? And you say, no, this is my garden, and we improvise from there. What do you want? Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
10: A coincidence,
9: yeah, but it's pretty hard to lock yourself in a shipping container.
1: Quin anglès, no?
8: Sí, és una de les grans que és per veure aquesta sèrie sense doblatge. És perquè podríem dir de les millors sèries que hi ha actualment, perquè són 6 temporades ja i he portat totes les temporades per parlar aquí. I el nivell per crítica...
1: Ah, sí, no, estem parlant de 6a temporada.
8: 6a temporada, ah, i no defalleix. És que, espera, que abans ho havia buscat,
1: sí,
8: i ara no ho trobaré, però
1: sí,
8: bueno,
1: sí,
8: que també està basada en unes novel·les best-seller, i és, bueno, al final és una sèrie d'espionatge, val? Tornaré a fer una mica de sinopsis.
1: Sí, perquè no me'n recordo res.
8: Vale. El gran protagonista és el Gary Oldman, vale? Gran actor, que és que clava el seu paper.
0: És el de Sirius, de Harry Potter.
8: Bueno, tampoc sabrà.
1: Tampoc.
0: Bueno, però la gent potser sí.
1: Esclar.
8: I sembla ser que ell mateix ha reconegut el seu paper de la seva vida. Vale? Que vull dir, que és ell mateix, que més s'assembla a ell com a personatge. És, ah, és una i a més és que és carisma, perquè és un personatge amb carisma, un porc, ególatra i d'aquesta manera, de certa manera sembla que es preocupi pels seus, perquè ell és com el cap de les Snow Horses, que
1: sí, la imatge amb els Snow Horses foradats, ja fa fastig.
8: Són els renegats de l'MI5, vale?
0: El centre,
8: com a la CIA, però en anglès, eh? El centre d'espionatge que protegeix i llavors, com els renegats, els deixen allà, que és com un edifici mig abandonat que tenen, i hi ha com 5
1: ja
8: o 6
1: rius,
8: eh? Sí, hi ha com 5 o 6 personatges que cadascun no sap què ha fet perquè estigui allà, però els tenen allà fent-li feinetes, i representa que cada temporada es veuen involucrats en un cas que acaben salvant, no? Sempre el MFR. En aquí trobem, fora conyes, el que pot ser el futur James Bond.
1: Ah?
8: Vale? O sigui, que hi ha rumors del Jack Lowden.
0: Que és Jack Lowden?
8: És un actor de Slow Horses, que diuen que pot ser...
0: Amb això vull dir que m'ensenyis la foto.
8: No ho sé, ara... S'assembla una mica a Daniel Craig, eh?
1: T'has apartat del micro, Jordi.
8: És un personatge que té un aire a Daniel Craig.
0: Però si és lletxot, bueno, almenys és guapo.
8: El Daniel Craig és guapo? Vale.
0: Home, més atractiu que aquest bon home,
8: no
0: sí.
8: No sé, no, jo, ara no entrarem en aquest detall perquè la gràcia és que tingui carisma, vale? I en aquest personatge ho té.
0: Oh, sí.
8: Val?
0: Això perquè és un tio, si vols la tia ja li interessaria que estigués bona. Però bueno, segueix.
1: O miraries el carisma?
8: No, home, si té carisma...
0: Ai,
1: es posat aquí en un apuro. És que igual, no cal que contestis.
8: Jo, sincerament, no penso que sigui lleig aquest noi. Vale.
0: Home,
1: jo estic d'acord en que a vegades un carisma o una intel·ligència pots trobar alguna persona
0: sí,
1: més guapa del carrer.
0: Sí, i hi ha gent que és atractiva, no és guapa, però diu, hòstia, té alguna cosa, però
8: per
0: no té
8: res. No ho sé, és igual, ara no farem comparacions entre, però per dir, crec que hi ha
0: noies
8: actrius que tampoc són i que tenen tanta carisma que li donen un poder al personatge bestial.
1: D'acord.
8: Vale, ja està. Vale.
1: Molt bé. Aclarit això, que l'hem posat en apunt.
8: Res. Per la 6a temporada, en aquest cas, vale, la sinopsi va de que comencen a haver-hi assassinats d'espies que havien participat o que havien sigut d'aquestes Slow Horses,
1: sí,
8: val? Que ara ja no formen part, però bueno, o també sembla ser, perquè encara està la sèrie en emissió, de que van caient, poden haver-hi caients els protagonistes de la sèrie al final, no? Perquè són Slow Horses. Total, que aquí estem, i que si us interessen aquest tipus de sèries d'espionatge amb una sàtira diferent i amb un caire més humorístic i que requereixin de certa intel·ligència, Helena, perquè al final et pots arribar a perdre amb tants personatges i amb trames d'espionatge complicades, no són senzilles, pues, perquè clar, aquí hi ha poders polítics, no només és el dolent, és aquest.
1: Pinta interessant.
8: Sí, totes les temporades són interessants.
1: Doncs sisena temporada que ens ha presentat el Jordi, Slow Horses, que aquesta sí que... no, que aquesta és d'actualitat, vull dir, aquesta és d'actualitat. El que sí que farem ara és anar
8: a les... Perdona, Mick Herron, les novel·les de Mick Herron.
0: I és d'estar a Sky Showtime, no has dit?
1: On està?
8: No, aquesta està a Apple TV, perdoneu.
1: Ah, però vale. Vale. Per tant, allà la trobareu. Mm-hmm. Ara sí, anem a la secció de les recomanacions, que serveix especialment per estalviar-vos temps. Us parlem de coses que hem vist i us diem si val la pena o no que les mireu. I començarem amb una de l'Helena, que és Survival of the Tickle.
0: Thickest.
1: Estic suant com un porquet, jo també, com el protagonista d'aquest...
8: Dels nervis de fer-ho malament.
1: Dels nervis de fer-ho malament.
0: Oye, sí. La próxima vegada vas tu a ver si la lies, glasa.
1: Escolta, no passa res, estic practicant. Va, ara sí, escoltem el trailer aquesta de l'Helena i ara ens diu si val la pena o no.
10: For the record, what's your name?
11: Mavis Beb Bitch Beaumont.
12: Baba.
11: It's giving je ne sais quoi. I've
1: always... Què, Helena?
0: Vale, Survival of the Thickest és la tercera temporada d'una sèrie de Netflix i per mi aquesta ha caigut molt perquè... Bueno, bàsicament és una sèrie que la protagonista principal és una dissenyadora de moda que és plus size, bàsicament és una persona gorda que li agrada molt la moda però sempre ho diu, no? Sempre li passa que quan vas a les botigues pues no hi ha la seva talla o no li talla bé i llavors pues, el seu somni és ser dissenyadora de moda però fer una línia inclusiva per tot tipus de cossos, ja sigui sí, a nivell de, però de diferent tipus de cossos però també de gèneres, no? Perquè per exemple les persones pues, pues que no s'identifiquen com gènere o transgènere pues que també trobin una línia que s'hi puguin sentir còmodes. Llavors hi ha aquest punt d'inclusivitat a la sèrie i és una mica doncs, els problemes que s'hi troba per pues, com funciona el món de la moda. És una sèrie també amb molt d'humor, perquè a veure, és molt divertida, o sigui, la protagonista principal o sigui, et pixes amb ella, però sí que és veritat que aquesta temporada no sortia, o sigui, sempre han sigut tres protagonistes, o sigui, la protagonista i dos millors amics. Aquesta temporada la millor amiga no surt i sí que ha tret molt, perquè era un personatge amb un humor molt àcid i era molt divertida. I llavors, doncs això sí que no, el no està, jo sí que l'he trobat a faltar, però és veritat que aquesta temporada ha sigut més dramàtica, han tractat el tema d'embarassos i el que és pues, perdre un fill...
1: S'ha posat més seriós.
0: Sí, i jo dic, a mi, o sigui, és un tema que pues, també és xulo que ho hagin tractat, però per l'altre costat era una sèrie que era xulo perquè era revolucionària, però també hi ha molt tipus d'humor i com celebra molt la vida, i aquest pues, ha tingut un altre pues, una mica més oscura, però bueno, està bé, t'ho dic, la primera i la segona temporada estan molt bé, són molt divertides. La tercera per mi decau, sí, a mi per la tercera tindria un 6, 6.5, o sigui, entretinguda, però res de l'altre món.
1: Entesos.
0: I això, però bueno, ara...
1: I on la podem veure?
0: A Netflix, i són capítols de 30 minuts, això sí, entra molt ràpid i la moda és xula, la música també, i també prens molt de l'experiència, és una dona negra, m'he deixat aquest detall, ella és negra.
1: Important, molt bé.
0: Sí, però molt interessant.
1: Ara... Recomanada, doncs. Sí. Jordi, ara toca tu, good luck, have fun, don't die.
8: Sí.
13: There's some shit that's about to come down that I can't prepare you for. It's gonna try to give you everything you ever wanted. But in the end, it will all be a lie. Are any of you even listening to me?
8: No, perquè m'ha agradat, perquè m'agrada molt aquest títol. Good luck, have fun, don't die. I, bueno, això és una pel·lícula que també es va estrenar fa temps. La tenim disponible a Amazon. I diria, ara no recordo si està a Amazon, però crec que sí. És molt peculiar, vale? És una pel·lícula que, bàsicament, el protagonista, que és el Sam Rockwell, és el que li dona el carisma de la pel·lícula. Us recordeu una pel·lícula que va guanyar l'Oscar de Todo la vez en todas partes? Que va tenir com molta repercussió de millor pel·lícula,
0: de
8: diferents multiversos. Pues una mica de pel·lícula d'aquesta bogeria. Crec que té una primera part molt bona, vale? Perquè dura molt, dura dues hores la pel·lícula, El concepte és que en un restaurant quotidià, vale, d'aquests americans, d'aquests de mitjanit d'hamburgueseria,
0: el diner.
8: Sí, un diner. Apareix un el Sam Rockwell vestit com molt, molt estrany, i que diu que ve del futur i que d'allà ha de trobar les 6 persones que li ajudaran a salvar el món. Vale? Perquè ve del futur i que el futur s'ha
1: sí.
8: sigut...
1: Digo, Helena, digo, posaré paraules, és una fumada, no?
8: Sí, una fumada totalment, eh? I per això dic que és com la... perquè us veu una idea, si lo veus assimilar a algo, és com toda la vez en totes partes. I clar, llavors ha d'escollir...
1: És com
8: principi...
1: aquella del senyor que volava, que vam veure al cine, que allò era la fumada més gran que hi havia vist a la vida.
8: No me'n recordo quina pel·lícula fa referència, però deixa'm un moment acabar.
1: Sí, sí.
8: Clar, llavors, ja només l'introducció, l'inicial és divertit, perquè al final la gràcia de com escull aquests personatges i que ell diu, clar, té la peculiaritat de que pot viure aquesta situació, si veu que no funciona, una i una altra vegada. Llavors es coneix que es ve tots els del restaurant i les seves peculiaritats. Vale? A partir d'aquí van passant successos i dintre de la mateixa pel·lícula hi ha com 3 historietes tipus Black Mirror, vale? Que també és li dona una certa gràcia a la pel·lícula. Que de fet per mi és de lo millor de la pel·lícula, perquè aquestes historietes, cada una amb la seva peculiaritat, una és com terror, l'altra és com molt psicodèlica i l'altra transporta en el futur molt... no, que no tenim tan llunyà, vale?
1: Sí.
8: I després és que no m'ho vull revelar-les per si us ve curiositat, vale? Però si us agrada Black Mirror és una mica l'estil. El que passa que a mesura que avança la pel·lícula i aquest salvar el món, aquesta missió,
1: ai,
8: va derivant en una odissea que es perd per mi i amb una bogeria totalment que ja no t'acaba de convèncer ni de creure. Val? Tot i que costa creure's tot el que passa, això ja acaba derivant en massa, massa poc creïble, que per mi em va desentusiasmar del que m'havia entusiasmat al principi. Però bueno, potser el director tenia la seva manera de veure-ho i de fer, bueno, amb les seves idees al cap.
1: A on es pot veure?
8: Jo he dit a Amazon, però no tinc clar.
0: Sí, crec que a Amazon. Jo l'he buscat i em sembla que sí.
1: Val,
0: que és Good
1: Luck, Have Fun, Don't Die.
0: Ah, no, a Orange, aquí a Orange TV i a Amazon també.
8: Sí, a Amazon. Sí.
1: Molt bé, doncs aquestes Amazon, dues plataformes la podeu veure. De l'Ol Dev ja sé que no t'agrada votar, però més o menys.
8: No, és que és tan rara,
1: sí,
8: és tan rara.
1: No?
8: Jo la recomano si us agrada aquest estil, sí,
1: vale,
8: aquest gènere.
1: Molt bé, doncs va, ara estigueu atentes i atents, que ho resumim en 2 minuts el que s'estrena properament.

0: Ah, per això ens enganxa.
1: Sí, la primera que no sé quina va ser, que la...
2: Jamaica, Bam Bam de Jamaica.
1: Molt bé, és això.
0: Vinga, va, estrenes.
2: Posa una mica més fort.
0: Sí, Jordi.
2: Vale, escolta, és que no tenim gaire cosa. Sincerament, la setmana passada, que no vaig poder fer les estrenes...
0: En vas dir una la setmana passada.
2: Bueno, Digger, no sé com del Tom Cruise.
1: Però bueno, el Cucherito se sigue.
2: Ara, el més destacat és la pel·lícula que s'estrena aquesta setmana, que és Weird Way Past Making Friends, que ara no sé com ho he dit en anglès, però no sé com ho, que, clar, la gent dirà, però jo vull saber-ho en espanyol per quan vagi al cine.
1: Jo només he entès frame.
2: I clar, ara l'he liat.
0: Torno a dir.
1: Com es diu? We are...
2: És la nova pel·lícula d'Aaron Sorkin, vale, perquè ho sapigueu, i que va basada, és la, com la segona part de la red social, del Facebook. Però aquest cop està ambientada 2 dècades després, i no amb els protagonistes de Facebook, sinó amb una trama que es va... de periodística, vale? Sobre les coses ocultes de Facebook. I l'altra pel·lícula és Other Mommy, que és una pel·lícula de Jessica Jensen, que és de por, bàsicament. I de sèries només a destacar la segona temporada de Marshall, perquè pel món Yellowstone, per qui li va agradar la primera temporada de Marshall, doncs aquí tenim la segona temporada. Això és tot el que volia destacar, jo crec, de pel·lícules i de sèries. Ah, i que avui comença el Festival de Sitges.
0: Molt bé, doncs quan hi hagis anat ja ens farà retorn.
2: Sí.
0: Va, doncs marxem, us esperem el proper dijous 15 d'octubre. Recordeu, mentrestant, que ens podeu seguir @sensedoblatge. Gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estoneta. Esperem ser-vos molt útils per triar, quan aneu a triar, què voleu veure i no deixeu de perdre el temps, que ja ho fem nosaltres. Cuideu-vos molt i recordeu mirar-ho tot sempre.
1: Sense doblatge.
0: Sense doblatge.
1: Adeu.
0: Adeu.
2: Adeu.

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 17 d'octubre, matí.
2: A les 8 del matí, a la plaça de la Font del Lleó,
3: matinal excursionista contra el càncer de mama a càrrec del SECMO.
2: A les 9 del matí, al Parc de l'Estació,
3: tercera vespada calderina i clàssiques, a càrrec del Club de Vespes del Vallès.
2: A 11:45, al Parc de Can Rius,
3: espectacle de dansa, un stage de conte, a càrrec d'Esteig, Escola d'Arts Escèniques.
2: A les 12 del migdia, a la Sala Noble de Can Rius,
3: concert amb l'Orquestra Municipal de Caldes, a càrrec de l'Escola Municipal de Música Joan Valls.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
4: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
5: Oi tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
4: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario i tastant un brou termal?
5: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
4: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
5: Terme, l'expressió de l'aigua.
4: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta'l ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
2: Aquesta festa major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la festa major calderina. Una mirada a la història de la festa gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Huguet. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.
3: Coneixeu la Ignasieta? Va néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 17 d'octubre, tarda.
3: A 3:45 de la tarda al carrer de Bigues.
2: Primera baixada d'Andròmines a càrrec de la Colla Castellera.
3: A les 5 de la tarda al Casino de Caldes.
2: Confins. Descobreix la diversitat de la música i dansa populars dels països catalans a càrrec de Cor Polifònic Alguer, Xics, Aubada i l'Orquestra Alnos.
3: A les 6 de la tarda a la Sala Noble de Can Rius.
2: Concert de capvuitada amb la Coral del Centre i la Coral Ensemble de Perpinyà.
3: A les 7 de la tarda al Centre Ateneu Democràtic i Progressista.
2: Teatre musical en català, Mamma Mia, a càrrec de la companyia Punts Suspensius.
3: A 8:15 del vespre al Parc de Can Rius.
2: Soul Fest, a càrrec de Soul Collective.
3: A les 8 del vespre a la plaça de l'Església.
2: Nit, llum i pals, a càrrec de la Colla de Bastoners de Caldes.
0: Segueix la...
6: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. Els partits a l'esquerra del PSOE van definint posicions en el compte enrere perquè es tanqui el termini per presentar coalicions el 29N aquest divendres. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, la defineixen com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han mostrat el seu malestar per la decisió de Podem de col·laborar amb la candidatura de Gabriel Rufián, que ha confirmat que continuarà sent el candidat d'Esquerra Republicana. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 13 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Matí complicat el que es preveu avui a la circulació ferroviària de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Els trens ja tornen a circular des d'ahir a la nit, però ho fan encara per via única en un tram de 25 quilòmetres. Els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Aquesta qüestió ha planat en la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid, on s'han sentit xiulades i insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Badia del Vallès arrenca avui la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. El municipi serà el primer d'eliminar de manera integral aquest tòxic. El Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick s'endú tots els disponibles, encara sense Rafinha. Després de l'estrena golejadora a la competició contra el Feyenoord, l'equip s'haurà de sobreposar a la pressió ambiental de l'estadi turc per mantenir la dinàmica guanyadora. Fins al 17 de gener, al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Ara mateix passen 3 minuts gairebé de les 7 del matí. Volem saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
8: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts amb un accident fa tot just uns instants que deixa el vehicle al voral a l'altura de Cerdanyola del Vallès a la AP7 en sentit sud i que ja provoca aproximadament uns 4 quilòmetres de retencions. També des de primera hora del matí trobem un vehicle avariat, també de fa tot just uns instants a l'altura del Papiol a la mateixa AP7 on es talla un carril de circulació en aquest cas però en sentit nord amb un quilòmetre de lentitud. Per altra banda també ja tenim retencions habituals intenses des del Vallès per la C58 en direcció Barcelona. També per la mateixa AP7 hi ha cues en sentit sud de manera intermitent entre Mollet i Barberà del Vallès. Des del Nus de la Trinitat també ja es fan retencions intenses cap a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Precisament el vessant Llobregat, doncs també cap a la capital catalana, que retencions intermitents des de Pallejà i Molins de Rei per la A2 i la P23. De moment això seria tot des del RAC. Bon dia.
7: Doncs tanquem portada, com sempre, amb la previsió del temps que ens porta Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
9: Bon dia. Despert d'aquesta primera jornada laborable per la majoria i ho fa amb força núvols a gran part del país. De fet, al llarg d'aquest matí, un cel força tapat a les comarques de la Catalunya central, de les valls del Prepirineu, a cavall de Tarragona i Barcelona i fins i tot amb alguns ruixats, especialment a la costa nord-tarragonina o al voltant del delta del Llobregat, ja que aquesta nit passada ha plogut amb moltes ganes, per exemple, al Prat del Llobregat. Al llarg d'aquesta tarda continuarà les clarianes sobretot al nord de Girona, a gran part de l'Alt Pirineu, i en canvi núvols més gruixuts a les comarques de la costa i prelitoral de Tarragona o les de Barcelona, i una altra vegada amb algun xàfec local però intens, compta per exemple a l'àrea metropolitana. N'estem pendents a la xarxa.
6: Notícies en xarxa, edició matí.
7: En el compte enrere, perquè aquest divendres s'acabi el termini per presentar coalicions de cara a les eleccions del 29 de novembre, els partits a l'esquerra del PSOE van movent fitxa. Finalment, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, han emès un comunicat conjunt en què defineixen Colau com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han tornat a allargar la mà a Podem després que la formació d'Irene Montero hagi tancat un pacte amb Esquerra Republicana per no presentar-se a Catalunya i contribuir a la candidatura de Gabriel Rufián. De fet, el Front Ampli s'ha mostrat molest amb aquesta col·laboració perquè considera que contribueix a dividir encara més l'esquerra en un moment en què cal unir més forces contra l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En una piulada a les xarxes socials, Rufián, que descarta presentar-se amb unes sigles que no siguin les d'Esquerra Republicana, ha deixat clar que intentarà que hi hagi una entesa en el progressisme sobiranista català i espanyol i que no pensa criticar ningú per més ganes que en tingui. Mentrestant, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a les eleccions espanyoles amb un 68,9% dels vots. La formació, que el 2023 va perdre els dos escons que tenia al Congrés, ha defensat que la seva prioritat ara és construir una força nacional i popular i canalitzar-la cap a una ruptura amb l'estat espanyol. I un cop tancat el cens electoral, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret de vot de les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a Llei de Nets. Desestima així el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions al cens de persones que havien obtingut la nacionalitat espanyola a través de la Llei de Memòria Democràtica del 2022. El gruix principal són descendents d'exiliats de la Guerra Civil. Fonts del govern espanyol han apuntat que estudiaran a través de si la mesura cautelar es considera una decisió definitiva i, per tant, es pot recórrer al Tribunal Constitucional des del mateix executiu o només pels afectats directament. Els reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Precisament la gestió d'aquesta crisi migratòria per part del govern espanyol i també l'avançament electoral han estat protagonistes de la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid. Durant la jornada s'han sentit insults i xiulets contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per part dels seus detractors. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en la jornada on ha compartit espai i converses amb diversos ministres i presidents autonòmics. A Barcelona, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia de Barcelona aquest dilluns al migdia, arran del Dia de la Hispanitat. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de PP i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera i encapçalada per una gran pancarta amb el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. A la manifestació hi havia un grup nombrós de neonazis del Núcleo Nacional, amb banderes franquistes. I també la Guàrdia Civil ha celebrat a Sant Andreu de la Barca aquest 12 d'octubre la festivitat de la seva patrona, la Mare de Déu del Pilar. La jornada ha servit per reconèixer diverses actuacions policials amb la imposició de condecoracions i el lliurament de distincions a agents de la Guàrdia Civil i de diferents policies locals. L'acte també ha estat marcat pel record del tiroteig que va tenir lloc a Terrassa a principis d'aquest mes, en què dos agents d'aquest cos policial van resultar ferits. Segons s'ha explicat durant la celebració, tots dos es troben fora de perill. Matí complicat a la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Un cop extingit l'incendi, s'ha donat el vistiplau a la represa del servei de forma progressiva. Ara bé, serà necessari circular per via única el tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón, fins que es retiri el tren afectat, i això pot provocar retards al llarg del dia d'avui. Segons Renfe, la incidència ha afectat aquest diumenge a prop de 13.000 viatgers. A més, 18 trens no han pogut sortir de l'estació d'origen i 14 han quedat aturats en altres estacions. Des de Madrid, ja a la nit, donava explicacions al director general de presidència de Renfe, Sergio Bueno.
10: Es muy difícil determinar la demora de los trenes porque tened en cuenta que se han ido acumulando y ahora lo que se está haciendo es ir dando salida a todos ya con independencia del horario. Lo que sí garantizamos es que aproximadamente desde las 11 puede estar todos los trenes en origen ya en circulación.
7: L'operatiu especial de trànsit per aquest cap de setmana llarg s'ha saldat amb 3 víctimes mortals a les carreteres catalanes, totes 3 motoristes. La darrera mort ha estat la d'un home de 60 anys a la T-700 a Vimbodí i Poblet, a la comarca de la Conca de Barberà, que ha sortit de la via per causes que encara es desconeixen. Diumenge perdia la vida un altre motorista a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, en un xoc amb una altra motocicleta. La primera víctima mortal del cap de setmana es va produir dissabte a la C-65 a Girona, quan un motorista va morir en xocar contra un cotxe. En el que va d'any, ja han mort 99 persones a les carreteres catalanes. Les pluges de la setmana passada no han tingut pràcticament repercussió en les reserves d'aigua a Catalunya. Des del 3 d'octubre, primer dia que hi va haver fortes tempestes, les reserves de les conques internes tot just han augmentat mig punt. Han passat del 74,23% al 74,76%. El fet que no plogués massa a les capçaleres dels rius ha impedit que els embassaments catalans hagin pogut acumular reserves. Des d'ahir fins demà, a Brussel·les acull la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats 2026. És el principal esdeveniment anual de la Unió Europea dedicat al paper dels governs locals en la governança europea i el debat sobre les polítiques de cohesió. Ens ho explica Lamont Carvajal.
11: El lema d'enguany és Regions fortes, una Europa forta, i aborda la competitivitat econòmica, la transició ecològica, l'accés als serveis públics o el paper de les ciutats i les regions en el reforç del projecte europeu. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris, i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. Els participants catalans són el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, l'Associació Catalana de Municipis i les Diputacions de Tarragona i Barcelona.
7: Precisament, també a Brussel·les, la Diputació de Barcelona participa en una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat i alcalde de Polinyà, Javier Silva, explicarà a representants d'altres ens locals europeus les polítiques que duen a terme per combatre l'edatisme i promoure l'envelliment actiu. L'habitatge per a la gent gran serà també qüestió de debat.
12: És un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat en positiu per evitar aquesta soledat.
7: 2 minuts i arribarem a 8:15 del matí. Badia del Vallès inicia avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. Ara, Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Les actuacions començaran pels blocs del carrer Porto. Ens ho explica Antoni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
13: Badia del Vallès fa un pas decisiu cap a la fi de l'amiant. Aquest dimarts comencen els treballs per retirar les canonades de fibrociment a la façana del carrer Porto número 19, unes obres que avançaran fins a arribar al número 1. Es tracta del tret de sortida de la primera fase d'un projecte que inclou 128 comunitats de veïns. Aquestes actuacions tindran un impacte directe en la mobilitat de la zona. A partir de dimarts a les 12 de la nit quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve, una restricció que es mantindrà mentre s'utilitzi maquinària pesant a la part posterior dels blocs. En principi, els treballs duraran una jornada per cada comunitat, tot i que el termini es podria ampliar fins als 3 dies si es produeixen dificultats tècniques o condicions meteorològiques adverses. Les tasques es faran íntegrament des de l'exterior, de manera que no caldrà que els operaris entrin a l'interior dels pisos. Per motius de seguretat, és indispensable desconnectar prèviament les calderes enllaçades a aquestes canonades, mantenir les finestres tancades, no encendre l'aire condicionat i retirar de les façanes tendals, estenedors i roba.
7: La retirada de l'amiant a Badia compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar aquesta problemàtica. Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
14: Això és una lluita i li donem les gràcies als veïns que han participat. No han tingut ningú problema a l'hora de quan íbamos a tomar les mediciones a las diferentes comunidades, no hemos tenido problema y bueno, hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4 millones y medio. Supongo que no habrá problema.
7: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home per arma blanca la matinada de dilluns al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Els Mossos han acudit al lloc dels fets després de rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Un cop localitzada la víctima, se l'ha intentat reanimar, però ha acabat morint. I a Girona, l'Ajuntament ha condemnat les dues agressions amb arma blanca que s'han produït a la ciutat aquest dilluns. Segons l'alcalde Lluc Salelles, l'agressor de la primera baralla, la matinada de dilluns, ja ha estat detingut. A més, la policia ja ha identificat també l'autor de la segona agressió que s'ha produït aquest dilluns al migdia.
6: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
7: Amb la campanya de tardor ja en marxa, el Banc de Sang i Teixits alerta d'una situació de reserves ajustades. Per esbrinar-ho, perquè ens expliqui en concreció quins són bàsicament els sectors més afectats, parlem amb Àgueda Ancochea, que és cap de centres del banc, per entendre el que deia, quina és la fotografia real, quins factors hi influeixen i com es treballa, en tot cas, per garantir que cap hospital hagi de posposar intervencions per falta de sang. Àgueda Ancochea, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
15: Hola, bon dia.
7: Ho deia, amb la campanya de tardor ja en marxa, expliqui'ns quin és avui mateix el nivell real de reserves de sang i plasma a Catalunya.
15: A veure, el nivell de reserves és òptim per poder donar servei. Penseu que nosaltres diem sempre que necessitem 1.000 donacions al dia per donar servei a tots els hospitals de Catalunya, però a dia d'avui el que ens passa és que no tenim un problema de subministrament, però sí que tenim un problema de la conseqüència d'aquests dies amb aquestes pluges i amb aquests aiguats importants, no? El que hem de fer, el que necessitem, i la crisi és per això, és per recuperar una mica les reserves perquè han davallat en comparació a com estàvem, no?
7: Parlem en general o hi ha alguns components més tensionats? No sé si els glòbuls vermells, les plaquetes, el plasma...
15: A veure, nosaltres necessitem tots els components sanguinis. Si bé és cert que hi ha components sanguinis com els glòbuls vermells en determinats grups que són més crítics que d'altres, no? I nosaltres sempre diem que tots aquells els grups que són RHD negatius són menys freqüents i es necessiten per més gent en el sentit de que són compatibles amb més persones i, per tant, sempre són més necessaris i sempre estan en més risc.
7: Vostè parlava de les pluges dels últims dies, però també és cert que la calor s'ha allargat enguany fins a entrat l'octubre. Aquest canvi en la climatologia, i no vull parlar de canvi climàtic, però sí en els hàbits habituals, no? quan la calor s'acaba abans o s'allarga més, com ha estat el cas d'aquest any, deia, aquest canvi en la climatologia afecta la regularitat de les donacions, afecta el comportament dels donants?
15: Moltíssim, afecta moltíssim. Penseu que les temperatures extremes fan que s'hagin de cancel·lar campanyes de la mateixa manera que, òbviament, la impossibilitat de desplaçament de les persones també, no? Llavors, en aquest punt en els que ens trobem, quan les temperatures són molt altes i durant molt de temps, l'efecte estiu, l'efecte de davallada d'estiu, continua durant més temps i, per tant, les reserves se'n poden ressentir més.
7: Aquesta tardor, pel que tinc entès, heu reforçat la presència de les unitats mòbils i també de donació en els punts municipals. Quin és l'objectiu d'aquesta estratègia? Què voleu? Incrementar el volum de donacions? Buscar nous perfils de donants? Les dues coses? No sé, ja potser estic responent jo sola a la pregunta, però vaja, digui'ns.
15: Sobretot el que volem és apropar a la gent que sigui fàcil per ells donar. Val? Penseu que els models de comportament des de l'època de la pandèmia han canviat i ara actualment la gent ja no s'apropa tant als hospitals. A més, els hospitals estan fora de l'abast i tots sabem el ritme de vida que portem. Llavors, el que pretén el banc de sang és apropar a la població i fer fàcil donar, no? Que això no sigui un impediment.
16: No sé quin és el perfil de donant a Catalunya avui, no sé, fa temps que poseu el focus en captar públic jove, no sé si ho esteu aconseguint i en tot cas quines són les principals traves que hi trobeu.
15: A veure, la gent jove està venint i jo crec que tenim molt bona resposta en general de la població. El que sí és cert és que falta, sorprèn a vegades parlant amb la gent, que encara hi ha molta gent que no coneix què és la donació de sang o si més no té com una sèrie de barreres, no, que del fet de no conèixer-ho que fa que no vinguin. El perfil de donant a dia d'avui segueix sent una persona de mitjana edat, 40-50 anys, sobretot dona, però bueno, seguim reforçant, penseu que cada any per motius de salut o per motius d'edat hi ha gent que ha de deixar de donar, tot i que no ho vulguin, i per tant seguim reforçant també molt que aquesta gent jove s'apropi i vingui a provar l'experiència.
16: Àgueda Ancochea, gràcies per atendre'ns aquest matí i queda feta la crida, si més no hi hem volgut contribuir una mica aquest matí de dimarts, que sembla dilluns.
15: Moltíssimes gràcies.
16: Que vagi bé. Adéu-siau. 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida, una proporció molt superior a la dels nois, segons un estudi amb més de 4.000 participants liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. És una informació que ens amplia ara la Maite Polo.
17: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
18: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
17: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
16: El Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick ha convocat els 22 jugadors disponibles encara sense Rafinha, amb molèsties físiques, ni els lesionats encara.

0: confiança, jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
1: A segona divisió, empat a un del Girona al camp del Tenerife. Els blanquivermells es van avançar amb una diana matinera d'Esprilla, però el conjunt canari va igualar el marcador abans del descans. Les males notícies van continuar amb la lesió de Gazzaniga, que es va haver de retirar a la mitja part. El punt sumat és insuficient perquè els gironins continuïn en zona de play-off. I l'Assolim Mataró és el campió de la Supercopa de Waterpolo després d'imposar-se a la final al Sant Andreu per 15-5. La superioritat dels de Dani Ballar va quedar palesa en tots els períodes en què l'avantatge no va parar d'eixamplar-se. És el segon títol que suma el Mataró en aquest inici de curs després de la Copa Catalunya i la quarta Supercopa que aixeca l'equip femení. L'hongaresa Camila Farago, amb tres dianes, va ser la màxima golejadora, mentre que Martina Claveria va ser escollida MVP de la final. Mariona Tarré, designada millor portera, feia aquesta anàlisi de la final.
2: A veure, sabíem que era la final, que teníem molt clar que no anava a ser la nostra final més difícil, ja que hem vist l'altra trajectòria.

0: I arribarem a 8:15 explicant-vos que fins al 17 de gener al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. La mostra reuneix algunes de les fotografies més rellevants d'aquesta artista. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Ens ho explica el David Navarro.
1: Dana Ligsenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Ligsenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, 2 videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
2: And I think I'm not saying it's the camera that connects it all, but my way of looking, I think the different projects where I have a similar approach to people, if they're like unknown individuals in sort of underserved communities, or publicly known figures like celebrities.
1: A les fotografies socials de Ligsenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.
0: La Fundació Miró s'endinsa en l'univers d'una de les dissenyadores més influents del segle XX, Charlotte Perriand, La llibertat de repensar el món. Fins al 28 de febrer l'exposició permet conèixer de primera mà les obres d'una dona que va treballar amb Le Corbusier, va ser amiga de Josep Lluís Serra i va defensar una arquitectura dirigida a millorar les condicions de vida dels ciutadans.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: Una curiositat fascinant del regne animal és que molts poden caminar poc després de néixer. Aquest fenomen s'observa principalment en espècies que són preses potencials al seu hàbitat natural. Per exemple, els herbívors, com els cérvols, els cavalls i els antílops, neixen amb l'habilitat innata de posar-se drets i caminar en qüestió de minuts o hores. Aquesta capacitat és crucial per a la seva supervivència, ja que els permet seguir les mares i evitar els depredadors des de l'inici de les seves vides. En el cas dels cérvols, per exemple, els cervatells poden estar drets en uns 10 o 20 minuts i caminar dins de les primeres hores. Les seves cames llargues i primes, juntament amb els músculs desenvolupats, els ajuden a mantenir-se drets ràpidament. Els cavalls també mostren habilitats similars, amb poltres que solen estar drets i alletant-se en menys d'una hora després de néixer. Aquesta habilitat és deguda a un desenvolupament neuromuscular avançat que es produeix durant la gestació. El sistema nerviós i els músculs d'aquests animals es desenvolupen prou a l'úter per permetre'ls fer moviments complexos poc després del naixement. En contrast, els humans i altres primats no tenen aquesta capacitat degut a diferents estratègies de supervivència. Els humans neixen amb cervells menys desenvolupats que continuen creixent significativament després del naixement, cosa que els permet aprendre i adaptar-se a un entorn social complex.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els partits a l'esquerra del PSOE van definint posicions en el compte enrere perquè es tanqui el termini per presentar coalicions el 29N, aquest divendres. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, i la defineixen com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han mostrat el seu malestar per la decisió de Podem de col·laborar amb la candidatura de Gabriel Rufián, que ha confirmat que continuarà sent el candidat d'Esquerra Republicana. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 13 d'octubre. Matí complicat el que es preveu avui a la circulació ferroviària de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Els trens ja tornen a circular des d'ahir a la nit, però ho fan encara per via única en un tram de 25 quilòmetres. Els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Aquesta qüestió ha planat en la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid, on s'han sentit xiulades i insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Badia del Vallès arrenca avui la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. El municipi serà el primer d'Europa en eliminar de manera integral aquest tòxic. Dels esports, el Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick s'endú tots els disponibles, encara sense Rafinha. Després de l'estrena golejadora a la competició contra el Feyenoord, l'equip s'haurà de sobreposar a la pressió ambiental de l'estadi turc per mantenir la dinàmica guanyadora. Fins al 17 de gener, al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Imagines, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha 3 accidents actius. El primer deixa un vehicle al voral de l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud. El segon ha estat a la C58 a Sabadell cap a Barcelona, amb un carril tallat i 3 quilòmetres de cues. I el tercer accident s'ha produït a la B23 a Molins de Rei, que deixa 4 quilòmetres de retencions també cap a la capital catalana. També des de primera hora hi ha un vehicle avariat al Papiol, on es talla un carril de circulació en sentit nord. I pel que fa al temps, aquest matí el cel estarà especialment tapat a la Catalunya central, a les valls del Prepirineu i entre les comarques de Tarragona i Barcelona. També tindrem algun ruixat, sobretot a la costa nord de Tarragona i al voltant del delta del Llobregat, on aquesta nit ja hi ha plogut amb intensitat, per exemple, al Prat del Llobregat. A la tarda s'obriran més clarianes, especialment al nord de Girona i a bona part del Pirineu. En canvi, els núvols continuaran sent abundants i més gruixuts a les comarques del litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona, on no es descarta algun xàfec localment intens, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: En el compte enrere perquè aquest divendres s'acabi el termini per presentar coalicions de cara a les eleccions del 29 de novembre, els partits a l'esquerra del PSOE van movent fitxa. Finalment, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, han emès un comunicat conjunt en què defineixen Colau com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual, i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han tornat a allargar la mà a Podem després que la formació d'Irene Montero hagi tancat un pacte amb Esquerra Republicana per no presentar-se a Catalunya i contribuir a la candidatura de Gabriel Rufián. De fet, el Front Ampli s'ha mostrat molest amb aquesta col·laboració perquè considera que contribueix a dividir encara més l'esquerra en un moment en què cal unir més forces contra l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En una piulada a les xarxes socials, Rufián, que descarta presentar-se amb unes sigles que no siguin les d'Esquerra Republicana, ha deixat clar que intentarà que hi hagi una entesa en el progressisme sobiranista català i espanyol i que no pensa criticar ningú per més ganes que en tingui. Mentrestant, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a les eleccions espanyoles amb un 68,9% dels vots. La formació, que el 2023 va perdre els dos escons que tenia al Congrés, ha defensat que la seva prioritat ara és construir una força nacional i popular i canalitzar-la cap a una ruptura amb l'estat espanyol. I un cop tancat el cens electoral, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret a vot a les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a Llei de Nets. Desestima així el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions al cens de persones que havien obtingut la nacionalitat espanyola a través de la Llei de Memòria Democràtica del 2022. El gruix principal són descendents d'exiliats de la Guerra Civil. Fonts del govern espanyol han apuntat que estudiaran a través de si la mesura cautelar es considera una decisió definitiva i, per tant, es pot recórrer al Tribunal Constitucional des del mateix executiu o només pels afectats directament. I els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc, després, sobretot, de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Precisament, la gestió d'aquesta crisi migratòria per part del govern espanyol i també l'avançament electoral han estat protagonistes de la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid. Durant la jornada s'han sentit insults i xiulets contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per part, sobretot, dels seus detractors. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en la jornada on ha compartit espai i converses amb diversos ministres i presidents autonòmics. A Barcelona, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia aquest dilluns al migdia, arran del Dia de la Hispanitat. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de PP i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera i l'ha encapçalat una gran pancarta amb el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. A la manifestació hi havia un grup nombrós de neonazis de Núcleo Nacional amb banderes franquistes. Matí complicat a la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Un cop extingit l'incendi, s'ha donat el vistiplau a la represa del servei de forma progressiva. Ara bé, serà necessari circular per via única el tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón fins que es retiri el tren afectat i això pot provocar retards al llarg del dia d'avui. Segons Renfe, la incidència ha afectat aquest diumenge prop de 13.000 viatgers. A més, 18 trens no han pogut sortir de l'estació d'origen i 14 més han quedat aturats en d'altres estacions. Des de Madrid, ja a la nit, donava explicacions el director general de Presidència de Renfe, Sergio Bueno.
2: Es muy difícil determinar la demora de los trenes porque tened en cuenta que se han ido acumulando y ahora lo que se está haciendo es ir dando salida a todos ya con independencia del horario. Lo que sí garantizamos es que aproximadamente desde las 11 puede estar todos los trenes en origen ya en circulación.
1: Les pluges de la setmana passada no han tingut pràcticament repercussió en les reserves d'aigua a Catalunya. Des del 3 d'octubre, primer dia que hi va haver fortes tempestes, les reserves de les conques internes tot just han augmentat mig punt. Han passat del 74,23% al 74,76%. El fet que no plogués massa a les capçaleres dels rius ha impedit que els embassaments catalans hagin pogut, doncs, acumular reserves. L'àrea metropolitana de Barcelona alerta que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. El reciclatge està estancat al 39,9%, lluny del 55% que exigeix Europa, i només 8 municipis superen aquest objectiu. L'AMB aposta per models individualitzats de recollida, com el porta a porta o els contenidors tancats amb identificació, per revertir aquesta situació. En parlem tot seguit amb Josep Simó. Ell és director d'infraestructures de l'Agència Catalana de Residus. Senyor Simó, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Bon dia.
1: Ho deia ara, eh? L'AMB afirma que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. Per què resulta insuficient? On hi trobem el coll d'ampolla?
3: Bé, el sistema de recollida amb contenidors oberts és voluntari i, per tant, aquí depèn de la voluntat de les persones d'ubicar els diferents residus en els contenidors que pertoca. I veiem que aquest sistema de contenidors, que ja està implantat des de fa molts anys a l'àmbit metropolità i també arreu de Catalunya, doncs no acaba de superar aquest valor més o menys mig, que no arriba al 50% de la recollida.
1: Ho dèiem, el reciclatge, per tant, està estancat. Generalitzar la recollida individualitzada, com proposa l'AMB, és la clau per assolir els objectius?
3: Bé, a Catalunya tenim moltes viles que estan aplicant aquest sistema de recollida individualitzat i està clar que superen amb escreix els valors de recollida selectiva que s'obtenen amb els contenidors oberts. Per tant, tot fa pensar que aquest sistema és la clau de volta per poder tirar endavant i assolir els objectius europeus.
1: Senyor Simó, tot i ser la via correcta, com vostè ens explica, aquest sistema només s'ha implantat en 8 municipis dels 36 de l'àrea metropolitana. Quines dificultats reals comporta aplicar aquest model en un territori tan heterogeni, amb realitats i densitats tan diferents?
3: Bé, la veritat és que amb un model de població tan densa com tenim a les ciutats metropolitanes, doncs té una complicació doncs més gran que no pas doncs en municipis més petits, on potser l'horitzontalitat de la distribució de la població a través de les seves vivendes doncs permet una recollida més pormenoritzada. Aquí tenim grans edificis de vivendes amb molts veïns, doncs d'alguna forma o d'una altra cal buscar el millor sistema que s'adapti a les ciutats.
1: La ciutadania, i parlo en general ja només del ciutadà anònim, sinó també dels botiguers, té la sensació que paga una taxa de residus molt alta i, en canvi, no veuen millores. Sovint demanen o diuen que se'ls exigeix molt. Aquesta sensació, deixi-m'ho dir així, d'emprenyamenta, pot acabar també desincentivant l'esforç que requereix una mica tot el reciclatge?
3: Bé, el tema de la taxa, evidentment, és un tema important per tots nosaltres i quan ens toca la butxaca, doncs, d'alguna manera o d'una altra, doncs, ens en fem ressò. El que hem de ser conscients per això és de la norma de servei que tenim a les nostres ciutats i pobles amb la recollida de la brossa. Pensem que la baixem gairebé cada dia i cada dia desapareix. Això és un mecanisme que exigeix doncs una logística i uns mitjans per part dels municipis que fan aquesta recollida molt important, i això val diners. Recollir selectivament exigeix un esforç individual, evidentment a casa nostra, en segregar bé aquests residus. I fem aquest canvi d'hàbits i moltes vegades ens suposa doncs una modificació de la nostra manera habitual de fer. Però igualment, els municipis han de recollir selectivament aquests residus. És a dir, el cost no es redueix, malgrat, evidentment, ho hem de fer cada vegada millor. I d'aquí ve doncs, que aquest cost doncs, sigui alt i pugui créixer fins i tot en el futur.
1: Doncs caldrà fer molta pedagogia, senyor Josep Simó. Gràcies per atendre'ns aquest matí. Bon dia.
3: Gràcies a vostè. Bon dia.
4: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Tres quarts de vuit, Badia del Vallès inicia avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. Ara, Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Les actuacions començaran pels blocs del carrer Porto. Ens ho explica Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
5: Badia del Vallès fa un pas decisiu cap a la fi de l'amiant. Aquest dimarts comencen els treballs per retirar les canonades de fibrociment a la façana del carrer Porto número 19, unes obres que avançaran fins a arribar al número 1. Es tracta del tret de sortida de la primera fase d'un projecte que inclou 128 comunitats de veïns. Aquestes actuacions tindran un impacte directe en la mobilitat de la zona. A partir de dimarts a les 12 de la nit quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve, una restricció que es mantindrà mentre s'utilitzi maquinària pesant a la part posterior dels blocs. En principi, els treballs duraran una jornada per cada comunitat, tot i que el termini es podria ampliar fins als 3 dies si es produeixen dificultats tècniques o condicions meteorològiques adverses. Les tasques es faran íntegrament des de l'exterior, de manera que no caldrà que els operaris entrin a l'interior dels pisos. Per motius de seguretat, és indispensable desconnectar prèviament les calderes enllaçades a aquestes canonades, mantenir les finestres tancades, no encendre l'aire condicionat i retirar de les façanes tendals, estenedors i roba.
1: La retirada de l'amiant a Badia compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar aquesta problemàtica. Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
6: Això és una lluita i li donem les gràcies als veïns que han participat. No han tingut ningún problema a la hora de cuando íbamos a tomar las mediciones a las diferentes comunidades, no hemos tenido problema y bueno, hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4 millones y medio. Supongo que no habrá problema.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home per arma blanca la matinada de dilluns al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Els Mossos han acudit al lloc dels fets després de rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Un cop localitzada la víctima, se l'ha intentat reanimar, però ha acabat morint. I a Girona, l'Ajuntament ha condemnat les dues agressions amb arma blanca que s'han produït a la ciutat aquest dilluns. Segons l'alcalde, Lluc Salelles, l'agressor de la primera baralla, la matinada de dilluns, ja ha estat detingut. A més, la policia ha identificat ja també l'autor de la segona baralla que s'ha produït aquest dilluns, en aquest cas, al migdia.
4: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: I a partir d'avui, la ciutadania de Barcelona ja pot demanar els bonus consum, una campanya municipal que vol impulsar el comerç local promocionant la compra en botigues i establiments de proximitat. Es tracta de vals de 10 euros de descompte per gastar en compres superiors als 30 euros en mercats municipals i botigues de barri, com ara establiments d'alimentació, drogueries, ferreteries o llibreries. En canvi, no es poden gastar en grans cadenes de distribució, franquícies o botigues obertes 24 hores al dia. Per aconseguir un val, només cal inscriure's al web de l'Ajuntament de Barcelona, que repeteix així una iniciativa que ja es va impulsar després de la pandèmia, a finals del 2021. El sector turístic del Pirineu i les Terres de Lleida tanca el Pont del Pilar amb gairebé plena ocupació. El bon temps ha permès superar les previsions i els hotels són els establiments amb percentatges més alts. Tot plegat, encara que al Pirineu la temporada de bolets no ha arrencat del tot encara. És una notícia de la Carolina Ríos, de Televisió del Ripollès.
7: Ciclistes, excursionistes i volataires són només alguns dels perfils que han visitat la comarca del Ripollès durant aquests dies en què l'ocupació hotelera ha estat molt elevada, fregant en alguns casos el 100%.
8: He fet un cap de setmana que és un pont de dilluns, sempre són bons els ponts de 3 dies, la gent respon bé i hi ha hagut una molt alta ocupació, gairebé ple cada dia.
9: Demà encara allargarem perquè el seu fill d'Espinovina encara s'aprofita, per tant ha estat un bon pont, ocupació pràcticament al 100%, i per tant molt contents.
10: Bé, no crec que no ens podem queixar, ens ha fet bons dies, ha pujat la gent, hi ha hagut molta gent de pas també que han fet que s'emplenés al 100% el que era restaurants, bars i allotjaments, i això crec que hem estat al 90% o així.
7: Pel que fa als visitants, els establiments coincideixen a destacar que és un perfil molt familiar, format principalment per persones que busquen natura i activitats de muntanya, a més dels bolets. Enguany, però, la temporada boletaire no ha començat amb bon peu.
1: I la 37a Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt ha registrat aquest cap de setmana una gran afluència de públic i ha exhaurit entrades en moltes de les activitats gastronòmiques. L'edició també ha reforçat l'aposta pels productes de Ponent i la formació de futurs professionals del sector. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
11: La Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt tanca la 37a edició amb un balanç positiu de visitants i vendes. Durant els 3 dies del certamen ha registrat una gran afluència de públic i una elevada demanda de les activitats gastronòmiques, moltes de les quals han exhaurit les entrades.
12: Els dies de la Fira d'aquest any han estat un èxit. La veritat és que sempre que es fan 3 dies és un repte a nivell organitzatiu perquè s'han de programar activitats per a tots els dies i la programació ha de ser suficientment atractiva perquè els visitants vinguin a la Fira. Però el temps ens ha acompanyat molt, ha fet sol, ha fet una bona temperatura i això ha fet que el visitant sigui constant al llarg dels 3 dies.
11: Enguany les aules gastronòmiques han donat protagonisme als productes i als cuiners de Ponent, amb tastos, maridatges i demostracions. La fira també consolida projectes com l'Aula de la Xocolata i el Vi i l'Acadèmia del Torró, que ha reunit més de 140 estudiants d'hostaleria.

0: El Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick ha convocat els 22 jugadors disponibles encara sense Rafinha amb molèsties físiques, ni tampoc els lesionats de Jong, Christensen i Bardaji. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. Pau Cubarsí explica per on passen les opcions d'enllaçar la desena victòria consecutiva.
1: Ens esperem a un rival amb l'atac amb les idees clares que aniran a per totes perquè estan al seu camp. Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
0: A segona divisió, empat a un del Girona al camp del Tenerife. Els blanquivermells es van avançar amb una diana matinera d'Esprilla, però el conjunt canari va igualar el marcador abans del descans. Les males notícies van continuar amb la lesió de Gazzaniga, que es va haver de retirar a la mitja part. El punt sumat és insuficient perquè els gironins continuïn en zona de play-off. I en bàsquet, el Barça rep a partir de 8:45 el Maccabi de Tel Aviv a l'Eurolliga. Els de Sekulic continuen en fase de construcció i buscant una regularitat que no acaba d'arribar. El duel contra el conjunt israelià serà el tercer dels 4 partits que disputa en 8 dies al Palau i que van arrencar amb la desfeta contra els Alguiris. Avui els blaugrana intentaran donar continuïtat al triomf aconseguit contra el València a la Lliga i completar un balanç positiu divendres davant l'Olympiacos. L'equip té un balanç de 2 victòries i 2 derrotes a la competició europea. I avui també hi ha jornada a l'Eurocup, on el Kitzenas Manresa juga a la pista del Bakhchisarai Turk a les 6 de la tarda. Els vegencs, coers a l'ACB, buscaran un triomf per oblidar la derrota de la passada jornada contra l'Ulm alemany. D'altra banda, a la Europe Cup, el FIAC Girona visita l'Ostende amb l'objectiu de sumar el segon triomf a la competició. El tècnic, Moncho Fernández, destaca el potencial del conjunt belga.
2: Jugadors que ja coneixen la Lliga ACB, com el Costadino, o el Gillet, han sempre fitxat molt bons joves dels Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat que demanarà molt d'esforç, no sol físic, sinó mental.
0: La Sulim Mataró és el campió de la Supercopa de Waterpolo després d'imposar-se a la final al Sant Andreu per 15-5. La superioritat de les de Dani Ballar va quedar palesa en tots els períodes en què l'avantatge no va parar d'eixamplar-se. L'hongaresa Camila Farago, amb 3 dianes, va ser la màxima golejadora, mentre que Martina Claveria va ser escollida MVP de la final. Mariona Tarré, designada millor portera, feia aquesta anàlisi de la final.
3: A veure, sabíem que era la final, que teníem molt clar que no havia d'anar a ser la nostra final més difícil, ja que hem vist la trajectòria del Sant Andreu aquesta temporada, però mai se sap quin equip et pot cometre els problemes, i hem anat a tope, no ha sigut el millor dia, però estem pensant en un futur, en partits que ens venen de cara d'aquí 2 setmanes, com el Sabadell, i bueno, molt bé, estem millorant.
0: El Freiquim Balomano Granollers defensarà avui a la pista de l'Auga Santes Portuguès el segon lloc del grup E a la Lliga Europea d'Handbol. Després de perdre amb el Flensburg i guanyar el Busau romanès, els d'Antonio Rama buscaran un triomf que els ajudi a passar pàgina de la primera derrota a la Lliga contra el Ciudad Real.
4: Penso que ara l'equip té un repte majúscul, que és guanyar aquest primer partit contra Guasantes. Sí que és veritat que després ens queda un mes fins al següent partit de competició europea, però si ens mirem la competició europea, diguéssim, única i exclusivament, tenim els 2 partits seguits de Guasantes, que si els traiem estaríem classificats. Penso que això és un repte que la gent ho té claríssim, que la competició europea és diferent, que tenim ganes de tornar a fer-ho bé.
0: Fins al 17 de gener al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images. És la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Durant més de 30 anys els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Ens ho explica el David Navarro.
5: Dana Lixenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Lixenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, dues videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
6: And I think I'm not saying it's the camera that connects it all, but my way of looking, I think the different projects where I have a similar approach to people if they're like unknown individuals in sort of underserved communities or publicly known figures like celebrities.
5: A les fotografies socials de Lixenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema d'aquells tan bonics i divertits que dubtarem si és una poesia o un embarbussament.
5: A la croca, un ànec i una oca damunt d'una roca, embullen la troca i toca qui toca. Ni l'ànec que soca, que sembli una lloca, ni l'oca tan oca que arribi a tan oca.
4: Ens ha agradat moltíssim aquest poema, Àlex. O és un embarbussament? Vosaltres què penseu? Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu, Embaladits.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia. Els partits a l'esquerra del PSOE van definint posicions en el compte enrere perquè es tanqui el termini per presentar coalicions el 29N aquest divendres. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, la defineixen com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han mostrat el seu malestar per la decisió de Podem de col·laborar amb la candidatura de Gabriel Rufián, que ha confirmat que continuarà sent el candidat d'Esquerra Republicana. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 13 d'octubre i al punt de les 8 repassem més titulars. La circulació ferroviària de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona es manté alterada aquest matí després que ahir estigués suspesa durant hores per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Els trens ja tornen a circular des d'ahir a la nit, però ho fan encara per via única en un tram de 25 quilòmetres. De seguida anirem en directe fins a l'estació de Sants de Barcelona per veure quin és l'abast de l'afectació. Els Reis d'Espanya visiten avui Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Aquesta qüestió ha planat en la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid, on s'han sentit xiulades i insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Badia del Vallès arrenca avui la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. El municipi serà el primer d'Europa en eliminar de manera integral aquest tòxic. L'àrea metropolitana de Barcelona alerta que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. El reciclatge està encara lluny del 55% que exigeix Europa i l'AMB aposta per models individualitzats de recollida. El director d'Infraestructures de l'Agència Catalana de Residus, Josep Simó, ha parlat de la dimensió d'aquest repte fa pocs minuts des del Notícies en Xarxa.
7: Amb un model de població tan densa com tenim a les ciutats metropolitanes, doncs té una complicació més gran que no pas en municipis més petits, on potser l'horitzontalitat de la distribució de la població a través de les seves vivendes doncs permet una recollida més pormenoritzada.
6: El Barça ja és a Istanbul, on aquest vespre, a partir de les 9, s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick s'ha endut tots els disponibles, encara sense Rafinha. Després de l'estrena golejadora a la competició contra el Feyenoord, l'equip s'haurà de sobreposar a la pressió ambiental de l'estadi turc per mantenir la dinàmica guanyadora. Fins al 17 de gener, al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images. És la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Passen ara mateix gairebé 4 minuts de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb la Mireia Camats. Molt bon dia.
8: Hola, bon dia. Situació complicada a l'autopista AP7 i a l'antitud i aturades entre la Roca i Montornès del Vallès i de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. També hi ha cua de Castellbisbal al Papiol en sentit Girona per un camió avariat que talla un carril. A la B23 hi ha retencions de Molins de Rei al Papiol en sentit Girona i del Papiol a Barcelona. A l'A2 hi ha retencions de Castellbisbal a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona i de Pallejà a Sant Andreu de la Barca en sentit Lleida. A la C32 hi ha cua de Gavà Esplugues en sentit Barcelona. A la C31 hi ha retencions de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord. A la C-17 hi ha retencions de l'Ametlla del Vallès a Granollers en sentit Barcelona per un accident que talla un carril i també de Parets a Mollet en sentit Barcelona. A la C-58 hi ha retencions de Terrassa a Badia i entre Ripollet i Barcelona en tots dos sentits. A la C-33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C-60 hi ha retencions d'Argentona a la Roca del Vallès en sentit Granollers. La C-31 va molt carregada a Badalona en sentit Barcelona. A la Pota Nord, a la B-20 hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. I a Barcelona, situació complicada a les rondes. Destaquem la Ronda d'Alt. Hi ha un vehicle avariat a Meridiana en sentit Llobregat i un accident al Nus de Trinitat en sentit Besòs que talla un carril. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
6: I ara temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Lluís Miquel, molt bon dia. Avui a Catalunya pràcticament tothom veurà força núvols al cel.
9: Doncs així és, Helena, molt bon dia. De fet, una bona mostra són els núvols actualment que ocupen molts indrets del Prepirineu, també Baix Pirinenques, amb boira i tot. Tenim un bon pastís de núvols baixos a la Catalunya central, a la costa, prelitoral, moltes comarques de Barcelona i de Tarragona, i sobretot aquests núvols són més gruixuts al llarg de... o seran més gruixuts al llarg d'aquestes immediates hores del matí, on hi viu més gent, per tant, entre l'àrea metropolitana i el Camp de Tarragona, que és on el cel estarà més atapeït. De fet, començaran, o de fet, tornaran a caure alguns ruixats locals. Aquesta nit passada, gairebé 40 litres per metre quadrat al Prat de Llobregat i a la resta de població al voltant ni s'han enterat, doncs aquests tipus de ruixats tan i tan locals els tindrem també aquest matí, especialment allà, al delta del Llobregat. Al llarg d'aquest migdia, primeres hores de la tarda, també algun remet, per tant, algun xàfec local, però amb ganes, atenció, els tindrem entre el Camp de Tarragona, l'àrea de Barcelona i també fins a la Catalunya central. A canvi, més clarianes al nord de Girona, cap a les comarques de Ponent. Allà, a l'oest de Lleida, és on pujarà més la temperatura. Arribarem fins als 26-27 graus aquesta tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: En el compte enrere perquè aquest divendres s'acabi el termini per presentar coalicions de cara a les eleccions del 29 de novembre, els partits a l'esquerra del PSOE van movent fitxa. Finalment, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, han emès un comunicat conjunt en què defineixen Colau com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. I també fan una crítica a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han tornat a allargar la mà a Podem després que la formació d'Irene Montero hagi tancat un pacte amb Esquerra Republicana per no presentar-se a Catalunya i contribuir a la candidatura de Gabriel Rufián. De fet, el Front Ampli s'ha mostrat molest amb aquesta col·laboració perquè considera que contribueix a dividir encara més l'esquerra en un moment en què cal unir més forces contra l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En una piulada a les xarxes socials, Rufián, que descarta presentar-se amb unes sigles que no siguin les d'Esquerra Republicana, ha deixat clar que intentarà que hi hagi una entesa en el progressisme sobiranista català i espanyol i que no pensa criticar ningú per més ganes que en tingui. Mentrestant, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a les eleccions espanyoles amb un 68,9% dels vots. La formació, que el 2023 va perdre els dos escons que tenia al Congrés, ha defensat que la seva prioritat ara és construir una força nacional i popular i canalitzar-la cap a una ruptura amb l'Estat espanyol. I un cop tancat el cens electoral, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret a vot de les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a llei de nets. Desestima així el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions al cens de persones que havien obtingut la nacionalitat espanyola a través de la Llei de Memòria Democràtica del 2022. El gruix principal són descendents d'exiliats de la Guerra Civil. Fonts del govern espanyol han apuntat que estudiaran si la mesura cautelar es considera una decisió definitiva i, per tant, es pot recórrer al Tribunal Constitucional des del mateix executiu o només pels afectats directament. Els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Precisament, la gestió d'aquesta crisi migratòria per part del govern espanyol i també l'avançament electoral han estat protagonistes de la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid. Durant la jornada s'han sentit insults i xiulets contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en la jornada on ha compartit espai i converses amb diversos ministres i presidents autonòmics. A Barcelona, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia aquest dilluns al migdia arran del Dia de la Hispanitat. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de PP i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera i encapçalada per una gran pancarta amb el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. A la manifestació hi havia un grup nombrós de neonazis de Núcleo Nacional amb banderes franquistes. I acaba de transcendir fa poca estona que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar el sobreseïment de la causa contra l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i dimarts de la vinent. Segons fonts del Suprem, el magistrat actuarà tan bon punt expiri el termini de 5 dies que es va donar a les parts la setmana passada perquè es pronunciessin sobre l'aplicació de la sentència del Tribunal Constitucional que va estimar el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa i va avalar l'amnistia de la malversació. Vuit i onze, matí complicat a la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Un cop extingit l'incendi, s'ha donat el vistiplau a la represa del servei, però de forma progressiva. L'escenari, per tant, serà necessari circular per via única el tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón fins que es retiri el tren afectat i ja està, evidentment, això provocant retards des de primera hora d'aquest matí. A l'estació de Sants hi tenim el Lluís Sánchez i el Marc Dalmau. Bon dia, Marc. Quina és la situació aquí, hores d'ara?
10: Bon dia, doncs de moment aquí tenim una estació de Sants en ple bullici amb retards en l'alta velocitat de més de mitja hora. Alguns d'aquests retards són de més de fins a dues hores, segons hem pogut veure en els panells informatius, i fins i tot hi ha trens que encara no se sap a quina hora sortiran. Tot degut a aquest incendi ahir en un comboi a l'altura de Ricla a l'Aragó, que ha obligat, com deies, a tallar una via, es dona pas per una sola via en 25 quilòmetres i a no més de 80 quilòmetres per hora. Hi ha molts passatgers que han veure aquestes cues i els retards han optat per buscar alternatives o bé canviar els bitllets per trens regionals que no estan afectats per l'incident. Molts d'aquests passatgers ens han explicat, hem pogut parlar amb ells i ens han explicat que els han enviat correus electrònics durant aquesta nit, al llarg d'aquesta nit, per avisar-los que hi havia aquests retards.
11: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid y vamos para Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos, el conocimiento. No sabemos qué fue lo que pasó ni nada.
12: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9 i sortirà amb una altra. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora, tinc classe aquesta tarda a Madrid, espero arribar a l'hora, en principi no hi hauria problema, però...
13: Sí. En la 11, mitjana distància, destinació Corbó.
10: Com us dèiem, encara no se sap quan es restablirà del tot amb normalitat aquesta circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, però el que sí sabem, com us dèiem, és que hi ha retards de més de mitja hora i alguns arriben a les dues hores.
6: Gràcies, Marc. Doncs per aquesta última hora us mantenim aquí, perquè si hi ha alguna novetat ens la pugueu explicar. Gràcies, molt amables. L'àrea metropolitana de Barcelona alerta que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. El reciclatge està estancat al 39,9%, lluny del 55% que exigeix Europa, i només 8 municipis superen aquest objectiu. L'AMB aposta per models individualitzats de recollida, com el porta a porta o els contenidors tancats amb identificació, per revertir aquesta situació. Josep Simó, director d'Infraestructures de l'Agència Catalana de Residus, és conscient de la dificultat d'instaurar aquests sistemes a municipis amb alta densitat de població, tal com ha explicat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
7: La veritat és que amb un model de població tan densa com tenim a les ciutats metropolitanes, doncs té una complicació més gran que no pas doncs en municipis més petits, on potser l'horitzontalitat de la distribució de la població a través de les seves vivendes doncs permet una recollida més pormenoritzada. Aquí tenim grans edificis de vivendes amb molts veïns, doncs d'alguna forma o d'una altra cal buscar el millor sistema que s'adapti a les ciutats.
6: Quan són un quart de nou del matí us expliquem que Badia del Vallès inicia avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que conformen aquesta ciutat. Ara, Badia es convertirà en la primera ciutat europea en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Les actuacions començaran pels blocs del carrer Porto. Ens ho explica Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
14: Badia del Vallès fa un pas decisiu cap a la fi de l'amiant. Aquest dimarts comencen els treballs per retirar les canonades de fibrociment a la façana del carrer Porto número 19, unes obres que avançaran fins a arribar al número 1. Es tracta del tret de sortida de la primera fase d'un projecte que inclou 128 comunitats de veïns. Aquestes actuacions tindran un impacte directe en la mobilitat de la zona. A partir de dimarts a les 12 de la nit quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve, una restricció que es mantindrà mentre s'utilitzi maquinària pesant a la part posterior dels blocs. En principi, els treballs duraran una jornada per cada comunitat, tot i que el termini es podria ampliar fins als 3 dies si es produeixen dificultats tècniques o condicions meteorològiques adverses. Les tasques es faran íntegrament des de l'exterior, de manera que no caldrà que els operaris entrin a l'interior dels pisos. Per motius de seguretat, és indispensable desconnectar prèviament les calderes enllaçades a aquestes canonades, mantenir les finestres tancades, no encendre l'aire condicionat i retirar de les façanes tendals, estenedors i roba.
6: Aquesta retirada de l'amiant a Badia compta amb un pressupost inicial de 4,5 milions d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar aquesta problemàtica. Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
15: Això és una lluita i li donem les gràcies als veïns que han participat. No han tingut ningún problema a la hora de cuando íbamos a tomar las mediciones a las diferentes comunidades. No hemos tenido problema y, bueno, hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4,5 millones. Supongo que no habrá problema.
16: Investiguen la mort violenta d'un home per arma blanca la matinada de dilluns al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Els Mossos han acudit al lloc dels fets després de rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Un cop localitzada la víctima, se l'ha intentat reanimar, però ha acabat morint. I a Girona, l'Ajuntament ha condemnat les dues agressions amb arma blanca que s'han produït a la ciutat aquest dilluns. Segons l'alcalde, Lluc Salelles, l'agressor de la primera baralla, la matinada de dilluns, ja ha estat detingut. A més, la policia ja ha identificat també l'autor de la segona de les baralles que s'ha produït aquest dilluns, en aquest cas, al migdia.
17: Notícies en xarxa. Actualitat local.
16: Passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí. Les cases de colònies catalanes, un sector que mou prop de 50 milions d'euros l'any, viuen un moment delicat. Després de 5 mesos de boicot del professorat de l'escola pública a les sortides escolars, l'activitat s'ha desplomat fins a un 80% i el futur és incert. Aquest matí en parlem amb Pep Montes. Ell és gerent de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
18: Bon dia.
16: Deia, després de 5 mesos de boicot del professorat de l'escola pública a les sortides i colònies escolars, en quina situació es troba avui el sector del lleure educatiu?
18: Bé, la veritat és que la dada ja ho descriu per si mateix. Una caiguda del 80% de l'activitat deixa les empreses afectades pràcticament inactives, no? Amb els braços plegats, esperant que es produeixi algun tipus de novetat que permeti reprendre l'activitat en algun moment.
16: I quins són els perfils empresarials més afectats per aquesta caiguda de l'activitat? De quins empresaris o de quines empreses estem parlant?
18: Cal tenir en compte que en el sector de les activitats de colònies, molt majoritàriament es tracta de petites i mitjanes empreses, el que coneixem com a pimes. Per tant, a vegades es fa una certa frivolització pensant que es tracta de grans corporacions. Efectivament, hi ha algunes empreses o entitats de majors dimensions, però la gran majoria d'activitats són petites i mitjanes empreses. Això vol dir que tenen molt poca capacitat de resposta quan es produeixen imprevistos com aquest tipus, no? Els seus marges d'activitat són escassos, són petits. A més, es tracta d'una activitat que té la vocació de ser universal, d'arribar al conjunt de la població, i per tant també prima els preus reduïts tant com sigui possible. Això fa que quan hi hagi una caiguda remarcable, no cal que sigui així, doncs tenen dificultats per mantenir l'activitat, no cal dir-ho ja quan la caiguda és d'aquestes dimensions.
16: Quin percentatge de la facturació del sector depèn directament d'aquestes activitats, doncs?
18: Sí, les colònies, activitat de colònies, es divideix sobretot en dos grans grups. Les colònies que possiblement són més conegudes, que són les colònies de vacances, són aquelles que es produeixen a l'estiu, a Setmana Santa, etc. I llavors les colònies escolars, que paradoxalment són les que tenen un major volum d'activitat. Com a mínim el 70% de la facturació del sector depèn d'aquest tipus d'activitat. Això dona dimensió de la gravetat de la situació que s'ha produït amb aquest boicot.
16: Senyor Pep Montes, entenen vostès les raons del boicot del professorat?
18: Entenem allò que estan reivindicant, per descomptat, que compartim la necessitat que millori el sistema educatiu, que es millorin les ràtios, que es facin inversions als centres educatius, que es pugui treballar amb més recursos d'inclusivitat. Com que nosaltres també som part del sistema educatiu, les entenem perfectament. El que no entenem és que una manera de defensar aquestes millores, insisteixo, les que podem estar d'acord, sigui boicotejar una part del propi sistema educatiu. Perquè això per nosaltres és essencial. Nosaltres també som sistema educatiu. Nosaltres som companys, som educadors de tots aquests docents que estan fent aquestes reivindicacions. És per aquesta raó que no acabem d'entendre com es pot reivindicar millores del sistema educatiu perjudicant una part del sistema educatiu que som nosaltres quan no en tenim cap responsabilitat.
6: I acabo amb una darrera pregunta. No sé si vostès estan detectant cada vegada més famílies, fins i tot al marge de les AFA, que s'estan organitzant per fer colònies pel seu compte, perquè els seus fills no es quedin sense aquesta activitat. Quines implicacions legals i de responsabilitat civil pot tenir aquest tipus de desplaçament de funcions cap a les famílies? Insisteixo, és una doble pregunta, si ho estan detectant i quines implicacions pot tenir això?
18: Sí, evidentment ho estem detectant. De fet, la nostra organització rep moltes consultes sobre aquesta qüestió, per descomptat de les empreses, que són les nostres associades, però també d'AFAs i, com dèieu, doncs de famílies que directament ens demanen. Tampoc no entenen la raó d'aquesta aturada de l'activitat de colònies escolars i busquen la manera de fer aquestes activitats sense comptar amb els mestres que ara no hi volen participar. La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Nosaltres compartim aquesta idea. Les colònies escolars són valuoses pel seu caràcter educatiu i, per tant, pels criteris pedagògics en què realitzen. Per tant, reforcem i creiem que efectivament s'han de poder realitzar amb els mestres. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable o no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per les famílies i per als infants.
6: Pep Montes, doncs esperem que reprenguin les negociacions ben aviat i que això se solucioni pel bé de la canalla, però també pel bé dels negocis que estan en joc. Gràcies i bon dia.
18: Moltes gràcies, bon dia.

0: Ho hauran de fer, però, sobreposant-se en aquesta ocasió a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. A segona divisió, el Girona no va poder passar de l'empat a un camp al camp del Tenerife. Els blancs i vermells es van avançar amb una diana matinera d'esprilla, però el conjunt canari va igualar el marcador abans del descans. Les males notícies van continuar amb la lesió de Gazzaniga, que es va haver de retirar a la mitja part. El punt sumat és insuficient, doncs, perquè els gironins continuïn en zona de play-off. I debut en victòria de la selecció espanyola masculina al Mundial d'Hockey Patins, que es disputa en el marc dels World Skate Games d'Asunción. El combinat s'ha imposat a Itàlia per 3-2. Pau Bargalló, autor d'un hat-trick, ha estat el gran protagonista. Aquesta nit l'equip tornarà a jugar contra Portugal, un dels rivals més exigents d'aquesta primera fase. El seleccionador, Pere Barías, fa aquest balanç de l'estrena.
1: El debut sempre és difícil, portem moltes setmanes de preparació, els jugadors arriben amb moltes ganes. A més, el primer partit ens ha trobat un rival dur de veritat, llavors sempre ho fa molt difícil. Crec que els primers 3-4 minuts ens ha costat una miqueta, per això, els nervis de debutar. També és cert que hem tingut molt poc temps per escalfar i això també condiciona una mica, però després l'equip s'ha refet molt bé i hem tingut uns minuts molt bons.
0: I amb la cultura arribarem a 8:45. Fins al 17 de gener, al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Ens ho amplia el David Navarro.
2: Dana Ligsenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Ligsenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, dues videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
3: No dic que sigui la càmera el que ho connecta tot, sinó la meva mirada. Crec que en els diferents projectes tinc un enfocament similar cap a la gent, tant si són persones anònimes en comunitats, en certa manera desafavorides, com si són personatges públics, com ara celebritats.
2: A les fotografies socials de Ligsenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats, tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

Urà és probablement el món més estrany entre els 8 planetes del sistema solar, amb la seva peculiar composició química, temperatures força extremes i la inclinació axial més inusual d'entre tots els mons veïns. Si bé és el 7è planeta des del Sol, continua estant molt més a prop que Neptú, que té una distància mitjana de 4.500 milions de quilòmetres del Sol, però és més fred que aquest últim. La seva temperatura mitjana és de 200 graus sota zero, aconseguint una mínima de 218 sota zero. És molt fred i molt ventós. El planeta és assotat per vents de fins a 900 km hora. A l'Equador, els vents són retrògrads i es mouen en la direcció oposada a la rotació del planeta. Tot i això, quan arriba als pols, el vent canvia de direcció progressiva i es mou amb la rotació d'Urà. El gegant del gel gira a una inclinació gairebé de 90 graus des del pla de la seva òrbita i està envoltat per 11 anells nebulosos i 27 llunes conegudes. Urà sembla girar sobre el seu costat i orbitar al voltant del Sol com una bola rodant a causa d'aquesta peculiar inclinació. La seva atmosfera és inhòspita per a la vida tal com la coneixem. Està composada principalment d'hidrogen i heli, i el

0: Metà, també present, és responsable del distintiu Toblau Durà. El metà dels núvols superiors absorbeix l'espectre vermell de la llum solar i reflecteix blau, cosa que confereix al planeta el seu característic to blau verdós.
1: La xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que la circulació ferroviària de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona es manté alterada aquest matí després que ahir estigués suspesa durant hores per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Els trens ja tornen a circular des d'ahir a la nit, però ho fan encara per via única en un tram de 25 quilòmetres. Això està provocant que s'acumulin retards de fins a 2 hores en alguns casos, mentre que hi ha trens que ni tan sols apareixen a les pantalles. De seguida, tornem a connectar en directe amb l'estació de Sants de Barcelona per veure quin és l'abast de l'afectació. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, podria quedar totalment amnistiat entre aquest divendres i dimarts de la setmana vinent. És el marge que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha fixat per l'arxivament de la causa contra ell i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, un cop el Constitucional ha avalat l'amnistia per malversació. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han mostrat el seu malestar per la decisió de Podem de col·laborar amb la candidatura de Gabriel Rufián, que ha confirmat que continuarà sent el candidat d'Esquerra Republicana. Els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta. Una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Aquesta qüestió ha planat en la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid, on s'han sentit xiulades i insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Badia del Vallès arrenca avui la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. El municipi serà el primer d'Europa en eliminar de manera integral aquest tòxic. L'àrea metropolitana de Barcelona alerta que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. El reciclatge està encara lluny del 55% que exigeix Europa i l'AMB aposta per models individualitzats de recollida. El director d'Infraestructures de l'Agència Catalana de Residus, Josep Simó, ha parlat de la dimensió d'aquest repte fa pocs minuts des del Notícies en xarxa.
4: Amb un model de població tendència com tenim a les ciutats metropolitanes, doncs té una complicació més gran que no pas en municipis més petits, com pot ser l'horitzontalitat de la distribució de la població a través de les seves vivendes, permet una recollida més pormenoritzada.
3: I el Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick s'ha endut tots els disponibles, encara sense Rafinha. Després de l'estrena golejadora a la competició contra el Feyenoord, l'equip s'haurà de sobreposar a la pressió ambiental de l'estadi turc per mantenir la dinàmica guanyadora.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem ara en els titulars. Matí complicat a la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Un cop extingit l'incendi, s'ha donat el vistiplau a la represa del servei de forma, però, progressiva. Ara bé, serà necessari, a més, circular per via única el tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón fins que retiri el tren afectat i ja està provocant això retards des de primera hora d'aquest matí. A l'estació de Sants hi tenim el Lluís Sánchez i el Marc Dalmau. Bon dia, Marc. Quina és la situació ara mateix aquí, a l'estació de Sants?
2: Bon dia, Helena. Doncs des de fa uns minuts a l'estació de Sants, a la zona de l'AVE, de l'alta velocitat, s'ha començat a omplir de gom a gom de passatgers que arribaven per agafar doncs el seu tren. Trens que porten retards de 30 minuts en alguns casos. En altres hem pogut comprovar en els panells informatius que aquests retards són de fins a dues hores i altres trens encara no se sap a quina hora sortiran, tot degut a aquest incendi ahir en un comboi a l'altura de Ricla, a l'Aragó, que ha obligat a fer pas només en una sola via, en un tram de 25 quilòmetres i a una velocitat màxima de 80 quilòmetres per hora. Hi ha molts passatgers que, en veure les cues i els retards, han optat per buscar alternatives o bé canviar els bitllets per trens regionals, que no estan afectats per aquesta incidència. Per cert, també fa uns minuts han aparegut uns informadors de Renfe per anar avisant els diferents trens que han de sortir i per anar donant informació als passatgers. Els passatgers, per això, quan hem pogut parlar amb ells, ens han comentat, ens han explicat que durant aquesta nit han estat rebent correus electrònics que els informaven d'aquests retards.
3: Nos enviaron mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Íbamos para Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos, el conocimiento. No sabemos qué fue lo que pasó ni nada.
4: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9 i sortirà amb una altra. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora, tinc classe aquesta tarda a Madrid, espero arribar a l'hora, en principi no hi hauria problema, però sí.
2: I un minut més hem de parlar d'incidències a Rodalies, en aquest cas avui a les línies R2 i R11 per actes vandàlics i a les línies R13 i 14 es dona servei alternatiu en autobús entre les estacions de Lleida Pirineus i la plana Picamoixons.
1: Gràcies, Marc, per aquesta última hora. Déu-n'hi-do, quina manera, com sempre, més tràgica de començar la setmana per aquests pobres viatgers. Gràcies.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: En el compte enrere, perquè aquest divendres s'acabi el termini per presentar coalicions de cara a les eleccions del 29 de novembre, els partits a l'esquerra del PSOE van movent fitxa. Finalment, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, han emès un comunicat conjunt en què defineixen Colau com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. I també fan una crida a la unitat de les esquerres, de totes les esquerres. En aquest sentit, han tornat a allargar la mà a Podem després que la formació d'Irene Montero hagi tancat un pacte amb Esquerra Republicana per no presentar-se a Catalunya i contribuir a la candidatura de Gabriel Rufián. De fet, el Front Ampli s'ha mostrat molest amb aquesta col·laboració perquè considera que contribueix a dividir encara més l'esquerra en un moment en què cal unir més forces contra l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En una piulada a les xarxes socials, Rufián, que descarta presentar-se amb unes sigles que no siguin les d'Esquerra Republicana, ha deixat clar que intentarà que hi hagi una entesa en el progressisme sobiranista català i espanyol i que no pensa criticar ningú per més ganes que en tingui. Mentrestant, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a les eleccions espanyoles amb un 68,9% dels vots. La formació, que el 2023, recordem-ho, va perdre els dos escons que tenia el Congrés, ha defensat que la seva prioritat ara és construir una força nacional i popular i canalitzar-la cap a una ruptura amb l'Estat espanyol. I un cop tancat el cens electoral, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret de vot de les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a Llei de Nets. Desestima així el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions al cens de persones que havien obtingut la nacionalitat espanyola a través de la Llei de Memòria Democràtica del 2022. El gruix principal són descendents d'exiliats de la Guerra Civil. Fonts del govern espanyol han apuntat que estudiaran si la mesura cautelar es considera una decisió definitiva i, per tant, si es pot recórrer al Tribunal Constitucional des del mateix executiu o només pels afectats directament. I els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Precisament la gestió d'aquesta crisi migratòria per part del govern espanyol i també l'avançament electoral han estat protagonistes de la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid. Durant la jornada s'han sentit insults i xiulades contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en la jornada on ha compartit espai i converses amb diversos ministres i també presidents autonòmics. A Barcelona, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia aquest dilluns al migdia, arran del Dia de la Hispanitat. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de PP i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera i ha estat encapçalada per una gran pancarta amb el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. A la manifestació hi havia un grup nombrós de neonazis de Núcleo Nacional, amb banderes franquistes. I segons acaba de transcendir, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar el sobreseïment de la causa contra l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i demà i dimarts de la setmana vinent. Segons fonts del Suprem, el magistrat actuarà tan bon punt expiri el termini de 5 dies que es va donar a les parts la setmana passada perquè es pronunciessin sobre l'aplicació de la sentència del Tribunal Constitucional que va estimar el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa i que va avalar l'amnistia de la malversació. I més coses. Avui també és notícia, deia, que Badia del Vallès inicia una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. Ara, Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Les actuacions començaran pels blocs del carrer Porto. Ens ho explica Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
5: Badia del Vallès fa un pas decisiu cap a la fi de l'amiant. Aquest dimarts comencen els treballs per retirar les canonades de fibrociment a la façana del carrer Porto número 19, unes obres que avançaran fins a arribar al número 1. Es tracta del tret de sortida de la primera fase d'un projecte que inclou 128 comunitats de veïns. Aquestes actuacions tindran un impacte directe en la mobilitat de la zona. A partir de dimarts a les 12 de la nit quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve, una restricció que es mantindrà mentre s'utilitzi maquinària pesant a la part posterior dels blocs. En principi, els treballs duraran una jornada per cada comunitat, tot i que el termini es podria ampliar fins als 3 dies si es produeixen dificultats tècniques o condicions meteorològiques adverses. Les tasques es faran íntegrament des de l'exterior, de manera que no caldrà que els operaris entrin a l'interior dels pisos. Per motius de seguretat, és indispensable desconnectar prèviament les calderes enllaçades a aquestes canonades, mantenir les finestres tancades, no encendre l'aire condicionat i retirar de les façanes tendals, estenedors i roba.
1: Aquesta retirada de l'amiant a Badia compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar aquesta problemàtica. Tot i això, encara quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
6: Això és una lluita i li donem les gràcies als veïns que han participat. No han tingut ningún problema a la hora de cuando íbamos a tomar las mediciones a las diferentes comunidades. No hemos tenido problema y bueno, hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4 millones y medio. Supongo que no habrá problema.
1: Des d'ahir fins demà, Brussel·les acull la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats 2026. És el principal esdeveniment anual de la Unió Europea dedicat al paper dels governs locals en la governança europea i el debat també sobre les polítiques de cohesió. Ens ho explica tot plegat l'Amunt Carvajal.
7: El lema d'enguany és Regions Fortes, una Europa Forta, i aborda la competitivitat econòmica, la transició ecològica, l'accés als serveis públics o el paper de les ciutats i les regions en el reforç del projecte europeu. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris, i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. Els participants catalans són el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duc, l'Associació Catalana de Municipis i les Diputacions de Tarragona i Barcelona.
1: Precisament, també a Brussel·les, la Diputació de Barcelona participa en una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat i alcalde de Polinyà, Javier Silva, explicarà a representants d'altres ens locals europeus les polítiques que duen a terme per combatre l'edatisme i promoure l'envelliment actiu. L'habitatge per a la gent gran serà també qüestió de debat.
8: És un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat en positiu per evitar aquesta soledat.
1: I atenció a aquesta dada. 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida, una proporció molt superior a la dels nois, segons un estudi amb més de 4.000 participants liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Ens ho explica la Maite Polo.
9: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
10: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte de que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
9: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
1: Les cases de colònies catalanes, un sector que mou prop de 50 milions d'euros l'any, viuen un moment delicat. Després de 5 mesos de boicot del professorat de l'escola pública a les sortides escolars, l'activitat s'ha desplomat fins a un 80% i el futur és incert. Aquesta situació ha dut algunes famílies a plantejar-se organitzar pel seu compte les colònies dels seus fills. Pep Montes, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura, alerta que s'ha de vigilar com es gestionen aquests casos per no sortir de la legalitat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
11: La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable, no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per a les famílies i per als infants.
12: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
1: El Pont del Pilar deixa bones xifres d'ocupació turística al Pirineu i a les Terres de Lleida. El bon temps i les reserves d'última hora han permès superar les previsions inicials. La mitjana d'ocupació dels hotels, bungalows i cases de turisme rural de la demarcació ha estat aproximadament del 85% durant aquests 3 dies festius. Ens ho amplia la Noèlia Burgos de Lleida Televisió.
13: El sector turístic del Pirineu i les Terres de Lleida tanca el Pont del Pilar amb una ocupació mitjana del 85%. Segons el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, els establiments han registrat puntes de fins al 90% durant els 3 dies festius. El bon temps ha afavorit les reserves d'última hora i ha permès superar les previsions inicials, que situaven l'ocupació mitjana al voltant del 75%. Per zones, els hotels del Pirineu han assolit els millors resultats amb ocupacions d'entre el 85% i el 90%. En canvi, als hotels de les Terres de Lleida, l'ocupació s'ha situat al voltant del 40%.
1: I canviem de comarca perquè a partir d'avui i durant 2 setmanes estudiosos de tot el món es reuneixen a Olot per endinsar-se en el vulcanisme de la Garrotxa. Participaran en un curs de vulcanologia que els permetrà també fer treball de camp i que es traslladarà uns dies a l'illa de Palma, a les Canàries. Són a Olot, a l'espai Cràter, els companys d'Olot Televisió, Aniol Puigvert i Gerard Puigdemont. Bon dia, Gerard, explica'ns una mica en què consistirà tot plegat.
14: Bon dia, Helena. Doncs la veritat és que aquest curs internacional de vulcanologia ja es va fer l'any passat i, com bé explicaves, és la perfecta unió entre la zona volcànica de la Garrotxa i la de la Palma, que, com bé sabeu, fa uns anys va ser notícia. Una mica d'allà en va néixer aquesta unió entre aquestes dues àrees i durant aquests dies aquí a la Garrotxa hi participaran una vintena de persones d'arreu del món, del Canadà, de l'Uruguai, d'Argentina, d'Itàlia, d'Alemanya, de Guatemala i de molts altres llocs, que tindran com a docents a 15 experts també internacionals. Estem amb el doctor Xavier de Bolòs, que és vulcanòleg aquí. Geòleg, bon dia, Xavier.
15: Hola, bon dia.
14: Explica'ns una mica quin és l'objectiu d'aquest curs.
15: Bé, l'objectiu d'aquest curs és donar un coneixement integral en vulcanologia per poder que s'adquireixi el coneixement des de la formació dels magmes, de com fan els volcans erupció, per què fan erupció els volcans, i també donant una visió de les noves eines i els nous models que es fan servir des de models automatitzats d'aprenentatge i intel·ligència artificial aplicats en el món de la vulcanologia.
14: Aquests dies estareu aquí a Olot, després aquest curs es traslladarà a la Palma i es dividirà una mica en dues parts, no? Les parts teòriques que tindran lloc aquí a Espai Cràter i què aniran a veure per la comarca aquests dies.
15: Bé, el curs integra classes teòriques, classes pràctiques i també camp, no? Fer sortides de camp on es pot veure en directe els afloraments i els volcans que tenim a la Garrotxa, que ens poden ajudar molt a donar un coneixement integral d'aquest vulcanisme, tant el que tenim aquí com també els dies que anem a la Palma. De fet, a la Palma hi ha també diversos dies de camp on entre ells es va veure el volcà que va fer erupció l'any 2021 i tenim accés per poder pujar i de poder visitar la zona volcànica comparable entre la Palma i el vulcanisme que tenim aquí a la Garrotxa.
14: Gràcies, Xevi. I també podem parlar amb la regidora de promoció de la ciutat, amb la Gemma Canalia. Gemma, bon dia.
16: Hola, molt bon dia.
14: Explica'ns una mica què suposa per la ciutat i també per Espai Cràter aquest curs internacional de vulcanologia.
16: Sí, doncs en aquest cas ja sabeu que a Olot, la Garrotxa, tenim un patrimoni natural i volcànic excepcional. Per tant, per nosaltres és molt important que aquest patrimoni, sobretot, sigui una font de coneixement, de formació i d'oportunitats. I, evidentment, el fet de que Olot, la Garrotxa, sigui l'epicentre de ciència, de formació, realment és molt important, no només per nosaltres, sinó per la ciutadania, per la connexió amb la Palma i per projectar-nos internacionalment.
14: Doncs moltíssimes gràcies, Gemma. Ja ho veieu, aquest és el curs d'Internacional de Vulcanologia que aquests dies fa aturada a la Garrotxa, un curs que organitza moltíssima gent, entitats, associacions d'aquí a la comarca, com per exemple la FES Dinàmic, el mateix Parc Natural de la Zona Volcànica, també el Cabildo de la Palma i, òbviament, també des del CSIC i les Geociències Barcelona, que a través de tots aquests experts donen coneixement a tots aquests estudiosos d'arreu del món.
1: Doncs obrim ara la crònica esportiva amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
17: Bon dia.
1: Nova cita del Barça amb la Lliga de Campions.
17: Sí, l'equip ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà el Galatasaray en la segona jornada d'aquesta fase Lliga de la Champions. Els blaugranes Hansi Flick s'han dut a Istanbul els 22 jugadors disponibles, encara sense Rafinha, amb molèsties físiques, ni els lesionats De Jong, Christensen i Bardaggi. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugranes confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. Pau Cubarsí explica per on passen les opcions d'enllaçar la desena victòria consecutiva.
18: Ens esperem a un rival amb l'atac amb les idees clares que aniran a per totes perquè estan al seu camp. Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
17: A segona divisió, el Girona no va poder passar de l'empat a 1 al camp del Tenerife. Els blanquivermells es van avançar amb una diana matinera d'Esprilla, però el conjunt canari va igualar el marcador abans del descans. Les males notícies van continuar amb la lesió de Gazzaniga, que es va haver de retirar a la mitja part. El punt sumat és insuficient perquè els gironins continuïn en zona de play-off. L'Assolim Mataró és el campió de la Supercopa de Waterpolo després d'imposar-se a la final al Sant Andreu per 15-5. La superioritat de les de Dani i Ballart va quedar palesa en tots els períodes en què l'avantatge no va parar d'eixamplar-se. És el segon títol que suma el Mataró en aquest inici de curs després de la Copa Catalunya. També és la quarta Supercopa que aixeca l'equip femení. L'hongaresa Camila Farago, amb 3 dianes, va ser la màxima golejadora, mentre que Martina Claveria va ser escollida MVP de la final. Mariona Tarré, designada millor portera, feia aquesta anàlisi de la final.
19: A veure, sabíem que era la final, que teníem molt clar que no anava a ser la nostra final més difícil, ja que hem vist la trajectòria del Sant Andreu aquesta temporada, però mai se sap quin equip et pot cometre de problemes, i hem anat a tope, no ha sigut el millor dia, però estem pensant en un futur, en partits que ens venen de cara d'aquí 2 setmanes, com el Sabadell, i bueno, molt bé, estem millorant.
17: I debut amb victòria de la selecció espanyola masculina al Mundial d'Hockey Patins que es disputa en el marc dels World Skate Games d'Asunción. El combinat s'ha imposat a Itàlia per 3-2. Pau Bargalló, autor d'un hat-trick, ha estat el gran protagonista. Aquesta nit l'equip tornarà a jugar contra Portugal, un dels rivals més exigents d'aquesta primera fase. La selecció femenina va guanyar el Mundial. Veurem ara quin paper fa la selecció masculina, que també té moltes opcions.
1: També, però no els hi posarà fàcil Portugal,
17: eh? I tant que no.
1: Gràcies, vinga, Cristina. Fins demà, que vagi bé. Bé, doncs nosaltres posem d'aquesta manera avui el punt final. Gràcies per l'atenció. Demà ja som dimecres i us esperem, com sempre, aquí, a partir de les 7 del matí. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Divendres 16 d'octubre.
2: A 6:15 de la tarda, a la Biblioteca de Caldes.
3: Històries que ballen. Descoberta corporal per a nadons amb música i contes amb Mercè Martínez.
2: A partir de les 7 de la tarda, al Parc de Can Rius.
3: Cinquena edició de l'Oktoberfest, a càrrec de l'associació Aimava.
2: A 11:15 de la nit, al Parc de Can Rius.
3: Concert de versions amb les Reines del Mambo.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 17 d'octubre, matí.
3: A les 8 del matí, a la plaça de la Font del Lleó.
2: Matinal excursionista contra el càncer de mama a càrrec del SECMO.
3: A les 9 del matí, al Parc de l'Estació.
2: Tercera vespada calderina i clàssiques, a càrrec del Club de Vespes del Vallès.
3: A 11:45, al Parc de Can Rius.
2: Espectacle de dansa, un stage de conte, a càrrec d'Stage, Escola d'Arts Escèniques.
3: A les 12 del migdia, a la Sala Noble de Can Rius.
2: Concert amb l'Orquestra Municipal de Caldes, a càrrec de l'Escola Municipal de Música Joan Valls.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
2: Oi tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
1: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario i tastant un brou termal?
2: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
1: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
2: Terme, l'expressió de l'aigua.
1: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta-la ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.

La Festa Major de Caldes ha finalitzat el seu primer cap de setmana, en total 4 dies d'activitats que han proporcionat als calderins dosis d'esport amb les Olimpíades Infantils, el tir amb arc, la milla, l'escalada i els passos de valls que s'han fet arreu d'aquests dies a l'embalat de Can Rius. Unes festes plenes de cultura catalana amb exposicions, els castells, les sardanes, els gegants, els diables, els concerts en directe dels Catarres, Esbetlana, Coral Guisla, Orquestra Montgrins i molts altres. Un cap de setmana ben llarg i aprofitat per tots els calderins i calderines que, a banda de gaudir de les festes, també han estat solidaris amb un rècord històric en la campanya de donació de sang. I aquestes festes no acaben aquí. El pròxim cap de setmana tindrà lloc la Capvuitada, unes festes que agafen a relleu de la Festa Major Calderina i que tancaran amb la novetat de la primera baixada d'andròmines i el clàssic aplec de remei. Dijous passat va tenir lloc a la sala de plens de l'Ajuntament un ple extraordinari que va donar de si, un ple en què es va aprovar un tràmit pressupostari per a les escoles de Caldes, una modificació de crèdit dotada de 90.000 euros pensat per climatitzar les escoles de Caldes. El ple extraordinari de l'Ajuntament també va servir per aprovar el DUPROCIM, el document únic de protecció civil municipal, un document que estableix el marc organitzatiu i funcional per prevenir, controlar i respondre davant de situacions d'emergència. La Generalitat porta molt de temps reclamen als municipis del país que disposin d'aquest document actualitzat. Amb motiu de les pròximes eleccions municipals del 23 de maig de 2027, l'Oficina del Cens Electoral ha comunicat l'inici dels treballs per a la formació del cens electoral d'estrangers residents a Espanya. Les persones estrangeres que resideixin a Espanya podran votar per a les municipals si compleixen amb els requisits establerts, primerament ciutadans de la Unió Europea que visquin a Espanya i residents nacionals dels països amb conveni de vot dins de l'acord de reciprocitat. Per més informació, al web de l'Ajuntament. I com sempre, després del cap de setmana, molts equips calderins han disputat els seus partits a la jornada i començarem pel partit que es va transmetre en aquesta casa, el partit que avui va fer Caldes a Palamós de futbol, que va acabar en 0-2 a favor del degà del futbol català. En el futbol femení de futbol 7, el Caldes va perdre per 2-5 amb el Parets. Fent un canvi d'esports, l'hoquei patins, el Rec amb l'Àsar va perdre el seu últim partit de la Lliga Catalana amb un 2-1 contra el Xumfrir Ràbic, a diferència del filial, el Club Hoquei Caldes de Nacional Catalana, que va treure un empat a 2 enfront al Juneda. Ara sí, qui encara no ha perdut cap partit és el Rec amb l'Àsar femení, que porta 3 victòries seguides, aquesta última a domicili enfront la Manlleu Origen Vilafranca per 3-4. Pel que fa al bàsquet, el Sena Caldes masculí encara no ha pogut sumar 3 punts a la classificació i es resisteix contra un Sant Nicolau B que va guanyar per 14 punts de diferència. El Sena Caldes femení va guanyar per la mínima amb un punt de diferència 58-59 amb el Lloret. Pel futbol sala, el Sena Caldes masculí va perdre per 6-1 amb el Sant Joan de Vilassar i el Sena Caldes femení va perdre per 5-2 amb el 7-10. Finalment, la Penya Verdaguer va acabar guanyant per 10-3 contra el barri de Can Calet. I acabem amb el temps. Avui el cel estarà força ennuvolat durant bona part de la jornada, amb possibilitat d'algun ruixat feble i aïllat a la tarda. Les temperatures es mantindran suaus amb una mínima de 23 graus i una màxima de 23 graus i una mínima de 16. De cara a demà el temps serà més estable, tot i que el cel continuarà força ennuvolat durant el matí i la tarda amb algunes clarianes al vespre. No s'esperen precipitacions destacables i les temperatures pujaran lleugerament durant les hores centrals del dia, amb una màxima de 24 graus i una mínima de 16 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Divendres 16 d'octubre.
2: A 6:15 de la tarda, a la Biblioteca de Caldes.
3: Històries que ballen. Descoberta corporal per a nadons amb música i contes amb Mercè Martínez.
2: A partir de les 7 de la tarda, al Parc de Can Rius.
3: Cinquena edició de l'Oktoberfest, a càrrec de l'associació Aimava.
2: A 11:15 de la nit, al Parc de Can Rius.
3: Concert de versions amb les Reines del Mambo.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
4: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
5: Oi tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
4: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario i tastant un brou termal?
5: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
4: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
5: Terme, l'expressió de l'aigua.
4: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta'l ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
6: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes Femení, General i Palau, a les 4 de la tarda al Municipal de la Torre Roja.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 17 d'octubre, matí.
3: A les 8 del matí, a la plaça de la Font del Lleó.
2: Matinal excursionista contra el càncer de mama a càrrec del SECMO.
3: A les 9 del matí, al Parc de l'Estació.
2: Tercera vespada calderina i clàssiques, a càrrec del Club de Vespes del Vallès.
3: A 11:45, al Parc de Can Rius.
2: Espectacle de dansa, un stage de conte, a càrrec d'Esteig, Escola d'Arts Escèniques.
3: A les 12 del migdia, a la Sala Noble de Can Rius.
2: Concert amb l'Orquestra Municipal de Caldes, a càrrec de l'Escola Municipal de Música Joan Valls.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.

0: Tot seguit us oferim la repetició del programa al Fòrum a més dijous a Ràdio Caldes.
1: Primer perquè és festa, perquè l'hem de celebrar, i us volia informar que hi ha, si remenem per internet, anem a Google, hi ha una guia de conceptes de festa major. Per què us en parlo? Doncs perquè, evidentment, aquí a Caldes, és l'exemple més clar, és que hi ha molts calderins i calderines que fa molts anys que viuen aquí, o fins i tot han nascut aquí, però també hi ha molts calderins i calderines que han arribat i, per tant, no coneixen tot el que suposa una festa major. Ho dic, doncs, per exemple, a l'aula doncs, n'hem parlat, i hi ha vocabulari que es perd. Què vol dir que es perd? Que no saben d'on ve, el tema dels gegants, el tema dels capgrossos, aquests balls de bastons o castellers, són termes, són paraules que no tothom coneix i per tant hi ha aquesta guia, s'ha creat aquesta guia que ens va molt bé a nosaltres com a professores per poder-ho explicar, però d'altra banda a tots vosaltres per poder-vos informar doncs, què pot haver-hi en una festa major. Com és aquest matí, per exemple, em comentaven el tema dels domasos, un domàs... Aquí a Caldes no n'he vist. N'he vist en un parell de balcons, però ja està.
2: Hi ha hagut...
3: ...sobre la importància de la memòria oral per a transmetre la nostra història, la nostra identitat a través de la música popular al País Valencià. Mm-hmm. Vaig fer una peça.
1: Mm-hmm.
3: I just quan vaig depositar el treball d'investigació... me varen oferir la possibilitat de comissariar. Arribava al fons del CATSI, els famosos papers de Salamanca, que és un dels més nombrosos, dels més voluminosos que se conserven d'una entitat particular. Era restituït a l'Arxiu Nacional i se volia fer una exposició, aleshores me demanaren comissariar-la. I clar, jo quan vaig veure el fons, el que m'interessava era investigar què havia passat, per què havia estat confiscat aquest fons, què havia passat en l'edifici, m'interessaven... Eren tot preguntes que des de Belles Arts Socials no se podien contestar.
1: Clar.
3: Aleshores vaig tindre, bueno, no sé si la sort o no sé com dir-ho, però el cas és que la doctora Queralt Soler i el doctor Joan Villarroyal me varen dirigir la... Bueno, m'acceptaren dirigir-me la proposta de tesi i vaig entrar a la Universitat de Barcelona a fer la meva tesi doctoral.
1: Uh-huh.
3: Venint d'un altre camp que no era la història.
2: Bé.
3: O sigui, vaig tindre que formar-me molt per poder arribar també al nivell d'una tesi.
4: Però d'unidó, arran de tot això, doncs podríem dir que també és una sort. A vegades és feina, és un canvi, no?,
3: sí.
4: De mirada de cara al que, diguem, tu feies i al que, de fet... pas, no? I a partir d'aquí...
2: Doncs avui he pensat que seria interessant parlar de com saber què és el que necessitem quan fa temps que no ens estem escoltant, perquè si fa un parell de setmanes parlàvem de tornar a escoltar-nos quan estem en el pilot automàtic, no?
1: Mm.
2: Crec que la següent pregunta lògica és, molt bé, però com puc saber jo què és el que necessito si fa temps que no m'estic escoltant, no? Perquè... això de parar i respirar, però quines són, no, les necessitats que hi ha darrere de tot això. Així que avui el que us proposo és abordar una experiència que és molt habitual, que és aquest saber perfectament què s'ha de fer, què esperen els altres o què és el que no volen, però en canvi quedar-nos en blanc quan ens pregunten o ens preguntem què és el que necessitem. No? Ostres, doncs
4: què
2: no
4: és?
2: Tinc ni idea, no?
4: Perquè a vegades és aquest... aquesta sensació de que vas a 1000 km/h, no? I dius, jo vull...
0: De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.
5: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Molt bon dia, Caldes. Som dimarts i obrim una nova edició del Fòrum, l'espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. I què hi trobareu avui? Doncs a la primera hora, que iniciarem tot just després de la presentació d'aquest sumari, obrirem amb l'editorial, les paraules que ens representen i que marquen el to del programa. Tot seguit entrarem a la secció de consells i recomanacions d'Albert Trobalón, un espai per parlar de la llar perquè estigui neta, segura i habitada només per les persones, no per insectes ni altres visitants inesperats. També per tractar plagues i les accions necessàries per eliminar-les. Serà el moment de l'Albert de l'Agri, que avui ens donarà els millors consells per protegir el medi que ens envolta de la tan temuda processionària. Seguidament, a la segona hora, l'hora del cafè de 10 a 11, estarà dedicada a cavalls. Ens acompanyaran Elena López i Alain Fratleit, responsables de l'entitat. Amb elles dialogarem sobre el Dia Mundial del Càncer de Mama, que es commemora el proper dilluns 19 d'octubre, i sobre com es treballa aquesta temàtica des d'Encavalls, seccions subvencionades per a pacients oncològics, acompanyament emocional i la força del vincle amb els animals. I a la tercera hora, d'11 a 12, avui recuperem un relat que forma part del nostre arxiu de continguts culturals, la Biblioteca dels Records Amagats. I ara, tal i com hem avançat, és el moment de les paraules del dia d'avui, 13 d'octubre del 2025, la editorial.
0: El Fòrum, amb Conxi Sánchez. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí.
1: Ja passen uns quants minuts de les 9 d'aquest dimarts 13 d'octubre. Hi ha dies en què el calendari ens atura de llistes i definicions de tota mena. Com veurem d'aquí una estona llarga a la nostra secció de tal dia com avui, però si ens aturem un segon i netegem tot el soroll de fons, descobrim que avui conviuen dues fites que, si es miren amb el cor a la mà, adquireixen una dimensió humana desbordant. El Dia Internacional del Llenguatge Clar i, de manera global, el dia sense sostenidor. Junt de qualsevol mirada superficial o anecdòtica, aquest últim gest té un sentit profund i silenciós. Som a octubre, el mes de la conscienciació sobre el càncer de mama. Caminant cap al 19 d'octubre, una data que sempre ens esquerda una mica l'ànima. Avui, despullar el cos d'aquest gigant físic és, en realitat, una invitació a la cura, a l'autoconeixement i, per sobre de tot, a la prevenció. És un homenatge invisible i ple de respecte a totes les dones, mares, germanes, filles, veïnes d'arreu i d'aquí mateix de Caldes, que han plantat cara a la malaltia i que hi estan lluitant en aquest mateix instant o que conviuen amb les cicatrius de la por i la superació. I és precisament des d'aquesta emoció que hem de reclamar l'altre gran lema del dia, el del llenguatge clar, perquè en salut parlar clar salva vides. Necessitem una medicina humanitzada que ens agafi de la mà i ens parli amb honestetat, sense tabuts ni paraules que espanti més que la realitat. I necessitem també que els que governen els recursos públics ens parlin clar a nosaltres, els ciutadans. No volem discursos buits de despatx ni estadístiques fredes que intenten maquillar les llistes d'espera de la sanitat pública. Parlar clar és dignitat. Significa dir que els diagnòstics precoços no es poden retardar ni un sol dia per falta de pressupost, perquè darrere de cada número hi ha una vida, una família i una llar que es paralitza. La salut de les nostres veïnes no pot dependre mai de la retòrica, sinó de realitats i de recursos que estiguin realment a prop de la gent del carrer. Avui us convidem a despullar-vos de cotilles mentals, a mirar-nos amb tendresa, a cuidar-nos des de la proximitat i a parlar-nos amb una claretat transparent i honesta, perquè només així, fent pinya des de la veritat, podem fer front a les tempestats. I tot i que encara podria parlar molt més, aquí ho deixo. Molt bon dimarts.
0: El Fòrum, amb Conxi Sánchez.

0: I és moment de posar els peus a terra i escoltar allò que sempre ens ajuda en el dia a dia. Arriben els consells de l'Albert de l'Agri i amb Albert Trobalón. Bon dia, Albert.
1: Bon dia, Conchi. Bon dia.
0: Doncs avui, Albert, ens parlaràs d'unes erugues peludes que quan les veiem sempre en llargues fileres ens provoca bastant inquietud i preocupació pel seu efecte desbastador sobre pins i cedres.
1: Pins i cedres, sí.
0: És la processionària, la processionària del pi.
1: La Thaumatopeia phytiocampa.
0: Exactament, sí, senyor.
1: Que de fet és una papallona, és una,
0: sí, bueno,
1: una arna nocturna.
0: Bueno, com totes, a veure, aquests cucs que veiem i tal, sí. Primer, moltes vegades, per exemple, els cucs de la seda, que no...
1: Exactament.
0: Que aquests ens agrada, els agafem, els posem en fulla, els cuidem, i segur que també, a vegades, també tens,
1: sí,
0: el cuc de seda.
1: En tenim també,
0: perquè,
1: sí.
0: Vull dir, tu, de fet, tens de tot, no?
1: L'insecte adult és una papallona.
0: Exacte. Doncs també es fa ara no sé com es diu, el capull.
1: Sí, el capoll.
0: El capoll. I després surt la papallona.
1: Posa nou, surt una barbeta, s'alimenta, llavors fa...
0: Pues aquí passa el mateix, no?
1: Fa el capoll, una crisàlida, i d'aquí torna a sortir una altra vegada la papallona adulta. És una plaga cíclica,
0: sí, sí.
1: Anual.
0: Sí, doncs en aquest cas és, podríem dir, destructiva, sí. Total, precisament
1: en el cas de la processionària,
0: les
1: papallones adultes emergeixen cap allà més de juny, juliol, aproximadament,
0: sí.
1: Depèn molt també de la temperatura. Fan les seves postes d'ous a les fulles, a les parts més altes dels pins, i d'allà neix l'orugueta, que es va alimentant de les fulles, va creixent, creixent, creixent, fins a arribar a l'hivern, que fa la típica bossa, aquella bossa blanca.
0: Sí, que és la que a vegades veiem, i imagina't quan estem a la muntanya,
1: sí.
0: I per un bosc que està ple de pins, de cedres, etc., i justament es veuen moltíssim.
1: És una plaga molt establerta en el nostre territori i molt, molt abundant, i cada vegada més.
0: I justament aquests dies, mira, per no dir-te ahir mateix, també hi era la muntanya, no? I de cop i volta, m'aturo, perquè és que era tot el camí estava a la filera. Per això dic lo de les fileres. Sí, no, eren erugues d'aquestes.
1: No és aquesta.
0: Pues semblaven perquè eren així peludes.
1: Aquesta fins al mes de gener, febrer, no.
0: No surten.
1: No les veuràs, no.
0: Un dia. Pues t'ho juro que pensava que era, i no me vaig atrevir, bueno, com tampoc s'han de trepitjar.
1: Hi ha milers de...
0: Però és que era tot una filera, eh?
1: Vull depèn d'on vagis. Que... No. La processionària, segur que no.
0: Pues seria potser, una semblant, és que no ho sé.
1: Potser l'eruga del boix, no ho sé, però...
0: I aquestes no són...
1: No són urticants.
0: No són, vull dir que no fan malbé als arbres ni res d'això.
1: El problema de la processionària és que sí, malmeten els arbres perquè s'alimenten de les seves fulles, i si la plaga és molt elevada, poden causar fins i tot la mort. En casos extrems, no és una plaga que mati el pi, però sí que defolia tota la seva fulla, li causa un greuge a l'arbre. Però el principal problema de la processionària són els seus pèls urticants, que són molt més urticants que la fulla de l'ortiga.
0: Vamos, de cara a nosaltres i sobretot pels nostres mascotes,
1: exacte.
0: Els gossos, vull dir, és letal també.
1: Sí.
0: Bueno, si no la portes, vull dir, ràpidament al veterinari, el
1: exacte.
0: Que sigui, que tens molta sort, no?
1: El problema dels gossos, que són tafaners, s'acosten, les ensumen o les llepen, i llavors aquí els hi causa una al·lèrgia i una inflamació que pot causar necrosi a la llengua, i en alguns casos fins i tot la mort, si no es porta de seguida a un veterinari, que li practiquin un antihistamínic i que el tractin, pot causar la mort per ofegament.
0: Parlem primer, a veure, l'impacte sobre el medi natural. El dany que provoca a pins i cedres quan les erugues s'alimenten de les agulles, podríem dir, no?
1: Exacte, de les agulles, de les fulles del pi, s'alimenten d'elles, i depèn del grau d'infestació, doncs queden molt defoliats.
0: O sigui que no és que el mati,
1: no,
0: però...
1: No el maten, no.
0: I es pot recuperar?
1: Sí.
0: Després, diguem, el mal temps, diguem, a l'arbre,
1: sí, sí, el pi torna a brotar, la primavera torna a brotar. Però els causa una defoliació important.
0: Hi ha espècies, podríem dir, de pins, no? De pins, de cedres i tal, que siguin més vulnerables que d'altres?
1: Sí. El principal és el Pinus pinaster, és el que més els agrada. Però també afecten a cedres i a coníferes, també.
0: Mhm. Uh-huh. I què passa si un arbre pateix infestacions repetides? Exacte, doncs, o sigui, una cosa és, bueno, es recupera, però torna una altra vegada.
1: Al cap dels anys pot provocar la mort de l'arbre.
0: De l'arbre.
1: I tant.
0: Sí, és a dir, si es va repetint, vull dir, si no es posa remei, no, que després d'això ja parlarem,
1: sí,
0: ho deixarem,
1: exacte,
0: pel
1: veus,
0: final.
1: Veus un pi que sembla un arbre de Nadal ple de bosses, que està parasitat amb milers d'erugues, que al final són grosses, s'alimenten de les fulles i el defolien, el deixen totalment, totalment sense fulles.
0: Ara parlem dels riscos per a les persones i als animals. Mm. Parlem dels pèls urticants, que has comentat, sí, abans. Per què són tan perillosos, aquests pèls? Jo l'he dit peludes, no?
1: Sí, aquests pèls contenen una proteïna, que és com sempre parlem, que és, afecta el sistema immunològic de les persones i provoca irritacions greus, sobretot oculars. Si et va aquests pèls et van als ulls, provoca irritacions molt, molt greus. Molt greus. El contacte amb la pell, doncs, és com una ortiga, et surten les butllofes, et surten irritacions, i hi ha gent que és més sensible que l'altra. I no cal, a vegades, ni entrar en contacte, només estar sota un pi, per l'acció del vent o pel motiu que sigui, els pèls urticants d'aquestes erugues es poden, a través de l'ambient, a través de l'aire, et poden entrar en contacte a les teves mucoses, als teus ulls, a la teva pell, i provoquen greus problemes.
0: I si les trepitgem, també es diuen també que millor no trepitjar-les, perquè passaria el mateix, no sé si passaria el mateix que amb, sí, les paneroles.
1: No, l'oruga, si se sent molesta, pot disparar els seus pèls. Els disparen.
0: Uah, vull dir que surten...
1: Sí, sí.
0: I aleshores ells poden afectar qualsevol part del cos.
1: Evidentment, provoca greus afeccions per a la salut. De fet, és una de les plagues que és obligat al tractament. Tu no pots tenir a casa un pi amb aquesta plaga.
0: Bueno, a vegades, si tens un espai gran, imagina, ja no te dic un pati, no? Tens un gran espai en el que et permet tenir pins, no?
1: Sí.
0: Doncs, aleshores, aquí sí que podria atacar també
1: sí, l'administració obliga a controlar la processionària.
0: Justament, en el teu espai, tot i que sigui gran, però és més fàcil de controlar-la que no en el bosc, no? Que és l'espai és molt més...
1: En el bosc és impossible. Primer, perquè no, ja no es pot fer ús de productes fitosanitaris en el medi ambient. Cada vegada hi ha menys depredadors naturals, que són aus, insectívores, i aquesta plaga s'està extenent...
0: Ui, això vol dir que aquests animals que hi ha en el bosc, vull dir... que podrien alimentar-se, també s'alimenta, es poden alimentar, sí, de les orugues aquestes, sí, sí, sí, de la processionària, que seria una manera d'exterminar, bueno, que és com tot, com aquests animals també estan desapareixent, podria dir, la nostra fauna, no? O la,
1: sí,
0: fauna.
1: Fa anys hi havia un equilibri biològic, i la fauna útil regulava els excessos de plagues. Però què passa? Que ara no tenim hiverns crus, si t'hi fixes ja no fa fred, i passem d'hiverns molt càlids a primaveres ja molt caloroses, pràcticament no existeix.
0: Bueno, és que ara estem en una època que tampoc és que faci molt de fred, vull dir que aleshores podria...
1: Doncs tot això facilita la proliferació. Exacte. Tampoc es poden fer servir ja productes fitosanitaris, químics, l'únic que està autoritzat és el Bacillus thuringiensis, però a més només en l'àmbit professional. Un particular tampoc pot comprar ni aplicar.
0: Sí, però clar, imagina't en un bosc que sigui no. de pins, eh? Vull dir que...
1: És impossible.
0: Quan és un bosc en el que hi ha, doncs, és una fageda, el que sigui, són arbres que en aquest sentit ja no estan, no estan en el perill que tenen, per exemple. En aquest cas serien els pins, no? Pins
1: són
0: i cedres.
1: Són els pins,
0: sí. I clar, també és veritat que... podríem dir que és en la muntanya baixa, no? Que pot, sí, haver-hi més pins, que no pas a la muntanya alta,
1: més...
0: Pirineu, etc., que més és un altre tipus de vegetació.
1: I a sobre cada vegada hi ha més pins. Fa anys, aquí a Caldes del Farell, tot eren vinyes, i ara tots són pins, si t'hi fixes.
0: I, clar, això no sé si en aquests... seria per parlar-ho amb algun altre entès en aquest dels arbres, no? Que siguin, sí, més propens als pins, de, per exemple, del foc, que no pas un altre tipus d'arbre.
1: Del foc, clar, el pi és combustible.
0: Clar.
1: Aquí està el problema. Abans jo he vist imatges antigues de Sant Sebastià de Montmajor, que tot eren vinyes, tot era vinyes, tot el farell eren vinyes, i ara tot són pins.
0: Clar, les vinyes, vulguis que no, són més baixes també.
1: I parlo de fa 50 anys, eh? No gaire més. Eh?
0: No, és que no estem parlant de molt. No. De molt. Quins símptomes, o sigui, per exemple, en els animals, aquí els animals sí que són encara, és un més entre perill, com hem dit, sobretot en els gossos. A veure, en un gat podria passar també, però és més...
1: Els gossos són tafaners.
0: Sí.
1: Les persones tenen consciència, veiem una oruga i ja no... Ningú se li pot tocar-la, no sé que sigui un...
0: És que fins i tot un gat me fa l'efecte que no crec...
1: No.
0: Que no li dona per...
1: No, però si un gat toca amb el morro o llepa una oruga adulta...
0: També estaria en les mateixes circumstàncies que un gos.
1: Sí, sí, sí.
0: I encara, com és més petit, doncs estarien igual.
1: Jo tinc clients que s'han atrevit a pujar un pi per tallar bosses i han hagut d'anar a l'hospital.
0: Què hem de fer? Justament, sí. Si veiem que el nostre gos... o el gat
1: en contacte directe amb una oruga, has d'anar directament al veterinari.
0: Sí, sí.
1: L'han de punxar amb un antihistamínic, sí.
0: I és la manera, però quan... Perquè diuen que a vegades, si
1: se'ls
0: és la llengua...
1: Se'ls
0: infla
1: la llengua i deixen de...
0: Poden deixar de...
1: S'ennueguen, deixen de respirar.
0: Clar, sí. És ahí on està tot el problema.
1: I tant.
0: Quines mesures de prevenció recomanes per evitar que la processionària arribi a terra, que és aquí on hem d'anar?
1: Aquesta plaga és cíclica. Neix, la papallona neix al juny, juliol, fa una posta d'ous a les fulles, a les parts més altes, cap allà, i aquestes orugues neixen ara, per l'octubre. Són molt petitones, es van alimentant de les fulles, i llavors d'aquí cap al mes de novembre, desembre, ja fan les bosses per protegir-se del fred. La manera per evitar que ara mateix que aquesta plaga s'instal·li a casa teva és instal·lar unes trampes amb unes feromones cap allà al mes de maig-juny, perquè quan la papallona surt, que està enterrada...
0: De les bossetes. Ah, no, estan enterrades.
1: Estan enterrades, sí. A veure, la papallona surt al mes de juny-juliol, surt de la crisàlida que està sota terra. Surt volant, hi ha mascles i femelles, i fecunden, posen els seus ous cap allà al mes d'octubre, novembre, més o menys. Neixen les orugues, s'alimenten, creixen. Cap allà al mes de gener o febrer, depèn de temperatures, l'oruga ja és grossa, ja és quan és més perillosa, i comença a baixar dels pins en forma de processó. Fan una cua darrere de l'altra i fan el que s'anomena la processó, per això veus que estan totes amb pam, pam, pam, tirant avall. Aquestes orugues s'enterren sota terra també. Allà formen crisàlida, cap al mes de febrer, i poden trigar fins a 4 anys a sortir. La majoria surten en el primer any, però algunes poden trigar fins a 4 anys. Enterrades fan el capoll,
0: sí.
1: La crisàlida, i això ho fan al mes de febrer.
0: I és quan després ja surten.
1: Exacte, i al cap de 3 mesos surt l'adult, una altra vegada una papallona, i se'n va al primer pi que troba i torna una altra vegada al cicle. O sigui, papallona, adult, ou, larva, llavors una altra vegada.
0: I no s'aniran, que... Però a vegades ja dic que són fileres, que també pots veure les fileres,
1: sí.
0: Vull dir, quan es fa el cuc.
1: Això, de fet, és la màgia de la biologia, perquè encara ningú sap exactament què és el que fa que una eruga, que estan dins de les bosses hivernants, una decideix a cop i volta, marxem del niu. I totes les segueixen. Hi ha una que és directora i se'n van, tiren pel tronc avall, i s'enterren allà sota la pinassa.
0: I això, a partir d'ahir, és per... Vull dir que s'enterren sota la pinassa,
1: sí,
0: però
1: al terra.
0: Sí, però que després és quan afectaran, un cop que seria la papallona, en aquest cas, la que fa malbé a l'arbre,
1: no.
0: O és el mateix cuc?
1: És el cuc el que fa malbé a l'arbre,
0: sí.
1: és el cuc. La papallona, simplement l'adult, que dura pocs dies, té pocs dies de vida, molt pocs.
0: Sí.
1: La seva funció és únicament reproduir-se, fecundar...
0: I després es converteix... dura pocs dies perquè es converteix en l'oruga.
1: Fa la seva posta d'ous i d'aquests uets surten les orugues. Ara mateix ja han eclosionat. Ara, si pugessis a dalt d'un pi, veuries que les orugues són superpetites, però ja comencen a alimentar-se ara.
0: Val. Sí.
1: És per això que la manera...
0: O sigui, de petites, és el problema està quan estan... Què és això, aquestes cosetes blanques
1: ara,
0: que veiem?
1: Ara no veuràs bosses.
0: Pots les veure... bosses es veuen... El...
1: Ara pots veure alguna bossa seca de l'any passat. Ara, si puges a dalt d'un pi, veuràs que hi ha petites orugues, que és com el cap d'una agulla. És molt petitona. I no són perilloses, ara. Ara comencen a alimentar-se de les fulles i van creixent.
0: Sí, són perilloses per l'arbre. No,
1: ara, per l'arbre, sí, perquè se'l mengen.
0: Sí.
1: Però ara van creixent, ara estem a l'octubre, durant octubre, novembre i desembre van creixent, i pel desembre ja són grosses.
0: Ja són grosses.
1: I comencen a treure els seus pèls urticants. I llavors comencen a formar les seves bosses, que són com una bossa com de seda, blanques, allà dintre s'amaguen i hivernen allà dintre. Un cop estan dins de la bossa ja no s'alimenten, aquí ja no es pot tractar. Antigament sí, antigament es podien fer tractaments fitosanitaris amb productes químics, amb organofosforats, i es, directament a les bosses, i s'eliminaven. Ara això ja no es pot fer.
0: O sigui, quan veiem nosaltres que anem pel bosc i veiem tot un bosc de pins i està ple de bosses, aquí...
1: No pots fer.
0: No, ja no es pot fer res.
1: Si tens a casa teva, tens un pi amb
0: és
1: bosses...
0: És més fàcil, no?
1: Sí. El que pots fer llavors és instal·lar uns collarins. Hi ha uns collarins que s'instal·len al voltant del perímetre de l'arbre i capturen les erugues quan baixin en processó. I queden capturades dins d'una bossa. També es pot fer això.
0: I per això, quin és el millor moment per intervenir i quin tipus de tractaments són els més... O sigui, si és de casa nostra, és això que està dient, però imaginem que estem a... Vull dir, es posa remei i s'intenta posar remei en el bosc.
1: El bosc no es pot fer.
0: Vull dir que res.
1: No es pot fer res. A casa teva pots instal·lar una trampa amb feromones.
0: Sí, que és això que està explicant.
1: Sí, el mes de maig. O abans del novembre es poden fer tractaments per endoteràpia, que es tracta de practicar uns orificis en el tronc, s'injecta un insecticida, que aquest producte circula a través del sistema vascular de l'arbre, es reparteix per totes les fulles i elimina les erugues que s'alimentin d'aquelles fulles. És respectuosa pel medi ambient, però t'ho ha de fer un personal professional autoritzat. A nivell particular no ho pots fer.
0: Quin és el millor moment?
1: Per fer el
0: tractament.
1: Per fer tractament per endoteràpia, ara, abans de desembre.
0: Seria, és a dir, ara estarien...
1: Setembre, octubre i novembre.
0: Serien els millors moments per fer el tractament anava a dir, al pati, doncs, o quan
1: el
0: és...
1: El pi que tinguis al jardí de casa teva.
0: Sí, o al pi o als pins, perquè a vegades són... I poden ser el pin que sigui. Pi més gran com pi més petit.
1: Sí,
0: a vegades tens un pi enorme perquè et fa gràcia de tenir un pi
1: d'aquests
0: que és el que deixaràs per Nadal, no?
1: Aquest tractament consta de practicar uns forats a cada 25 centímetres del seu perímetre. Si és un pi que és enorme, doncs mira, igual necessitaràs 10 injeccions. I si és un pi petit, doncs 3.
0: Ja està. I dius que ha de ser un especialista, és a dir, nosaltres, les persones...
1: Sí.
0: No, en aquest cas, aquest especialista, quin... No sé...
1: El problema està que el producte...
0: On el trobarem?
1: El producte fitosanitari
0: que es fa servir... Tipo jardiner, etc.
1: Ha de ser una empresa de tractaments, perquè es fa servir un insecticida que és a base d'abamectina, que està únicament autoritzat per ús professional. Requereix que tinguis una empresa regulada, requereix que tinguis un carnet de manipulació específica per aquests productes, i això ho has de contractar.
0: Això, per exemple, són empreses que ja estan...
1: empreses de tractaments.
0: Tractament de tot tipus de plagues.
1: Tipo,
0: en aquest cas era el del pi, però també poden ser dels termes, dels termes.
1: Qualsevol.
0: Poden ser paneroles, és igual, qualsevol tipus de plaga.
1: Qualsevol plaga o malaltia. Parlem de plaga.
0: En aquest cas també podria ser la malaltia que provoca...
1: Parlem de plagues quan està provocada per algun insecte. I parlem de malalties quan estan provocades per algun altre microorganisme, com pot ser... El més comú és un fong, un bacteri o un virus.
0: Que és, que això també t'arriba. Vull dir, i tractaments de la manera que ens poden ser tractats. En el cas, per exemple, això ja parlarem un altre dia, però, per exemple, els pulgons, no? Que a vegades
1: pulgó,
0: estan...
1: En, és
0: el pulgó que està... És un insecte, però és una plaga també.
1: És una plaga, que també es pot tractar per endoteràpia, que és, repeteixo, és practicar unes injeccions directes al tronc. S'agafa un trepant, es fa un forat de 6 mil·límetres i mig i es connecta un dispositiu especial que està pressuritzat i a través del sistema vascular de l'arbre, del xilema en aquest cas, puja cap amunt, en baix totes les fulles, baixa pel floema també i també actua a les arrels. Uh-huh. Aquest sistema funciona molt bé.
0: Com continuem amb la processionària, què hem d'evitar absolutament quan trobem un niu o una filera d'erugues?
1: No tocar-lo.
0: Sí, això ja ho sabem.
1: No escombrar, no trepitjar.
0: Ahí està. És que el problema està que moltes persones comencen i pensen que eliminaran tota aquesta filera.
1: O ve de lluny, agafes i apliques algun insecticida, de lluny, no t'acostis. El que no s'ha de fer mai és escombrar-les ni trepitjar-les. Deixa-les que s'enterrin i ja està.
0: Uh-huh. Els tractaments biològics, com el bacillus, no sé si això és real,
1: sí.
0: El
1: turingensis,
0: són segurs per a... Sobretot per al medi ambient,
1: sí.
0: Tenint en compte el medi ambient.
1: Sí, perquè aquest bacillus el que fa és que inhibeix la quitina. La quitina és una substància que és vital perquè aquest tipus de lepidòpters passin d'estadis, d'ou a larva, a pupa, a ninfa. Necessiten la quitina per formar la seva estructura. I el bacillus la inhibeix. És per això que és segura per qualsevol altre organisme que no sigui una larva.
0: Uh-huh. Dins del que seria a nosaltres...
1: Però també és d'ús professional, eh?
0: Sí. Que no és cosa nostra. Vull dir que en aquest sentit sempre s'ha de posar en mans dels professionals.
1: Sempre a través d'una empresa de tractaments.
0: Perquè precisament pel perill que pot comportar si decidim ser nosaltres els que...
1: Sí.
0: Almenys, nivell... mira, que siguis una persona experta justament en el tema.
1: A nivell particular... trampes amb feromones o collarins per capturar-les quan baixen dels arbres, dels pins.
0: Què ha de fer una família si detecta processionària al jardí o a prop de casa? Perquè a vegades no necessàriament és a casa, però a fora, pues mira,
1: si és a la via pública, la responsabilitat recau a l'Ajuntament i és obligat compliment. No pots un pi, per exemple, en un pati d'una escola no pot contenir processionària.
0: Uh-huh.
1: Estan obligats.
0: Primer per el perill que hi ha.
1: Home,
0: per tots els alumnes.
1: És
0: no?
1: evident. A més, els nens petits tampoc són conscients, no coneixen el perill que pot comportar.
0: I els grans, no pensis que els grans pensen que sabran eliminar-la i també hi ha el perill, no?
1: Els grans a vegades el que fan és, es veuen agafant una escombra i aquí llavors és quan pateixen, sí.
0: I com... Com hem d'actuar, vull dir, per exemple, en aquest cas, com han d'actuar els ajuntaments en zones verdes i parcs, perquè aquí també és possible, i sí que hi ha pins en els parcs.
1: Han de contractar una empresa de tractaments i el que és més eficaç és, per el que dèiem abans, per endoteràpia.
0: De fet, la processionària és autòctona, no? Hem d'aprendre a conviure-hi, millor que no, però en fi, millor ho dius tu.
1: Fa molts anys que conviu amb nosaltres, sí.
0: És d'aquí, és de Catalunya o Mediterrània,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és Mediterrània totalment, fa segles que està aquí.
0: Que no és això que hagi vingut de fora.
1: No, aquesta no ha vingut de fora. No, simplement el que cal és conscienciar la gent i que entenguin els perills que comporta el contacte directe amb aquesta bestiola.
0: El canvi climàtic està ampliar justament a ampliar el seu impacte?
1: Evidentment.
0: Perquè hem dit que hi ha uns depredadors, els animals que tots tenen una funció,
1: tot està canviant.
0: I hi havia uns animals que ara, si no hi són, doncs que s'alimentarien.
1: Ja no tenim ocells insectívors com hi havia abans. Ja no tenim hiverns freds. Els hiverns són càlids. I passem a primaveres ja caloroses. Passem d'un hivern molt suau a una primera ja molt calorosa i l'estiu ja no et dic. Tot això afavoreix moltíssim la proliferació de qualsevol insecte.
0: I els porcs senglars que n'hi ha tants, aquests no s'alimenten de les orugues?
1: D'aquestes orugues? Això també no.
0: Els
1: senglars no.
0: Quines tendències observes de cara justament als propers anys? Anirà la cosa a més?
1: A més.
0: I dir sempre?
1: Totalment, anirà a molt més.
0: el tema del canvi, justament la calor, que hi hagi més.
1: A partir del gener tu puja cap a Sant Feliu de Codines amunt i mira els boscos. Ja veuràs, semblen tots arbres de Nadal, semblen tots amb boletes.
0: Perquè estan tot ple d'aquesta cosa blanca.
1: Està minat.
0: Que a vegades penses que si és una teranyina, no, és una teranyina enorme.
1: És una bossa.
0: Blanca.
1: És una bossa que ells construeixen per passar l'hivern.
0: Sí. I cada cop, si l'hivern és més...
1: És més càlid, més curt, més calorós.
0: Sí.
1: Clar, doncs encara reprodueixen molt, molt més.
0: Mira, una pregunta final. Si haguessis de donar un únic consell clau per evitar problemes amb la processionària, quin seria?
1: És el mateix. No toquis una bossa i no toquis una oruga, simplement.
0: Doncs mira, avui aquí ja... arribem al final del que segurament hi hauria més temes per parlar de les processionàries, però en tot cas ja passem a veure de quin altre tema podem parlar la propera setmana.
1: Ai, no hi he pensat encara, no ho sé. Bueno, alguna suggerència?
0: Ai, no sé, no sabria dir-te ara. Ara per ara, hem parlat de les processionàries. Quina altra plaga podrien trobar ara a l'actualitat que puguin dir, pues mira, és el moment de parlar d'aquesta altra plaga? Podria ser de plantes com de... Pues parlem d'algunes de les plantes, que normalment estem parlant també d'aquestes, però a vegades també les plantes que tenim a casa estan molt afectades, precisament per això que hem dit abans, el pulgó. No?
1: El pulgó ara ja no, ara a l'hivern ja no hi haurà, no hi ha presència de pulgó.
0: O algun altre fong, jo què sé, això sí que saps tu millor.
1: Bueno, canviem de tema, podem dedicar-nos a mascotes, per exemple.
0: També.
1: Animals, gossos, gats, peixos.
0: Mira, tema paparres.
1: Ah, paparres també.
0: Fem paparres.
1: Paparres ara
0: ja. Sí, també, però no pensis, moltes, bueno, parlem de, tot i que no sigui ara, però sí que
1: no,
0: parlem de quin, però sí que podem parlar quan arriba l'època, que és la primavera, podríem dir que és quan més podem trobar els animals que justament que són els que poden tenir aquestes...
1: Ara pots trobar també problemes amb puces que amb paparres.
0: Més. Pues,
1: i la puça també és un problema, sobretot si s'instal·la dins de casa.
0: Pues, el que tu vulguis, o puces.
1: Bueno, parlem de puces.
0: Que és justament els que ataquen més amb la calor, també podrien dir, no? I quan entren els animals.
1: Clar,
0: però a calor d'aquestes, precisament, que busquen la calor de casa.
1: Sí, no? El problema de la puça és que és una plaga ambiental, afecta a les nostres mascotes, però també ens pot afectar a nosaltres.
0: Exacte. Albert, moltes gràcies per aquesta explicació tan clara i, com sempre diem, tan necessària. La processionària és una oruga autòctona, però els seus efectes poden ser molt greus si no sabem com actuar.
1: Exactament.
0: Doncs gràcies per ajudar-nos a entendre-la, a prevenir-la i a protegir tant el nostre entorn com la nostra salut i la de les mascotes que tenim a casa.
1: Moltes gràcies a tu, Canxi. Ens veiem
0: retrobem dimarts que ve i mira... Les puces, en aquest xerà.
1: Parlem de puces.
0: Sí. I ara arribem a les 10 i fem una pausa per escoltar les notícies del butlletí informatiu de la ràdio. De seguida tornem a estar aquí, per tant, no marxeu.

La Festa Major de Caldes ha finalitzat el seu primer cap de setmana, en total 4 dies d'activitats que han proporcionat als calderins dosis d'esport amb les Olimpíades Infantils, el tir amb arc, la milla, l'escalada i els passos de valls que s'han fet arreu d'aquests dies a l'embalat de Can Rius. Unes festes plenes de cultura catalana amb exposicions, els castells, les sardanes, els gegants, els diables, els concerts en directe dels Catarres, Esbetlana, Coral Guisla, Orquestra Montgrins i molts altres. Un cap de setmana ben llarg i aprofitat per tots els calderins i calderines que, a banda de gaudir de les festes, també han estat solidaris amb un rècord històric en la campanya de donació de sang. I aquestes festes no acaben aquí. El pròxim cap de setmana tindrà lloc la Capvuitada, unes festes que agafen a relleu de la Festa Major Calderina i que tancaran amb la novetat de la primera baixada d'andròmines i el clàssic aplec de remei. Dijous passat va tenir lloc a la sala de plens de l'Ajuntament un ple extraordinari que va donar de si, un ple en què es va aprovar un tràmit pressupostari per a les escoles de Caldes, una modificació de crèdit dotada de 90.000 euros pensat per climatitzar les escoles de Caldes. El ple extraordinari de l'Ajuntament també va servir per aprovar el DUPROCIM, el document únic de protecció civil municipal, un document que estableix el marc organitzatiu i funcional per prevenir, controlar i respondre davant de situacions d'emergència. La Generalitat porta molt de temps reclamen als municipis del país que disposin d'aquest document actualitzat. Amb motiu de les pròximes eleccions municipals del 23 de maig de 2027, l'Oficina del Cens Electoral ha comunicat l'inici dels treballs per a la formació del cens electoral d'estrangers residents a Espanya. Les persones estrangeres que resideixin a Espanya podran votar per a les municipals si compleixen amb els requisits establerts, primerament ciutadans de la Unió Europea que visquin a Espanya i residents nacionals dels països amb conveni de vot dins l'acord de reciprocitat. Per més informació, al web de l'Ajuntament. I com sempre, després del cap de setmana, molts equips calderins han disputat els seus partits a la jornada i començarem pel partit que es va transmetre en aquesta casa, el partit que avui va fer Caldes a Palamós de futbol, que va acabar en 0-2 a favor del Degà del futbol català. En el futbol femení de futbol 7, el Caldes va perdre per 2-5 amb el Parets. Fent un canvi d'esports, l'hoquei patins, el Rec amb l'Azard va perdre el seu últim partit de la Lliga Catalana amb un 2-1 contra el Xumfris Ràbic, a diferència del filial, el Club Hoquei Caldes de Nacional Catalana, que va treure un empat a 2 enfront al Joneda. Ara sí, qui encara no ha perdut cap partit és el Rec amb l'Azard femení, que porta 3 victòries seguides, aquesta última a domicili enfront l'Ametller Origen Vilafranca per 3-4. Pel que fa al bàsquet, el Sena Caldes masculí encara no ha pogut sumar 3 punts a la classificació i es resisteix contra un Sant Nicolau B que va guanyar per 14 punts de diferència. El Sena Caldes femení va guanyar per la mínima amb un punt de diferència 58-59 amb el Lloret. Pel futbol sala, el Sena Caldes masculí va perdre per 6-1 amb el Sant Joan de Vilassar i el Sena Caldes femení va perdre per 5-2 amb el 7-10. Finalment, la Penya Verdaguer va acabar guanyant per 10-3 contra el barri de Can Calet. I acabem amb el temps. Avui el cel estarà força ennuvolat durant bona part de la jornada, amb possibilitat d'algun ruixat feble i aïllat a la tarda. Les temperatures es mantindran suaus amb una mínima de 23 graus i una màxima de 23 graus i una mínima de 16. De cara a demà el temps serà més estable, tot i que el cel continuarà força ennuvolat durant el matí i la tarda amb algunes clarianes al vespre. No s'esperen precipitacions destacables i les temperatures pujaran lleugerament durant les hores centrals del dia, amb una màxima de 24 graus i una mínima de 16 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 17 d'octubre, tarda.
2: A 3:45 de la tarda, al carrer de Bigues.
3: Primera baixada d'Andròmines a càrrec de la Colla Castellera.
2: A 5:00 PM, al Casino de Caldes.
3: Confins. Descobreix la diversitat de la música i dansa populars dels Països Catalans a càrrec de Cor Polifònic Alguer, Xics, Aubada i l'Orquestra Alnos.
2: A 6:00 PM, a la Sala Noble de Can Rius.
3: Concert de capvuitada amb la Coral del Centre i la Coral Ensemble de Perpinyà.
2: A 7:00 PM, al Centre Ateneu Democràtic i Progressista.
3: Teatre musical en català, Mamma Mia, a càrrec de la companyia Punts Suspensius.
2: A 8:15 del vespre, al Parc de Can Rius.
3: Soul Fest, a càrrec de Soul Collective.
2: A 8:00 PM, a la plaça de l'Església.
3: Nit, llum i pals, a càrrec de la Colla de Bastoners de Caldes.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
1: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí.
4: I després d'aquest espai tan pràctic, amb els consells de l'Albert, canviem completament de registre i obrim l'hora del cafè, que avui està dedicada a cavalls. Una hora que compartirem amb Elena López i Alain Fratlé, les dues persones que han donat vida a cavalls, un projecte que ha anat creixent, transformant-se i convertint-se en un espai de salut, natura i relació humana d'una profunditat extraordinària. I avui centrarem en el diàleg, a banda de parlar, com sempre, amb cavalls, no?, del projecte, doncs del Dia Mundial del Càncer de Mama, que es commemora justament el proper dilluns 19 d'octubre, i sobre com es treballa també aquesta temàtica des de cavalls. Sessions també subvencionades per a pacients oncològics, això podríem dir que també ens ho explicaran, i acompanyament emocional i la força del vincle amb els animals. Tot això amb la Elena López i amb la Lein Franley. Bon dia.
5: Bon dia, Conxi.
4: I benvinguda de nou, que espero que sigui més sovint.
5: Bé, tenim moltes coses a explicar-vos i que ja m'ho he apuntat. Pues, els dimarts
4: serà sovint. Els dimarts, si és possible, doncs vull dir que...
5: Perfecte,
4: a més,
5: gràcies,
4: a més, és una manera també de tenir en compte la salut. Vull dir que és important. Doncs mira, per tornar a presentar-vos, tot que ja ho hem fet moltes, diverses vegades, no? Però repetim que la Elena López és infermera especialitzada en oncologia i doctora en psicologia de la salut i l'esport també per la Universitat Autònoma, i a més amb una tesi que la portes aquí.
5: Exacte.
4: Centrada en la rehabilitació assistida amb cavalls per a pacients oncològics. Uh-huh. Tens un màster en infermeria de pràctica avançada i un màster de postgrau en infermeria oncològica, tot això, aquestes dues per la Universitat de Barcelona.
5: Sí.
4: I un màster en investigació i assaigs clínics, en aquest cas per la Universitat de València, d'unidó, uh-huh. I a més és graduada, com hem dit, en infermeria.
5: Exacte.
4: En aquest cas també seria per la Universitat de Barcelona.
5: Sí, a Bellvitge.
4: Total, que una trajectòria d'unidó, I a l'actualitat estàs aquí a Santa Susana.
5: Exacte, estic fent suplències a l'equip de suport a domicili, al PADES.
4: També està relacionat amb la teva professió, no?
5: Sí,
4: justament amb el tema d'oncologia. I també perquè suposo que has escollit aquí el treballar ara aquí, però també està més a prop, no? També podríem dir de la família.
5: Clar, bueno, hi ha moments vitals, no?, que et porten al principi a fer molta formació, no?, a començar a fer, no?, tota la teva trajectòria acadèmica i professional, i després hi ha moments també, no?, que et fan com canviar de camí, no?, o fer algun tomb, i bueno, em vaig apartar temporalment de l'hospital, de tota aquesta vessant més d'investigació, per dedicar-me una mica també a una aproximació més directa als pacients, i també perquè amb cavalls doncs requeria doncs més atenció que la que inicialment, no? Un projecte que va creixent i que et demana molta més assistència, no? Molta més presència, doncs fa que al final doncs la teva trajectòria professional també s'hagi de volcar. Uh-huh. Així que molt contenta d'aquests canvis de girs, no? De guió, però
4: a més a més continuant igualment en la professió.
5: Totalment.
4: I la Elaine, doncs, és coac en cavalls, podríem dir acreditada, en certificació avançada per l'equilibri, que és l'escola internacional de coaching con caballos. Estàs formada en teràpies equestres, tens el certificat d'especialització en hipoteràpia i equitació terapèutica i el certificat en estudis mediambientals de la Universitat d'Exeter, no?
6: Sí, a Anglaterra. Sí.
4: Total, que també podem dir que una vida dedicada a entendre el comportament equí, no? I la relació entre humans i cavalls.
6: Bé, o sigui, sí, m'agrada que comentis això, no? Perquè a vegades la gent diu, i això del medi ambient, què té a veure, no? Però és una mica com el món, no? O sigui, que el nostre apropament amb els cavalls, no? O sigui, no és aquesta idea piramidal, no? O sigui, de les persones aquí dalt i els animals, no? O sigui, que és com un vincle, no? O sigui, que l'estat i les ganes de participar del cavall són igualment importants, no? I també l'entorn, no? On es fa l'activitat, on vivim les persones, on viuen els cavalls, no? Que és molt important, o sigui, el tot plegat, diguéssim, del món on que fas, o sigui, que és com l'escenari, no, d'aquesta activitat.
4: Mm-hmm. Dominga, passem a preguntes.
5: Molt bé.
4: A les dues, com neix en cavalls, tot i que ho repetim de nou, sí. Però sempre va bé, perquè és una manera de recordar, no, com neix aquesta... podríem dir entitat o aquest projecte vostre, no? I què us porta a unir salut, natura i cavalls en un mateix espai?
6: Que fa poc, no, és que ens van demanar per una cosa en Instagram, un viu en Instagram, ens van demanar de fer un petit escrit sobre això, no? I jo vaig començar pensant, clar, és que sovint penso, no, la diferència de cultura, dels nostres camins amb els cavalls, no? I, bueno, l'edat, no? És que ens separen 29 anys, no? Uh-huh. O sigui, ens separen cultures diferents de néixer i créixer. Però és que tot i això, en el moment que ens vam conèixer, el 2011, no? Va ser, sí. Després d'operar-me, no?
5: Sí.
6: Estàvem fent de voluntàries en un lloc que feien teràpies amb cavalls. Hi havia molta gent, hi havia molts cavalls, i de seguida ens vam entendre, no? O sigui, la forma d'actuar, tant amb els cavalls com amb les persones, no? I d'organitzar. I a partir d'aquí va ser, bueno, que ens vam anar així coneixent, o sigui, en el dia a dia, no, de la feina, i vam decidir que, o sigui, vam veure que teníem una altra, potser una forma una mica diferent, no, de moltes, molts equinoterapeutes, no? O sigui, de com portar aquest labor, no? I llavors ja va ser el 2014.
5: Sí.
6: 15? 2015.
5: 15, potser.
6: Sí.
5: Bueno, 14-15, ja va sumant anys.
6: Que vam formar...
4: 14-15, doncs mira, ja han passat 12,
5: sí.
4: 12, 11...
5: Sí.
6: Doncs el 2015, no? que vam formar amb cavalls i doncs, com ha explicat l'Helena abans, no? És que ja la cosa va creixent i com... O sigui, com fent-se més gran, no? O sigui, en aquest sentit, no? O sigui, és l'entorn, són les persones, són els cavalls, és la forma de crear aquest vincle, no? entre tots.
5: I el que tu deies, Conxi, no? Això de com unir salut, natura i cavalls, no? És que tenim una mica la visió de que el procés de salut difereix, no? d'un diagnòstic, és a dir, el procés de salut són unes necessitats, no? És una perspectiva molt integradora de que la salut és un complex de dimensions unides, no? I que cal atendre-les de forma interrelacionada entre elles per poder donar resposta a un benestar, a una qualitat de vida. I creiem que d'aquesta forma, d'aquesta visió de la salut, portar-ho en un entorn natural i a través del vincle amb el cavall, ens permet treballar molt, amb molta més profunditat totes aquestes dimensions, no? Sí que és veritat que la nostra perspectiva, no, tant del medi ambient, no, del vincle amb els cavalls, com de la perspectiva de salut, pren una forma única, que és la de... és la nostra entitat, no?, d'Amcavalls, i moltes vegades creiem que les nostres sessions no, treballen des d'aquesta metodologia, no?, de que preguntem a la família, no?, què és el que necessita, preguntem a la persona que ve a fer la sessió com se sent, què necessita, què li passa, què busca, quin objectiu té, més enllà de quin diagnòstic o quin tractament està fent, no?, perquè moltes vegades davant d'un cavall ell no et preguntarà quin diagnòstic tens, sinó que respondrà a com et trobes i com et sents.
4: I què diferencia el vostre projecte d'altres projectes de teràpia assistida justament amb animals?
5: Nosaltres normalment plantegem, no, les definicions, no? Que si busquem una mica la definició d'equinoteràpia, no? Que molta gent ens diu, vosaltres feu equinoteràpia. Ara mateix no ens ressona aquesta definició, no? És l'ús del cavall com a eina terapèutica. Creiem que és una definició que està quedant una miqueta obsoleta i que necessita una mica de recanvi, no? És a dir, el cavall no és una eina ni s'ha d'utilitzar en el nostre benefici, sinó que el que és realment terapèutic i és una eina és el vincle, no? Que el vincle forma part de l'esforç de la persona en crear aquest vincle i de la participació voluntària del cavall en crear aquesta relació. I a partir d'aquí és on anem treballant totes aquestes dimensions de salut que comentàvem.
6: Mm-hmm. Clar, o sigui, de fet, ara has dit, o sigui, les ganes del cavall de participar, no? Però és que també, és que a vegades les no ganes de participar del cavall també donen molta informació, no? De què està passant dins, diguéssim, de la persona. I és que això també és una bona pràctica, és una pràctica molt útil, no? Perquè la persona se n'adoni, no? De, ai, sí, és veritat, que vinc molt atabalada, és veritat que vinc molt espitada, que... I llavors ja és com una invitació de començar a respirar, notar la terra sota els peus i de tornar a apropar-se del cavall d'una altra forma, no? I a partir d'aquí com d'aprendre, de practicar una mica i d'adquirir uns recursos, no? Pel dia a dia també, no? Perquè vull dir que no és simplement un respir, sinó que aspirem, no?, a donar a les persones recursos també en la seva situació diària, no?, de vida.
4: Mm-hmm. Des de l'inici, que heu comentat que podria ser a partir del 2014, com ha evolucionat el projecte d'en Cavalls?
5: Uau, doncs la veritat que a part del creixement, no?, a nivell de, no?, de persones que venen, no?, de necessitats, crec que amb Cavalls en els últims anys crec que hem anat nosaltres, no?, darrere d'ell. El projecte ha anat creixent com molt i nosaltres ens hem anat com seguint-lo, no?, de dir, ostres, ens està demanant fer això, fer-ho altre. Ara mateix, jo, des de la meva perspectiva, a veure, Elaine, que comparteixes, jo el que veig és que hem aconseguit donar resposta a una necessitat real, no? Per exemple, observant les persones que ens han vingut, hem creat el cercle de dones, no? Perquè vèiem que el 85% de les dones que venien ens deien el mateix. Per tant, hem creat un cercle que doni resposta a això, no? En quant a infants i joves, des de la pandèmia hem observat un excés d'ús de pantalles i un increment de l'ansietat, de la pressió sobre el seu físic. Per tant, hem creat el programa Ets Capaç, ajustat a la salut infantil i juvenil, no? És a dir, amb Cavalls crec que ha tingut la capacitat d'observar les necessitats socials i de salut i donar resposta en programes eficaços que donguin, doncs, aquest espai, no?, a la salut comunitària, en definitiva.
6: Mm-hmm. Ui, que, o sigui, quines coses a comentar, no? És que, clar, és que, o sigui, just abans d'entrar aquí, Conchi, és que estàvem fora a la plaça fent un cafè i dient, però és que jo voldria... Bueno, és que
4: ara, un cafè, justament, heu fet el cafè, ara estem en l'hora.
5: Exacte. Ara el fem amb tu, Conchi.
4: Sí, aquí a fora el tenim cafetera,
6: Jo crec que cada vegada més, no? És que, clar, o sigui, nosaltres som unes boges dels cavalls, no?, des de tota la vida. Però és que també cada vegada estem veient realment el que els cavalls poden aportar a qualsevol persona, no? O sigui, que, o sigui, solem explicar, no? O sigui, que les persones que ens han vingut entre 2 anys i mig, no?
5: Sí.
6: Un nen molt petit, fins a una senyora amb 87 anys que venia amb l'oxigen, no?, que portava l'oxigen. I, bueno, la meva mare també, que té 94 anys, cada vegada que ve a veure els cavalls i està així, no? I a vegades persones ens pregunten, no?, però què tenen a veure els cavalls amb O sigui, per exemple, el càncer, no? que o sigui, des de fa bastants anys, no? Que arrel d'una coneguda que va venir buscant una cosa específica per ella mateixa, vam veure els beneficis que porten els cavalls, no? Per un pacient, una persona que està en el procés oncològic. No? Clar, és que porten tantes coses, no? Com, per exemple, o sigui, el fet de sortir a la natura, no? O sigui, aquelles persones que els veus, o sigui, baixen del cotxe i veus la diferència en la postura, no? És que aixequen el cap, miren el cel, miren lluny, no? Que miren els cavalls amb aquesta emoció, no? Que jo crec que és una cosa molt, molt, molt comuna entre les persones, no? O sigui, veure un cavall, no? O sigui, pel vincle històric i cultural que tenim, és que veure's un cavall és com... ens desperta aquesta sensació de bellesa, de fortalesa, de noblesa, no? I no sé, és que ahir mateix, no? És que, per exemple, ens va venir una noia pel programa de càncer de mama, no? I ella deia també, no? És que, bueno, jo de tota la vida, és que els cavalls m'han semblat extraordinàriament bells, no? Però és que em fan una mica de respecte... Bueno, doncs sí, que vam crear l'espai, no?, perquè ella s'apropi, que toqui, que interactuï, que es mogui amb el cavall. I, bueno, és que, no sé, Helena, o sigui, tu, o sigui, el testimoni que va tenir al final, que va ser com...
5: Bueno, és com aquesta calma, no?, que poden trobar espais, no?, de calma, que no és una relaxació per dormir, sinó és una calma com interior, no? I el que ens agradaria compartir, Conxi, també aquí avui, i és justament la setmana passada, la xerrada aquí a la Biblioteca de Caldes, vam com obrir el meló, no?
6: El meló, sí.
5: És com aquella cosa que ningú ens ha preguntat, però que tenim com la necessitat moral de donar-li resposta, i és que ens estan venint molta gent a l'entitat, que malauradament els hi han arribat doncs, vídeos que corren per les xarxes socials, no?, que venen potser de tendències de Sud-amèrica, possiblement, que, en els que s'està promovent molt el concepte de que els cavalls sanen, no?, els cavalls curen. I malauradament ens està arribant a nosaltres, no?, persones que venen buscant aquesta curació. Malauradament necessitem dir que els cavalls no curen, no? És a dir, els cavalls no tenen l'opció de treure una malaltia.
7: Val? No de treure-la, però com molts animals, per exemple, també amb els gossos, no?
5: Sí.
7: El que aquesta... Jo no sabria explicar-te això que et dona...
5: Aquest acompanyament...
7: Aquest acompanyament...
5: Clar.
7: Sí, jo crec que clar. Sí.
5: Aquest
7: sí,
5: acompanyament el pot donar.
6: El vincle, no?, que sempre sí, parlem. Sí. És...
7: I jo t'estic sí. dient, els cavalls és que és essencial, però jo també clar. podria dir que un gos també podria fer.
5: Correcte.
7: Aquest acompanyament, moltes vegades, amb una persona que estigui sola.
5: Sí.
6: Totalment.
5: Sí.
6: El que passa és que, o sigui, aquí la diferència és que... Ai, se m'ha passat el que...
7: Sí, no, la diferència és sí, el cavall...
6: El cavall no té la responsabilitat de fer absolutament res,
5: exacte.
6: No? O sigui que... I,
5: clar, és si una vols... mica això, no?, que la definició de sanar l'entenem com a treure una malaltia, no?, i venen persones, per exemple, tenim un programa en col·laboració amb la Fundació Santa Susana, que és per persones amb final de vida i malaltia avançada, que el que fem és un acompanyament, no?, a aquest moment, donar un espai de respir, de calma, de no estar pensant en la malaltia, no?, i tenir doncs, un moment per tu, sense ser un diagnòstic, no?, sent tu en aquell moment, però no hi ha la capacitat de treure aquest procés de malaltia, no? I és important dir-ho perquè ens venen persones amb malalties molt greus que malauradament poden tenir accés, no?, a aquest tipus de vídeos i tenir aquesta esperança, i això no hi és, no? El cavall segueix sent cavall i té la capacitat d'acompanyar-nos. A diferència d'altres animals, per exemple, els gossos, que s'ha vist que tenen una capacitat olfactiva que pot diagnosticar alguna malaltia fins i tot, aquí podríem entendre, no?, que hi pot haver una capacitat en ensinistrar, no?, o ensenyar aquell animal a fer aquesta detecció.
6: De diagnosi. No?
5: De diagnosi, correcte.
6: Sí.
5: Però no un procés de sanació entès com a treure una malaltia.
7: Exacte.
5: No? O sigui que ara mateix hem començat, no?, a adquirir aquest discurs que nosaltres ens hem vist una mica, no?,
6: com obligades
5: no? A explicar que a les persones que ens venen doncs els expliquem, no? Que et donarà un acompanyament superintegrador, molt complet, que potser no trobes en una taula, no? En una consulta mèdica, trobaràs aquí, no? En un entorn natural i a través d'un vincle amb un animal, però que malauradament hauràs de continuar el teu procés de tractament habitual, no? No eximeix de cap tractament.
7: Sobretot quan és quan aquí entra el càncer, vull dir que hi ha un altre tipus de patologies, no patologia, o quan és quan podríem dir l'autisme, és una altra cosa, vull dir, però clar, quan és el càncer no deixa de ser que ajudarà molt, clar. Però sense, i a més en el teu cas com a professional, clar. Que treballes, doncs, però justament en el

0: de manera continuada,
1: exacte,
0: vull dir que no s'acaba, i sobretot perquè ara podríem passar ja al càncer, perquè uh-huh. tenim a prop el dia 19 és el dia del càncer de mama, però de fet tot aquest mes d'octubre està considerat com el mes del càncer de mama.
1: Exacte.
0: Vull dir que, i també, si ens posem així, podríem dir que tots els dies de l'any, podríem
1: sí.
0: dir. Però bé, no sé per què a l'octubre està considerat com el mes per tenir en compte uh-huh. o conscienciar, no?, i sensibilitzar amb aquest tema del càncer de mama, tot i que després el dia 19 és el dia uh-huh. que... Doncs, a veure, Helena, com a infermera oncològica, què representa per a tu justament aquest dia, aquesta commemoració? És que jo no li diria celebració, perquè no podem dir-li celebració, però sí tenir-lo en compte, no?, aquest dia com a conscienciació, o tot el mes, vull dir,
1: sí.
0: que està
1: considerant. En realitat té un objectiu de visibilització i conscienciació comunitària, no? Igual que novembre,
0: exacte,
1: és el Movember, no?, que també es fan moltes accions a nivell oncològic per pacients masculins, no?,
0: de
1: que
0: tot
1: hi ha tots els diagnòstics,
0: sí.
1: exacte. A l'octubre és el diagnòstic del càncer de mama, anteriorment també hem fet amb els d'ovari. És una mica visibilitzar i conscienciar, no?, de que el càncer de mama és un càncer molt prevalent i que hi ha moltes opcions a nivell de prevenció i de diagnòstic precoç, no? És un instrument d'intentar conscienciar que hi hagi prevenció, que hi hagi autodiagnòstic, no? L'autoexploració és superimportant i seguir tots els patrons que tenim de diagnòstic precoç, no? Abans mirava, no?, que aquí al Vallès Oriental portem 20 anys amb el sistema de diagnòstic precoç i que ja ha pogut detectar fins a 1.300 casos, no?, de forma precoç, i han passat més de 99.000 dones. Llavors, aquests sistemes el que permeten és diagnosticar processos de malaltia en fases molt inicials que poden evitar, doncs, que aquesta malaltia avanci, no?, i tingui, doncs, efectes més perjudicials si no es detecta de forma prevalent. I a més, no?, a nivell emocional també, no?, el fet de fer xarxa entre dones, no?, de que aquest mes hi ha moltes accions comunitàries, no?, de curses, de merchandisings, de familiaritzacions, no?, d'aquest procés oncològic, permet això, no?, que aquesta visibilització, i també fins i tot el càncer de mama masculí, que tot i ser un càncer poc prevalent, també és un 2% de tot el càncer de mama, i també hi ha l'associació, per exemple, l'associació INVI, que és de visibilització, doncs, de càncer de mama masculí.
0: Mm-hmm. La propera, justament el dilluns que ve, intentarem, i segur que podran estar aquí, no sé si heu sentit parlar d'aquesta entitat, Xarxa en Rosa.
1: La Sandra,
2: ah, sí,
1: i
2: la
1: tant.
2: Sandra, sí.
1: Tenim col·laboracions amb elles.
0: Clar, sí, que han estat en l'anterior espai de la ràdio,
1: sí.
0: Ja van venir, no?, amb vincles. I justament, doncs, aquell dia,
1: sí.
0: que és el dia 19, perquè, clar, en aquest cas, elles sí que toquen totalment
1: clar.
0: aquesta temàtica del càncer de mama, no?
2: Sí.
1: De fet, estem, no?, en una col·laboració amb elles perquè tant les dones que van a la seva entitat com les nostres es puguin beneficiar conjuntament de l'assessorament i de l'acompanyament que fem les dues entitats. O sigui mm-hmm. que l'objectiu mm-hmm. és sumar, no?, en recursos.
2: Sí, sí.
0: Mm-hmm. I la setmana passada va estar aquí el director de l'Oncodinas Trail,
1: el Lluís, que també
0: sí. justament amb els diners que aconsegueixen i tal, que van, es va en solidaritat entre les diverses
1: sí.
0: entitats, podríem dir,
1: sí.
0: cavalls i també
1: sí.
0: amb Xarxa
1: sí,
0: en
1: sí,
0: Rosa,
1: sí, sí, sí.
0: entre les diferents
1: sí.
0: entitats
1: de
0: que
1: fet,
0: ells
1: puguin.
0: De fet,
1: és el primer any que ens han fet aquesta donació i ja hem començat a treballar amb diverses dones que s'estan beneficiant d'aquestes quatre sessions subvencionades i un taller que farem el proper 31 d'octubre per famílies que estiguin, doncs, acompanyant algun membre de la seva família en procés oncològic.
2: Doncs això, o sigui, famílies i entorns, no? O sigui, de persones que estan acompanyant alguna persona que té càncer, que està en el procés de tractament, no? Doncs això, o sigui que durant l'any, diguéssim, o sigui, farem tres tallers, o sigui, un ara és a l'octubre, el 31, i després a la primavera i després a l'estiu, no? Farem un altre. I, bueno, és que també és una cosa que estàvem parlant abans, no? Que tantes persones ens venen i dient, però els cavalls, que, o sigui, com funciona això? O sigui, què ens poden ajudar amb això, no? Que una mica, no? O sigui, tot el tema
0: Home, clar, sí, m'imagino que la persona que va per primera vegada perquè ha rebut informació, perquè sigui, primer vol saber, a veure, de quina manera a mi m'ajudarà a poder superar, no sé si el càncer o tot el, a vegades el podrien dir els problemes mentals que provoca quan saps que tens una malaltia que pot ser incurable, no? Com bueno, perquè la paraula càncer ja te la provoca.
2: Bueno, sí, és que l'Helena ja ha esmentat abans, no? O sigui, el programa també de final de vida, no? O sigui, que també hi ha persones en aquesta situació, no? De final de vida que venen. Doncs, o sigui, molt ràpidament, resumint, no? O sigui, que primer de tot, clar, és que porta aquella persona a sortir de casa, sortir dels hospitals, de sortir del poble, ciutat, d'anar allà a la natura, a estar mirant i entrant en contacte amb aquests animals tan guapos, no? I tan poderosos. Què té el cavall? O sigui, el cavall, clar, és que el cavall no jutja, no? És que això és molt important, no? Perquè a vegades sí que el cavall ens ve i a vegades marxa, no? I que la persona aprengui que aprengui, no? Que marxa, no és que, ai, no li agrado, no, o sigui, no, és que està passant alguna cosa més, no? És que potser estic respirant d'una forma, sí, que dona a pensar al cavall que hi ha un perill, no? Doncs, o sigui, doncs treballi la respiració. El fet d'apropar-se al cavall, de tocar-lo, o sigui, que és com, o sigui, és molt agradable de tocar, de raspallar, i també el fet d'estar tan a prop del cavall, no? És que té el batec del cor més lent, que té la respiració més lenta, que ens indueix també a relaxar-nos, a respirar més a poc, de baixar
1: pulsacions.
2: Les pulsacions, gràcies. Sí. I de fet una cosa que expliquem sempre, no? O sigui, que puguis interactuar, o sigui, parlar, diguéssim, entre cometes, no? Amb el cavall, que, i fer que tingui ganes d'estar amb tu, d'acompanyar-te, no? De fer un circuit, d'anar d'un lloc a un altre, no? És que és com, és que puja molt l'autoestima, això. O sigui, ostres, és que un cavall, el nostre cavall més petit, pesa 400 quilos. La més gran, 600 quilos.
0: La Índia seria la més gran ara?
2: Sí. Sí.
0: Sí. I el petit és nou?
1: No, la indiana, no?
0: La indiana,
1: la indiana, la constitució.
2: Sí. Doncs això, o sigui, de notar, ostres, que sóc capaç de convèncer el cavall que m'acompanyi, no? Que de buscar la sincronització, no? Que els cavalls és molt important per ells com per nosaltres, no? És que expliquem quan vas pel carrer, quan vas de botigues amb una amiga, no? O sigui, que aneu mirant, ai, mira, aquí aquella llibreria, ai, doncs allà, o sigui, de la mateixa forma, no? O sigui, et mous així amb el cavall, no? O sigui, entres un altre cop en el cos, no? I també una cosa molt important, no? O sigui, que les persones som animals d'explicar històries, no? O sigui, ens expliquem històries, no? Ens agraden les històries dels llibres, les pel·lícules, no? I clar, és que el cavall és un animal com molt metafòric per nosaltres, no? És gran, és noble. I cada persona crea una mica la seva història amb el cavall, no? I és que s'explica una història, o sigui, que es va com forjant una història, no? Pel seu dia a dia, no? Per la seva vida. I això és una cosa molt, això és una cosa molt xula.
0: Pel que fa a la teràpia assistida en cavalls en pacients oncològics, com funciona una sessió de teràpia assistida en cavalls per pacients? Vull dir, perquè vosaltres ja teniu pacients.
1: Sí, bueno, des del 2016, que va ser la primera pacient, sí, vam veure que no hi havia cap programa que fes acompanyament a pacients oncològics. I a partir d'aquí vam començar a fer els primers estudis per demostrar que primer de tot era segur, és a dir, que no empitjoràvem l'estat de la persona, i segon, valorar si era eficaç, si realment funcionava, si milloràvem alguna cosa. I a partir d'aquí vam fer el primer estudi amb una pacient, després amb 8 dones i després amb 25. És a dir, aquests 3 estudis ens han permès dissenyar el programa Agafa les regnes de la teva vida, no? Aquest programa és un conjunt de 8 sessions que té una miqueta un fil conductor i que s'adapta sempre a les necessitats de cada dona en cada moment, val? I a partir d'aquí treballem sobretot, no? Autonomia, relaxació, una mica les sensacions que comentava l'Helen quan estem en contacte amb un cavall, relacionades amb el moment que ella està vivint, no? Per exemple, si és una dona que en aquest moment està fent tractament amb quimioteràpia, segurament tingui fatiga, segurament tingui efectes a les mans i als peus, no? Se senti molt més cansada, molt més debilitada. Llavors, amb el cavall i amb el moviment a la natura, treballem tota aquesta fatiga, tota aquesta activació muscular, no? A nivell sensorial també i a nivell emocional. De fet, moltes de les dones, quan venen al nostre espai, es treuen la perruca. És a dir, és un moment molt íntim, no? Molt per elles, que no han d'estar com, no? Carregant tot el que porten en el seu dia a dia, no? I és un espai també on poden descarregar tot això, no? El cavall no la jutjarà i, a més, ahir també ho comentàvem amb una pacient, canalitza tot això, no? És a dir, aquí puc plorar i no em preocupo perquè l'altra persona estigui com preocupada per mi, no? És un moment que jo puc descarregar sense tenir una conseqüència en els altres. Llavors són tots aquests espais, no? A nivell físic, a nivell emocional, a nivell cognitiu, també veiem que té un efecte a nivell de memòria, a nivell de pensament o fins i tot d'articular paraules, i treballem molta estimulació cognitiva, no? Com distribuiries aquest espai? Com faries una seqüència fent memòria? És a dir, molts exercicis cognitius que està demostrat que milloren tots aquests, no? Tota aquesta nebulosa que provoca el tractament oncològic.
0: I tot això, diguem, són beneficis que heu observat, vull dir, a l'hora de que la persona respon.
1: Exacte.
0: Justament.
1: De fet, ho hem medit amb instruments validats, no?, que permeten valorar en aquestes 8 sessions quins canvis hi ha. I estadísticament hem pogut demostrar que és beneficiós i que sí que hi ha canvis, no? Ho hem publicat a diverses revistes, més o menys científiques, no?, que hi hagi també divulgació a la comunitat, per demostrar això, no?, que hem pogut evidenciar que aquest efecte, no?, es genera a través de la intervenció amb el cavall.
2: Mm-hmm. Bueno, de fet, clar, és que l'Helena és la part acadèmica, no?, de tot això. Jo m'he afegit, jo he pujat a l'autobús com després, no?, però és que també és com molt, és molt apassionant això, no? O sigui que, o sigui, potser, de fet, amb el procés de càncer, no?, el primer va ser amb la Berta, no?, és a dir, de posar-li l'oxipulsímetre al dit, i ella arribava a 140 per l'autopista, no?, ens ho explicava. Mm-hmm. Ella arribava amb taquicàrdia. També una persona així com super potent i molt, molt revolucionada, no? I què va ser? En qüestió de minuts, no?, li van posar l'oxipulsímetre, ella sentada sobre l'euga, jo portant l'euga del ramal, caminant un parell de voltes, i ja, en qüestió de minuts va baixar a nivells completament normals, no? A partir d'aquí vam dir, bueno, és que potser seria qüestió d'explorar més això, no? Amb els instruments que comenta l'Helena, si són tipus qüestionaris de qualitat de vida, no? En una escala de 0 a 5, no? Una escala de 0 a 10, no? M'he trobat, i bueno, és que tot això és tot un procés, per mi una mica feixuc, però és que l'Helena li... O sigui, abans, després d'una sessió, al cap d'uns mesos d'acabar, per poder valorar l'efecte real, no? O sigui, en la persona.
1: És feixuc, però realment ha de ser necessari.
2: No, totalment,
1: quan,
2: totalment.
1: No?
2: Sí,
1: quan no
2: totalment.
1: Hi ha evidència prèvia de que allò funciona, no? Tu ho veus a la pista, de fet, no? Nosaltres ho veiem, la persona sí. Ho viu, però la comunitat mèdica, científica i demés, ha d'entendre que això funciona i malauradament has de passar pel filtre científic, no? Que és...
2: Bueno, però a la vegada està bé, no? Perquè, o sigui, nosaltres no anem dient, o sigui, el cavall et cura, no?
1: No.
2: I també, o sigui, en general a Espanya, no? És que diuen que les teràpies assistides amb cavalls és una teràpia pendent de més evidències científiques.
1: Correcte.
2: Vull dir que ens sembla correcte, no?
1: Necessària haver de...
0: No? I, sí, per exemple, doncs, podríem dir a partir d'aquí, què aporta el cavall que no pot aportar cap altre animal?
1: Clar, per exemple, nosaltres quan anem als hospitals a explicar als metges, als professionals sanitaris, què fem amb els cavalls i per què funcionen, diem, si tinguessis una medicació que aportés benestar físic, emocional i cognitiu en una sola pastilla, la receptaries? No? Tothom diu que sí. Si poguéssim canviar això en una pacient que li estic tractant el càncer però que malauradament està molt trista, està molt afectada, no surt de casa, té molts símptomes, si ho pogués canviar ho receptaria? Tothom diu que sí, no? Doncs és una miqueta això, trobar aquests elements que acompanyen tota aquesta part complementària al procés de malaltia, no? Si poguéssim fer això, doncs amb el cavall és una forma de millorar tot això.
2: Clar, i a la vegada també, o sigui, la diferència, per exemple, entre un gos i un cavall és que pots seure a sobre d'un cavall, no? O sigui que la idea de les intervencions que fem no és aprendre a muntar a cavall, és aprendre a tenir consciència del teu cos, d'escoltar l'altre i doncs això, amb aquesta consciència del cos, per exemple, o sigui, ensenyem, o sigui, expliquem com tu, estant a sobre del cavall, sentada sobre el cavall, tu pots demanar al cavall que giri fent servir el teu cos, no? O sigui, no les regnes com es veien a les pel·lícules, no? Uh-huh. I això és molt gran, no? O sigui, que veus la cara a les persones quan pugen, o sigui, que pugen a sobre d'un cavall, que se senten a sobre del dors d'un cavall per primera vegada. És allò com, clar, és que és com les històries dels reis i dels guerrers i d'això, no? O sigui, que estan allà com a sobre, o sigui, estan un metre i mig més a sobre, veuen més lluny, no? És aquesta sensació. I també que el cavall et porti, no? Que,
1: clar. No haver de decidir, no haver de controlar,
2: sí, sí,
1: no haver de pensar...
2: De, sí, sí, deixa't portar, és una cosa que diem sovint, no? Deixa't portar, clar, és clar. Que som... Mm-hmm. Que sempre volem tenir
0: sí,
2: tot
0: no,
2: controlat.
0: Deixa portar, no obligar.
2: Clar, sí, sí, que deixa't portar. Mm-hmm. Sí, sí, sí. Notar aquest escalfor, notar aquest moviment rítmic.
0: Quina és la resposta justament de les pacients quan entren en contacte amb el cavall per primera vegada?
2: Buf, és que... Clar, és que, o sigui, tants casos que, o sigui, la gent, o sigui, li encanta, no? És que la cara, o sigui, el llenguatge corporal, ja veus de seguida, no? O sigui, els comentaris que fan, no? Que no sé si ho havia explicat aquí amb tu, Conchi, una vegada, no? O sigui, una senyora musulmana, no? Que va venir, que no havia tocat mai un cavall. Bueno, que hi ha moltes persones que no han tocat un cavall, no? Però és que ella no havia tocat i va començar dient, bueno, és que en la meva cultura deia que quan comencem una cosa nova fem una benedicció, no? I va estar com fent aquesta benedicció i fent carícies al cavall, no? I després quan va pujar, o sigui, va obrir els braços així en gran i va dir, oh, llibertat. I és una cosa que explica molta gent, no? L'escalfor, aquesta sensació de companyia, sense paraules, no? O sigui, com...
1: I en els estudis que hem fet també incorporem la part qualitativa, que és entendre l'experiència de les dones, no? I t'hem portat un parell de testimonis, si els podem llegir.
0: I tant, i tant.
1: Mira, la primera ens diu: hoy defino como emoción el primer día. Me ha tocado muy profundo y he visto que necesito del caballo, de su abrazo, y que es como si con él yo pudiera sentirme frágil, pero muchas veces no me permito. Su mirada quedó grabada en mí y su respiración también. Fue una de las sensaciones más especiales que he sentido. Y la otra noia ens comentaba: he tenido la sensación de conectar con la vida. He sentido muy cerca la naturaleza y la fuerza que me ha transmitido el caballo me ha hecho sentir que esa fuerza también está dentro de mí.
0: Ves, és molt bonic. Vull dir que, i això, vull dir, quan us lo... Imagina que la Elaine s'emociona i tot.
1: Clar, clar.
2: Clar, sí. és que és francament emocionant.
0: Sí, perquè és molt bonic, és totalment emotiu. Vull dir que us diguin paraules com aquestes, doncs val la pena. Dir, aleshores diu... Pues,
2: i ara m'ha vingut al cap també perquè vam...
0: Ok, pel projecte, no?
2: Sí, vam posar el seu testimoni l'altre dia a la biblioteca, no? De la... Sí. Una noia diu que el programa Agafar les regnes de la teva vida, no? Que són 8 sessions, una setmanal, i ella va dir: es que sobretot me ha ayudado a ver el futuro. És com... No, m'emociona un altre cop, no?
0: Sí,
2: és com...
0: Sí. O sigui, és com dir encara estaré, vull dir, o estaré,
1: clar.
0: O si no sé si aquí o
1: clar,
0: allà,
1: clar.
0: Però, vull dir, però és pensar en un futur, no?
1: Clar, és prendre consciència de que tu hi ets, tot
0: sí.
1: I el teu diagnòstic tu hi ets.
0: Exacte,
1: sí, no?
0: Pot ser en aquí o pot ser en un altre lloc, vull dir.
1: Totalment.
0: Que això és el fet de que diu, bueno,
1: presència.
0: La presència hi és.
1: Correcte.
0: O la vida continua, tot i que sigui d'una altra manera.
1: Exacte. No? Exacte, totalment.
2: Sí, és molt interessant que hagis dit això, no? Perquè que va sortir també parlant amb la noia d'ahir, no? I que quan vam plantejar fer un assaig, no? És que va ser arrel d'un estudi a l'Hospital de Sant Pau, no?
1: Sí.
2: Te'n recordes?
1: Sí.
2: Que deien que un problema per molts pacients de càncer de mama era que, o sigui, al moment del... Bueno, i pacients en general, no? O sigui, és el moment de l'alta és com deixes de rebre aquest acompanyament mèdic professional i és allò com, bueno, va, ja pots tornar a la vida normal,
1: sí.
2: No? La vida normal, o sigui, ja no hi és, no? O sigui, és
0: això,
2: la
0: quan,
2: teva vida...
0: Quan te lo expliquen les persones que han estat passant per la malaltia...
2: Clar. És com anar fent un camí cap a la teva vida actual, no? O sigui, com anar adaptant... i doncs és això, no? O sigui, els cavalls, o sigui, a través de la seva mera presència, però també amb les activitats que programem, no? És com d'anar com trobant aquest camí, no? O sigui, el camí que et va bé a tu, no? Per la teva vida.
0: Parlem ara d'aquestes sessions subvencionades, no? Com funciona, vull dir, una mica ho has explicat, no? A través d'altres entitats que de manera solidària, doncs, us fan donacions i vosaltres doncs permeteu justament fer sessions oferir, no? Seccions subvencionades per a pacients oncològics.
1: Bueno, de fet, Oncodines ha sigut la responsable aquest any doncs, de donar continuïtat a aquest programa de forma subvencionada. Ens ha fet una donació que ens permet atendre pacients de la zona del Vallès per fer aquestes quatre sessions. Tenen la possibilitat de continuar o de fer aquestes quatre, i després aquests tallers dedicats una mica a l'acompanyament més familiar, no? De que la persona, tot i tenir un diagnòstic, tot el seu entorn també necessita, no?, aquesta atenció i aquest acompanyament. Llavors organitzem aquests tres tallers que els repartim un per trimestre. El primer és aquest 31 d'octubre, els altres els repartim doncs, a la primavera i abans de l'estiu, i fer doncs, aquesta opció, no? Doncs, que persones que vulguin puguin tenir aquest espai individual amb aquestes quatre sessions o aquestes trobades a nivell familiar.
2: Mm-hmm. Clar, o sigui, a nivell familiar d'entorn, diguéssim, és com un espai de respir, no? O sigui, una mica com de cuidar-se, no? O sigui, per tirar endavant, i també de compartir, no?, amb altres persones que estan en la mateixa situació, perquè si no estàs vivint tu, o sigui, no dic ja, o sigui, la situació de malaltia, sinó la situació de tenir una persona estimada malalta, si no estàs vivint és que de vegades és que costa saber què necessita aquella persona o què està vivint, no? Però és que amb aquest taller, o sigui, és com ajuntar persones que estan en la mateixa situació, no? Doncs poden compartir, poden rebre aquest confort o estímul, no? Dels cavalls, no?
1: I fer una cosa diferent. No? Fer una cosa a la natura, sortir, fer una cosa junts que difereixi una mica del que estan vivint en aquesta temporada.
0: Quina importància, justament, crec que el que estàs dient, no? De facilitar l'accés a aquestes persones, no? Aquest tipus d'acompanyament.
1: Clar, és apropar això, no? Que potser com a família potser no buscaries una activitat així, clar. Però si tens la possibilitat, no? T'obre doncs, una opció de trobada, no? De respir, de moure't. Sí.
0: I l'impacte que tenen les famílies aquest suport emocional?
1: Doncs mira, realment, a nivell individual, per exemple, quan ens ve una persona a fer la sessió i ve acompanyada, no?, doncs a la seva parella, del seu fill, del seu familiar, recomanem al familiar que aprofiti i marxi a caminar a la natura, no?, que tingui també un espai de descans.
2: Sí.
1: S'asseuen a escoltar els ocells i a tenir la llum del sol. Surten a desconnectar, és a dir, també és un moment per atendre la família, i sempre els hi donem l'opció, no? Com estàs, què necessites, perquè a vegades aquell familiar s'uneix a altres tipus d'activitat que també necessiten, no? Necessiten aquest moment de respir i d'identitat.
0: I de pau també, podríem dir, no?
2: Totalment.
1: Clar. Les persones cuidadores, no?, en aquests processos també han de ser vistes, no? Han de ser reconegudes.
2: Sí, les seves necessitats. I bé, o sigui, potser comentar aquí, o sigui, qualsevol persona que estigui escoltant i sigui el seu cas, no? O sigui, que si ens volen contactar per Instagram o pel web, no? O sigui que també el nostre...
0: Amb això incidirem, vull dir que...
2: Vale. Vale.
0: Sí, perquè vale. Si ho diem ara, vull dir, encara ens queda, no? Sí. No penseu que el temps passa tant.
2: No, no, no, és que per això, és que també, si em permets, Conxi, és que volia dir una cosa també, sí. que l'Helena i jo estarem a la Fira del Remei el diumenge.
3: Ah, el diumenge de Capuitada, molt bé.
2: Sí, sí, d'informació, doncs ja sabeu que ja ens trobem allà, no?, al passeig.
1: Amb una rifa solidària.
2: Amb una rifa solidària, sí,
0: bé.
2: Senyora.
0: Vull dir, això vol dir que es pot tocar una sessió, tot i que no tingui,
2: sí.
0: Tot i que no hagin d'estar malalta.
2: Sí, sí, sí, sí. No, o sigui, no cal estar malalta ni
0: no.
2: Tenir cap diagnosi, ni, o sigui,
0: al
2: ni
0: contrari,
2: per venir amb els cavalls.
0: Soc que... testimoni de que es passa quan estàs allà.
2: Sí, sí.
0: Passejant, tot i que sigui passejant amb el cavall.
2: Sí, totalment. Nosaltres ho sabem, no? Sí, personalment. També volia comentar ràpidament, que ja veig l'hora també.
0: Va passant, però bé,
2: encara ens queden 7 minuts. Allò de donar les gràcies i, com es diria, lloar una mica també, o sigui, la tasca de Don Codines, que ens sembla una iniciativa, o sigui, que hagi sortit... Clar, que hagi sortit d'una persona, de moltes persones, no?, que s'ajunten, les persones que estan allà organitzant tot el labor, no?, o sigui, les persones que s'apunten a caminar, a córrer, a muntar escenaris, a tot, no?, tots els voluntaris que surten allà a marcar camins. És que, no sé, és que em sembla una iniciativa
0: fantàstica. És que penseu que és per l'abril. Per l'abril, ara no recordo quin dia de l'abril, però que ho estan treballant ja, vull dir que...
2: Sí. O sigui que és un molt bon exemple de feina solidària, de feina comunitària, de...
0: A banda de justament el que representa fer esport també, que també ajuda molt.
2: Exacte. I tant, sortir a la natura, moure's.
0: Què passa emocionalment en el moment en què una pacient estableix un vincle amb el cavall?
1: Jo crec que és una cosa molt recíproca, no? Quan un cavall et permet crear un vincle amb ell, et dona com aquesta comunicació no verbal, aquesta autoconsciència, aquesta regulació emocional, no? Això que dèiem de la freqüència cardíaca, de la consciència corporal... És a dir, estableixes una relació sense paraules que va a vegades més enllà de les relacions humanes que puguem tenir, no? Moltes dones ens diuen... Bueno, dones i homes, no?, que venen, o nens, fins i tot...
2: Sí.
1: M'escolta sense paraules, és a dir, és la meva millor amiga i no li he d'explicar res, no? És un
2: que
1: vincle
2: ja sap
1: més...
2: com estic.
1: Clar,
2: no?
1: És un vincle molt més profund que haver de recórrer el diàleg.
0: Jo quasi me passo, perquè els minuts van canviar, me passo a les reflexions finals, perquè penso que aquí també sortirà tot. Què us agradaria que les persones que ens escolten s'enduguessin d'aquesta conversa que normalment... Vull dir que periòdicament podem tenir amb vosaltres.
1: Bueno, jo com a primera reflexió m'agradaria dir això, no? Que el procés de salut va més enllà, no? que es doni l'oportunitat de sortir a la natura, de moure's, de rodejar-se de, no?, d'acompanyament, i que els cavalls, tot i que en l'imaginari sigui un animal poderós i de més, és una opció d'acompanyament molt, molt potent, que es doni l'oportunitat de conèixer-lo.
0: Com que també estem parlant igual te... no, digues.
2: Ah, no, sí, no, molt ràpidament, o sigui,
0: sí, no, jo
2: sempre dic, no, és que els cavalls ensenyen molt sobre la vida i sobre el que és important a la vida, no? I sobre com ser millors persones.
0: Sí. I ara volia dir això, com estem parlant del càncer de mama, no? Quin missatge donaríeu a les dones que estan vivint aquest procés oncològic?
1: Clar, tot el suport, tot l'escalf per aquest moment
0: que estan
1: vivint.
0: I que segur que també us arriben a vosaltres, vull dir que els teniu presents allà.
1: Sí, de fet és això, no? que busquin, no?, aquest confort, aquest escalf que necessiten en aquest moment, i que moltes vegades moltes dones es diuen és que no sóc la mateixa, no?, després. Òbviament, després d'aquest procés no seràs la mateixa, seràs una nova versió de tu amb una motxilla diferent, i que no busquin tornar aquesta identitat anterior, sinó que trobin, no?, en aquest camí la seva nova identitat amb aquesta motxilla que portaran ara, no?
0: Dius alguna cosa, Helen?
2: Jo crec que l'Helena ho ha encapsulat molt bé.
0: Si no, també podria, aquí pots respondre, no?, com podem com a comunitat donar suport real i efectiu a les persones que conviuen amb el càncer de mama?
2: O sigui, potser ser una mica més cavall, no? O sigui, escoltant, o sigui, realment, o sigui, és que també és que hem parlat abans, no? És que tot el tema de fer servir el color rosa, no? Per les... O sigui, no sé fins a quin punt això ajuda, no? O sigui, que... O aquesta necessitat de dir a les persones, ai, però si fas bona cara... O sigui, no sé, escolta la persona, escolta una mica el seu estat, el que diu el... Escolta, escolta, sí, l'escolta de les persones, no?
0: I així, com últimes... qüestions, què us agradaria incorporar al projecte?
1: Bueno, de fet tenim diversos programes que tenen previsió de començar en els propers, no? En un futur bastant proper, i tenim algun projecte bastant, bastant important que jo crec que, no, aquí a Ràdio Caldes podem...
0: Ho anireu
1: sí, descobrint.
0: Sí.
1: Però sobretot és això, no? Seguir caminant amb el projecte al ritme que està agafant ara.
0: I com imagineu el futur de la teràpia assistida en cavalls amb l'àmbit de la salut?
2: És que jo crec que, o sigui, que té molt espai per caminar, no? Pel fet que combina el sortir a la natura, a moure's, a adquirir coneixements nous, no? I també un tema, per exemple, jo segueixo molt per les xarxes un metge de capçalera a Anglaterra que també era president d'un, bueno, com si fos el, o sigui, un institut d'ornitologia, no? O sigui, que és metge de capçalera, però també molt amant de la natura. I ell va formar part d'un assaig que es va fer just abans de la pandèmia, no? De prescriure, o sigui, la prescripció verda, no? O sigui, de prescriure a les persones, ai, és que no tinc energia, que em sento una mica aixafada, que tinc una mica de depressió, ansietat, no sé què, doncs prescrivien sortir a la natura, sortir a caminar, seure's en un banc al parc i escoltar els ocells, anar a recol·lectar mores, o sigui, coses així, no? Que és que, bueno, és que tot això anirem parlant, no? Perquè creiem que té una... O sigui, que es va fer un assaig i que també els resultats eren com molt esperançadors, també.
0: Molt bé. Alguna cosa més voleu destacar avui?
1: Agrair-te sempre la invitació i...
2: Sí,
0: no, sempre esteu... Sí. I jo agrair-vos a vosaltres també tot el que aporteu, d'unidó. Doncs Helena i Lein, moltes gràcies per compartir aquesta hora amb nosaltres. Gràcies per la vostra mirada, per la vostra feina i per aquest projecte que uneix salut, natura i humanitat d'una manera de veritat totalment profunda. Uh-huh. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies, Conti.
0: I espero molt, molt, molt aviat tots tornar-vos a tenir aquí.
1: I tant, que sí.
2: I tant.
0: Doncs ara fem una pausa per escoltar les notícies de les 11. No marxeu, que de seguida tornem.

La Festa Major de Caldes ha finalitzat el seu primer cap de setmana, en total 4 dies d'activitats que han proporcionat als calderins dosis d'esport amb les Olimpíades Infantils, el tir amb arc, la milla, l'escalada i els passos de valls que s'han fet arreu d'aquests dies a l'embalat de Can Rius. Unes festes plenes de cultura catalana amb exposicions, els castells, les sardanes, els gegants, els diables, els concerts en directe dels Catarres Esbetlana, Coral Guisla, Orquestra Montgrins i molts altres. Un cap de setmana ben llarg i aprofitat per tots els calderins i calderines que, a banda de gaudir de les festes, també han estat solidaris amb un rècord històric en la campanya de donació de sang. I aquestes festes no acaben aquí. El pròxim cap de setmana tindrà lloc la Capvuitada, unes festes que agafen a relleu de la Festa Major Calderina i que tancaran amb la novetat de la primera baixada d'andròmines i el clàssic aplec de remei. Dijous passat va tenir lloc a la sala de plens de l'Ajuntament un ple extraordinari que va donar de si, un ple en què es va aprovar un tràmit pressupostari per a les escoles de Caldes, una modificació de crèdit dotada de 90.000 euros pensat per climatitzar les escoles de Caldes. El ple extraordinari de l'Ajuntament també va servir per aprovar el DUPROCIM, el document únic de protecció civil municipal, un document que estableix el marc organitzatiu i funcional per prevenir, controlar i respondre davant de situacions d'emergència. La Generalitat porta molt de temps reclamen als municipis del país que disposin d'aquest document actualitzat. Amb motiu de les pròximes eleccions municipals del 23 de maig de 2027, l'Oficina del Cens Electoral ha comunicat l'inici dels treballs per a la formació del cens electoral d'estrangers residents a Espanya. Les persones estrangeres que resideixin a Espanya podran votar per a les municipals si compleixen amb els requisits establerts, primerament ciutadans de la Unió Europea que visquin a Espanya i residents nacionals dels països amb conveni de vot dins de l'acord de reciprocitat. Per més informació, al web de l'Ajuntament. I com sempre, després del cap de setmana, molts equips calderins han disputat els seus partits a la jornada i començarem pel partit que es va transmetre en aquesta casa, el partit que avui va fer Caldes a Palamós de futbol, que va acabar en 0-2 a favor del degà del futbol català. En el futbol femení de futbol 7, el Caldes va perdre per 2-5 amb el Parets. Fent un canvi d'esports, l'hoquei patins, el Rec amb l'Àsar va perdre el seu últim partit de la Lliga Catalana amb un 2-1 contra el Xumfrid Ràbic, a diferència del filial, el Club Hoquei Caldes de Nacional Catalana, que va treure un empat a 2 enfront al Joneda. Ara sí, qui encara no ha perdut cap partit és el Rec amb l'Àsar femení, que porta 3 victòries seguides, aquesta última a domicili enfront la Matlleu Origen Vilafranca per 3-4. Pel que fa al bàsquet, el Sena Caldes masculí encara no ha pogut sumar 3 punts a la classificació i es resisteix contra un Sant Nicolau B que va guanyar per 14 punts de diferència. El Sena Caldes femení va guanyar per la mínima amb un punt de diferència 58-59 amb el Lloret. Pel futbol sala, el Sena Caldes masculí va perdre per 6-1 amb el Sant Joan de Vilassar i el Sena Caldes femení va perdre per 5-2 amb el 7-10. Finalment, la Penya Verdaguer va acabar guanyant per 10-3 contra el barri de Can Calet. I acabem amb el temps. Avui el cel estarà força ennuvolat durant bona part de la jornada, amb possibilitat d'algun ruixat feble i aïllat a la tarda. Les temperatures es mantindran suaus amb una mínima de 23 graus i una màxima de 23 graus i una mínima de 16. De cara a demà el temps serà més estable, tot i que el cel continuarà força ennuvolat durant el matí i la tarda amb algunes clarianes al vespre. No s'esperen precipitacions destacables i les temperatures pujaran lleugerament durant les hores centrals del dia, amb una màxima de 24 graus i una mínima de 16 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
1: Oi tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
0: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario i tastant un brou termal?
1: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
0: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
1: Terme, l'expressió de l'aigua.
0: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta'l ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
2: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
3: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes Femení, General i Palau, a les 4 de la tarda al Municipal de la Torre Roja.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
4: Dissabte 17 d'octubre, matí.
5: A les 8 del matí, a la plaça de la Font del Lleó.
6: Matinal excursionista contra el càncer de mama a càrrec del SECMO.
5: A les 9 del matí, al Parc de l'Estació.
6: Tercera vespada calderina i clàssiques, a càrrec del Club de Vespes del Vallès.
5: A 11:45, al Parc de Can Rius.
6: Espectacle de dansa, un stage de conte, a càrrec d'Esteig, Escola d'Arts Escèniques.
5: A les 12 del migdia, a la Sala Noble de Can Rius.
6: Concert amb l'Orquestra Municipal de Caldes, a càrrec de l'Escola Municipal de Música Joan Valls.
2: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.

0: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí.
1: I després d'aquesta conversa tan interessant, tan emotiva, tan profunda amb Elena López i Alain Fradley, doncs ara canviem també totalment de registre i ens anem a un espai que normalment ho fem a primera hora, però avui l'hem canviat cap aquí, tal dia com avui. I és que avui és dimecres 13 d'octubre, ja hem viscut 285 dies d'aquest 2025 i en resten 80 per tancar-lo i rebre el 2027. El santoral ens porta les celebracions de Sant Edgar, Eduard i Faust. I si us dieu així, doncs moltes felicitats. Pel que fa a dies temàtics, aquests que ens ajuden a mirar el món amb una mica més de perspectiva, avui en tenim uns quants, i tots amb un pes. Doncs avui és el Dia Internacional per la Reducció dels Desastres, el Dia Mundial de la Trombosi, el Dia Internacional d'Ada Lovelace, el Dia Internacional del Llenguatge Clar, el Dia Internacional de posar-se vestit, i alhora també se celebra el Dia Sense Sostenidor. I també cal dir que estem a la Setmana Mundial de la Novel·la. Pel que fa al Dia Internacional per a la Reducció del Risc de Desastres, doncs avui, 13 d'octubre, ens recorda que els desastres no són naturals, són el resultat de la manca de prevenció i planificació davant fenòmens de la natura. L'ONU va fixar aquesta data al 2009 per fomentar una cultura global de prevenció, educació i preparació. Inundacions, tempestes, onades de calor, terratrèmols, tsunamis, cada cop més freqüents i més devastadors. Els governs locals i regionals tenen la responsabilitat de preparar-se i respondre, i nosaltres, com a ciutadania, d'informar-nos i saber com actuar sense viure espantats, però sí conscients. Pel que fa al Dia Mundial de la Trombosi, també avui és una celebració, no?, que destaquem, i coincideix amb el naixement de Rudolf Virchow, el metge que va descriure aquesta patologia, la trombosi. La trombosi és la formació d'un coàgul que tapa una vena o artèria i pot desencadenar infarts, embòlies o malalties cardiovasculars. Hi ha dos grans tipus, la trombosi venosa i la trombosi arterial. L'objectiu del dia és clar, conscienciar, detectar a temps i promoure la investigació. Moltes persones segueixen tractaments preventius amb anticoagulants i teràpies específiques. Dia Internacional d'Ada Lovelace. El segon dimarts d'octubre, de fet, s'homenatja a Ada Lovelace, matemàtica britànica considerada la primera programadora de la història. El seu treball amb la màquina analítica de Charles Babbage va obrir la porta a la programació moderna. Avui, aquest dia, vol visibilitzar les dones en la ciència i la tecnologia, crear referents i fomentar vocacions extenses entre les nenes. Dia Internacional del Llenguatge Clar, aquest també és important. Quantes vegades hem rebut una carta de l'administració que no s'entén? Aquest dia reivindica que l'Estat parli clar, simple i sense tecnicismes. El llenguatge clar és una garantia democràtica, facilita l'accés a la informació, la comprensió de les normes i la transparència. És parlat a la ciutadania amb respecte i honestedat. Ara arribem aquí al Dia Internacional de posar-se vestit. Una efemèride curiosa. Doncs avui milions de persones es vesteixen o intenten celebrar aquesta efemèride, doncs vestint-se de gala amb un vestit formal, una celebració que, segons la tradició popular, va néixer arran d'un episodi del Hof im Major Mother, bueno, sobre la moda, no? El Dia Sense Sostenidor. I avui també és el dia sense sostenidor, una iniciativa vinculada, de fet no és una provocació ni tampoc és una manera frívola, no? de dir, doncs, de fet, perquè està vinculada al càncer de mama. Convida les dones a prescindir del sostenidor com a gest simbòlic de consciència, prevenció i autoexamen. Va néixer l'any 2011 amb el Bright Day, impulsat per el cirurgià Michael Brown, i des del 2014 se celebra el 13 d'octubre. Dins el mes, com ja hem comentat abans en aquesta a l'hora del cafè, no? Parlant amb la Elena López i amb la Elaine Fratley, doncs està dins del mes de sensibilització sobre el càncer de mama, que és aquest mes d'octubre. I el dia 19, que serà, podríem dir, l'acte més commemoratiu. I passem ara, doncs, per també parlar, doncs, que estem a la Setmana Mundial de la Novel·la. I és que la UNESCO dedica aquesta setmana a la novel·la com a gènere literari essencial per a la cultura universal. Promou la lectura, la creació, la diversitat cultural i la llibertat d'expressió. La novel·la és un gènere que preserva la narració, transmet emocions, cultura i coneixement. Obres com Don el Quixot, Els Miserables, Dràcula, El petit príncep o Anna Karenina han marcat generacions i continuen definint la nostra manera d'explicar històries. I ara passem a efemèrides. Com sempre, el temps ens porta aquestes efemèrides, històries que de fet ens expliquen el món, el passat, no? I tal dia com avui, un 13 d'octubre, podem destacar que l'any 2010 va concloure feliçment el rescat de 33 miners atrapats a la mina San José, a prop de Copiapó, a Xile, atrapats per un esfondrament produït 69 dies abans, i és a més, o sigui que van estar 69 dies a 720 metres de profunditat, sent de fet un esdeveniment amb una cobertura mediàtica mundial. L'any 1983 va entrar en funcionament als Estats Units el primer sistema de telefonia celular o telefonia mòbil. L'any 1972 se va estrellar als Andes el vol FAU-571 amb l'equip de rugby de Off Christians Club, vull dir que anaven a bord amb destinació Santiago de Xile. Aquest fet va donar lloc al miracle dels Andes, per com van aconseguir sobreviure en condicions extremes d'extrema duresa 16 dels 45 ocupants. De fet, això ho hem pogut veure també en pel·lícula. L'any 1959, la NASA va llançar el satèl·lit Explorer 7 per a la investigació de les partícules energètiques a l'espai. El 1930, l'enginyer italià Corradino d'Escanio va presentar l'helicòpter DATE-3 perquè va fer o que faria el primer vol a l'aeròdrom de Ciampino, això a Itàlia. L'any 1917 va passar el miracle del sol a prop de Fàtima, en Portugal, en què part dels nens de 70.000, part dels més de 70.000 assistents van assegurar veure, moure i sí, s'alleuar el sol, tal com havíem profetitzat els pastorets Jacinta Marto, Francisco Marto i Lucía dos Santos, als quals se'ls havia aparegut la Verge Maria i els havia, o la Verge també de Fàtima després, no? I els havia comunicat que faria miracles en aquesta data. L'any 1843, la reina Isabel II d'Espanya va decretar els colors anuals, o podríem dir no anuals, actuals de la bandera espanyola, el groc i el vermell de l'ensenya de guerra, podríem dir, de l'armada. L'any 1830, el Congrés General de Mèxic es va decretar la divisió de l'estat intern d'Occident en dos estats, és a dir, l'estat de Sonora i l'estat de Sinaloa. El 1792 van començar les obres de la Casa Blanca a Washington, un projecte ideat pel primer president George Washington l'any 1790 per crear la residència dels presidents. I acabem en l'any 54, després de Crist, en què es va proclamar emperador Neró a Roma, amb només 16 anys i el mateix dia que moria enverinat l'emperador Claudi. I després d'aquest viatge per la història del passat, aterrem de nou al present.
0: El Fòrum, amb Conxi Sánchez. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí.

I nosaltres doncs, continuem ara, no? Obrim aquesta, podríem dir, el que queda fins a les 12, amb una mirada cultural i literària de collita pròpia. Avui recuperem un relat que forma part del nostre arxiu de continguts literaris, la Biblioteca dels Records Amagats. Un relat que ens parla de memòria, de silencis, de tot allò que guardem en racons que només visitem quan la vida ens ho demana. Un espai íntim, ple de llum i d'ombres, que avui compartirem amb vosaltres. La Biblioteca dels Records Amagats. I és que hi ha biblioteques que custodien llibres i n'hi ha que custodien vides. La Biblioteca Clar de Nit és una d'aquestes, un edifici antic de pedra fosca amb finestres estretes i un silenci que no és silenci, és espera. Fa 20 anys algú va deixar una carta en aquesta biblioteca, una carta que no sabia d'obrir, una carta que no sabia de llegir, una carta que no sabia de recordar. Però les biblioteques tenen memòria, una memòria que no obeeix ningú, una memòria que no perdona, una memòria que, quan vol, torna. Avui una periodista cultural arriba a llum freda per fer un reportatge. No sap que la biblioteca l'està esperant, no sap que hi ha un llibre que respira, no sap que hi ha una caixa amb el seu nom, no sap que el passat no és un lloc, sinó una ombra, i que aquesta ombra avui ha decidit despertar. Capítol 1. L'arribada. La nit que vaig arribar a Jonfreda, un poble de 1.500 habitants, semblava adormit. No era el silenci habitual dels pobles petits, era un silenci dens, com si algú hagués apagat el soroll del món. Vaig deixar el cotxe amb la maleta a la mà i vaig respirar profundament. Feia olor de carrer antic, de pedra humida, d'un aire que no es movia. Vaig mirar al voltant. Quatre fanals, tres carrers, dues ombres que caminaven de pressa. I al fons, com una presència que vigilava el poble, la Biblioteca Clar de Nit. Feia 20 anys que no entrava a la Biblioteca Clar de Nit. Recordava Jonfreda, els carrers estrets, la plaça, l'olor de pi i les tardes d'estiu. Però la biblioteca no, o potser no volia. Havia vingut a fer un reportatge sobre biblioteques de poble que custodien manuscrits antics. La Clar de Nit era especial, acabada de restaurar amb un fons misteriós i amb una sala de manuscrits que sempre havia estat tancada. Un edifici de pedra fosca amb finestres estretes i una porta de fusta que semblava massa pesada per obrir-se. Vaig pensar que era un bon lloc per fer un reportatge, un bon lloc per desaparèixer una estona del món. Vaig entrar, la porta va grinyolar, un so llarg, profund, com si la biblioteca en reconegués. A dins, la llum era tènue, els passadissos estrets, les prestatgeries altes com parets, i l'aire... L'aire tenia una olor estranya, una barreja de pols antiga i paper recent, una olor que no hauria d'existir. «Benvinguda», va dir una veu. Era Elaine Meristein, la directora. Cabell gris, recollit, ulls foscos, mans fines, tenia aquella manera de mirar que tenen les persones que saben més del que diuen. Elena Meristein em va mirar com si em reconegués de feia temps. Jo, en canvi, només recordava fragments. Dies d'estudi, hores de silenci, però tot era boirós, com si algú hagués apagat la llum del passat. Laia Ferrer, oi? La periodista? Vaig assentir. Com hem estat esperant-te? Vaig somriure. Però alguna cosa dins meu es va tensar. Esperant-me? Per què?
Elena em va guiar fins a la sala principal. Vaig notar que les llums parpellejaven. Només un segon, però prou per fer-me sentir observada. Aquí tens la biblioteca, va dir ella. És petita, però té vida pròpia. Vaig recórrer els passadissos amb la mirada i llavors el vaig veure. Un llibre, en una taula, sol, sense cap altre volum al voltant. La coberta era negra, sense títol, sense autor, sense res. Vaig sentir un calfred. Aquest llibre, vaig començar a dir. Elena es va girar massa ràpid. No l'hauries d'haver vist, vaig parpellejar. Per què? Ella va dubtar. Només un segon, però en aquell segon vaig entendre que aquell llibre no era un llibre, era una presència. No està catalogat, va dir finalment, no sabent d'on ha sortit. Vaig apropar-me, vaig posar la mà sobre la coberta, estava tèbia, com si algú l'hagués tingut a les mans feia un moment. El vaig obrir. A la primera pàgina hi havia una frase escrita a mà, amb una cal·ligrafia fina, elegant, inquietant. Quan el llegeixes, sabràs per què he tornat. Vaig sentir com si algú respirés darrere meu. Em vaig girar, no hi havia ningú. Elena va tancar el llibre de cop. No el toquis més. Per què? Vaig preguntar. Ella va somriure, un somriure que no era amable, era preventiu. Perquè hi ha coses que no haurien d'existir. Vaig mirar el llibre, negre, tancat, immoble, però vaig tenir la sensació que respirava. Capítol 2. El llibre que apareix i desapareix. La primera nit a llum freda no vaig dormir bé. No era el llit, no era el poble, era el llibre. Tenia la sensació que, tot i estar tancat a la biblioteca, pensava en mi. Em vaig presentar a la biblioteca clar de nit a les 9 del matí. Elena Meristein ja hi era, sempre hi era, com si no marxés mai. Vaig recórrer el passadís sola, vaig caminar entre prestatgeries que hauria...

0: seguir ordenant uns volums com si no m'hagués sentit. Elena, el llibre ha desaparegut. Va aixecar la mirada. Els seus ulls eren foscos, immòbils. Aquí, Laia, els llibres no desapareixen, només canvien de lloc. Vaig sentir un calfred, no per les paraules, per la manera com les havia dit. Vaig recórrer la biblioteca amb l'Arnau, el tècnic de catalogació. Ell era més amable, més normal, més humà. Potser algú el va agafar, va dir. No té registre, vaig respondre. No pot sortir de la biblioteca. L'Arnau va somriure, però el somriure li va durar poc. Vaig veure que se li tensava la mandíbula. Aquí passen coses estranyes, de vegades. Quines coses? Moviments, llibres que apareixen o no haurien d'estar, frases que no hi eren el dia abans, registres que canvien sols. Vaig notar que la llum del passadís parpellejava. Un cop, dos, tres. L'Arnau va mirar al sostre. No hi facis cas, va dir. Aquesta biblioteca és antiga. Però jo sabia que no era la llum, era l'aire. L'aire havia canviat. Vaig entrar a la sala de narrativa contemporània i allà, en un prestatge alt, gairebé amagat, el vaig veure, el llibre negre, sol, immoble, com si m'estigués esperant. Vaig allargar la mà. La coberta estava freda, glaçada. El vaig obrir. A la primera pàgina, sota la frase d'ahir, n'hi havia una altra, escrita amb la mateixa cal·ligrafia fina, inquietant, impossible de confondre. No busquis qui sóc, busca per què ho recordes. Vaig tancar el llibre de cop. El cor em batejava massa fort. Laia, va dir una veu darrere meu. Era Mireia Soldevilla, la responsable del club de lectura. Tenia els ulls oberts de bat a bat, com si hagués vist un fantasma. No l'obris, va dir, amb un fil de veu. No ho facis. Per què? Mireia va mirar al seu voltant com si temés que algú escoltés. Aquest llibre no és nou. Què vols dir? Mireia va empassar saliva. Aquest llibre ja hi era fa 20 anys, quan tu també hi eres. Vaig sentir com si algú m'estirés de l'estómac cap avall. Vaig notar la sang freda. Vaig notar que el passat, aquell passat que jo havia enterrat, començava a moure's. Jo no recordo res, vaig dir. Mireia va fer un pas enrere. La biblioteca, sí. Vaig mirar el llibre, negre, tancat, silenciós, però vaig tenir la sensació que somriia. Capítol 3. La biblioteca respira. Aquella tarda la biblioteca estava massa silenciosa. No era el silenci habitual dels llibres. Era un silenci tens, com si algú contingués la respiració. Vaig decidir continuar el reportatge, o almenys fingir que ho feia. Vaig caminar pels passadissos amb la llibreta a la mà, anotant detalls que no m'importaven. La llum era baixa. Els fluorescents feien un soroll fi, gairebé imperceptible, com un murmuri. Vaig sentir un soroll a la sala del fons, un soroll suau com un llibre que es tanca. Aquell soroll no era nou, era antic. Era d'aquells que el cos recorda abans que la ment. Vaig avançar amb cautela. La llum era més baixa, més densa. La biblioteca semblava respirar. Vaig passar per davant de la sala de manuscrit. La porta estava tancada en clau. Sempre ho estava. Però aquell dia vaig sentir un soroll a dins, un cop sec, com si un llibre hagués caigut a terra. Vaig posar la mà al pont. Fred, glaçat. No hi entres, va dir una veu darrere meu. Era Elena Meristain. Vaig apartar la mà com si m'hagués cremat. He sentit un soroll, vaig dir. A la biblioteca sempre hi ha sorolls, va respondre ella. És viva. Elena, què és exactament aquesta sala? Ella va somriure, un somriure que no era amable, era protector. És on guardem el que no s'ha de perdre. Vaig sentir un calfred, no per les paraules, per la manera com les havia dit. Vaig seguir caminant. vaig entrar a la sala de narrativa clàssica i allà, en una taula que jo sabia que al matí era buida, hi havia el llibre negre, obert, com si algú l'hagués deixat així expressament. Vaig mirar al meu voltant. No hi havia ningú. Vaig apropar-me. La pàgina mostrava una tercera frase, escrita amb la mateixa cal·ligrafia fina, inquietant, impossible de confondre. El que vas oblidar és el que et va salvar. Vaig notar una pressió al pit, una sensació antiga, una sensació que no volia recordar. Vaig tancar el llibre, vaig fer un pas enrere i llavors ho vaig sentir, una respiració. Darrere meu, lenta, profunda, com si algú estigués dret a mig metre de distància. Em vaig girar de cop. No hi havia ningú. Vaig començar a caminar cap a la sortida. Els meus passos ressonaven massa, com si la biblioteca amplifiqués el so. Vaig passar per davant del taulell de préstec. Júlia, l'estudiant en pràctiques, estava asseguda, tenia els ulls clavats en mi. Laia, va dir amb veu tremolosa, no estàs sola. Vaig aturar-me, què vols dir? Ella va mirar a dreta i esquerra com si temés que algú escoltés. Aquesta biblioteca recorda tot, fins i tot el que tu vas intentar oblidar. Vaig sentir com si el terra es mogués sota els meus peus. Júlia, què saps? Ella va negar amb el cap. No ho sé tot, només sé que quan tu vas marxar fa 20 anys, algú va deixar una caixa aquí, una caixa amb el teu nom. Vaig sentir que, com si algú m'estigués estrenyent el coll. Una caixa? Sí, la directora la va guardar a la sala de manuscrits, la sala on no deixa entrar ningú. Vaig mirar cap a la porta tancada. La clau penjava d'un clauet antic, com si algú l'hagués deixat allà expressament. Vaig fer un pas cap a la porta. La llum va parpellejar. Un, dos, tres. I llavors, des de dins de la sala, vaig sentir un soroll. Un altre cop sec. Un llibre que cau o que algú deixa caure. Vaig posar la mà al pont. Helena va aparèixer al final del passadís. Laia, va dir amb una veu que no admetia discussió, no obris aquesta porta. Vaig retirar la mà, però no per por d'ella, sinó per por del que hi havia dins. Helena va caminar cap a mi. Els seus passos eren lents, calculats. Hi ha coses que no s'han de recuperar, va dir, i tu no estàs preparada. Vaig mirar el llibre negre que encara tenia la tercera frase oberta a la meitat de la sala i vaig entendre una cosa. La biblioteca no només guardava llibres, guardava vies, guardava ferides, guardava records que no volien ser recordats. I jo era un d'aquells records. Capítol 4. La carta del passat. Vaig sortir de la sala de narrativa amb el llibre negre a les mans. No recordo haver decidit agafar-lo. Simplement el tenia, com si ell m'hagués triat a mi. Vaig seure en una taula al fons de la biblioteca on la llum era més baixa i els passadissos semblaven més estrets. Vaig obrir el llibre. Les tres frases que ja havia llegit eren allà, immòbils, com si m'esperessin. Quan el llegeixis, sabràs per què he tornat. No busquis qui sóc, busca per què ho recordes. El que vas oblidar és el que et va salvar. Vaig passar la pàgina. La següent estava en blanc. Vaig passar una altra, en blanc. Vaig seguir passant pàgines una darrere l'altra fins que vaig notar una pressió estranya al pit, una sensació antiga, com si alguna cosa dins meus intentés obrir-se pas. Recordava fragments, només fragments, una nit, una taula, una carta que no vaig voler llegir. Hi havia records que la ment bloquejava per protegir-te, i la biblioteca era un d'aquests espais. No era que no recordés, era que no volia. Vaig arribar a una pàgina que no hauria d'existir, una pàgina escrita amb la meva lletra de fa 20 anys. Vaig sentir com si algú m'hagués colpejat el pit. Vaig apartar la mirada, però la pàgina seguia allà, oberta, viva, respirant. La frase era curta, una frase que jo recordava vagament com un somni antic. No sé com marxar sense fer-te mal. Vaig tancar els ulls, vaig notar la sang freda, vaig notar el passat movent-se com una ombra que s'aixeca després de molts anys. Vaig sentir passos, lents, aproximant-se. Vaig obrir els ulls. Elena Maristany estava davant meu. Aquesta pàgina, vaig dir amb la veu tancada, aquesta lletra és meva. Elena va sentir, sí. Com ha arribat aquí? Ella va respirar profundament, va mirar al voltant com si la biblioteca escoltés. Fa 20 anys, va dir, vas deixar una carta en aquesta biblioteca. Una carta que no vas entregar. Una carta que vas intentar destruir. Vaig sentir com un vertigen. Jo no recordo haver deixat cap carta. No ho recordes perquè no vols recordar-ho, va dir ella, però la biblioteca sí. Vaig mirar el llibre. La pàgina amb la meva lletra tremolava lleugerament, com si algú la bufés. Elena, què hi ha en aquesta carta? Ella va tancar els ulls un moment. Quan els va obrir, els tenia humits. Hi ha una veritat que et va fer marxar, una veritat que vas voler enterrar, una veritat que algú va guardar per tu. Vaig empassar saliva. Qui? Elena va fer un pas enrere. No és important qui, és important per què. Vaig sentir un soroll al meu darrere, un cop sec, un llibre que cau. Vaig girar-me, no hi havia ningú. Elena va parlar amb un fil de veu. Laia, aquest llibre no és un llibre, és un arxiu de tot el que vas intentar destruir i ara ha tornat perquè tu també has tornat. Vaig mirar la pàgina amb la meva lletra. Vaig posar-hi la mà. El paper estava tebi, com si algú l'hagués escrit feia un moment. Elena, vaig dir amb la veu trencada, què vaig fer fa 20 anys? Ella va negar amb el cap. Jo no ho puc dir jo. Ho ha de dir la biblioteca. Vaig sentir un soroll profund, com un respir llarg, que venia del soterrani. Elena va tancar el llibre de cop. No segueixis llegint, va dir. Encara no. Vaig mirar la porta del soterrani. La clau penjava del clauet antic, com si algú l'hagués deixat allà expressament. Vaig entendre una cosa. La biblioteca no només guardava llibres, guardava ma vida, la meva vida. Guardava el que jo havia intentat oblidar. Guardava la veritat que jo no volia veure. I ara volia que la veiés. Capítol 5, el soterrani. Vaig esperar que la biblioteca es buidés, que l'Arnau marxés, que Mireia tanqués el club de lectura, que Júlia apagués el taulell, que Elena desaparegués en algun passadís. Quan vaig sentir la porta principal tancar-se, vaig respirar profundament. La biblioteca estava sola, això volia creure. Vaig caminar cap al soterrani. Els meus passos feien un soroll sec, com si el terra fos massa dur. La llum parpellejava. 1, 2, 3. Vaig posar la mà al pont de la porta de la sala de manuscrits. La clau penjava del clauet antic, com si algú l'hagués deixat allà per mi. Vaig girar la clau. El soroll del mecanisme va ressonar per tota la biblioteca com un crit. Vaig obrir la porta. L'aire era fred, glaçat, com si el soterrani no hagués vist la llum en dècades. Vaig baixar els graons, un a un, amb la sensació que algú caminava darrere meu. Quan vaig arribar a baix, vaig encendre la llum. Un fluorescent antic va tremolar abans d'il·luminar la sala. I allà, al centre, sobre una taula metàl·lica, hi havia una caixa. Una caixa de cartró gris, amb pols, amb una etiqueta escrita a mà. Laia Ferrer, 2006. Vaig sentir com si algú m'hagués colpejat el pit. Vaig posar-hi la mà. La caixa estava tèbia, com si algú l'hagués tocat feia un moment. Vaig notar una pressió estranya al pit, una sensació antiga, una sensació que el cos recordava abans que la ment. Hi havia records que la memòria bloquejava per protegir-te, i el soterrani era un d'aquests espais. No era que no recordés, era que no volia. Vaig obrir-la, i dins hi havia fotografies meves de fa 20 anys, articles que jo havia escrit i després havia eliminat, notes manuscrites que jo recordava vagament, i, al fons, una carta. Una carta doblegada, amb la meva lletra, amb el meu nom. Vaig agafar-la, les mans em tremolava. La vaig obrir. La primera frase era meva. Meva de fa 20 anys. Meva d'una vida que jo havia intentat enterrar. No sé com marxar sense fer-te mal. Vaig sentir un soroll darrere meu. Un cop sec, un llibre que cau. Em vaig girar, no hi havia ningú. Vaig tornar a mirar la carta. La segona frase era més fosca, més profunda, més meva. Si algú troba això, és que no he pogut dir la veritat. Vaig notar una pressió al pit, una sensació antiga, una sensació que jo havia intentat oblidar. Vaig seguir llegint. No puc quedar-me, no puc explicar-ho, no puc ser qui era. Vaig tancar els ulls. Vaig sentir una respiració lenta, profunda, darrere meu. Vaig obrir els ulls de cop. El llibre negre era sobre la taula. No l'havia portat jo. No l'havia vist entrar. Estava obert a una pàgina nova. Una pàgina que no hi era abans. Una pàgina escrita amb la meva lletra, però no recordava haver-la escrit. La veritat no va marxar amb tu. Va quedar-se aquí. Vaig fer un pas enrere. Vaig notar que el soterrani es feia més petit, com si les parets s'acostessin. Vaig sentir passos al passadís superior, lents, pesats. Helena Meristein va aparèixer al capdamunt de les escales. No baixava, només mirava. Laia, va dir amb una veu que feia mal, no obris res més. Vaig mirar la carta, vaig mirar el llibre, vaig mirar la caixa. I vaig entendre una cosa. El passat no era un record, era un arxiu que algú havia guardat, un arxiu que algú havia alimentat, un arxiu que algú havia esperat que jo obrís. I ara estava obert. Capítol 6. La veritat que no vol ser vista. Helena seguia al capdamunt de les escales, no baixava. Només mirava, com si fos una ombra antiga, una ombra que coneixia tots els secrets del soterrani. Jo tenia la carta a la mà, el llibre obert davant meu, la caixa amb el meu nom. Una sensació al pit que feia mal, com si el passat m'estigués estrenyent les costelles. Laia, va dir Helena, no segueixis. Vaig respirar profundament, la llum del soterrani parpellejava. 1, 2, 3, vaig obrir la carta del tot. La tercera frase era curta, letal. No vaig marxar per tu, vaig marxar per mi. Vaig notar un vertigen, una pressió al pit, una memòria que s'obria com una ferida. No era amnèsia, era protecció, era el meu cervell. Havia tancat la biblioteca com qui tanca una habitació on no vol entrar. Hi havia records que la ment bloquejava per protegir-te, i aquest soterrani era un d'aquests espais. Vaig recordar una nit de fa 20 anys, una nit en què jo havia entrat en aquesta mateixa biblioteca, buscant refugi. Una nit en què havia plorat entre prestatgeries. Una nit en què algú m'havia trobat. Una figura, un home, un rostre que no aconseguia veure del tot. Una veu que m'havia dit: «No pots quedar-te, no aquí». Vaig recordar la por de ser vista, la por de ser descoberta, la por de ser qui era. Vaig recordar que havia escrit la carta, que l'havia deixat en una taula, que havia marxat corrent, que havia intentat destruir-la l'endemà, que no l'havia trobat. Ara entenia per què la biblioteca l'havia guardat. Vaig mirar Elena. «Tu vas guardar la carta?» Ella va negar amb el cap. «No». La carta ja hi era quan vaig arribar. La biblioteca la va guardar sola. Vaig sentir un soroll profund, un respir llarg, com si la biblioteca fos un organisme viu. El llibre negre va passar pàgina sol, sense que jo el toqués. La pàgina nova estava escrita amb una lletra que no era meva, una lletra que no reconeixia, una lletra que feia por. «No vas marxar sola». Vaig fer un pas enrere. «Elena, què vol dir això?» Ella va baixar un graó, només un, però aquell graó va sonar com un cop sec. «Laia, fa 20 anys algú et va seguir. Algú va entrar en aquesta biblioteca després que tu marxessis. Algú va deixar aquesta caixa. Algú va copiar la teva lletra. Algú va escriure en aquest llibre». Vaig notar que les parets del soterrani s'acostaven, com si la sala es fes més petita. «Qui?» vaig dir amb la veu trencada. Elena va negar amb el cap. «No ho sé, només sé que encara hi és». Vaig sentir passos al passadís superior, lents, pesats, com si algú caminés entre prestatgeries. Elena va mirar cap amunt. «No estem soles». Vaig tancar la carta, vaig tancar la caixa, vaig tancar el llibre. Vaig pujar les escales corrent. Vaig sortir de la biblioteca. La porta va grinyolar com si no volgués deixar-me marxar. Quan vaig arribar al carrer, la nit era quieta, massa quieta. Vaig mirar enrere. La biblioteca clar de nit estava fosca, immoble, silenciosa. Però vaig tenir la sensació que respirava. Vaig obrir el llibre una última vegada sota la llum del carrer. I a la darrera pàgina hi havia una frase. Una frase que no hi era abans. Una frase escrita amb una lletra que no reconeixia. Una frase que feia mal. «Quan estiguis preparada, torna a escriure». Vaig tancar el llibre, vaig respirar profundament, vaig començar a caminar. I mentre marxava vaig entendre una cosa: la biblioteca no volia que jo recordés, volia que jo tornés. Epíleg. La nit era massa quieta quan vaig sortir de la biblioteca clar de nit. Vaig caminar sense pressa, sense mirar enrere, però amb la certesa que la biblioteca sí que em seguia amb la mirada. El llibre negre pesava a les mans, no com un objecte, sinó com una pregunta. A la darrera pàgina, una frase que no hi era abans: «Quan estiguis preparada, torna a escriure». Vaig tancar el llibre, vaig respirar i vaig entendre una cosa que fins aquell moment no havia volgut entendre. El passat no s'havia quedat a dins, havia sortit amb mi. Les biblioteques no només guarden històries, guarden allò que van callar, allò que van intentar destruir, allò que encara ens busca quan creiem que ja no hi és. I també guarden allò que algú va deixar per nosaltres, allò que algú va voler que trobéssim, allò que no hauria d'existir, però existeix. Vaig sentir un moviment darrere meu, no un soroll, un respir. La biblioteca respirava. «Potser algun dia hi tornaré. Potser algun dia obriré la porta sense por. Potser algun dia sabré tota la veritat. Però avui només sé una cosa: hi ha llibres que no haurien d'existir i que, malgrat tot, existeixen». I això ha estat la Biblioteca dels Records Amagats, un relat que no parla només de llibres, sinó de memòria, de silencis, de veritats que tornen quan menys les esperes. I és això que en aquest cas la protagonista va marxar, però també ens queda la idea que va marxar sense haver fet aquest reportatge que havia de fer sobre la biblioteca Clar de Nit. En fi, pot ser que en algun moment tornarà de nou a fer aquest reportatge.
1: De dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.
0: Al final del programa, amb aquest relat tan ple de sensibilitat, tanquem el Fòrum d'avui, un matí que ha viatjat entre la informació, la salut, la natura, la literatura i, sobretot, la comunitat. Gràcies per ser-hi, per escoltar, per participar i per fer que cada matí aquesta plaça radiofònica tingui vida. Ens retrobem demà a la mateixa hora amb més veus, més temes i més comunitat. Que tingueu molt bon dimarts.
1: De dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
2: Oh, i tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
1: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario i tastant un brou termal?
2: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
1: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
2: Terme, l'expressió de l'aigua.
1: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta'l ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
3: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
4: Dissabte 17 d'octubre, tarda.
3: A 3:45 de la tarda al carrer de Bigues.
5: Primera baixada d'Andròmines a càrrec de la Colla Castellera.
3: A 5:00 de la tarda al Casino de Caldes.
5: Confins. Descobreix la diversitat de la música i dansa populars dels Països Catalans a càrrec de Cor Polifònic Alguer, Xics, Aubada i l'Orquestra Alnos.
3: A 6:00 de la tarda a la Sala Noble de Can Rius.
5: Concert de capvuitada amb la Coral del Centre i la Coral Ensemble de Perpinyà.
3: A 7:00 de la tarda al Centre Ateneu Democràtic i Progressista.
5: Teatre musical en català, Mamma Mia, a càrrec de la companyia Punts Suspensius.
3: A 8:15 del vespre al Parc de Can Rius.
5: Soul Fest, a càrrec de Soul Collective.
3: A 8:00 del vespre a la plaça de l'Església.
5: Nit, llum i pals, a càrrec de la Colla de Bastoners de Caldes.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
6: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes Femení, General i Palau, a 4:00 de la tarda al Municipal de la Torre Roja.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 12. Notícies.

La Festa Major de Caldes ha finalitzat el seu primer cap de setmana. En total, 4 dies d'activitats que han proporcionat als calderins dosis d'esport amb les Olimpíades Infantils, el tir amb arc, la milla, l'escalada i els passos de valls que s'han fet arreu d'aquests dies a l'embalat de Can Rius. Unes festes plenes de cultura catalana amb exposicions, els castells, les sardanes, els gegants, els diables, els concerts en directe dels Catarres, Esbetlana, Coral Guisla, Orquestra Montgrins i molts altres. Un cap de setmana ben llarg i aprofitat per tots els calderins i calderines que, a banda de gaudir de les festes, també han estat solidaris amb un rècord històric en la campanya de donació de sang. I aquestes festes no acaben aquí. El pròxim cap de setmana tindrà lloc la Capvuitada, unes festes que agafen a relleu de la Festa Major Calderina i que tancaran amb la novetat de la primera baixada d'andròmines i el clàssic aplec de remei. Dijous passat va tenir lloc a la sala de plens de l'Ajuntament un ple extraordinari que va donar de si, un ple en què es va aprovar un tràmit pressupostari per a les escoles de Caldes, una modificació de crèdit dotada de 90.000 euros pensat per climatitzar les escoles de Caldes. El ple extraordinari de l'Ajuntament també va servir per aprovar el DUPROCIM, el document únic de protecció civil municipal, un document que estableix el marc organitzatiu i funcional per prevenir, controlar i respondre davant de situacions d'emergència. La Generalitat porta molt de temps reclamen als municipis del país que disposin d'aquest document actualitzat. Amb motiu de les pròximes eleccions municipals del 23 de maig de 2027, l'Oficina del Cens Electoral ha comunicat l'inici dels treballs per a la formació del cens electoral d'estrangers residents a Espanya. Les persones estrangeres que resideixin a Espanya podran votar per a les municipals si compleixen amb els requisits establerts, primerament ciutadans de la Unió Europea que visquin a Espanya i residents nacionals dels països amb conveni de vot dins de l'acord de reciprocitat. Per més informació, al web de l'Ajuntament. I com sempre, després del cap de setmana, molts equips calderins han disputat els seus partits a la jornada i començarem pel partit que es va transmetre en aquesta casa, el partit que avui va fer Caldes a Palamós de futbol, que va acabar en 0-2 a favor del degà del futbol català. En el futbol femení de futbol 7, el Caldes va perdre per 2-5 amb el Parets. Fent un canvi d'esports, l'hoquei patins, el Recamp Lázaro va perdre el seu últim partit de la Lliga Catalana amb un 2-1 contra el Xumfrís Ràbic, a diferència del filial, el Club Hoquei Caldes de Nacional Catalana, que va treure un empat a 2 enfront al Joneda. Ara sí, qui encara no ha perdut cap partit és el Recamp Lázaro femení, que porta 3 victòries seguides, aquesta última a domicili enfront la Matlle Origen Vilafranca per 3-4. Pel que fa al bàsquet, el Sena Caldes masculí encara no ha pogut sumar 3 punts a la classificació i es resisteix contra un Sant Nicolau B que va guanyar per 14 punts de diferència. El Sena Caldes femení va guanyar per la mínima amb un punt de diferència 58-59 amb el Lloret. Pel futbol sala, el Sena Caldes masculí va perdre per 6-1 amb el Sant Joan de Vilassar i el Sena Caldes femení va perdre per 5-2 amb el 7-10. Finalment, la Penya Verdaguer va acabar guanyant per 10-3 contra el barri de Can Calet. I acabem amb el temps. Avui el cel estarà força ennuvolat durant bona part de la jornada amb possibilitat d'algun ruixat feble i aïllat a la tarda. Les temperatures es mantindran suaus amb una mínima de 23 graus i una màxima de 23 graus i una mínima de 16, perdó. De cara a demà el temps serà més estable, tot i que el cel continuarà força ennuvolat durant el matí i la tarda amb algunes clarianes al vespre. No s'esperen precipitacions destacables i les temperatures pujaran lleugerament durant les hores centrals del dia amb una màxima de 24 graus i una mínima de 16 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 17 d'octubre, tarda.
2: A 3:45 de la tarda al carrer de Bigues.
3: Primera baixada d'Andròmines a càrrec de la Colla Castellera.
2: A 5:00 de la tarda al Casino de Caldes.
3: Confins. Descobreix la diversitat de la música i dansa populars dels Països Catalans a càrrec de Cor Polifònic Alguer, Xics, Aubada i l'Orquestra Alnos.
2: A 6:00 de la tarda a la Sala Noble de Can Rius.
3: Concert de capvuitada amb la Coral del Centre i la Coral Ensemble de Perpinyà.
2: A 7:00 de la tarda al Centre Ateneu Democràtic i Progressista.
3: Teatre musical en català, Mamma Mia, a càrrec de la companyia Punts Suspensius.
2: A 8:15 del vespre al Parc de Can Rius.
3: Soul Fest, a càrrec de Soul Collective.
2: A 8:00 del vespre a la plaça de l'Església.
3: Nit, llum i pals, a càrrec de la Colla de Bastoners de Caldes.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
4: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
5: Oh, i tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
4: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldàrio i tastant un brou termal?
5: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
4: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
5: Terme, l'expressió de l'aigua.
4: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta'l ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: És la una. Notícies. InfoCaldes. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Bona tarda i benvinguts a l'InfoCaldes. Avui és dimarts 13 d'octubre i encetem aquest informatiu centrat en els esdeveniments que ens ha deixat la Festa Major aquests passats 4 dies. Uns dies que han donat molt de sí amb la Diada Castellera, els versots, els concerts de Can Rius, les competicions esportives i l'exposició de Festa Major, entre moltes altres. Unes jornades que hem estat informant des de Ràdio Caldes a través dels butlletins i que, a banda d'aquesta informació, avui farem un petit recull de tot el que ha passat aquest dies. Una festa de rècord per diversos motius, com les donacions de sang, que han aconseguit el seu màxim històric a Caldes, i l'embalat de Can Rius, que va acollir a més de 5.000 persones en el concert dels Catarres. Una de les altres notícies de les que ens farem ressò és el que va passar dijous abans d'engegar la Festa Major. La sala de plens de l'Ajuntament es va obrir al migdia per celebrar un ple extraordinari en el que es va tractar el canvi d'una partida pressupostària. Un crèdit de 90.000 euros que, amb caràcter d'urgència, s'acabarà destinant a la climatització de les escoles de Caldes en comptes de la renovació de contenidors de residus. Finalment, també es va aprovar l'actualització del document únic de protecció civil municipal. Comencem fent un cop d'ull als titulars. La Festa Major de Caldes ha tancat els primers 4 dies de celebració, però la festa continua ben viva, fent honor al lema d'enguany: que no s'acabi la festa. 4 dies que han donat de si per celebrar la cultura calderina i catalana, ja sigui amb els castells, les sardanes o els concerts que han omplert les nits a l'embalat de Can Rius. Unes jornades de festa i comunió entre calderins que posen la cirereta del pastís amb la capvuitada del proper cap de setmana. Dijous passat va tenir lloc a la sala de plens de l'Ajuntament un ple extraordinari que va donar de si, un ple en què es va aprovar un tràmit pressupostari per a les escoles de Caldes, una modificació de crèdit dotada de 90.000 euros pensat per climatitzar les escoles del municipi. El ple extraordinari de l'Ajuntament també va servir per aprovar el DOPROCIM, el document únic de protecció civil municipal. Els esports calderins han jugat els seus partits durant aquest cap de setmana de Festa Major i un dels destacats va ser el Club Futbol Caldes amb el Palamós. Aquest partit va ser el protagonista escollit en el partit que avui el programa que va viure i emetre en directe la derrota per 0-2 del Caldes amb el degà del futbol català. Un programa que tornarà el proper cap de setmana a Marrec amb la Sar Femení enfront al General i Palau. I acabem amb el temps. Avui cel força ennuvolat i possibilitat d'un ruixat feble i aïllat a la tarda. Les temperatures estan entre els 16 i els 23 graus. De cara a demà, el temps serà més estable i sense precipitacions destacables, amb algunes clarianes al vespre. Les temperatures pujaran lleugerament amb valors entre els 16 i els 24 graus.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
1: La Festa Major de Caldes ha tancat els primers 4 dies de celebració, però la festa continua encara viva, fent honor al lema d'enguany: que no s'acabi la festa. 4 dies que han donat de si per celebrar la cultura calderina i catalana, ja sigui amb els castells, les sardanes o els concerts que han omplert les nits de l'embalat de Can Rius. Unes jornades de festa i comunió entre calderins que posen la cirereta del pastís amb la capvuitada el proper cap de setmana. Tot plegat amb el concert dels Catarres diumenge a la nit com un dels actes més multitudinaris del cap de setmana. Més de 5.000 persones, segons fonts municipals, es van aplegar a l'embalat del Parc de Can Rius per seguir en directe el concert. Una festa major que va començar el vespre del passat dijous 8 d'octubre amb la tradicional dronada inicial. El primer dia fort d'activitats, però, va ser divendres. Durant la jornada es van viure activitats per a grans i petits, començant amb la xocolatada de la festa gran al matí i les activitats per als més petits al Parc de l'Estació. Una manera estupenda per obrir les festes calderines, tal com ho explicava la Cristina durant la festa gran a la plaça Catalunya.
2: Boníssima, això per començar la Festa Major, perfecte, un esmorzar així amb xocolata de melindros a la plaça Catalunya, amb aquesta música i aquest ambient, què més podem demanar?
1: Un divendres que també va tenir un altre dels actes tradicionals del programa, el Correbars del Vall de Diables, un divendres que va tancar amb els concerts de Svetlana i DJ Natura en presència del grup calderí BD System. Dissabte el protagonista va ser pels clàssics versots i correfoc del Ball de Diables de Caldes, una repassada de l'actualitat política de Caldes dels últims mesos, una edició que també va dedicar una menció especial a Ràdio Caldes.
3: I mentre rèiem encara d'aquell tour de 3 segons, ens va ben canviar la cara, se'ns cremaven els turons.
4: Va ser justament dinat quan un foc, al Mas d'en Cisa, es va encendre Sentmenat i arribava a Serra Llisa. Can Fruitós, Guanta, el Pascol, de Torre Roja al Clatell, tot cremat, negre, de dol, i vinga a patir pel farell.
3: Sort en tenim dels bombers, que s'hi juguen ben bé els rostres. Ells sí, no altres botiflers, són i seran
4: sempre nostres! Mentrestant, a Ràdio Caldes, en directe i en passió, entrevistaven alcaldes i obrien el meló. Vinga, morbo del més groc, escaldàrium. Sí o no? D'aigua no ho sé, però hi ha foc. Vinga, va, mala maror.
3: Digue'm, xat, tu que ets molt savi, van fer bé de cancel·lar? Tinc la mosca sobre el llavi. Vinga, parla i sigues clar.
5: Vam fer just el més honrat. En un moment histriònic, vam triar fer un gest sensat i un bon aforat econòmic.
1: Abans, però, dissabte al matí, es va inaugurar l'exposició sobre la Festa Major al Museu Termàlia. La comissària de la mostra, Laia Soler, explica que la investigació ha permès poder explicar moltes curiositats i anècdotes de la festa.
6: Què podem trobar aquí? Podem trobar moltes fotografies que ens expliquen el pas dels anys en la Festa Major, podem trobar programes antics i podem trobar molta informació que permetran tant a calderins com a calderines descobrir com era la Festa Major abans. Vingueu a l'exposició perquè coneixereu una cara molt diferent de la Festa Major, coneixereu totes les dades històriques i és una exposició que realment ha quedat molt bé, estem molt satisfets amb la feina que hem fet i creiem que pot interessar a tots els calderins i calderines.
1: Una exposició que es pot visitar fins al gener de 2027. Diumenge va començar amb el rècord històric de la campanya de donació de sang amb 63 donacions. Una jornada que, a banda de la solidaritat, va estar marcada per la cultura catalana. A banda del concert també dels Catarres, que va omplir la plaça de la Font del Lleó, la tradicional ballana de sardanes amb la cobla Bisbal Jove, i així ho explicaven la Maria i la Berta.
7: Molt maco, la veritat que molta sensació de poble. Un any més la colla sardanista s'ha lluït. La veritat que nosaltres venim com aficionades, no som expertes ni res, però molt maco veure com aquesta colla fa poble i fa caliu, i tant de bo saber tant com ells.
8: També creiem que és important la nostra participació com a joves, i nosaltres venim aquí, encara que no sapiguem ballar sardanes ni tinguem gaire idea, venim aquí a fer suport de poble perquè creiem que és molt important.
9: Perquè és molt divertit.
7: Clar que sí, visca les sardanes!
1: I finalment va arribar el dilluns, que va engegar molt esportiu amb l'Open de tir amb arc amb els arquers de Negrells, les Olimpiades Infantils del Club Atlètic Calderí i l'escalada. Ahir dilluns, l'últim d'aquests 4 dies, es va celebrar la tradicional i esperada Diada Castellera a càrrec dels escaldats i ben acompanyats dels xics de Granollers i els moixiganguers d'Igualada. Una diada que va deixar un 5 de 7 carregat, un 7 de 6 i un 4 de 6 de la colla calderina. Els de Granollers van aconseguir un 3 de 8, un 2 de 7 i un 4 de 8 amb un parell d'intents desmuntats del 2 de 8. La colla d'Igualada va tocar el cel amb un 4 de 8, un 5 de 7 i un 2 de 7. Així valora la jornada pels escaldats el seu cap de colla, Pau Dudecula.
10: Bueno, el plan d'actuació era repetir la diada que vam fer pel concurset, 5 de 7, 7 de 7, 3 de 7 amb agulla, el que és la nostra millor diada de la història, però bé, primera ronda, inesperadament, ens ha caigut el 5 de 7 i la veritat és que ha estat una caiguda que no ens l'esperàvem perquè el castell estava bastant quiet, presentava molt bones mides i era el quart de la temporada, vull dir que anàvem tranquils amb aquest castell, però bueno, suposo que no es pot baixar mai la guàrdia, no? Els castells són difícils, si no els faria tothom, no? És això el que deia a la colla, i hem de saber treure'n lo positiu d'aquestes coses i aquesta frustració, aquesta ràbia, l'hem de transformar en feina, l'assaig, en disciplina i en esforç. I si això ho aconseguim, doncs de ben segur el descarregarem aviat.
1: Uns castells que no es van quedar només en la diada, perquè van acabar tancant la quarta jornada de Festa Major amb el tradicional Pilar Caminat, una nit d'ahir que va tenir ritme amb els bastoners de Caldes i l'encesa del campanar i la tronada final amb el Ball de Diables. Una festa que no acaba aquí i que continuarà el cap de setmana vinent amb la Capvuitada.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: Dijous passat va tenir lloc a la sala de plens de l'Ajuntament un ple extraordinari que va donar de si, un ple en què es va aprovar un tràmit pressupostari per a les escoles del municipi, una modificació de crèdit dotada de 90.000 euros pensat per climatitzar les escoles de Caldes. El ple extraordinari de l'Ajuntament també va servir per aprovar el DUPROCIM, el document únic de protecció civil municipal. El primer punt a tractar va ser el tràmit pressupostari, una modificació de crèdit que ha servit per a donar la partida necessària per climatitzar els centres educatius públics de Caldes, una mesura que des del consistori esperen que arribi el més aviat possible i que, tal com va avançar Ràdio Caldes, ja tenen a tècnics treballant en la qüestió. Així ho va explicar l'alcalde Isidre Vineda durant la sessió plenària.
9: Aquesta modificació de crèdit està relacionada amb una qüestió que vam discutir a l'últim ple municipal. Ja s'ha començat el projecte de climatització o l'estudi de climatització dels centres educatius de Caldes, els centres públics, en els que ja hi ha hagut tècnics que han anat als diferents centres per començar a veure l'aplicació d'aquest clima que esperem que arribi en els centres educatius el més aviat possible.
1: Una partida econòmica de 90.000 euros que ara assumeix l'Ajuntament fent un esforç econòmic, però que, tal com recorda l'alcalde Isidre Pineda, ha de recaure a la Generalitat. Una partida pressupostària que estava destinada a nous contenidors de residus, una iniciativa que s'ha marcat dins el pla de climatització de les aules dels centres públics de Catalunya fins al 2031. Així va voler posar en valor l'esforç de la partida pressupostària l'alcalde Isidre Pineda durant el ple.
9: El que va anunciar el president de la Generalitat, i és que l'objectiu és climatitzar els centres educatius del país el més aviat possible, és una qüestió urgent. L'Ajuntament de Caldes s'està anticipant amb aquests plans de climatització i, a més, s'està anticipant també amb aquesta modificació de crèdit en la qual ja dotaríem de 90.000 euros per poder fer que comencin a passar coses i per poder implementar les primeres accions en quant a climatització, que entenem que és urgent i que quan abans avanci millor. Aquí haig de reivindicar una vegada més que estem fent una dotació de pressupost que li correspondria a la Generalitat de Catalunya. 90.000 euros seran insuficients, evidentment, per climatitzar tots els centres de Caldes. Potser, probablement, podrem climatitzar algunes aules, però és important, no són dos duros. I, per tant, és un esforç dels calderins i les calderines.
1: Des del PSC de Caldes valoren favorablement que es faci aquesta modificació als pressupostos per atendre aquesta inversió. Així ho explicava Carla Millán, la representant dels socialistes al ple.
11: El nostre vot serà favorable i entenem també que aquesta partida té una mobilització perquè no s'està fent tampoc l'execució del canvi de contenidors i, per tant, entenem que és important també aprofitar aquests recursos que ja teníem en partides pressupostàries destinades a fer inversió, aprofitar-les per una prioritat, com entenem i com necessitem.
1: Des d'ara, Caldes elogien la ràpida decisió i esperen que no es quedi amb un simple projecte. Joan Duran, d'Ara Caldes, al ple del passat dijous.
12: Amb aquesta modificació de crèdit i la seva urgència per incloure-la a l'ordre del dia d'avui, queda demostrat que el voler és poder. Nosaltres ho hem dit per activa i per passiva durant tot el mandat, que aquesta havia de ser una prioritat, s'havia d'haver planificat amb temps, però igualment valorem que ara estiri endavant i que no hi ha en projecte, sinó que el que comentava el mateix alcalde, del passar a l'acció directament.
1: L'Institut Manologuer queda fora d'aquesta partida de l'Ajuntament perquè ja forma part del Pla Clima de la Generalitat, que preveu climatitzar un centenar de centres educatius del país. El pla aprovat per l'Ajuntament està en marxa i ja es parla amb les escoles públiques de Caldes per implementar-ho. Pel que fa a la partida dels contenidors de residus des de l'Ajuntament asseguren que no es veurà afectada per aquest canvi, perquè disposarà d'una nova partida en els propers pressupostos. El segon punt a tractar va ser el DUPROSIM, el document únic de protecció civil municipal, una actualització de la normativa que la Generalitat porta molt de temps reclamant als municipis del país per tal que disposin d'aquest document actualitzat, un document que estableix el marc organitzatiu i funcional per prevenir, controlar i respondre davant de situacions d'emergència. Els partits de l'oposició van criticar que no se'ls hagi fet partícips de la redacció d'aquest document. L'alcalde Isidre Pineda va acceptar la proposta i va proposar-ho parlar amb la resta de formacions polítiques de cara al futur. Un ple en què el regidor de Caldes, Joan Terrades, va qüestionar el fet d'haver-se convocat de forma extraordinària i urgent. L'alcalde Isidre Pineda va defensar que era important disposar d'aquest document actualitzat el més aviat millor.
13: És un ple extraordinari perquè jo crec que és important que aquest punt s'aprovi quan abans, perquè només cal veure el que ha passat aquest cap de setmana passat. Per tant, evidentment, ens haguéssim pogut esperar el ple de final de mes, però si el tenim aprovat abans, millor.
1: A finals d'octubre, el dijous 29, se celebrarà el ple ordinari amb altres punts diferents.
0: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Repassem ara altres notícies de la jornada en format més breu. La Fira de l'Ocupació Girafeina més 45 torna demà al Mercat Vell de Mollet de 9 del matí a 7 de la tarda. Es tracta d'una iniciativa promoguda per la Cambra de Comerç de Barcelona, el Vallès Oriental i per l'Ajuntament de Mollet, que connecta amb les necessitats del mercat laboral amb les aspiracions professionals dels candidats. Aquesta segona edició acull 220 persones inscrites i encara té obertes les inscripcions. Una jornada amb més de 40 empreses i més de 250 ofertes de feina. Un espai per connectar empreses i professionals. També demà a les 9 del matí, la Garriga acollirà la jornada de participació juvenil del Vallès Oriental. El Servei de Joventut del Consell Comarcal ha organitzat a l'Espai Jove Can Luna de la Garriga la trobada que s'estructura al voltant de tres preguntes importants: on, qui i com participa el jovent, proposant diverses mesures, reflexions i accions en format de taula rodona per tenir cura dels projectes del futur. Anem a fer un repàs del que ha donat de si el cap de setmana per als equips calderins. I com sempre, després del cap de setmana, molts equips calderins han disputat els seus partits de la jornada. I començarem pel partit que es va transmetre en aquesta casa dins el programa El Partit que Vull, que va fer el Caldes Palamós. Un partit que va acabar en 0-2 a favor del degà del futbol català. Després d'una primera part igualada, la segona va acabar caient pel conjunt visitant en un joc més marcat per les accions de l'àrbitre, que va acabar mostrant targeta vermella pel conjunt calderí. Un partit destacat pel debut d'un calderí, Albert Llaurador, que valorava el partit i la seva estrena després del partit als micròfons d'aquesta casa.
14: Jo crec que m'ha estat bé, però al final, per una cosa o per l'altra, no hem tingut sort. Jo crec que els dos gols, són una mica, les decisions són una mica dubtoses, però la sort no ha estat de la nostra banda, les poques que hem tingut també les hem transformat i al final l'expulsió també ens ha condicionat molt. Però jo crec que hem fet un esforç gran i a seguir.
1: El fer el debut d'avui, com ha estat?
14: La veritat que molt content, començava una mica nerviós, però a poc a poc, la veritat que pel debut molt content. M'hauria agradat, òbviament, debutar amb victòria, porteria 0 i tot això, però a part la següent.
1: Pel que fa al futbol femení, el Caldes de Futbol 7 va perdre per 2-5 amb el Parets. I canviant a l'hoquei patins, el Recamp Lassar va perdre el seu últim partit de la Lliga Catalana per 2-1 amb el Xumfri Ràbic. Els calderins no es van poder emportar la victòria a domicili a Massanet i tancant la Lliga Catalana amb 3 derrotes. Ara, després d'aquest test de pretemporada, els d'Eduard Candami s'hauran de centrar en l'hoquei Lliga, que comença a finals d'aquest mes. Uns resultats ben diferents van tenir el femení i el filial. El Club Hoquei Caldes de Nacional Catalana masculí va treure un empat a 2 enfront al Juneda i se situen tercers en la classificació. Ara sí, qui encara no ha perdut cap partit és el Recamp Lassar femení, que porta 3 victòries seguides, aquesta última a domicili enfront a la Matller Origen Vilafranca per 3-4. Un partit que van saber-li donar la volta després de començar guanyant i veure com el Vilafranca es posava 2-1 al minut 12 de la primera part. Finalment, ara deixa les calderines al cap de la classificació amb un ple de 9 punts de 9. Pel que fa al bàsquet, el CN Caldes masculí encara no ha pogut sumar 3 punts a la classificació i es resisteix contra un Sant Nicolau B que va guanyar per 14 punts de diferència. Els calderins no superen tots els percentatges d'encert dels seus equips rivals i tot i l'esforç continuen buscant la victòria. Respecte al CN Caldes femení de bàsquet, canviant la tònica del masculí, en la segona jornada de Lliga van guanyar per la mínima amb un punt de diferència amb el Lloret, 58-59. Pel futbol sala, el Drivers Cars masculí va perdre per 6-1 amb el Sant Joan de Vilassar i el Sena Caldes femení va perdre per 5-2 amb el 7-10. Finalment, la penya Verdaguer, el qual està sent la sorpresa de la Lliga després d'ascendir 2 categories, va acabar guanyant per 10-3 enfront al barri de Can Calet, una Lliga que sembla quedar-los als ample, veient els resultats que estan aconseguint en aquestes dues primeres jornades que els deixen primers a la taula classificatòria. Finalment, el partit que vull tornarà aquesta setmana amb l'hoquei femení. Les calderines que van invictes juguen el derbi amb el Generali Palau, un dels grans de la categoria. Una jornada sobre rodes que podreu escoltar en directe a Ràdio Caldes el proper dissabte 17 d'octubre a les 4 de la tarda. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Amb motiu de les pròximes eleccions municipals del 23 de maig de 2027, l'Oficina del Cens Electoral ha comunicat l'inici dels treballs per a la formació del cens electoral d'estrangers residents a Espanya. Les persones estrangeres que resideixin a Espanya podran votar per a les municipals i les europees si compleixen amb els requisits establerts. Primerament, ciutadans de la Unió Europea que visquin a Espanya i residents nacionals de països amb conveni de vot dins els acords de reciprocitat. Per més informació, al web de l'Ajuntament. I acabem amb el temps. Avui el cel està força ennuvolat durant bona part de la jornada, amb possibilitat d'algun ruixat feble i aïllat a la tarda. Les temperatures s'han mantingut suaus amb una mínima de 23 graus i una màxima de 23 graus i una mínima de 16. De cara a demà, el temps serà més estable, tot i que el cel continuarà força ennuvolat durant el matí i la tarda amb algunes clarianes al vespre. No s'esperen precipitacions destacables i les temperatures pujaran lleugerament durant les hores centrals del dia, amb una màxima de 24 graus i una mínima de 16.

0: I fins aquí l'InfoCaldes d'avui dimarts 13 d'octubre. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon dia i fins demà.
1: Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 17 d'octubre, tarda.
2: A 3:45 de la tarda, al carrer de Bigues.
3: Primera baixada d'andròmines a càrrec de la Colla Castellera.
2: A 5:00 de la tarda, al Casino de Caldes.
3: Confins. Descobreix la diversitat de la música i dansa populars dels Països Catalans a càrrec de Cor Polifònic Alguer, Xics, Aubada i l'Orquestra Alnos.
2: A 6:00 de la tarda, a la Sala Noble de Can Rius.
3: Concert de capvuitada amb la Coral del Centre i la Coral Ensemble de Perpinyà.
2: A 7:00 de la tarda, al Centre Ateneu Democràtic i Progressista.
3: Teatre musical en català, Mamma Mia, a càrrec de la companyia Punts Suspensius.
2: A 8:15 del vespre, al Parc de Can Rius.
3: Soul Fest, a càrrec de Soul Collective.
2: A 8:00 del vespre, a la plaça de l'Església.
3: Nit, llum i pals, a càrrec de la Colla de Bastoners de Caldes.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia i bon dimarts, 13 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
6: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 13 d'octubre, després d'un cap de setmana llarg que encara ens deixa ahir l'empat del Girona a Tenerife, la segona divisió masculina de futbol, i també la derrota del Sant Andreu al camp de l'Hèrcules, a la primera federació masculina, ja mirem el que ve aquesta setmana, començant per avui mateix i per la Champions masculina de futbol i el partit que té el Barça a Turquia, al camp del Galatasaray. Avui en farem la prèvia, també parlarem de bàsquet, perquè tenen compromís europeu Barça, Manresa i Girona, i d'handbol, perquè també vull jugar al Granollers, també compromís europeu en aquest cas a Portugal. Tot això i més, avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat a les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb en Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, avui torna la Champions masculina per al Barça.
1: Doncs sí, els blaugranes volen continuar amb la gran ratxa de joc i resultats d'aquest inici de temporada. L'equip de Hansi Flick visita el camp del campió turc al Galatasaray. Encara no hi serà el davanter brasiler Rafinha, que ja es va perdre el partit dissabte contra el Getafe. El duel d'avui comença a les 9 de la nit.
0: D'aquesta segona jornada de Champions també destaquem altres partits.
1: Avui es jugarà un Atlètic de Madrid, Manchester United, i un Villarreal-Nàpols també a les 9 del vespre. Demà jugaran els altres dos equips de la Lliga Espanyola, el Betis, tercer classificat i proper rival del Barça. Dissabte vinent rebrà el Porto, mentre que el Real Madrid visitarà el camp de la Roma.
0: Més enllà d'això, es va completar també la novena jornada de Lliga a la segona divisió masculina amb el partit del Girona.
1: L'equip de Quique Álvarez va acabar empatant a un contra el Tenerife. El conjunt gironí va obrir el marcador al minut 4 mitjançant Esprilla, que ja n'ha fet 5, un menys que el davanter català del Bon Pastor, de 40 anys, el capità del Tenerife, Enric Gallego, que ahir també va fer el gol de l'equip canari, el de l'empat, un autèntic golaç, rematat de cap al segon pal, marcant tempos i demostrant que l'edat no està renyida pas amb el rendiment esportiu.
0: Exacte, 1-1 va acabar la primera meitat i també el partit, en què no es va morar el marcador tampoc a la segona. El Girona es queda 7 amb 15 punts, un menys que l'altre català de

0: A la categoria el Sabadell, que va guanyar dissabte a Ceuta i és cinquè, confirmant-se com una de les revelacions de la segona divisió. També ahir es va completar la setena jornada, en aquest cas, de primera federació masculina, amb el partit d'un altre equip català, la Unió Esportiva Sant Andreu.
1: El conjunt quadribarrat va caure per la mínima 1-0 al camp de l'Hèrcules. L'equip de Nacho González manté la zona mitja-baixa de la classificació, 13 amb 8 punts, els mateixos que el Nàstic, i un més que l'Europa, que va guanyar divendres 2-1 contra l'Algeciras a Can Dragó, i ara marxa a la zona d'ascens.
0: En bàsquet, el Barça torna a afrontar doble compromís aquesta setmana d'Eurolliga masculina.
1: No sé si és, els blaugranes juguen el tercer partit consecutiu com a local aquest vespre a 8:45 contra el Maccabi de Tel Aviv. Després de superar el València abans d'ahir, de perdre divendres passat contra el Salguiris, l'equip de Sekulic rep un Maccabi que ocupa la zona baixa de la classificació, havent guanyat només un dels 4 partits disputats fins al moment.
0: També avui tenen compromís europeu en bàsquet, Manresa i Girona.
1: Doncs mira, Martí, el Kitanas Manresa visita aquesta tarda la pista del Bach Cesseir Turk en la tercera jornada d'Eurocamp masculina. Els manresans venen d'encaixar una dolorosa derrota a la pista del Madrid diumenge i buscaran avui la reacció. Duel a les 6 de la tarda.
0: I el Fiat Girona, que afronta el primer desplaçament europeu a la FIBA Europe Cup.
1: L'equip gironí visita la pista el campió belga l'Ostende en un duel entre dos dels tres equips que van guanyar la primera jornada. L'enfrontament comença a 8:45 del vespre.
0: En handbol, parlant de compromisos europeus, avui també juga el Freaking Granollers.
1: Doncs sí, els granollerins visiten aquest vespre la pista de l'Agua Santas Milanets a portuguès, la tercera jornada de la European League masculina. L'equip ballesa té un doble enfrontament contra els portuguesos en què jugaran la classificació per a següent ronda. El partit avui a 8:45 del vespre, hora catalana.
0: El següent serà Granollers la setmana vinent. En waterpolo, els 5 equips catalans classificats per la Champions femenina ja coneixen els seus rivals.
1: Doncs atents, el sorteig, Martí, com ha quedat tot enquadrat? Et preguntes, jo responc. L'Assolim Mataró, campió de Lliga i un dels aspirants al títol europeu, ha quedat enquadrat en el grup A amb l'Upsa hongarès, el Desan dels Països Baixos i el Magna hongarès. En el grup B hi haurà duel català amb el Sant Andreu, campió 2025, i el Club Natació Catalunya. També s'enfrontaran amb el Trieste italià i el Boliagmeni grec. El Club Natació Terrassa competirà en el grup C davant del poter d'Olympiacos, vigent campió d'Europa, l'Etnikos grec i l'Horizonte italià. Finalment, l'Estrasbourg Sabadell jugarà al grup D amb la Roma d'Itàlia i el Rapallo Palanuoto, també italià, i amb el Ferencváros hongarès, vigent subcampió.
0: La primera fase d'aquesta Champions es jugarà amb lligueta doble volta, 6 jornades entre el 31 d'octubre i el 13 de març, i els dos primers es classificaran per a quarts de final de cada grup. I també en waterpolo, el Mataró va complir els pronòstics i va aixecar ahir la seva quarta Supercopa d'Espanya.
1: Les maresmenques van golejar per 15-5 al Sant Andreu i sumen el segon títol després d'haver conquerit també la Copa Catalunya. El duel es va decidir ja al segon període amb un parcial de 8-1. Martina Claveries va ser escollida MVP i Mariona Terré, millor portera.
0: I un últim apunt, acabem amb hoquei patins, perquè la selecció espanyola masculina ha començat avui la defensa, aquesta matinada, de fet, la defensa del títol mundial amb victòria.
1: No, sí, Martí, ho ha fet amb molt bon peu. El comitat estatal ha superat aquesta matinada 3-2 a Itàlia, amb 3 gols del capità Pau Bargalló, en el primer partit de la fase de grups del World Skate Games, que es juguen a Asunción, a Paraguai. L'equip de Pere Vàries tornarà a jugar demà contra Portugal i tanca la fase de grups dimecres contra Suïssa.

0: Dimarts, 13 d'octubre, 7 minuts passen ja gairebé de 2:15. Comencem parlant de futbol amb la prèvia del Galatasaray-Barça de la segona jornada de Champions masculina que juga avui a Istanbul. El conjunt blaugrana que vol continuar amb la gran ratxa de joc i victòries, de moment ja en són 9 seguides entre Lliga i competició europea en tots els partits disputats fins ara. I avui té una de les primeres proves dures en un estadi calent, amb un gran ambient i contra un rival històric, el campió turc. En parlava ahir a la prèvia el tècnic Hansi Flick.
1: We have to be ready for this atmosphere. I think this
2: one. Hem d'estar preparats per aquest ambient. Crec que és un dels millors ambients del món. És increïble quan sents el so de l'estadi i l'afició. És increïble com donen suport al seu equip i també es pot veure amb els resultats que han fet contra equips grans. Han jugat com un gran equip contra ells i per descomptat han millorat molt. Tenen molts bons jugadors, especialment a dalt, i per nosaltres és important que treballem junts en defensa com un bloc. Tothom ha d'estar implicat en la defensa. Això és el que vull veure del meu equip.
0: Un Hansi Flick al qual també li preguntaven molt per la pressió que suposa el gran moment de l'equip i que tots els rivals el tillin del millor equip del món.
1: I don't know if it's pressure, you know, this is for me. It's...
2: No sé si és pressió, per mi és el resultat de com entrenem. Sempre dic a la roda de premsa que estic molt content amb el que veig en els entrenaments, i és així. Crec que també l'ambient al vestidor és fantàstic, però clar, cada partit és diferent. Cada partit comença amb 0-0, per tant, no és un partit fàcil. És un partit molt difícil per nosaltres, i hem de demostrar-ho. És un privilegi ser en aquesta situació, però també sabem que en el futbol tot pot canviar molt ràpidament. Hem d'estar concentrats com fem-nos normalment, especialment en aquest ambient, demostrar que estem preparats per això.
0: Un últim document del tècnic alemany, en aquest cas sobre la gana, que continua tenint l'equip per guanyar, malgrat molts dels jugadors vinguin de proclamar-se, per exemple, campions del món aquest estiu amb la selecció espanyola.
1: You know, we have many players who win the World Cup.
2: Ja sabeu que tenim molts jugadors que han guanyat el Mundial i quan van tornar a la pregunta era, tenen la fam per continuar de la mateixa manera? I sí que la tenen, és així. Sabem que no és fàcil i que hem de treballar dur. I això és el que hem de fer cada dia per l'afició, pel club, per l'equip, per les famílies. És increïble estar en aquesta situació, però queda molt camí i és molt llarg.
0: Flick, que no va voler entrar a valorar qüestions sobre el Madrid, sobre els àrbitres i Vinícius i la proximitat del clàssic del 25 d'octubre, que també li van preguntar, també va elogiar Gabriel Jesús, que veurem si avui torna a ser titular en punta d'atac, ja que recordem que tampoc no jugarà avui el gran golejador blaugrana en el que va de curs, Rafinha, que ja es va perdre el partit contra el Getafe. També va descansar dissabte contra el Getafe Pau Cubarsí, que avui en principi ha de ser titular i ahir va comparèixer a la roda de premsa prèvia, en Cubarsí, que també parlava de la gestió dels minuts que està tenint en aquest inici de curs.
3: Al final vinc de jugar molts partits tant al Mundial com a principi de temporada i sí que el míster m'està dosificant una mica, però jo sempre estic preparat físicament, sempre m'intento cuidar al màxim per estar llest per quan hagi de competir i ell sap que estic disposat a jugar tots els minuts sempre perquè és el que més m'agrada.
0: El jove central també va recordar el duel contra Osimhen, l'ara davanter del Galatasaray, que ara ja va tenir en el seu debut de Champions, en què va ser l'MVP, de fet, Cubarsí, ara fa 2 anys i mig, contra el Nàpols en aquell cas, i va reconèixer també que cada vegada té més experiència malgrat la seva joventut.
3: Sí, puede ser que se haya normalizado, al final tengo 19 años, estoy empezando, estoy viendo muchas cosas nuevas, estoy cada vez ganando más experiencia, pero tampoco lo cojo como una excusa, sino que la edad yo creo que no es importante, que al final si estoy dentro del partido, dentro del campo, pues tengo que hacer lo mismo que todos, aunque tenga 19 como 34, y eso es lo que voy a hacer siempre, que es trabajar, ser yo mismo, ser competitivo e intentar hacer lo máximo para ayudar al equipo.
0: I encara sobre Cubarsí, això deia quan li preguntaven per Lamine Yamal i la pilota d'or i si ell es veia admetent públicament, com ha fet l'extrem de Mataró, que es mereix aquest gran guardó individual.
3: Lamine, yo creo que todo el mundo ya sabe que es el mejor del mundo y aunque él lo diga, pues la otra gente también lo ve en el campo, lo que él demuestra, las capacidades que tiene, y él sabe y todo el mundo sabe que es el mejor jugador del mundo y que se merece el Balón de Oro, por supuesto, y sí que yo también podría estar por ahí por el Mundial que he hecho y por la temporada, pero yo también voy un poco más tranquilo y él sí que es más mediático.
0: Avui a les 9 del vespre jugarà aquest Galatasaray-Barça de la segona jornada de fase Lliga de Champions masculina, en principi en Cubarsí i Lamine titulars. També destaquen aquesta segona jornada un Atlètic de Madrid-Manchester United que juga avui també a les 9 i el Villarreal-Nàpols, tots dos també a les 9. Demà jugaran els altres dos equips de la Lliga Espanyola. El Betis, que és tercer a la Lliga i pròxim rival del Barça, dissabte vinent, rebrà el Porto, mentre que el Madrid visitarà el camp de la Roma. Més enllà d'això, ahir es va completar també la 9a jornada, en aquest cas de Lliga, a la segona divisió masculina, amb el partit del Girona, que va acabar empatant a 1 contra el Tenerife. El conjunt gironí va obrir el marcador al minut 4 mitjançant un gol d'Esprilla, que ja n'ha fet 5, 5, un menys que el davanter català de 40 anys i capità del Tenerife, Enric Gallego, que ahir també va fer el gol, en aquest cas de l'empat de l'equip canari. Aquest és el balanç que en feia el tècnic del Girona, Quique Álvarez.
4: Bueno, jo veig coses bones, però a la segona és molt difícil, és molt complicada i hem de seguir millorant. Jo crec que necessitem la millor versió de tots, estem a poc a poc aconseguint que la gent entri, que entri gent nova, que això fa que sobretot tinguem molts canvis molt bons i gent que ens aporta quan surt de la banqueta, però necessitem més i bueno, en això estem. És veritat que avui tinc un sabor una mica dolent, sobretot per això, perquè tenim una bona oportunitat per apropar-nos i estar més a dalt, però bueno, això és una carrera de fons i no tot és negatiu.
0: El Girona que es queda setè amb 15 punts, un menys que l'altre català de la categoria, el Sabadell, que va guanyar dissabte a Ceuta i és cinquè, places de play-off d'ascens a primera, confirmant-se com una de les grans revelacions de la temporada de segona divisió. Més futbol, ahir també es va completar la setena jornada de Lliga, en aquest cas a la primera federació masculina, amb un altre partit d'un altre equip català, a la Unió Esportiva Sant Andreu, que va caure per la mínima 1-0 al camp de l'Hèrcules. El conjunt quadribarat es manté a la zona mitja-baixa de la classificació, 13è, amb 8 punts, els mateixos que té el Nàstic, que va només el que podem patar contra el Coel Torremolinos, i un més que l'Europa, que va guanyar diumenge contra el Jazires a Can Dragó, i ara marca la zona de descens, amb 7 punts. A la segona federació masculina, el Barça Atlètic es manté el líder del grup 2, després de 6 jornades, amb 3 punts més que el filial d'Osasuna i Calebre, que són segon i tercer respectivament. Completen les places de play-off l'Espanyol B, que va esbandur un dels dos catalans de la jornada diumenge 1-2 contra el Girona B, i l'Olot, que en l'altre duel català de la jornada contra el Terrassa, retransmès per la xarxa, per cert, va acabar empatant també diumenge a 1. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: Els gols continuen sent un mal de cap per Oriol Alsina, l'entrenador del Terrassa Futbol Club, en aquest projecte 2026-2027. Es conformava l'equip agarenc amb un empat al camp de l'Olot i, tot i novament tenir oportunitats, dominar el partit i millorar el seu joc dels últims dos partits, recordem, davant Ebro i Sestao, els agarencs continuen tenint aquesta assignatura pendent, que és marcar gols. L'equip genera, però no marca, i això està penalitzant moltíssim el Terrassa en aquest inici de temporada. Escoltem a Marcos Pérez.
6: Vamos un poco tristes por no haber conseguido los tres puntos, porque creo que lo hemos tenido cerca, sobre todo en la segunda parte. Al final hemos tenido 3-4 ocasiones bastante claras, que Paul ha estado a un muy buen nivel. Y bueno, nos han quitado la victoria, pero bueno, nada, un punto en campo Lolote es un gran rival. Y bueno, hemos sumado un punto y ahora hay que ir a casa, que llevamos muchos partidos sin jugar en casa.
5: Recordem que el conjunt agarenc, que és vuitè a la classificació i té un partit menys, el que es disputarà el dia 21 a les 6 de la tarda davant el Girona B.
0: Gràcies, Miqui. També en aquesta segona federació masculina, just darrere de l'Olot, hi ha el Manresa, que va sumar dissabte un valuós empat contra el segon classificat, com dèiem, el filial de l'Osasuna. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
7: Els vegencs van signar una de les actuacions més completes de la temporada al Municipal del Congost i van disposar de les millors ocasions per emportar-se els 3 punts. De fet, aquesta és la millor notícia d'un partit contra un equip de la part alta de la classificació, que el Manresa no només va competir, sinó que va dominar, un fet que genera seguretat a l'equip i confiança a l'afició. Sergi Trullàs és l'entrenador del Centre d'Esports Manresa i ja pensa en el proper partit.
8: Ens enfrontem, com sempre, el Manresa va a tots els camps a guanyar, a treure 3 punts. Venim d'una bona dinàmica, d'una porteria zero que hem de valorar i intentar ser més precisos la setmana que ve, tant en el joc com a la finalització, per emportar-nos 3 punts i portar-nos a casa, que ens continuaran estant en una bona zona de la classificació.
7: Malgrat el repartiment de punts, l'equip vegenc confirma les bones sensacions i la seva solidesa abans d'afrontar la propera jornada de Lliga. Serà diumenge a les 12 del migdia contra el Barbastre.
0: Gràcies, Jordi. Per cert, a la tercera federació masculina demà juguen els partits que es van suspendre en el seu dia pels aiguats, aquell cap de setmana. En aquest cas són 5 partits que encara queden pendents d'aquella jornada. La tercera federació masculina, estem parlant evidentment del grup 5, del grup on juguen els equips catalans. I un últim punt de futbol, en aquest cas per parlar del Lleida Club de Futbol, que en el seu reinici a quarta catalana, l'última categoria del futbol català federat, ha trencat el rècord de socis del segle XXI, arribant ja superant els 4.674. 1 a 1, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
9: Sense cap mena de dubte, la resposta social que ha tingut el nou projecte de Lleida ha superat les expectatives internes que s'havia plantejat la nova directiva del club. Dia rere dia i setmana rere setmana, les xifres que ha anat actualitzant el Lleida no han parat de créixer fins aquest dilluns a la tarda, superant els 4.655 de la temporada 2005-2006, l'últim curs amb el Lleida segona A, i arribant als 4.674. Tot plegat s'afegeix a la fantàstica entrada en forma de sold out en l'estrena al camp d'esports del passat diumenge. 4.723 persones van veure la golejada 8-0 del Lleida davant els Serós, i això ens porta a recuperar les paraules de l'entrenador Roger Lamesa, demanant mantenir els peus a terra al llarg de la temporada.
10: Em preocupa el que no estiguem de peus a terra, em preocupa que vulguem cada partit golejar, i el que em preocupa és que donem per fet que guanyarem i que els jugadors no tinguin el dia encertat, i que això ens porti a cometre de nou, no? Les errades no forçades, perquè no serà que no golegem, sinó que se'ns pot complicar els partits, i amb això hem de ser honestos, hem de ser curosos i hem de ser supercompetitius. Ho vaig dir abans de començar la temporada, volem guanyar-ho tot, ens hem d'autoexigir guanyar-ho tot, però sent conscients que el futbol ens pot portar a que això no sigui així, i que el dia que passi, si passa, que no ens porti una decepció.
9: Un Lleida que aquest diumenge visitarà el Sudanell, equip que ha posat a la venda entrades a 5 euros amb un topall d'aforament d'unes 1.100 persones.

0: Gràcies, Sergi. Parlem de bàsquet perquè avui torna l'Eurolliga masculina per al Barça, que després de perdre divendres passat contra els Alguiris i guanyar diumenge, en aquest cas en partit d'ACB, al València, avui torna a jugar a casa, tercer partit consecutiu, amb la visita del Maccabi de Tel Aviv, un equip que ara mateix es troba a la part baixa d'aquesta Eurolliga, després d'haver perdut 3 dels 4 partits que ha jugat. Escoltem el tècnic blaugrana, Alexander Sekulic.
1: After the wins, everything's easier.
2: El Maccabi no ha començat gaire bé la temporada de l'Euroliga, però crec que ara mateix juguen un millor bàsquet. Van tenir èxit en l'últim partit contra el Milà, són un equip molt atlètic, fan molta pressió, volen utilitzar aquest físic en defensa i el seu atac, en canvi, volen jugar per controlar el ritme i utilitzar els seus avantatges amb uns jugadors interiors molt bons i molt mòbils. I aquest és un dels seus punts forts que nosaltres hem, evidentment, d'intentar neutralitzar.
1: Right now we don't think about anything.
0: Avui a 9:15 de l'est per aquest Barça Maccabi en setmana de doble jornada d'Eurolliga. Els blaugranes tornaran a jugar divendres de nou a casa, en aquest cas contra Olympiacos. I també avui tenen cita europea Manresa i Girona. El Kitzanes Manresa juga la tercera jornada d'Eurocup masculina a Turquia, a la pista del Basek Sehir, a partir de les 6 de la tarda. Més tard el Fiat Girona ja afronta la segona jornada de FIBA Eurocup, en aquest cas el primer desplaçament europeu, en aquest cas a Bèlgica, a la pista de l'Ostend, el campió belga. Escoltem el tècnic del Girona, Moncho Fernández.
3: Partit molt difícil, l'Ostende és un molt bon equip, amb molta experiència, no només a FIBA Eurocup, sinó a BCL, un dels millors, sinó el millor equip de la Lliga belga i de la BAX. Jugadors que coneixen la Lliga ACB, com el Costadino o el Gillette, han sempre fitxat molt bons joves dels Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat que demanarà molt d'esforç, no sol físic, sinó mental.
0: Avui a 9:15 del vespre aquest Ostende Fiat Girona en vol. Parlant de compromisos europeus, avui també juga el Freaking Granollers, la tercera jornada en aquest cas de la European League masculina a Portugal, a la pista de l'Aguas Santas. Tindrem dos compromisos europeus seguits contra el conjunt portuguès, el d'avui, com dèiem, a Portugal, el següent, la setmana vinent, a Granollers, en què el conjunt d'Antonio Rama jugarà la classificació per a la següent fase. Avui el partit a 9:15 del vespre. I en waterpolo, els 5 equips catalans que jugaran la Champions femenina ja coneixen els seus rivals. Per a la fase de grups, l'Assolim Mataró, campió de Lliga i un dels aspirants al títol, ha quedat enquadrat al grup A, amb dos hongaresos, l'UPSE i el Manna, a més del Desan neerlandès, als Països Baixos. En el grup B hi haurà duel català, Sant Andreu i Catalunya es trobaran, tots dos equips barcelonins. També hi són el Trieste italià i el Buriac Meni grec. El Club Natació Terrassa combatirà el grup C davant del potent Olympiacos grec, el vigent campió d'Europa, també l'Etnikos grec i l'Horizonte també italià. No tinc gaire sort al conjunt junt a Garenc. I finalment l'Estrelpul Sabadell jugarà al grup D amb la Roma i el Rapallo Palanuoto italians i amb el Ferencváros també hongarès, el vigent subcampió. Ràdio Sabadell, Àlex Gilabert.
4: El Ferencváros, la Roma i el Rapallo seran els rivals de l'Estrelpul Natació Sabadell a la fase de grups de la Champions femenina de waterpolo, és a dir, el subcampió d'Europa i dos italians. El sorteig ha deparat un retrobament, entre altres, amb la rubinenca Bea Ortiz a Hongria des de la temporada passada. Tot plegat després de tancar abans d'ahir la fase prèvia a Can Llong en plena de victòries i passant per sobre dels rivals. 72 gols van marcar les d'Enric Arnella al Dong neerlandès, al Lille francès i en el derbi contra el Terrassa. El tècnic destaca la fam de les seves jugadores.
5: Una de les coses que més ens està agradant d'aquest equip i una de les coses que els vam demanar des del primer dia és que volem que tinguin gana, no? Que tinguin aquesta fam de tot, de defensar, d'atacar, de sortir la contra, d'oblidar-se del marcador. Si tenim un avantatge ampli, seguir. Si ens estan expulsant 18, 17 vegades, doncs defensar. I en aquest sentit, l'ADN d'aquest equip és molt clar. I són jugadores que ho donen tot en tot moment i la veritat és d'agrair.
4: La fase de grups arrencarà el dia 31 d'aquest mes i finalitzarà el 13 de març. Com és habitual els darrers anys, només els dos primers classificats passaran als quarts de final.

0: Gràcies, Àlex. I un parell de punts abans d'acabar. En rugbi, la Santboiana va acabar empatant aquest cap de setmana a 25 a Madrid, al camp del Liceo Francès, en la tercera jornada de la Divisió d'Honor masculina, en un partit que també va retransmetre la xarxa Més, com és habitual en els partits del Degà del rugbi estatal, en aquest cas l'únic català que ja a la Divisió d'Honor masculina. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
1: El Degà rescata dos punts als últims minuts i acaba 25-25 en un duel que havia començat guanyant 12-0 el Valdirileu. Una mala segona part fa que els madrilenys aconsegueixin remuntar el marcador fins que un últim alè dels de Sant Boi va posar l'empat definitiu. Ens valora el partit el jugador Ignasi Carbonell.
2: Ha sigut un partit bastant dur. Jo crec que la primera part hem sigut bastant superiors, però hem baixat els braços, crec que als últims minuts de la primera part, i ens han marcat aquests tries. Hem intentat recuperar, però ens ha faltat encara un plus més per acabar el partit guanyant. Però bueno, seguirem treballant cada entreno per millorar.
1: La Unió Esportiva Santboiana suma així 7 punts després de 3 partits, posant-se en cinquena posició de la Divisió d'Honor.
0: Gràcies, Albert. I acabem ni més ni menys que amb dominó, perquè Salou acull aquest cap de setmana llarg al Mundial amb més de 800 participants, 816 en concret, i 17 països diferents, i domini, com és habitual, llatinoamericà. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Tarragona l'Adrià Tella.
3: El 22è Campionat Mundial de Dòmino ha viscut 4 dies de competició a Salou amb la participació de 816 jugadors de 17 països diferents. El torneig celebrat al pavelló de Ponent ha acabat amb domini llatinoamericà, amb Venezuela i Mèxic com a grans protagonistes. El veneçolà Carlos Marquina s'ha proclamat campió individual i també s'ha imposat en la categoria de parelles mixtes, juntament amb Jacqueline Parisi. Per equips, la victòria ha estat per a Mèxic, mentre que la delegació espanyola ha aconseguit la segona i la tercera posició en parelles mixtes. El president de la Federació Internacional de Dòmino, Manuel Oquendo, assegura que no hi ha un país rei en el dòmino, malgrat que reconeix que precisament Venezuela és un dels grans protagonistes en campionats del món.
4: No hay país rei como tal, ¿no? Pero porque tenemos campeones de todas partes del mundo, pero si vamos a señalar un país, Venezuela es un país que sobresale mucho y República Dominicana en los campeonatos mundiales.
3: Més enllà de la competició, el Mundial ha tret unes 2.000 persones entre participants i acompanyants que s'han allotjat en establiments hotelers de Salou i han contribuït a dinamitzar l'activitat turística del municipi. El campionat es traslladarà l'any vinent a Abkhàzia.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dimecres, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
2: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
3: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
4: Oh, i tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
3: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario i tastant un brou termal?
4: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
3: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
4: Terme, l'expressió de l'aigua.
3: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta-l ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Divendres 16 d'octubre.
2: A 6:15 de la tarda, a la Biblioteca de Caldes.
3: Històries que ballen. Descoberta corporal per a nadons amb música i contes amb Mercè Martínez.
2: A partir de les 7 de la tarda, al Parc de Can Rius.
3: Cinquena edició de l'Oktoberfest, a càrrec de l'associació Aimava.
2: A 11:15 de la nit, al Parc de Can Rius.
3: Concert de versions amb les Reines del Mambo.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
4: Bon dia, són les 2.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
6: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
4: El president també reclamarà a la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català a la vigília d'una nova tracturada dels pagesos. És dimarts 13 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Els Reis d'Espanya visiten Ceuta amb mig aplaudiments al president autònom Juan José Vivas i escridassada al ministre de Política Territorial, Sònia Quer.
7: Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma.
4: Caos i aglomeracions a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid l'endemà de l'incendi d'un comboi.
7: Que obliga encara a circular per via única i que generarà retards encara els propers dies. A l'estació de Sants s'han viscut moments d'incertesa per accedir a les andanes, tot i que molts passatgers havien rebut avisos.
8: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
9: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
4: 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida.
7: Es tracta d'una proporció superior en un 61% a la dels nois. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
4: En cultura, la dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament.
7: Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
4: Als esports, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial. Joan Barberà.
10: Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, en un curs on estan invictes en totes les competicions.
4: Fem un cop d'ull al temps que ens espera. Luis Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps variable en funció de la comarca. Mentre l'Alt Pirineu i a gran part, per exemple, del nord de Girona, el cel està destapat a hores d'ara. A les comarques de Tarragona, de Barcelona, també cap a la Catalunya central, tenim aquests núvols baixos, un temps una mica més carregat i fins i tot s'escapa alguna pluja. Fa poca estona que hi ha en alguns indrets del prelitoral barceloní i, de fet, al llarg de les immediates hores, alguns ruixats o algunes pluges més aviat locals anirem tenint a les muntanyes justament del prelitoral, per exemple, el Penedès, els Vallesos, també a la Selva, i en alguns indrets del Camp de Tarragona, especialment interior, per tant cap a l'Alt Camp o a les muntanyes del Baix Penedès. Encara més clarianes a l'Alt Pirineu, si de cas el de Lleida, amb alguns nuvolots, i també més clarianes a Ponent. Això farà que allà, a la terra ferma, és on pugi més la temperatura. El dimecres tindrem menys núvols que avui, però despertarem amb molta boira a les fondalades interiors. N'estem pendents a la xarxa.
4: Al control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Quer. Passen 3 minuts de les 2.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge, així com fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent a Brussel·les, segons ha explicat la portaveu del govern, que també ha proclamat la voluntat del president de liderar el debat sobre la crisi de l'habitatge a escala europea. Illa també té una altra reivindicació a la seva agenda, la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, en concret a Teresa Ribera, a qui li vol reclamar que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paniquer, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
6: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
12: Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Rivera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. Illa es reuneix la vigília de les mobilitzacions convocades per sindicats agraris de tot Catalunya a Barcelona.
13: Illa no és l'únic càrrec públic català que és aquests dies a Brussel·les, ja que la Diputació de Barcelona participa en una taula sobre l'envelliment actiu que es fa a la capital comunitària i que té per objectiu combatre l'edatisme. Són dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per la gent gran serà també qüestió de debat. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
15: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat en positiu per evitar aquesta soledat.
14: El president Salvador Illa arriba avui a Brussel·les i demà participarà a la sessió plenària del Comitè de les Regions. A més, es reunirà amb representants de les comissions d'Agricultura i d'Habitatge del Parlament Europeu.
13: Tornem a Espanya. Els Reis han arribat aquest migdia a la ciutat autònoma de Ceuta en una visita que els durà també a Melilla i en la qual viatgen acompanyats del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
16: En la rebuda de les autoritats als monarques, el públic ha aplaudit el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i ha escridassat el ministre Torres. L'entrada dels Reis al Palau de l'Assemblea ha estat corejada pel crit Ceuta no es ven.
13: En paral·lel a aquesta visita dels Reis d'Espanya, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma de Ceuta. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. Carina Bellbé, bon dia.
17: Bon dia. L'objectiu del Reial Decret és, segons el govern espanyol, garantir l'estabilitat financera de Ceuta per mitigar la crisi migratòria de l'estiu. Una xifra, la de 45 milions, pactada amb el govern saudí, que li han de servir a la ciutat autònoma per sufragar despeses relacionades amb la salut pública, protecció civil o educació, entre d'altres. Irma Saiz és la ministra portaveu.
18: El viaje de los, sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
17: La ministra portaveu també ha qualificat d'extraordinària gravetat que el Suprem mantingui la suspensió de vot dels descendents d'exiliats nacionalitzats per anomenada llei de nets. Segons la ministra, en una democràcia, el dret a vot s'ha de garantir i no restringir.
13: I en plena precampanya per les eleccions generals, un dia després de l'anunci de la coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra han volgut evitar entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els comuns ja tenen coll avall que aniran per separat. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
20: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo, que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
19: Al seu torn, al Parlament, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha evitat tornar a parlar de l'acord entre Esquerra i Podem. Per a Cid, l'objectiu de les eleccions del 29N és clar.
1: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, no? Tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diu Feijó i Abascal, es diu PP i Vox.
19: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Tornem a Catalunya. Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda, que obliga a circular per via única i que provoca retards generalitzats, així com aglomeracions a les estacions. Uns retards d'almenys 15 minuts que encara s'allargaran els propers dies, segons ha informat el govern amb fonts de Renfe. A l'estació de Sants s'han viscut moments de caos a primera hora del matí perquè només els passatgers en via assignada podien accedir a les andanes. El Marc Dalmau ha passat el matí a l'estació. Bon dia, Marc.
21: Bon dia. Els passatgers s'han aglomerat durant tot el matí davant de l'accés a les vies d'alta velocitat de l'estació de Sants per mirar d'esbrinar quan sortiria el seu tren. Allà, diversos agents de Renfe miraven d'informar i posar ordre per fer passar cap a l'andana els viatgers del següent tren. En veure aquestes cues, alguns han buscat alternatives diverses, entre les quals hi havia canviar els bitllets de l'AVE per bitllets de trens regionals que no han estat afectats per aquesta incidència. Amb els que hem pogut parlar, destacar que durant la nit han rebut correus electrònics advertint dels retards.
22: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
9: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora, tinc classe aquesta tarda a Madrid.
21: Un retard d'entre 30 minuts i fins a 2 hores és el que s'han anat trobant els passatgers de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
4: Els usuaris de l'alta velocitat del Camp de Tarragona s'han carregat de paciència i de confiança abans d'agafar un tren fins a Saragossa o Madrid. La circulació ha mantingut els retards després de l'incendi que us explicàvem. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
16: Els usuaris que anaven aquest dimarts a agafar l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona confiaven en no trobar excessius problemes. Així ho espera Diego, que viatja a Madrid i confia que tot s'hagi normalitzat. I també Mila, que s'havia carregat avui de paciència abans d'agafar el tren.
23: Sí, me entré por las noticias y esas cosas que se quemó un ave y esas cosas. Uy, no sé, me espero todo menos eso, porque quiero viajar y esas cosas, pero con el Dios siempre adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera. Espero encontrarme cosas buenas y que esté todo bien para no tener problemas al viajar.
24: Pues habrá que estar prevenidos para lo que sea, porque ya sé que ayer hubo un problema. O sea que, a ver si es la cosa suave.
16: Els usuaris asseguren que els problemes a l'alta velocitat han sovintejat des de fa un any. Asseguren que es plantegen tornar a l'avió si han de fer nous desplaçaments fins a Madrid o al sud de la península.
4: Tampoc no ha estat un matí fàcil per al passatge de Rodalies. S'han registrat retards de 25 minuts de mitjana a les línies R2, R2 Nord i R11 per l'accident d'un camió que ha impactat contra una barrera de pas del pas de nivell de Montcada i Reixac.
16: A causa de l'impacte, la circulació de vehicles i vianants s'ha interromput fins que s'ha resolt la incidència. Després, els trens han anat recuperant progressivament la freqüència de pas habitual i això ha provocat retards generalitzats. A més, hi ha servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i la plana de Picamoixons, a les línies R13 i R14. Això s'ha afegit una incidència tècnica que ha deixat les estacions sense megafonia ni monitors.
4: I no deixem el transport públic, ja que Barcelona reforça el servei de metro de la línia 1 i la línia 5 per reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners de la línia blava i els dissabtes tant la vermella com la blava tindran dos combois més. Esther Minguell, bon dia.
25: Bon dia. A partir de dijous de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro que va de Cornellà a la Vall d'Hebron tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1 que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
26: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt
0: molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i, per tant, necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
25: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys, els dissabtes, hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
5: Notícies en xarxa.
4: Gairebé un quart de 3, 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida. Es tracta d'una proporció superior a la dels nois, fins a un 61% superior. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Maite Polo.
12: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
2: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte de que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
12: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
4: Preocupació de les cases de colònies a Catalunya pel boicot dels mestres de l'escola pública a les sortides escolars. El sector mou prop de 50 milions a l'any, però després de 5 mesos sense pràcticament colònies, l'activitat s'ha desplomat un 80% i ara el futur és incert.
16: Aquesta situació ha dut algunes famílies a plantejar-se organitzar pel seu compte les colònies dels seus fills. Pep Montes, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, Educació i la Cultura, alerta que s'ha de vigilar com es gestionen aquests casos per no sortir de la legalitat. Són declaracions a la xarxa.
3: La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable, no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per les famílies i per als infants.
4: Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, aquest municipi va incorporar fibrociment amb molts elements dels 5.400 habitatges que el conformen. Ara Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa que elimina de manera integral aquest material tòxic. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
7: L'inici de les obres tindrà un impacte directe en la circulació i l'estacionament de la zona. A partir d'ara quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve. Aquesta restricció es mantindrà activa fins que finalitzi l'ús de la maquinària pesant a la part posterior dels blocs de Porto. La zona afectada ja es troba senyalitzada i el consistori anirà actualitzant la informació sobre noves afectacions segons l'evolució dels treballs. De fet, l'alcalde Josep Martínez explicava que, amb l'inici de la retirada d'amiant, compleixen un deute històric que es tenia amb la ciutat de Badia.
8: D'alguna forma, el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i, sobretot, amb l'orgull de poder dir doncs que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
7: La durada prevista de les obres és d'una jornada per comunitat sempre que no es produeixin incidències. No obstant això, s'ha establert un termini màxim de 3 dies per bloc en cas de condicions meteorològiques adverses o dificultats tècniques. Cal recalcar que totes les tasques es duran a terme íntegrament des de l'exterior dels edificis.
4: Aquesta retirada compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar la problemàtica.
16: Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, que és president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
10: Hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badia. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4 millones y medio. Supongo que no habrá problema.
16: Justament avui el govern ha aprovat la regulació de la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant i ha incorporat entitats veïnals i el món municipal.
4: Passem avui també per les comarques gironines, ja que Saludables i Responsables és el model de fires pel qual aposta l'Ajuntament de Girona en l'edició d'aquest Sant Narcís. És per això que s'ha preparat un còctel sense alcohol i diversos espais segurs per gaudir d'unes bones barraques. Televisió de Girona, Marc Vives.
6: L'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona ha presentat avui, juntament amb l'Ajuntament de Girona, el nou còctel sense alcohol que estarà disponible per a les properes fires de Sant Narcís. Anomenat Siset, el combinat incorpora suc de poma, llimona, xarop de pastís de poma i xarop de gingebre per donar-li el toc final. Se n'ha preparat 400 litres, que repartiran entre les barraques de les diferents entitats durant aquestes fires i les següents. D'altra banda, l'Ajuntament de Girona ha anunciat l'obertura d'un nou espai per detectar infeccions de transmissió sexual a través de proves autogestionades.
11: Es tracta d'un nou punt d'atenció en salut sexual adreçat especialment als i les joves, però obert a tota la ciutadania. Aquest espai oferirà informació i assessorament sobre sexualitat, anticoncepció, salut emocional i drets sexuals i reproductius. Però, a més, també s'hi podran fer proves ràpides i autogestionades d'infeccions de transmissió sexual.
6: D'aquesta manera, tothom qui es desplaci fins a la ciutat podrà gaudir d'unes fires sense alcohol a totes les barraques de la Copa i tindrà diversos espais per gaudir d'unes fires saludables i responsables.
4: Passem ara pel Ripollès, en concret per Espinavell, on avui se celebra la tria de mulats amb 300 animals. La tradicional fira ramadera torna enguany, com cada 13 d'octubre, després de la suspensió l'any passat a causa de la dermatosi nodular. Ràdio Ripoll, Paula Sayago, bon dia.
14: Bon dia, doncs, com bé deies, enguany amb uns 300 animals s'han omplert aquestes planes d'Espinavell amb una fira que, com deies també, doncs, ha recuperat tota la seva activitat després d'un any fluix per aquesta dermatosi nodular. Una tornada que ha sigut molt esperada principalment pels ramaders, però també per tots els visitants. És que, de fet, han sigut centenars les persones que han vingut d'arreu de Catalunya i fins i tot també de França. Des del consistori ens han destacat la satisfacció per aquesta recuperació, però també i sobretot per la quantitat de joves de la comarca que s'impliquen en la jornada, però també en el fet de mantenir les tradicions i en la ramaderia. Paral·lelament a aquesta Fira d'Espinavell s'han produït doncs, diverses parades amb productes de proximitat, en definitiva una jornada per reivindicar la importància del món local. Ara l'espera queda doncs, dijous una nova fira ramadera que en aquest cas passarà per la capital del Ripollès, per Ripoll.
4: Gràcies, Paula Sayago, des de Ràdio Ripoll. I és moment per a la cultura. La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la Mesa de la Cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
16: La ninotaire Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana contemporània, amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema Pere Portabella se li reconeix haver estat una figura clau en la recuperació de les llibertats. Justament, una altra de les guardonades és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme pels seus 50 anys de treball per la recuperació de la memòria democràtica. En el mateix sentit, també rebrà la medalla d'or l'Associació Promemòria dels Immolats per la Llibertat de Catalunya, amb un paper destacat en la dignificació del fossar de la Pedrera i en el record dels executats per la dictadura. Finalment, el Centre Excursionista de Catalunya se li reconeix ser pels seus 150 anys d'història com una de les entitats més representatives de la societat civil catalana.
4: I a Tarragona avui s'ha presentat una nova edició de la Tardor Literària, més de 120 activitats repartides per diferents espais de la ciutat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
15: La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament amb la col·laboració de biblioteques i entitats culturals, vol fomentar l'hàbit lector, especialment entre els joves, i reforçar el paper de la literatura com a eina de pensament crític i cohesió social. La consellera de Cultura, Sandra Ramos, ha remarcat com d'important és desenvolupar aquest hàbit.
17: Continuem treballant per estendre activitats literàries i, sobretot, per desplegar un dels eixos essencials dins del nostre pla estratègic de cultura, que és el foment de la lectura.
15: Entre les propostes destacades hi ha la presentació de En una gota a l'oceà d'Andreu Carranza, guanyadora del Premi Pini Soler, el projecte Veus i mirades compartides, que recull relats i il·lustracions d'una cinquantena de persones vinculades al barri de Sant Salvador, i diverses activitats que apropen la poesia i la creació literària als centres educatius.
4: I arriben els esports.
1: Amb Joan Barberà, molt bon dia. El Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en la competició oficial.
13: Bon dia, Marta. Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions masculina de futbol, en un curs on estan invictes en totes les competicions. En Lliga, 8 jornades i 8 partits guanyats, i en la màxima competició continental a l'estrena van golejar contra el Feyenoord holandès. El president del Barça, Joan Laporta, té clar que ara per ara són el millor equip d'Europa.
18: El Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions a les que participem, i després sempre salta algun equip que és una sorpresa, i has d'estar atent a tot això. Però a nivell de qualitat del futbol, penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
13: A segona divisió, ahir el Girona va empatar al camp del Tenerife a un gol. Quique Álvarez és l'entrenador dels gironins.
19: A la primera ocasió hem marcat, i crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no? I per ser més... Jo crec que ells han notat el gol, i nosaltres en aquells minuts pues, no hem sigut d'allò, i després a sobre pues, hem regalat un gol.
13: En bàsquet a l'Eurolliga masculina, el Barça rep el Maccabi a 8:45 del vespre, i a l'Eurocup masculina avui juga el Kitsanàs Manresa. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
20: El 120-83 rebut al Palacio de los Deportes de la Comunitat de Madrid deixa palès que l'equip necessita créixer per competir amb els equips de l'ACB, sobretot amb els que tenen nivell Eurolliga. L'equip necessita més solidesa defensiva i millorar la presa de decisions en atac. En aquesta situació arriba un partit contra un dels equips més potents de l'Eurocup. Carlos Flores és el tècnic assistent del Kitsanàs Manresa.
22: L'equip arriba en un moment en el que ha de demostrar si venim de la derrota que venim, és capaç de donar un pas endavant i competir a nivell físic, sobretot, que estem esperant que rendeixi l'equip. És veritat que la derrota de la que venim és dura, però té coses bones en les que ens hem de focalitzar i hem d'intentar aixecar l'equip per competir al màxim nivell.
20: El Manresa ha sumat una victòria i una derrota a les dues primeres jornades de l'Eurocup. El partit serà a les 6 de la tarda al complicat pavelló Sinan Erdem d'Istanbul.
13: I a la FIBA Eurocup, el bàsquet Girona juga a la pista de l'Ostende belga.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

aquesta festa major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major Calderina. Una mirada a la història de la festa gran del poble. A partir del 8 d'octubre, al Centre Ateneu Democràtic.

0: sentir-ne l'escalfor.
1: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario i tastant un brou termal?
0: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
1: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
0: Terme, l'expressió de l'aigua.
1: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta-la ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
0: El president també reclamarà la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Rivera, que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. És dimarts 13 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Els reis d'Espanya visiten Ceuta enmig d'aplaudiments al president autònom, Juan José Vivas, i escridassada al ministre de Política Territorial, Sonia Kerr.
3: Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma.
0: Caos i aglomeracions a l'alta velocitat entre Figueres i Madrid l'endemà de l'incendi d'un comboi.
3: Que obliga encara a circular per via única i que generarà retards encara els propers dies. A l'estació de Sants s'han viscut moments d'incertesa per accedir a les andanes, tot i que molts passatgers havien rebut avisos.
4: Nos enviaron mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
5: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
0: 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida.
3: Es tracta d'una proporció superior en un 61% a la dels nois. Així ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants liderats pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
0: En cultura, la dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament.
3: Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
0: Als esports, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial. Joan Barberà.
6: Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions Masculina de Futbol, en un curs on estan invictes en totes les competicions.
0: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps variable en funció de la comarca. Mentre l'Alt Pirineu i a gran part, per exemple, del nord de Girona, el cel està destapat a hores d'ara. A les comarques de Tarragona, de Barcelona, també cap a la Catalunya central, tenim aquests núvols baixos, un temps una mica més carregat i fins i tot s'escapa alguna pluja. Fa poca estona que hi ha en alguns indrets del prelitoral barceloní i, de fet, al llarg de les immediates hores, alguns ruixats o algunes pluges més aviat locals anirem tenint a les muntanyes justament del prelitoral, per exemple, el Penedès, els Vallesos, també a la Selva, i en alguns indrets del Camp de Tarragona, especialment interior, per tant cap a l'Alt Camp o a les muntanyes del Baix Penedès. Encara més clarianes a l'Alt Pirineu, si de cas el de Lleida, amb alguns nuvolots, i també més clarianes a Ponent. Això farà que allà, a la terra ferma, és on pugi més la temperatura. El dimecres tindrem menys núvols que avui,

0: però despertarem amb molta boira a les fondalades interiors. Estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge, així com fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent Illa a Brussel·les. També té una altra reivindicació a l'agenda, en concret per a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, per a Teresa Ribera, a qui li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català, just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paniqué, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
4: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
3: Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. Illa es reuneix la vigília de les mobilitzacions convocades per sindicats agraris de tot Catalunya a Barcelona.
1: Illa no és l'únic càrrec públic català que és aquests dies a Brussel·les. La Diputació de Barcelona participa a la capital comunitària en una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per la gent gran serà també qüestió de debat. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
6: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat amb positiu per evitar aquesta soledat.
5: El president Salvador Illa arriba avui a Brussel·les i demà participarà a la sessió plenària del Comitè de les Regions. A més, es reunirà amb representants de les comissions d'Agricultura i d'Habitatge del Parlament Europeu.
1: No deixem la política, però tornem en aquest cas a Espanya. Els Reis han arribat aquest migdia a Ceuta en una visita que els durà també a Melilla i en la qual viatgen acompanyats del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
7: En la rebuda de les autoritats als monarques, el públic ha aplaudit al president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i ha escridassat al ministre Torres. L'entrada dels Reis al Palau de l'Assemblea ha estat corejada pel crit Ceuta no es ven.
1: En paral·lel a aquesta visita dels Reis a Ceuta, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants de finals de juliol. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. L'objectiu del Reial Decret és, segons el govern espanyol, garantir l'estabilitat financera de Ceuta per mitigar la crisi migratòria de l'estiu. Una xifra, la de 45 milions, pactada amb el govern ceutí, que li han de servir a la ciutat autònoma per sufragar despeses relacionades amb la salut pública, protecció civil o educació, entre d'altres. Irma Sáez és la ministra portaveu.
9: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
8: La ministra portaveu també ha qualificat d'extraordinària gravetat que el Suprem mantingui la suspensió de vot dels descendents d'exiliats nacionalitzats per l'anomenada llei de nets. Segons la ministra, en una democràcia, el dret a vot s'ha de garantir i no restringir.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda, que obliga a circular per via única i que provoca retards generalitzats, així com aglomeracions a les estacions. Ahir els retards, que són d'almenys 15 minuts, encara s'allargaran els propers dies, segons ha informat el govern. A l'estació de Sants aquest matí s'han viscut moments de caos perquè només els passatgers en via assignada podien accedir a les andanes i s'han produït moltes aglomeracions. El Marc Dalmau ha passat el matí a l'estació. Bon dia, Marc.
10: Bon dia. Els passatgers s'han aglomerat durant tot el matí davant de l'accés a les vies d'alta velocitat de l'estació de Sants per mirar d'esbrinar quan sortiria el seu tren. Allà, diversos agents de Renfe miraven d'informar i posar ordre per fer passar cap a l'andana els viatgers del següent tren. En veure aquestes cues, alguns han buscat alternatives diverses, entre les quals hi havia canviar els bitllets de l'AVE per bitllets de trens regionals que no han estat afectats per aquesta incidència. Amb els que hem pogut parlar, destacar que durant la nit han rebut correus electrònics advertint dels retards.
11: Nos enviaron mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
12: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora. Tinc classe aquesta tarda a Madrid.
10: Un retard d'entre 30 minuts i fins a 2 hores és el que s'han anat trobant els passatgers de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
1: Problemes que s'han repetit al llarg de la línia. Els usuaris del Camp de Tarragona s'han hagut de carregar de paciència i confiança abans d'agafar un tren fins a Saragossa o Madrid. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
7: Els usuaris que anaven aquest dimarts a agafar l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona confiaven en no trobar excessius problemes. Així ho espera Diego, que viatja a Madrid i confia que tot s'hagi normalitzat. I també Mila, que s'havia carregat avui de paciència abans d'agafar el tren.
13: Sí, m'entré per la notícia i esas cosas que se quemó un ave y esas cosas. Uy, no sé, me espero todo menos eso, porque quiero viajar y esas cosas, pero con el Dios siempre adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera. Espero encontrarme cosas buenas y que esté todo bien para no tener problemas al viajar.
14: Pues habrá que estar prevenidos para lo que sea, porque ya sé que ayer hubo un problema. O sea que, a ver si es la cosa suave.
7: Els usuaris asseguren que els problemes a l'alta velocitat han sovintejat des de fa un any. Asseguren que es plantegen tornar a l'avió si han de fer nous desplaçaments fins a Madrid o al sud de la península.
1: Tampoc no ha estat un matí fàcil per al passatge de Rodalies. S'han registrat retards de 25 minuts a mitjana a les línies R2, R2 Nord i R11 per l'accident d'un camió contra una barrera del pas de nivell de Montcada i Reixac.
7: A causa de l'impacte, la circulació de vehicles i vianants s'ha interromput fins que s'ha resolt la incidència. Després, els trens han anat recuperant progressivament la freqüència de pas habitual i això ha provocat retards generalitzats. A més, hi ha servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i la plana de Picamoixons a les línies R13 i R14. Això s'ha afegit una incidència tècnica que ha deixat les estacions sense megafonia ni monitors.
1: I no deixem el transport públic, ja que Barcelona reforça el servei de metro de la línia 1 i la línia 5 per tal de reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners de la línia blava i els dissabtes, tant la vermella com la blava, tindran dos combois més. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. A partir de dijous de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro que va de Cornellà a la Vall d'Hebron tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1 que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
16: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i, per tant, necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
15: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys, els dissabtes, hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
2: Notícies en xarxa.
1: Atenció ara a aquestes xifres. 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida. Una proporció que és superior a la dels nois, en un 61%. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Maite Polo.
3: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
17: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte de que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
3: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
1: No deixem la salut, ja que els últims temporals de pluges han fet baixar les reserves de sang. Per tant, el Banc de Sang i Teixits ha fet una crida per recuperar-se d'aquesta davallada.
7: Tot i que la situació no és crítica encara, la cap de centres del Banc de Sang, Águeda Encochea, ha titllat la situació de reserves ajustades i ha fet una crida per augmentar el nombre de donacions. Són declaracions a la xarxa.
18: El nivell de reserves és òptim per poder donar servei. Penseu que nosaltres diem sempre que necessitem 1.000 donacions al dia. Per donar servei a tots els hospitals de Catalunya, però a dia d'avui el que ens passa és que és, o sigui, no tenim un problema de subministrament, però sí que tenim un problema de la conseqüència d'aquests dies amb aquestes pluges i amb aquests aiguats importants, no? El que hem de fer, el que necessitem, i la crisi és per això, és per recuperar una mica les reserves perquè han davallat en comparació a com estàvem, no?
1: Són 3:15, Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construït ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, el municipi va incorporar fibrociment amb molts elements dels 5.400 habitatges que el conformen. Ara Badia es converteix en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
19: L'inici de les obres tindrà un impacte directe en la circulació i l'estacionament de la zona. A partir d'ara quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve. Aquesta restricció es mantindrà activa fins que finalitzi l'ús de la maquinària pesant a la part posterior dels blocs de Porto. La zona afectada ja es troba senyalitzada i el consistori anirà actualitzant la informació sobre noves afectacions segons l'evolució dels treballs. De fet, l'alcalde Josep Martínez explicava que, amb l'inici de la retirada d'amiant, compleixen un deute històric que es tenia amb la ciutat de Badia.
20: D'alguna forma, el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant, i encara en el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir, doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliurada d'amiant.
19: La durada prevista de les obres és d'una jornada per comunitat sempre que no es produeixin incidències. No obstant això, s'ha establert un termini màxim de 3 dies per bloc en cas de condicions meteorològiques adverses o dificultats tècniques. Cal recalcar que totes les tasques es duran a terme íntegrament des de l'exterior dels edificis.
1: Una retirada que compta amb un pressupost inicial de 4,5 milions d'euros i que posa fi a anys de reclamacions per abordar la problemàtica.
7: Encara, però, quedaran per finalitzar algunes actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, que és el president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
21: Hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badia. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4,5 millones. Supongo que no habrá problema.
7: Justament avui el govern ha aprovat la regulació de la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant i ha incorporat entitats veïnals i el món municipal.
1: L'Ajuntament de Lleida amplia fins al 95% les bonificacions de l'IBI per tal d'impulsar l'habitatge assequible a la ciutat. Aquesta és una de les prioritats de les ordenances fiscals per l'any vinent, que es portaran a ple extraordinari el 20 d'octubre, tot i que la comissió no hagi rebut suport a aquesta iniciativa. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
22: Aquest dimarts ha tingut lloc la Comissió Extraordinària del Bon Govern, on s'ha dut a terme la presentació de les ordenances fiscals de 2027, que tenen com a principals eixos d'actuació l'impuls del lloguer assequible, donar suport a les famílies i mantenir els serveis municipals. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde Carme Valls ha fet un repàs de les anteriors ordenances fiscals des que el PSC governa la ciutat i ha detallat els objectius de les del 2027.
23: Els habitatges de protecció oficial, una bonificació de la quota que passa de 5 anys
0: a 6 anys. El IBI d'immobles destinats a allotjament temporal dels treballadors passem del 70 al 95. El ICI al centre històric augmentem la bonificació per rehabilitació del 75 al 95.
22: A més, Valls ha subratllat que el govern municipal no aplicarà l'augment de l'IPC, per tant, es congelen les taxes i els impostos. Amb tot, segons l'executiu, l'informe ha estat favorable i, tot i no rebre suport per part de cap grup de l'oposició, esperen que s'aprovi el ple extraordinari de la Paeria el 20 d'octubre.
1: A Tarragona, nova protesta aquest matí de la plantilla de Dow Chemical. El comitè d'empresa denuncia manca de respostes de les administracions davant l'expedient de regulació d'ocupació que preveu acomiadar 116 treballadors a Tarragona. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
4: David Navarro, president del comitè, lamenta que, malgrat haver demanat suport polític des del 3 de juny, no s'hagin concretat mesures per evitar els acomiadaments. Navarro, a més, posa el focus en l'impacte social de la mesura i reclama més implicació política.
6: El que volem és que tant la societat com la classe política vegi la cara dels companys. Són 116 famílies que aniran a l'atur si no fan res.
4: L'empresa justifica l'ajust per motius organitzatius i d'optimització de recursos. La primera reunió formal sobre l'ERO s'ha celebrat aquest mateix dimarts, però els representants dels treballadors encara han d'analitzar la documentació presentada. La pròxima trobada està prevista per divendres. El president del comitè, a més, també reivindica que el pes de la indústria química al territori és essencial i que dona feina directa o indirecta a unes 44.000 persones.
1: I repassem altres notícies d'avui. Milers de botigues s'adhereixen a la campanya de Bons Consum que promou l'Ajuntament de Barcelona.
7: Avui ha arrencat la campanya i els comerciants qualifiquen d'èxit absolut la rebuda. Enguany també s'han sumat a la campanya els mercats municipals i ja s'han descarregat més de 3.000 bons de descompte. La campanya compta amb 4 milions d'euros per incentivar les compres de proximitat i generar un impacte estimat de 12 milions.
1: Prop de 5 milions i mig de passatgers han passat per l'aeroport del Prat el mes de setembre, una nova xifra rècord.
7: Són un 2,6% més que el setembre passat. També l'aeroport de Reus registra molt bones xifres, amb un 5% més de passatgers que ara fa un any. En canvi, l'aeroport de Girona perd un 11% de passatgers i encadena 6 mesos de caigudes.
1: És moment per la cultura. La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la Mesa de la Cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
7: La ninotaire Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana contemporània, amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema, Pere Portabella, se li reconeix haver estat una figura clau en la recuperació de les llibertats. Justament una altra de les guardonades és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme pels seus 50 anys de treball per la recuperació de la memòria democràtica. En el mateix sentit, també rebrà la medalla d'or l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya, amb un paper destacat en la dignificació del fossar de la Pedrera i en el record dels executats per la dictadura. Finalment, al Centre Excursionista de Catalunya se li reconeix ser els seus 50 anys d'història com una de les entitats més representatives de la societat civil catalana.
1: Fins al 17 de gener, al Centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Lixenberg. La mostra reuneix alguna de les fotografies més rellevants d'aquesta artista que, durant més de 30 anys, ha ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana a través dels seus retrats. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. Dana Lixenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Lixenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, dues videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
24: And I think I'm not saying it's the camera that connects it all, but my way of looking, I think the different projects where I have a similar approach to people if they're like unknown individuals in sort of underserved communities or the publicly known figures like celebrities.
23: A les fotografies socials de Lixenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.
1: I abans dels esports, una novetat que hem conegut fa poca estona. Després d'una pausa de 2 anys, Estopa torna amb un nou disc, La Maqueta, i una gira que els portaran per grans recintes que inclouran l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
7: És un disc doble. En el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon es podran escoltar les gravacions originals d'aquestes maquetes. A més del disc, Estopa farà una gira per grans recintes com l'Estadi Ciutat de València, el de la Cartuja o Sevilla, el Metropolitano Madrid. A Barcelona actuaran el 18 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
1: I ara sí, arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça vol aconseguir la 10a victòria consecutiva en competició oficial.
5: Bon dia, Marta. Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions masculina de futbol, en un curs on estan invictes en les diferents competicions. En Lliga, 8 jornades i 8 partits guanyats, i en la màxima competició continental, a l'estrena van golejar el Feyenoord. El president del Barça, Joan Laporta, té clar que ara per ara són el millor equip d'Europa.
8: El Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions a les que participem, i després sempre es falta algun equip que és una sorpresa, i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
5: En bàsquet de l'Eurolliga masculina, el Barça rep el Maccabi avui a 2:15 del vespre. També juga Eurocup masculina al Kitsanas Manresa, que té cita a Turquia. A la FIBA Eurocup, el bàsquet Girona juga a la pista de l'Ostende belga. Moncho Fernández és el tècnic del conjunt català.
9: Jugadors que ja coneixen la Lliga, la CB, com el Costadino, o el Gileta, sempre fitxen molt bons joves als Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat que demanarà molt d'esforç, no sóc físic, sinó mental.
5: En handbol, a la Lliga EHF, el Freiking Granollers juga a Portugal a 3:15 a la tercera jornada de la competició europea, s'enfronta a l'Aguas Santas. Escoltem el tècnic de l'equip vallesà, Antonio Rama.
11: Penso que ara l'equip té un repte majúscul, que és guanyar aquest primer partit contra Aguas Santas. Sí que és veritat que després ens queda un mes fins al següent partit de competició europea, però si ens mirem la competició europea, diguéssim, única i exclusivament, tenim els 2 partits seguits d'Aguas Santas, que si els traiem estaríem classificats. Penso que això és un repte que la gent ho té claríssim, que la competició europea és diferent, que tenim ganes de tornar a fer-ho bé.
5: Les paraules, les declaracions d'Antonio Rama, el tècnic del Freiking Granollers, en la prèvia del partit d'avui, partit de la tercera jornada de la Lliga EHF, on el conjunt català buscarà un nou triomf, el triomf a la pista del conjunt portuguès avui, aquest vespre.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
2: Dissabte 17 d'octubre, matí.
3: A les 8 del matí, a la plaça de la Font del Lleó.
4: Matinal excursionista contra el càncer de mama a càrrec del SECMO.
3: A les 9 del matí, al Parc de l'Estació.
4: Tercera vespada calderina i clàssiques, a càrrec del Club de Vespes del Vallès.
3: A 11:45, al Parc de Can Rius.
4: Espectacle de dansa, un stage de conte, a càrrec d'Stage, Escola d'Arts Escèniques.
3: A les 12 del migdia, a la Sala Noble de Can Rius.
4: Concert amb l'Orquestra Municipal de Caldes, a càrrec de l'Escola Municipal de Música Joan Valls.
1: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
2: Dissabte 17 d'octubre, tarda.
4: A 3:45 de la tarda al carrer de Vigues.
3: Primera baixada d'Andròmines a càrrec de la Colla Castellera.
4: A les 5 de la tarda al Casino de Caldes.
3: Confins. Descobreix la diversitat de la música i dansa populars dels Països Catalans a càrrec de Cor Polifònic Alguer, Xics, Aubada i l'Orquestra Alnos.
4: A les 6 de la tarda a la Sala Noble de Can Rius.
3: Concert de capvuitada amb la Coral del Centre i la Coral Ensemble de Perpinyà.
4: A les 7 de la tarda al Centre Ateneu Democràtic i Progressista.
3: Teatre musical en català, Mamma Mia, a càrrec de la companyia Punts Suspensius.
4: A 8:15 del vespre al Parc de Can Rius.
3: Soul Fest, a càrrec de Soul Collective.
4: A les 8 del vespre a la plaça de l'Església.
3: Nit, llum i pals, a càrrec de la Colla de Bastoners de Caldes.
1: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
5: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
6: Oi tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
5: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario i tastant un brou termal?
6: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
5: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
6: Terme, l'expressió de l'aigua.
5: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta-la ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La Festa Major de Caldes ha finalitzat el seu primer cap de setmana. En total, 4 dies d'activitats que han proporcionat als calderins dosis d'esport amb les Olimpíades Infantils, el tir amb arc, la milla, l'escalada i els passos de valls que s'han fet arreu d'aquests dies a l'embalat de Can Rius. Unes festes plenes de cultura catalana amb exposicions als castells, les sardanes, els gegants, els diables, els concerts en directe dels Catarres, Esbatlana, Coral Guisla, Orquestra Montgrins i molts altres. Un cap de setmana ben llarg i aprofitat per tots els calderins i calderines que, a banda de gaudir de les festes, també han estat solidaris amb un rècord històric en la campanya de donació de sang. I aquestes festes no acaben aquí. El pròxim cap de setmana tindrà lloc la Capvuitada, unes festes que agafen el relleu de la Festa Major Calderina i que tancaran amb la novetat de la primera baixada d'Andròmines i el clàssic aplec de Remei. Dijous passat va tenir lloc a la sala de plens de l'Ajuntament un ple extraordinari que va donar de si, un ple en què es va aprovar un tràmit pressupostari per a les escoles de Caldes, una modificació de crèdit dotada de 90.000 euros pensat per climatitzar les escoles de Caldes. El ple extraordinari de l'Ajuntament també va servir per aprovar el DUPROSIM, el document únic de protecció civil municipal, un document que estableix el marc organitzatiu i funcional per prevenir, controlar i respondre davant de situacions d'emergència. La Fira de l'Ocupació Girafeina Més 45 torna demà al Mercat Vell de Mollet de 9 del matí a 7 de la tarda. Es tracta d'una iniciativa promoguda per la Cambra de Comerç de Barcelona, el Vallès Oriental i per l'Ajuntament de Mollet, que connecta les necessitats del mercat laboral amb les aspiracions professionals dels candidats. Aquesta segona edició acull a 220 persones inscrites i encara té obertes les inscripcions. Una jornada amb més de 40 empreses i més de 250 ofertes de feina, un espai per connectar empreses i professionals. I com sempre, després del cap de setmana, molts equips calderins han disputat els seus partits a la jornada i començarem pel partit que es va transmetre en aquesta casa. El partit que avui va fer el Caldes Palamós de futbol, que va acabar en 0-2 a favor del Degà del futbol català. En el futbol femení del futbol 7 de Caldes va perdre per 2-5 amb el Parets. Fent un canvi d'esports, l'hoquei patins a Rec amb l'Ésser va perdre el seu últim partit de Lliga Catalana amb un 2-1 contra el Xumfrir Ràbic. A diferència del filial, el CH Caldes de Nacional Catalana, que va treure un empat a 2 enfront al Joneda. Ara sí, qui encara no ha perdut cap partit és a Rec amb l'Ésser femení, que porta 3 victòries seguides. Aquesta última a domicili enfront la Lleu Origen Vilafranca, per 3-4. Pel que fa al bàsquet, el CN Caldes masculí encara no ha pogut sumar 3 punts a la classificació i es resisteix contra un Sant Nicolau B que va guanyar per 14 punts de diferència. El CN Caldes femení va guanyar per la mínima amb un punt de diferència 58-59 amb el Lloret. Pel futbol sala, el CN Caldes masculí va perdre per 6-1 amb el Sant Joan de Vilassar i el CN Caldes femení va perdre per 5-2 amb el 7-10. Finalment, la penya Verdaguer és qui dona la sorpresa i va acabar guanyant per 10-3 contra el barri de Can Calet. I acabem amb el temps. Avui el cel ha estat força nuvolat al llarg del matí i s'espera la possibilitat d'algun ruixat feble i aïllat durant aquesta tarda. De cara a demà, el temps serà més estable, tot i que el cel continuarà força nuvolat durant el matí i la tarda amb algunes clarianes al vespre. No s'esperen precipitacions destacables i les temperatures pujaran lleugerament durant les hores centrals del dia amb una màxima de 24 graus i una mínima de 16. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes. La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Històries en femení, un programa en què donem veu a les dones i descobrim les seves històries des d'una mirada femenina. Parlem amb dones valentes, dones lluitadores, dones que han obert camí i que tenen molt, molt per explicar. Cada dimarts, aquí a Ràdio Caldes, de 12 a 1 del migdia, amb l'Anna Escribano. Històries en femení, perquè la història també s'escriu en femení.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre. Els dimecres a les 12 a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. Tears on your face. La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La Festa Major de Caldes ha finalitzat el seu primer cap de setmana. En total, 4 dies d'activitats que han proporcionat als calderins dosis d'esport amb les Olimpíades Infantils, el tir amb arc, la milla, l'escalada i els passos de valls que s'han fet arreu d'aquests dies a l'Embalat de Can Rius. Unes festes plenes de cultura catalana amb exposicions als castells, les sardanes, els gegants, els diables, els concerts en directe dels Catarres, Esbatlana, Coral Guisla, Orquestra Montgrins i molts altres. Un cap de setmana ben llarg i aprofitat per tots els calderins i calderines que, a banda de gaudir de les festes, també han estat solidaris amb un rècord històric en la campanya de donació de sang. I aquestes festes no acaben aquí. El pròxim cap de setmana tindrà lloc la Capvuitada, unes festes que agafen el relleu de la Festa Major Calderina i que tancaran amb la novetat de la primera baixada d'Andròmines i el clàssic aplec de Remei. Dijous passat va tenir lloc a la sala de plens de l'Ajuntament un ple extraordinari que va donar de si, un ple en què es va aprovar un tràmit pressupostari per a les escoles de Caldes, una modificació de crèdit dotada de 90.000 euros pensat per climatitzar les escoles de Caldes. El ple extraordinari de l'Ajuntament també va servir per aprovar el DUPROCIM, el document únic de protecció civil municipal, un document que estableix el marc organitzatiu i funcional per prevenir, controlar i respondre davant de situacions d'emergència. La Fira de l'Ocupació Girafeina Més 45 torna demà al Mercat Vell de Mollet de 9 del matí a 7 de la tarda. Es tracta d'una iniciativa promoguda per la Cambra de Comerç de Barcelona, el Vallès Oriental i per l'Ajuntament de Mollet, que connecta les necessitats del mercat laboral amb les aspiracions professionals dels candidats. Aquesta segona edició acull a 220 persones inscrites i encara té obertes les inscripcions. Una jornada amb més de 40 empreses i més de 250 ofertes de feina, un espai per connectar empreses i professionals. I com sempre, després del cap de setmana, molts equips calderins han disputat els seus partits a la jornada i començarem pel partit que es va transmetre en aquesta casa, el partit que avui va fer el Caldes Palamós de futbol, que va acabar en 0-2 a favor del Degà del futbol català. En el futbol femení del futbol 7 de Caldes va perdre per 2-5 amb el Parets. Fent un canvi d'esports, l'hoquei patins a Rec amb l'Ésser va perdre el seu últim partit de Lliga Catalana amb un 2-1 contra el Xumfrí Ràbic. A diferència del filial, el CH Caldes de Nacional Catalana, que va treure un empat a 2 enfront al Joneda. Ara sí, qui encara no ha perdut cap partit és el Rec amb l'Ésser femení, que porta 3 victòries seguides. Aquesta última a domicili enfront la Matlleu Origen Vilafranca, per 3-4. Pel que fa al bàsquet, el CNA Caldes masculí encara no ha pogut sumar 3 punts a la classificació i ja resisteix contra un Sant Nicolau B que va guanyar per 14 punts de diferència. El CNA Caldes femení va guanyar per la mínima amb un punt de diferència, 58-59 amb el Lloret. Pel futbol sala, el CNA Caldes masculí va perdre per 6-1 amb el Sant Joan de Vilassar i el CNA Caldes femení va perdre per 5-2 amb el 7-10. Finalment, la penya Verdaguer és qui dona la sorpresa i va acabar guanyant per 10-3 contra el barri de Can Calet. I acabem amb el temps. Avui el cel ha estat força nuvolat al llarg del matí i s'espera la possibilitat d'algun ruixat feble i aïllat durant aquesta tarda. De cara a demà, el temps serà més estable, tot i que el cel continuarà força nuvolat durant el matí i la tarda amb algunes clarianes al vespre. No s'esperen precipitacions destacables i les temperatures pujaran lleugerament durant les hores centrals del dia amb una màxima de 24 graus i una mínima de 16. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
2: La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: A Ràdio Caldes torna al balneari. Un programa d'entreteniment per passar una bona estona, descobrir coses noves i, sobretot, començar el cap de setmana amb bon peu. Aquesta temporada parlarem de cuina, d'història, de Caldes i de moltes coses més. I, com sempre, repassarem les anècdotes del dia. Al balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, amb Roger Rams, Oriol Lluc i Oriol Sanauja.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Piantaos por el tango. Una locura tanguera para todo el mundo. Quien les habla, Raúl Mamone, quiere invitarlos los domingos de 13 a 14 horas. Te esperamos.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

la millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre.

girem al nord, després girem al sud i mirem a una altra banda. Si ens trobem un conegut i ja no pensem...

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La Festa Major de Caldes ha finalitzat el seu primer cap de setmana. En total, 4 dies d'activitats que han proporcionat als calderins dosis d'esport amb les Olimpíades Infantils, el tir amb arc, la milla, l'escalada i els passos de valls que s'han fet arreu d'aquests dies a l'embalat de Can Rius. Unes festes plenes de cultura catalana amb exposicions als castells, les sardanes, els gegants, els diables, els concerts en directe dels Catarres, Esbatlana, Coral Guisla, Orquestra Montgrins i molts altres. Un cap de setmana ben llarg i aprofitat per tots els calderins i calderines que, a banda de gaudir de les festes, també han estat solidaris amb un rècord històric en la campanya de donació de sang. I aquestes festes no acaben aquí. El pròxim cap de setmana tindrà lloc la Capvuitada, unes festes que agafen el relleu de la Festa Major Calderina i que tancaran amb la novetat de la primera baixada d'Andròmines i el clàssic aplec de Remei. Dijous passat va tenir lloc a la sala de plens de l'Ajuntament un ple extraordinari que va donar de si, un ple en què es va aprovar un tràmit pressupostari per a les escoles de Caldes, una modificació de crèdit dotada de 90.000 euros pensat per climatitzar les escoles de Caldes. El ple extraordinari de l'Ajuntament també va servir per aprovar el DUPROCIM, el document únic de protecció civil municipal, un document que estableix el marc organitzatiu i funcional per prevenir, controlar i respondre davant de situacions d'emergència. La Fira de l'Ocupació Girafeina Més 45 torna demà al Mercat Vell de Mollet de 9 del matí a 7 de la tarda. Es tracta d'una iniciativa promoguda per la Cambra de Comerç de Barcelona, el Vallès Oriental i per l'Ajuntament de Mollet, que connecta les necessitats del mercat laboral amb les aspiracions professionals dels candidats. Aquesta segona edició acull a 220 persones inscrites i encara té obertes les inscripcions. Una jornada amb més de 40 empreses i més de 250 ofertes de feina, un espai per connectar empreses i professionals. I com sempre, després del cap de setmana, molts equips calderins han disputat els seus partits a la jornada i començarem pel partit que es va transmetre en aquesta casa, el partit que avui va fer el Caldes Palamós de futbol, que va acabar en 0-2 a favor del Degà del futbol català. En el futbol femení del futbol 7 de Caldes va perdre per 2-5 amb el Parets. Fent un canvi d'esports, l'hoquei patins a Rec amb l'Ésser va perdre el seu últim partit de Lliga Catalana amb un 2-1 contra el Schumfried Rabic. A diferència del filial, el SEAC Caldes de Nacional Catalana, que va treure un empat a 2 enfront al Joneda. Ara sí, qui encara no ha perdut cap partit és el Rec amb l'Ésser femení, que porta 3 victòries seguides. Aquesta última a domicili enfront la Lleu Origen Vilafranca, per 3-4. Pel que fa al bàsquet, el CN Caldes masculí encara no ha pogut sumar 3 punts a la classificació i es resisteix contra un Sant Nicolau B que va guanyar per 14 punts de diferència. El CN Caldes femení va guanyar per la mínima amb un punt de diferència 58-59 amb el Lloret. Pel futbol sala, el CN Caldes masculí va perdre per 6-1 amb el Sant Joan de Vilassar i el CN Caldes femení va perdre per 5-2 amb el 7-10. Finalment, la penya Verdaguer és qui dona la sorpresa i va acabar guanyant per 10-3 contra el barri de Can Calet. I acabem amb el temps. Avui el cel ha estat força nuvolat al llarg del matí i s'espera la possibilitat d'algun ruixat feble i aïllat durant aquesta tarda. De cara a demà, el temps serà més estable, tot i que el cel continuarà força nuvolat durant el matí i la tarda amb algunes clarianes al vespre. No s'esperen precipitacions destacables i les temperatures pujaran lleugerament durant les hores centrals del dia amb una màxima de 24 graus i una mínima de 16. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
2: La música d'avui i de sempre, la fórmula de Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions.

Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes. La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes.

0: Divendres de 2:15 a 2:00, 30 minuts amb el més destacat dels esports a Catalunya a l'Enjoc. I els caps de setmana, el resum del que donin de si les principals competicions esportives a l'Enjoc cap de setmana. Dissabte i diumenge de 8:00 a 10:00 del vespre. L'actualitat esportiva també a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Tot Ràdio Caldes a la web. radiocaldes.cat és el punt de trobada de tot el que passa a Caldes. Ràdio online, notícies, els podcasts dels teus programes preferits. Tot a radiocaldes.cat. Recupera els programes, les entrevistes, les tertúlies, quan vulguis. Baixa't l'app i connecta't ràpidament amb radiocaldes.cat. Tot Ràdio Caldes a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

0: A continuació us oferim la repetició de l'Infocaldes, a més avui a la 1 de la tarda. Yes.
1: Infocaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
2: Bona tarda i benvinguts a l'Infocaldes. Avui és dimarts 13 d'octubre i encetem aquest informatiu centrat en els esdeveniments que ens ha deixat la Festa Major aquests passats 4 dies. Uns dies que han donat molt de sí amb la Diada Castellera, els versots, els concerts de Can Rius, les competicions esportives i l'exposició de Festa Major, entre moltes altres. Unes jornades que hem estat informant des de Ràdio Caldes a través dels butlletins i que, a banda d'aquesta informació, avui farem un petit recull de tot el que ha passat aquest dies. Una festa de rècord per diversos motius, com les donacions de sang que han aconseguit el seu màxim històric a Caldes i l'embalat de Can Rius que va acollir a més de 5.000 persones en el concert dels Catarres. Una de les altres notícies de les que ens farem ressò és el que va passar dijous abans d'engegar la Festa Major. La sala de plens de l'Ajuntament es va obrir al migdia per celebrar un ple extraordinari en el que es va tractar el canvi d'una partida pressupostària. Un crèdit de 90.000 euros que amb caràcter d'urgència s'acabarà destinant a la climatització de les escoles de Caldes en comptes de la renovació de contenidors de residus. Finalment, també es va aprovar l'actualització del document únic de protecció civil municipal. Comencem fent un cop d'ull als titulars. La Festa Major de Caldes ha tancat els primers 4 dies de celebració, però la festa continua ben viva fent honor al lema d'enguany, que no s'acabi la festa. 4 dies que han donat de si per celebrar la cultura calderina i catalana, ja sigui amb els castells, les sardanes o els concerts que han omplert les nits a l'embalat de Can Rius. Unes jornades de festa i comunió entre calderins que posen la cirereta del pastís amb la capvuitada del proper cap de setmana. Dijous passat va tenir lloc a la sala de plens de l'Ajuntament un ple extraordinari que va donar de si, un ple en què es va aprovar un tràmit pressupostari per a les escoles de Caldes, una modificació de crèdit dotada de 90.000 euros pensat per climatitzar les escoles del municipi. El ple extraordinari de l'Ajuntament també va servir per aprovar el DUPROCIM, el document únic de protecció civil municipal. Els esports calderins han jugat els seus partits durant aquest cap de setmana de Festa Major i un dels destacats va ser el Club Futbol Caldes amb el Palamós. Aquest partit va ser el protagonista escollit en el partit que avui el programa que va viure i emetre en directe la derrota per 0-2 del Caldes amb el degà del futbol català. Un programa que tornarà el proper cap de setmana a Marrec amb la Sar Femení enfront al General i Palau. I acabem amb el temps. Avui cel força ennuvolat i possibilitat d'un ruixat feble i aïllat a la tarda. Les temperatures estan entre els 16 i els 23 graus. De cara a demà, el temps serà més estable i sense precipitacions destacables amb algunes clarianes al vespre. Les temperatures pujaran lleugerament amb valors entre els 16 i els 24 graus.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
2: La Festa Major de Caldes ha tancat els primers 4 dies de celebració, però la festa continua encara viva, fent honor al lema d'enguany, que no s'acabi la festa. 4 dies que han donat de si per celebrar la cultura calderina i catalana, ja sigui amb els castells, les sardanes o els concerts que han omplert les nits de l'embalat de Can Rius. Unes jornades de festa i comunió entre calderins que posen la cirereta del pastís amb la capvuitada el proper cap de setmana. Tot plegat amb el concert dels Catarres, diumenge a la nit, com un dels actes més multitudinaris del cap de setmana. Més de 5.000 persones, segons fonts municipals, es van aplegar a l'embalat del Parc de Can Rius per seguir en directe el concert. Una festa major que va començar el vespre del passat dijous 8 d'octubre amb la tradicional dronada inicial. El primer dia fort d'activitats, però, va ser divendres. Durant la jornada es van viure activitats per a grans i petits, començant amb la xocolatada de la festa gran al matí i les activitats per als més petits al Parc de l'Estació. Una manera estupenda per obrir les festes calderines, tal com ho explicava la Cristina durant la festa gran a la plaça Catalunya.
3: Boníssima, això per començar la Festa Major, perfecte, un esmorzar així amb xocolata de melindros a la plaça Catalunya, amb aquesta música i aquest ambient, què més podem demanar?
2: Un divendres que també va tenir un altre dels actes tradicionals del programa, el Correbars del Vall de Diables, un divendres que va tancar amb els concerts de Svetlana i DJ Natura en presència del grup calderí BD System. Dissabte el protagonista va ser pels clàssics versots i correfoc del Vall de Diables de Caldes, una repassada de l'actualitat política de Caldes dels últims mesos, una edició que també va dedicar una menció especial a Ràdio Caldes.
4: I mentre rèiem encara d'aquell tour de 3 segons, ens va ben canviar la cara, se'ns cremaven els turons.
5: Va ser justament dinat quan un foc, al Mas d'en Cisa, es va encendre Sentmenat i arribava a Serra Llisa. Can Fruitós, Guanta, el Pascol, de Torre Roja al Clatell, tot cremat, negre, de dol, i vinga a patir pel farell.
4: Sort en tenim dels bombers, que s'hi juguen ben bé els rostres. Ells sí, no altres botiflers, són i seran
5: sempre nostres! Mentrestant, a Ràdio Caldes, en directe i en passió, entrevistaven alcaldes i obrien el meló. Vinga, morbo del més groc, Escaldàrium, sí o no? D'aigua no ho sé, però hi ha foc. Vinga, va, mala maror.
4: Digue'm, xat, tu que ets molt savi, van fer bé de cancel·lar? Tinc la mosca sobre el llavi. Vinga, parla i sigues clar.
6: Vam fer just el més honrat. En un moment histriònic vam triar fer un gest sensat i un bon aforat econòmic.
2: Abans, però, dissabte al matí, es va inaugurar l'exposició sobre la Festa Major al Museu d'Armàlia. La comissària de la mostra, Laia Soler, explica que la investigació ha permès poder explicar moltes curiositats i anècdotes de la festa.
7: Què podem trobar aquí? Podem trobar moltes fotografies que ens expliquen el pas dels anys en la Festa Major, podem trobar programes antics i podem trobar molta informació que permetran tant a calderins com a calderines descobrir com era la Festa Major abans. Vingueu a l'exposició perquè coneixereu una cara molt diferent de la Festa Major, coneixereu totes les dades històriques i és una exposició que realment ha quedat molt bé, estem molt satisfets amb la feina que hem fet i creiem que pot interessar a tots els calderins i calderines.
2: Una exposició que es pot visitar fins al gener de 2027. Diumenge va començar amb el rècord històric de la campanya de donació de sang amb 63 donacions. Una jornada que, a banda de la solidaritat, va estar marcada per la cultura catalana. A banda del concert també dels Catarres, que va omplir la plaça de la Font del Lleó, la tradicional ballana de sardanes amb la cobla Bisbal Jove, i així ho explicaven la Maria i la Berta.
8: Molt maco, la veritat que molta sensació de poble. Un any més la colla sardanista s'ha lluït. La veritat que nosaltres venim com aficionades, no som expertes ni res, però molt maco veure com aquesta colla fa poble i fa caliu, i tant de bo saber tant com ells.
9: També creiem que és important la nostra participació com a joves, i nosaltres venim aquí, encara que no sapiguem ballar sardanes ni tinguem gaire idea, venim aquí a fer suport de poble perquè creiem que és molt important.
10: Perquè és molt divertit.
8: Clar que sí, visca les sardanes!
2: I finalment va arribar el dilluns, que va engegar molt esportiu amb l'Open de tir amb arc amb els arquers de Negrells, les Olimpiades Infantils del Club Atlètic Calderí i l'escalada. Ahir dilluns, l'últim d'aquests 4 dies, es va celebrar la tradicional i esperada Diada Castellera a càrrec dels escaldats i ben acompanyats dels xics de Granollers i els moixiganguers d'Igualada. Una diada que va deixar un 5 de 7 carregat, un 7 de 6 i un 4 de 6 de la colla calderina. Els de Granollers van aconseguir un 3 de 8, un 2 de 7 i un 4 de 8 amb un parell d'intents desmuntats del 2 de 8. La colla d'Igualada va tocar el cel amb un 4 de 8, un 5 de 7 i un 2 de 7. Així valora la jornada pels escaldats el seu cap de colla, Pau Dudecula.
11: Bueno, el plan d'actuació era repetir la diada que vam fer pel concurset, 5 de 7, 7 de 7, 3 de 7 amb agulla, el que és la nostra millor diada de la història, però bé, primera ronda, inesperadament, ens ha caigut el 5 de 7 i la veritat és que ha estat una caiguda que no ens l'esperàvem perquè el castell estava bastant quiet, presentava molt bones mides i era el quart de la temporada, vull dir que anàvem tranquils amb aquest castell, però bueno, suposo que no es pot baixar mai la guàrdia, no? Els castells són difícils, si no els faria tothom, no? És això el que deia a la colla, i hem de saber treure'n lo positiu d'aquestes coses i aquesta frustració, aquesta ràbia, l'hem de transformar en feina, l'assaig, en disciplina i en esforç. I si això ho aconseguim, doncs de ben segur el descarregarem aviat.
2: Uns castells que no es van quedar només en la diada, perquè van acabar tancant la quarta jornada de Festa Major amb el tradicional Pilar Caminat. Una nit d'ahir que va tenir ritme amb els bastoners de Caldes i l'encesa del campanar i la tronada final amb el Ball de Diables. Una festa que no acaba aquí i que continuarà el cap de setmana vinent amb la Capvuitada.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
2: Dijous passat va tenir lloc a la sala de plens de l'Ajuntament un ple extraordinari que va donar de si, un ple en què es va aprovar un tràmit pressupostari per a les escoles del municipi, una modificació de crèdit dotada de 90.000 euros pensat per climatitzar les escoles de Caldes. El pla extraordinari de l'Ajuntament també va servir per aprovar el DUPROCIM, el document únic de protecció civil municipal. El primer punt a tractar va ser el tràmit pressupostari, una modificació de crèdit que ha servit per a donar la partida necessària per climatitzar els centres educatius públics de Caldes. Una mesura que des del consistori esperen que arribi el més aviat possible i que, tal com va avançar Ràdio Caldes, ja tenen a tècnics treballant en la qüestió. Així ho va explicar l'alcalde Isidre Pineda durant la sessió plenària.
10: Aquesta modificació de crèdit està relacionada amb una qüestió que vam discutir a l'últim ple municipal. Ja s'ha començat el projecte de climatització o l'estudi de climatització dels centres educatius de Caldes, els centres públics, en els que ja hi ha hagut tècnics que han anat als diferents centres per començar a veure l'aplicació d'aquest clima que esperem que arribi en els centres educatius el més aviat possible.
2: Una partida econòmica de 90.000 euros que ara assumeix l'Ajuntament fent un esforç econòmic, però que, tal com recorda l'alcalde Isidre Pineda, ha de recaure a la Generalitat. Una partida pressupostària que estava destinada a nous contenidors de residus. Una iniciativa que s'ha marcat dins el pla de climatització de les aules dels centres públics de Catalunya fins al 2031. Així va voler posar en valor l'esforç de la partida pressupostària l'alcalde Isidre Pineda durant el ple.
10: El que va anunciar el president de la Generalitat i és que l'objectiu és climatitzar els centres educatius del país el més aviat possible, és una qüestió urgent. L'Ajuntament de Caldes s'està anticipant amb aquests plans de climatització i a més s'està anticipant també amb aquesta modificació de crèdit en la qual ja dotaríem de 90.000 euros per poder fer que comencin a passar coses i per poder implementar les primeres accions en quant a climatització, que entenem que és urgent i que quan abans avanci millor. Aquí haig de reivindicar una vegada més que estem fent una dotació de pressupost que li correspondria a la Generalitat de Catalunya. 90.000 euros seran insuficients, evidentment, per climatitzar tots els centres de Caldes. Potser, probablement, podrem climatitzar algunes aules, però és important, no són dos duros. I, per tant, és un esforç dels calderins i les calderines.
2: Des del PSC de Caldes valoren favorablement que es faci aquesta modificació als pressupostos per atendre aquesta inversió. Així ho explicava Carla Millán, la representant dels socialistes al ple.
12: El nostre vot serà favorable i entenem també que aquesta partida té una mobilització perquè no s'està fent tampoc l'execució del canvi de contenidors i per tant entenem que és important també aprofitar aquests recursos que ja teníem en partides pressupostàries destinades a fer inversió, aprofitar-les per una prioritat com entenem i com necessitem.
2: Des d'ara Caldes elogien la ràpida decisió i esperen que no es quedi amb un simple projecte. Joan Duran, d'Ara Caldes, al ple del passat dijous.
13: Amb aquesta modificació de crèdit i la seva urgència per incloure-la a l'ordre del dia d'avui, queda demostrat que el voler és poder. Nosaltres ho hem dit per activa i per passiva durant tot el mandat, que aquesta havia de ser una prioritat, s'havia d'haver planificat amb temps, però igualment valorem que ara estiri endavant i que no quedi en projecte, sinó que el que comentava el mateix alcalde, del passar a l'acció directament.
2: L'Institut Manologuer queda fora d'aquesta partida de l'Ajuntament perquè ja forma part del Pla Clima de la Generalitat, que preveu climatitzar un centenar de centres educatius del país. El pla aprovat per l'Ajuntament està en marxa i ja es parla amb les escoles públiques de Caldes per implementar-ho. Pel que fa a la partida dels contenidors de residus des de l'Ajuntament asseguren que no es veurà afectada per aquest canvi, perquè disposarà d'una nova partida en els propers pressupostos. El segon punt a tractar va ser el DuPròxim, el document únic de protecció civil municipal, una actualització de la normativa que la Generalitat porta molt de temps reclamant als municipis del país per tal que disposin d'aquest document actualitzat, un document que estableix el marc organitzatiu i funcional per prevenir, controlar i respondre davant de situacions d'emergència. Els partits de l'oposició van criticar que no se'ls hagi fet partícips de la redacció d'aquest document. L'alcalde Isidre Pineda va acceptar la proposta i va proposar-ho parlar amb la resta de formacions polítiques de cara al futur. Un ple en què el regidor de l'alcaldes, Joan Terrades, va qüestionar el fet d'haver-se convocat de forma extraordinària i urgent. L'alcalde Isidre Pineda va defensar que era important disposar d'aquest document actualitzat el més aviat millor.
14: És un ple extraordinari perquè jo crec que és important que aquest punt s'aprovi quan abans, perquè només cal veure el que ha passat aquest cap de setmana passat. Per tant, evidentment, ens haguéssim pogut esperar el ple de final de mes, però si el tenim aprovat abans, millor.
2: A finals d'octubre, el dijous 29, se celebrarà el ple ordinari amb altres punts diferents.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Repassem ara altres notícies de la jornada en format més breu. La Fira de l'Ocupació Girafeina més 45 torna demà al Mercat Vell de Mollet de 9 del matí a 7 de la tarda. Es tracta d'una iniciativa promoguda per la Cambra de Comerç de Barcelona, el Vallès Oriental i per l'Ajuntament de Mollet, que connecta amb les necessitats del mercat laboral amb les aspiracions professionals dels candidats. Aquesta segona edició acull 220 persones inscrites i encara té obertes les inscripcions. Una jornada amb més de 40 empreses i més de 250 ofertes de feina. Un espai per connectar empreses i professionals. També demà a les 9 del matí, la Garriga acollirà la jornada de participació juvenil del Vallès Oriental. El Servei de Joventut del Consell Comarcal ha organitzat a l'Espai Jove Can Luna de la Garriga la trobada que s'estructura al voltant de tres preguntes importants: on, qui i com participa el jovent, proposant diverses mesures, reflexions i accions en format de taula rodona per tenir cura dels projectes del futur. Anem a fer un repàs del que ha donat de si el cap de setmana per als equips calderins. I com sempre, després del cap de setmana, molts equips calderins han disputat els seus partits de la jornada. I començarem pel partit que es va transmetre en aquesta casa dins el programa El Partit que Vull, que va de fer Alcaldes Palamós. Un partit que va acabar en 0-2 a favor del degà del futbol català. Després d'una primera part igualada, la segona va acabar caient pel conjunt visitant en un joc més marcat per les accions de l'àrbitre, que va acabar mostrant targeta vermella pel conjunt calderí. Un partit destacat pel debut d'un calderí, Albert Llaurador, que valorava el partit i la seva estrena després del partit als micròfons d'aquesta casa.
15: Jo crec que m'ha estat bé, però al final, per una cosa o per l'altra, no hem tingut sort. Jo crec que els dos gols, les decisions són una mica dubtoses, però la sort no ha estat de la nostra banda, les poques que hem tingut tampoc les hem transformat i al final l'expulsió també ens ha condicionat molt. Però jo crec que hem fet un esforç gran i a seguir.
2: El fer el debut d'avui, com ha estat?
15: La veritat que molt content, començava una mica nerviós, però a poc a poc, la veritat que pel debut molt content. M'hauria agradat, òbviament, debutar amb victòria, porteria 0 i tot això, però a part la següent.
2: Pel que fa al futbol femení, Alcaldes de Futbol 7 va perdre per 2-5 amb el Parets. I canviant a l'hoquei patins, Arrec amb la Sar va perdre el seu últim partit de la Lliga Catalana per 2-1 amb el Xumfri Ràbic. Els calderins no es van poder emportar la victòria a domicili a Massanet i tancant la Lliga Catalana amb 3 derrotes. Ara, després d'aquest test de pretemporada, els d'Eduard Candami s'hauran de centrar en l'hoquei Lliga, que comença a finals d'aquest mes. Uns resultats ben diferents van tenir el femení i el filial. El Club Hoquei Caldes de Nacional Catalana masculí va treure un empat a 2 enfront al Juneda i se situen tercers en la classificació. Ara sí, qui encara no ha perdut cap partit és Arrec amb l'Àsser femení, que porta 3 victòries seguides, aquesta última a domicili enfront a la Matller Origen Vilafranca per 3-4. Un partit que van saber-li donar la volta després de començar guanyant i veure com el Vilafranca es posava 2-1 al minut 12 de la primera part. Finalment, ara deixa les calderines al cap de la classificació amb un ple de 9 punts de 9. Pel que fa al bàsquet, del CN Caldes masculí encara no ha pogut sumar 3 punts a la classificació i es resisteix contra un Sant Nicolau B que va guanyar per 14 punts de diferència. Els calderins no superen tots els percentatges d'encert dels seus equips rivals i tot i l'esforç continuen buscant la victòria. Respecte al CN Caldes femení de bàsquet, canviant la tònica del masculí, en la segona jornada de Lliga van guanyar per la mínima amb un punt de diferència amb el Lloret, 58-59. Pel futbol sala, el Drivers Cars masculí va perdre per 6-1 amb el Sant Joan de Vilassar i el Sena Caldes femení va perdre per 5-2 amb el 7-10. Finalment, la penya Verdaguer, el qual està sent la sorpresa de la Lliga després d'ascendir 2 categories, va acabar guanyant per 10-3 enfront al barri de Can Calet, una Lliga que sembla quedar-los als ample, veient els resultats que estan aconseguint en aquestes dues primeres jornades que els deixen primers a la taula classificatòria. Finalment, el partit que avui tornarà aquesta setmana amb l'hoquei femení. Les calderines que van invictes juguen el derbi amb el Generali Palau, un dels grans de la categoria. Una jornada sobre rodes que podreu escoltar en directe a Ràdio Caldes el proper dissabte 17 d'octubre a les 4 de la tarda. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Amb motiu de les pròximes eleccions municipals del 23 de maig de 2027, l'Oficina del Cens Electoral ha comunicat l'inici dels treballs per a la formació del cens electoral d'estrangers residents a Espanya. Les persones estrangeres que resideixin a Espanya podran votar per a les municipals i les europees si compleixen amb els requisits establerts. Primerament, ciutadans de la Unió Europea que visquin a Espanya i residents nacionals de països amb conveni de vot dins els acords de reciprocitat. Per més informació, al web de l'Ajuntament. I acabem amb el temps. Avui el cel està força ennuvolat durant bona part de la jornada, amb possibilitat d'algun ruixat feble i aïllat a la tarda. Les temperatures s'han mantingut suaus amb una mínima de 23 graus i una màxima de 23 graus i una mínima de 16. De cara a demà, el temps serà més estable, tot i que el cel continuarà força ennuvolat durant el matí i la tarda amb algunes clarianes al vespre. No s'esperen precipitacions destacables i les temperatures pujaran lleugerament durant les hores centrals del dia, amb una màxima de 24 graus i una mínima de 16.

0: I fins aquí l'InfoCaldes d'avui dimarts 13 d'octubre. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon dia i fins demà.
1: Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
1: Oh, i tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
0: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario i tastant un brou termal?
1: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
0: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
1: Terme, l'expressió de l'aigua.
0: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta'l ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
2: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
3: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes Femení, General i Palau, a les 4 de la tarda al Municipal de la Torre Roja.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
5: Dissabte 17 d'octubre, matí.
6: A les 8 del matí, a la plaça de la Font del Lleó.
2: Matinal excursionista contra el càncer de mama a càrrec del SECMO.
6: A les 9 del matí, al Parc de l'Estació.
2: Tercera vespada calderina i clàssiques, a càrrec del Club de Vespes del Vallès.
6: A 11:45, al Parc de Can Rius.
2: Espectacle de dansa, un stage de conte, a càrrec d'Stage Escola d'Arts Escèniques.
6: A les 12 del migdia, a la Sala Noble de Can Rius.
2: Concert amb l'Orquestra Municipal de Caldes, a càrrec de l'Escola Municipal de Música Joan Valls.
4: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials. Ràdio Caldes, 107.8.

0: Estic malalt, però benvinguts a la taquilla, el programa que 9 de cada 10 mares posen els seus fills a l'hora de berenar.
1: Ah, i la desena?
0: Li han retirat la custòdia als dels serveis socials.
1: Vaja, quina mala pata.
0: Sí, es gastava els diners del berenar del nen en alcohol.
1: Alcohol pel nen?
0: No, per ella.
1: Ah, doncs així no és tan greu. Que exagerats són els de la DGAIA, eh?
0: Sí, fixa't, amb tantes coses d'abusos sí. no s'hi fiquen. Amb això sí, és que de debò. Bona tarda, Jordi Graví.
1: Bona tarda, Ferran Malalt de Besa. Què, mal de coll o...?
0: Sí, és un refredat d'aquells... A veure, no és muerte.
1: No és muerte?
0: Però a vegades prefiero muerte.
1: Ah, però veus el túnel? La llum al final del túnel?
0: Sí, no, perquè va començar ahir, llavors, clar, quan... Ai, no ho sé, o sigui, és allò que et desgasta, saps? Sí. L'esquena fa una miqueta de mal, bueno, això... No passa res.
1: Estic xof,
0: i bueno, i que el ritme no pare. Ai, què, obrim la taquilla?
1: Sí, com vulguis, doncs... portes les claus?
0: A veure, hòstia, un segon, a veure, un moment.
1: Si no, un clip de cabell.
0: No, tinc, mira.
1: Ah, vale, doncs vinga, posa-les al pany.
0: Clac, clac, clac, clac.
1: Molt bé, tu.
0: Molt bé. Doncs escolta, festa major, no?
1: Festa major, hem de parlar de festa major una miqueta.
0: Festa major...
1: En general, vaig agafar fred.
0: Sí.
1: En general.
0: Bueno, el divendres va fer molt fred, molt. Tothom ho comparteix. Jo crec que em vaig refredar aquell dia.
1: Segurament.
0: Sí. Llavors, divendres fred. Dissabte, no tant.
1: No tant.
0: I diumenge ja... No tant, perquè el diumenge és quan hi va haver catarres...
1: El diumenge era el dia de catarres, que estava ple i hi havia molta calor humana.
0: Sí, jo crec que allà també es va refredar molta gent, eh?
1: També.
0: Sí, però estaven tan a prop que qui estava una miqueta refredat...
1: Ho va anar contagiant a tothom, eh?
0: Sí. Jo no vaig anar-hi perquè ja em notava una mica cansat. I en parlarem, però era com ressaca emocional.
1: Emocional. Jo no hi vaig entrar dintre l'embalat a catarres.
0: Vaig
1: quedar fora tota l'estona. Dic, per què? Per entrar i sortir, que després de calent a fred.
0: No.
1: Ja passo fred tota l'estona i ja està.
0: A més, vas fer ben fet, perquè des d'allà podies controlar segurament els tempos de les barres, no?
1: Sí, també. Ara és el moment. Ara no.
0: Clar, amb sons quina cançó ja està feta expressament, jo crec, perquè la gent va, oi?
1: Sí, jo crec que ja ho porten...
0: Sí. En el setlist.
1: Sí, quin setlist porteu? Aquest. Diu, vale, perfecte. Sí.
0: Posa'm dos momentos barra, sí. No?
1: Tot controlat.
0: Molt bé, i escolta, activitats molt xules, que també vaig veure, clar, he anat veient fotos. Jo he de dir que no he participat molt de la festa major aquest any. Sí que divendres que vam fer la inauguració...
1: No, vas venir. Vam.
0: amb Ràdio Caldes, allà a Can Rius. Però després no vaig... De fet, la fira encara està... La fira d'atraccions encara va?
1: Avui he passat amb cotxe i encara estava posada. No l'han desmuntat de cop i volta.
0: Vale. No, és que m'agradaria anar a fer uns tiros.
1: Ah, molt bé.
0: Sí. Sempre allò...
1: Home, jo baixava a comprar xurros de la xurreria aquella que hi havia sempre.
0: Sí, eh?
1: Xurros de xocolata. No sé si no hi he passat per la fira, he vist de lluny.
0: Molt bé.
1: Tu tiros, eh? Molt bé.
0: Sí.
1: Amb palillos o el de boles?
0: No, el de boles.
1: El de boles,
0: el de palillos ja em sembla molt agosarat.
1: Molt bé. El de boles, sí. Es veu que si la piques per baix, salta cap amunt i pots tombar dues.
0: Bona, o sigui, però has de picar per baix, eh?
1: Has de picar per baix, o sigui, que si hi ha una anella i hi ha la bola sobre, la part de sota, és més difícil, perquè només hi ha un tros de bola allà, salta, pica la de dalt, i cauen dos.
0: O més,
1: depèn de com salti.
0: Sí. Bueno, no, molt bé. Doncs, mira, ho posaré en pràctica.
1: Molt bé.
0: Sí.
1: Suposo que duraran fins a la capvuitada, no?
0: Sí, segur. Segur que també parlarem de la capvuitada en el programa d'avui, però anem a fer una miqueta de refresh, no?
1: Refresh.
0: Coses xules que han passat, a part de tot el que era municipal i totes les activitats de famílies, d'espectacles, tot això, estaria guai que ens centréssim amb el que s'ha fet al centre i al casino.
1: Home, amb el nostre.
0: Amb el nostre, clar. Molt bé.
1: Concert de Yasmina al centre, va anar molt bé, la gent va quedar flipada per la veu de la Yasmina, que a més anava acompanyada

0: I era la sorpresa de dos germans Robisco.
1: Au,
0: del Lluís Robisco i del José Robisco.
1: Molt bé.
0: I va haver-hi gent que va quedar tan flipada, en parlava amb un, que em diu, jo vaig sortir d'aquí amb aquella sensació de la música al cap que dic, ara si me'n vaig a Can Rius a mirar algun espectacle, m'espatllaré aquesta sensació que m'ha quedat al cap. I diu, ja no vaig pujar a Can Rius a veure res, perquè vaig sortir tan flipat de la Yasmina.
1: Molt bé, dius, molt bé. Això va ser dissabte tarda, recordem-ho. I que, de fet, dissabte tarda també hi havia concert, que en aquest cas era de l'Ajuntament, però en el casino, que era gratuït el concert i el ball de nit. I també la gent molt contenta del nivell del concert. Eren els Mongrins.
0: Els Mongrins.
1: I molt bé, molt bé. Sí, sí. Per tant, molt bé les activitats musicals. A més, formats totalment diferents, públics diferents.
0: Públics diferents.
1: La part bona és que es va fer sold out en els dos llocs, diguéssim. Sí. No? En el casino no es venia, però s'entén que estava a tope. I al centre sí que es va fer sold out.
0: Sí, sí, allà no? El cafè, com que era baix. La gent, el tècnic de so va dir José Robisco, perquè ja el tenim vist de tota la vida, no Lluís, però... que és el gran virtuós de la guitarra, sinó José molt baix. I diu, l'altre dia me'l mirava i dic, hòstia, en sap molt, molt. Tothom anava parlant del Lluís.
1: El tècnic, qui era?
0: L'Aleix.
1: L'Aleix Macau. Molt bé, no, és que realment són molt bons. I jo vaig escoltar la prova de so, que van penjar un vídeo a Instagram, i vaig dir, està superbé aquest concert. Molt bé. Molt bé.
0: Els Mongrins que van acabar tard, no? Suposo perquè el senyor Juan, del casino, va dir que va anar a dormir molt tard.
1: Molt tard, però és que a més, bueno, ara que no surti d'aquí...
0: Però, no t'escolta ningú.
1: No, es van carregar el... Que això, clar, vosaltres no ho sabeu.
0: No, però, sí. no ens explica res.
1: No. Doncs van baixar el taló negre de fons i el van rajar. Una de les cametes, diguéssim, que baixa de taló negre, es va rajar. Sí, oh, sí, oh. I el vam haver de canviar.
0: Ostres!
1: Sí, sí.
0: Que paguin, eh?
1: Sí, sí, no, o sigui, ojo, els tècnics bastant destralers, es veu. O sigui, els tècnics, vull dir, el de muntatge-desmuntatge, no eren fins. Home, ja es va veure, rajar.
0: És que, com ho rajes, és que costa molt.
1: Només, sí, sí.
0: Només és tirar una cortina amunt i avall, no?
1: Sí, no. Bueno, en tot cas... Molt bones activitats. I escolta, el diumenge hi va haver en el centre hi va haver algú diumenge?
0: L'arquitecte
1: Doncs diumenge parlem d'art.
0: Parlem d'art.
1: Home, art, que no és que parléssim de l'exposició que hi ha al casino. Que...
0: No, perquè no l'he passat a veure.
1: Jo encara tampoc, però he vist fotos que la gent sí que va aprofitar la festa major per passar-hi. Humanitat en suspens, es diu, de la Montse Boada, i la teniu allà encara uns dies, fins a finals d'octubre. Doncs, escolta, art.
0: Art, el grup escènic casino.
1: Art, jo penso que algú hi havia també de contraprogramació, diguéssim, perquè hi havia molts actes. Va ser una tarda de diumenge de moltes corals, crec, també.
0: Clar, hi havia corals, hi havia el correfoc infantil i el versat infantil, sí, em sembla, també.
1: Sí, perquè durant art es van sentir petards.
0: No em vaig assabentar.
1: No? Estaves molt concentrat,
0: Molt concentrat al dalt de l'escenari.
1: Molt bé. Bueno, aquí, per qui ho estigui escoltant, Jordi Graví, paperàs, va fer... O sigui, bravo, des d'aquí, jo com el seu director.
0: Clar, perquè estem parlant amb el director. Què ha de dir? Què ha de dir el director?
1: No, en sèrio, molt bé. De fet, tenim comentaris de gent que va sortir allà molt contenta.
0: Moltíssim.
1: Molt contenta. I també comentaris que van deixar Entràpolis amb un 10. Ens van puntuar amb un 10.
0: Jo això no ho sabia, que Entràpolis pots deixar comentaris.
1: Sí. I de fet, tinc...
0: Però un cop, clar, perquè aquesta activitat... Ja no hi deu ser. Bueno, hi deu ser perquè falten dues representacions, clar.
1: No, però figura que Entràpolis t'envia com una de... vols comentar com ha anat...
0: Sí.
1: L'acte ja ha passat. Vols comentar què tal? I hi ha gent que ho valora algunes coses com no molt negatives, o sigui, no molt positives, no sé què. Però amb coses del GEC, la veritat és que sempre hi ha nous i deus. Això sempre ho hem de dir. I mira, està molt bé.
0: A veure, busca el comentari.
1: Sí, no, el comentari aquí el tenim. Bona obra i molt ben interpretada.
0: Molt bé.
1: Sí. I no direm que és del Jordi Maspons.
0: No cal que ho diguem, que és d'algú de Caldes. Però bé, molt bé, molt bé. Comentaris molt positius. Els actors tenien por perquè portàvem uns assajos que sí, costava una miqueta, però jo crec que ens vam posar molt les piles al dia de l'obra i va sortir molt bé.
1: Penso que vam arribar, sense voler-ho potser, en aquell punt, perquè clar, és el que tu dius, portàvem uns assajos que ja era com un... Bueno, si és que podem repetir-ho, podem assegurar coses, però fins que no hi hagi el públic allà no sabrem com respira, no sabrem el què. I la veritat és que va anar molt bé. Veu acabar de fer clics molt xulos de cadascun dels tres personatges. És veritat que Ricard Rebellón és un actor que tot el que treballa a l'assaig després és el que dona, o sigui, és molt fidel en quant a, o sigui, moviments, com et torna el què, però alhora sap agafar-te allò i t'ho modifica una mica, o sigui que no és allò que diguis, no, és que és rígid, no, és maleable en directe, però sí que clar, el que s'ha treballat és el que es dona. El Sam i tu sou...
0: Som més destralers.
1: Bueno, sou, sí.
0: Arriba el dia de l'obra i no saps per on et sortirem.
1: Exacte, oi? però bueno, sí, veu fer el mateix, però amb un punt més que va acabar de conformar la personalitat de cadascun dels personatges. És a dir, hi ha el que apuntava doncs cap allà, no? I vam veure personatges molt, molt xulos, la veritat, que van anar molt bé. Per tant, si voleu veure art, perquè no heu vist art, que això em sembla... lamentable, no venir a veure... No, perquè he de dir, va venir poca gent, jo m'esperava més gent.
0: Sí, jo crec que molta gent diu, ah, és que vaig veure que el tornem a fer dos dies més, ja vindrem, anem a disfrutar de la festa major.
1: Sí, totalment.
0: Això també és festa major.
1: Exacte, però també he de dir que tenen tota la raó i a més han d'aprofitar, perquè ho han de fer, si no són persones estúpides, han d'aprofitar el 2x1. El 2x1 de l'USIC.
0: Ah, que això sí que funciona pel 24 i 25.
1: Ah, exacte. Per tant, ara sí que ja no hi ha excusa, 2x1, que per tant estem parlant de, no sé si són 6 euros i mig o 7, o, no, 7 euros per cap, jo què sé quan és, però és poc relativament. Per tant, podeu venir a un molt bon preu a disfrutar d'una obra que són 1 hora i 20 i pocs minuts. Va durar 1 hora i 20, sembla.
0: No hi ha mitja part.
1: No hi ha mitja part.
0: Si no l'espatlles, aquesta obra, si hi ha mitja part.
1: Sí, ho mates, eh?
0: Ho mates tot.
1: Ho mates. Qualsevol... Bueno, és que, de fet, no pots.
0: No. No saps per on tallar res, és impossible.
1: No.
0: I que passa ràpid, és una hora i mitja, però que dius, ostres, ja s'ha acabat.
1: Sí. I a més és divertida, la gent riu, la gent pensa...
0: Pensa, molta gent em diu això, eh? Diu, venia a riure, diu, vale, has rigut, però és que és profunda, eh? Oh, m'ha fet pensar, eh? Dic, mira, això està bé.
1: Mira, bueno, un 2x1, no? També,
0: sí, i tant.
1: Molt bé, i escolta, i el dilluns, en els... Ah, espera, el que no he dit els dies, 24 i 25 d'octubre, em sembla que és a les 8, 8? I a les 6:30. Vale? El dia 25 ja sabem que és Barça-Madrid. Nosaltres som els primers interessats en poder veure el Barça-Madrid, per tant, començarem molt puntuals i acabarem molt puntuals.
0: Sí, és, potser la retallem i tot.
1: Sí.
0: Només dura 5 minuts,
1: l'obra. Exacte.
0: No, ho farem bé.
1: Molt bé, i escolta, el dilluns...
0: Dilluns.
1: L'Arquitecte Prohibit.
0: Va haver-hi un petit desajust amb horaris. Per què? Perquè les activitats del centre, quan és teatre, sempre és a 6:45, ho posava també a l'entrada, a tot arreu, però el programa de la Festa Major de l'Ajuntament posava a 7:00. La gent que es va presentar d'hora diu, quina hora és?
1: Sí.
0: Dius, no, 6:45, vinga, endavant. La companyia també diu, és a 6:45, comencem a 6:45. I molta gent deia, no, però és que el programa posa a les 7 i vindran més tard. I al final vam fer un entremig. Van començar a 6:45.
1: Vale.
0: Sort que la majoria de gent anava puntual.
1: Bé.
0: I va poder entrar. No és allò que hi hagi cues a la taquilla, no, van poder entrar.
1: Yeah.
0: Algú va arribar tard, però...
1: Es va deixar entrar igualment,
0: clar, però va dir, ah, és que el programa l'Ajuntament posava a les 7.
1: Sí,
0: error de l'Ajuntament, no... Ja vam fer això, la trampa de començar a 3:15. L'obra, ostres, és que és una societat així
1: distòpica
0: que t'has de creure. Mira, em va semblar molt a V de Vendetta, si heu vist la pel·lícula. Em va semblar molt això, que hi ha algú que mana i després hi ha uns dissidents. Doncs venia a ser això. cantaven de fàbula. Mm-hmm. De fàbula, van fer molt bé. Jo, perquè els musicals m'agrada que hi hagi de totes les cançons, que n'hi hagi alguna més animada, alguna més tranquil·la. Aquí, bàsicament, totes eren tranquil·letes. I dius, ostres, però, ostres, ho van fer molt bé. I hi ha gent que va entrar a l'obra i hi ha gent que no va entrar, dient, és que a mi aquestes coses tan, tan rares no em van. Però...
1: Clar, això és una producció de... producció X-TAC de la xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya, que es va estrenar ja fa uns mesos i ara està rodant, no? Això de la producció X-TAC o la xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya sempre fa anualment una producció, en aquest cas es va fer amb Tremenda Sia.
0: Sí, la Tremenda.
1: I sí, la Tremenda, exacte. Sí. Que són, són companys de l'institut.
0: Són
1: també.
0: Companys.
1: Sí, una promo menys.
0: Vale. Coneixies...
1: Sí, el Gerard. Vale. Coneixia el Gerard, conec a... A veure, qui podia haver-hi allà? No sé si
0: havia,
1: la Paula...
0: Hi havia, és que clar, tampoc no van donar el programa demà.
1: Mira, això em va faltar... El 24 i 25 en posarem, eh?
0: Ara tampoc? No. Doncs em sembla que deu ser la moda d'avui en dia,
1: no,
0: perquè l'arquitecte
1: no.
0: Prohibit no hi havia. No. Aquí...
1: Bueno, en tot cas, l'arquitecte prohibit, doncs bueno, la gent qui va anar i qui va entrar ho va gaudir, qui no, no. Al final és una producció que, clar, a vegades aquestes coses estan molt bé, però clar, si... és complicat fer, perquè era sobre Gaudí també.
0: És sobre Gaudí, sí. Clar, ho vaig relacionar amb Mo ve de Vendetta perquè... És que ara no vull fer spoiler, bueno, tothom l'ha vista, no? Tothom ha llegit el còmic. Sí. Que volen posar una bomba al Palau Reial o el que sigui. Aquí volen posar una bomba també a una construcció que fa aquesta societat que mana. I resulta que sota aquesta societat que mana hi ha un búnquer on hi ha amagada la Sagrada Família. I és per recuperar la Sagrada Família, perquè no els deixen pensar dels records d'abans, els esborren els records, i algú que té records i diu, collons, és que abans hi havia el Gaudí.
1: Bueno.
0: Sí, una bona fumada.
1: Una fumadeta. Bueno. A vegades s'han de fer i s'han de veure que, pues mira, pues potser s'ha de canviar.
0: Sí.
1: Molt bé. Escolta, repassada la Festa Major, entrem a la nostra agenda d'activitats al Centre i al Casino perquè arriba la capvuitada.
0: I vinga, comencem parlant-vos també de teatre musical, perquè aquest dissabte visita el Centre Democràtic una companyia anomenada Punts Suspensius.
1: Em pensava que deixaves una... Punts Suspensius.
0: Punts Suspensius. No, és que sembla punt final. No sé com dir-ho, perquè no sembli...
1: És igual. Punts suspensius? No. Siu-sius? Siu-sius-sius?
0: Bueno, que es diuen
1: així. Una companyia que engloba gent del Vallès. Sí. Punts suspensius, aquesta és la companyia. I que venen a fer-nos el musical Mamma Mia.
0: Mamma Mia.
1: Mamma Mia. Ho recordeu? Ens van enviar un missatge i tot, fixa't.
2: Ei, sabeu on està la Sofi?
3: I on vols que estigui la Sofi? Que el proper 17 d'octubre és el seu casament.
4: Ai, quina emoció! I qui organitza tot això?
2: Això ho fa la companyia de teatre Punts Suspensius, de la mà de Toc Toc Teatre.
3: Ai, doncs que guai! I sabeu si hi haurà música?
5: Música, ball, espectacle, de tot! Tota la nit gaudint dels èxits d'ABBA en directe. I a més, tot en català. I això no m'ho perdo. Així que ens veiem el dissabte 17 de Capvuitada, 17 d'octubre, a les 7 de la tarda, al Teatre del Centre Democràtic.
1: Hi ha alguna veu que em sona, eh?
0: Mamma mia, em sona, oi, aquesta última veu?
1: Sí.
0: Qui és?
1: Qui és? Qui és, Jordi?
0: Doncs és la Lola Rascón.
1: Què dius?
0: Que sí, que també actua amb aquest musical. Mira, et posaré una mica de música d'ABBA.
1: Molt bé.
0: Per amenitzar-ho. Que torna a estar de moda, Ava, perquè fan també un Mamma Mia a Barcelona, al Tívoli.
1: Ah, i ara també al Centro.
0: Sí. No ho fan ells, els del Tívoli no són els punts suspensius, eh? Però,
1: no?
0: Són professionals, suposo, però... Però bueno, molt bé. Aquí.
1: Mamma Mia, Mamma Mia...
0: Per cert, que Ava...
1: Sí?
0: Si és en català, no s'hauria de dir Fava...
1: Bona.
0: Els fava meva?
1: Fava meva. Na, na, na, na. Clar, clar. Ava, saps que es llegeix igual del dret que del revés?
0: Sí, és un palíndrom. Anava a dir un palillo.
1: Molt bé, molt bé. Escolta, doncs, és una molt bona proposta pel dissabte, dia 17, a les 7 de la tarda. És a les 7 o dos quarts de 7?
0: No, en aquest cas és a les 7.
1: És a les 7. Per tant, tothom per a les tant, 7, eh?
0: Ara han dit, perquè no hi ha confusions, fem-ho a les 7. Però quan torni el TACAM serà a dos quarts de 7.
1: Ara. Molt bé, molt bé. I escolta, Mamma Mia, molt bona proposta. I passem d'un musical... anar a dir contemporani, sí, més o menys, és sí, contemporani, sí. A una sarsuela.
0: Ai!
1: Una sarsuela.
0: És allò que es menja,
1: sí,
0: no? De peix.
1: Sí, molt bo, exacte. I no és un sopar, diguéssim, que us convidem, sinó que el diumenge, dia 18, al casino, què hi trobem? Doncs sarsuela. No és una sarsuela qualsevol, no. T'ho he de dir, Jordi.
0: Perquè quina és?
1: És la sarsuela.
0: La
1: sarsuela catalana en majúscula, perquè és cançó d'amor i de guerra.
0: Que a més hi ha una efemèride molt important per portar-la al casino.
1: Sí, perquè resulta que fa 100 anys de l'estrena de la sarsuela i per tant és una sarsuela centenària i està podrideta, però la revifem.
0: Vinga, boca a boca i apa. Qui la ve a interpretar aquesta vegada?
1: Mira, és la companyia de sarsuela Ciutat Comtal. Val? És una companyia que porta molts anys fent diferents tipus de sarsueles i és una, per tant, el que serà és sarsuela escenificada. Hi ha escenografia, hi ha cantants, hi ha...
0: Falta una cortina, que els mongrins la van estripar, però...
1: Sí, però com que ja la vam posar de nou, pues ja, en aquest cas cap problema. No, és una qualitat molt i molt bona i que, bueno, amb orquestra, hi ha, em sembla que són 12 músics, director d'orquestra, cantants professionals del Liceu, diguéssim, o sigui, gent top, a disfrutar. Una de les cançons més conegudes és aquella que diu Forjador, bon forjador.
0: Això és una cançó d'amor?
1: Cançó doncs, d'amor i de guerra.
0: Vale, doncs canta, tu poses l'amor i jo poso la guerra. Vaig a buscar les pistoles aquelles.
1: Molt bé. Forjador, bon forjador, si pogués...
0: Segueix.
1: Si poguessis dur l'enclús al cor de l'enamorada, quina feina més aïmada poder forjar el teu cor.
0: Fins aquí la recreació de cançó d'amor i de guerra.
1: Exacte, molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, escolta, perquè entenguem una miqueta el què, de què va, cançó d'amor i de guerra és una... o sigui, l'acció es desenvolupa a una farga, val? Una farga és on forjaven, per això de forjador, no? Llavors, s'estava situat a un poble del Vallespí.
0: Ah, molt bé.
1: El Vallespí és el que és Catalunya Nord.
0: Sí.
1: Val? L'any 1793, en plena Revolució Francesa, i l'argument de l'obra se centra en la història d'amor entre dos joves, l'Eloi i la Franzina, que et puc cantar també el tros d'Eloi i Franzina.
0: Sí? Mentre disparo,
1: sí,
0: també?
1: Sí, espera.
0: Si no és amor i guerra,
1: sí,
0: si no
1: ho barregem. A veure si recordo com fa, eh? Sí, ja ho sé.
0: Va.
1: Per tu

0: ja estic. I llavors la Francina diu espera't, eh?
1: Diu, per què et vas fer forjador perquè, i no bancari?
0: Exacte, burro. Amb un pobre m'havia de casar, collons. Bueno, total, que l'Eloi i la Francina, que veuen com els seus destins se separen a causa d'un inesperat infortuni, ja que el fill del Vall de Ridau es proposa com a objectiu de maridar-se...
1: Vale.
0: M'has fet llegir unes coses complexes, eh?
1: Sí.
0: Es proposa com a objectiu de maridar-se amb Francina, costi el que costi. D'aquesta manera, la trama principal descobreix les disputes i contrarietats que es produeixen dins d'aquest triangle amorós, alhora que il·lustra l'agitat moment històric que convulsava la França de finals del segle XVIII.
1: Normalment agafo l'argument i el varia una miqueta perquè s'entengui. Aquí l'he agafat tal qual i... copiar pegar.
0: Molt bé, molt bé. Doncs escolta, sí, és molt xula. Les peces són molt xules. I crec que hi ha una que és... la de Canigó és en aquesta?
1: Ah, això és Canigó, Muntanyes del Canigó.
0: Ai, ara no ho sé. No, Pirineu.
1: Ah, Muntanyes del Pirineu?
0: Sí,
1: com si diuen Parell. Ah, Muntanyes del Parell?
0: Exacte. Sí, perquè... Sí, és, jo crec que és en aquesta, perquè, clar, justament Vallespí està allà al Pirineu.
1: Clar.
0: I hi ha un temazo, que és aquesta, i el tenor Pirineu... Sí.
1: Ah, molt bé, doncs, mira.
0: Sí. No, a veure, és, mira, música de Rafael Martínez Valls i el llibret de Lluís Capdevila i Víctor Mora, i això, doncs, ho podreu veure al Casino de Caldes amb la companyia de Sarsuela Ciutat Comtal el diumenge 18 a 6:45 de la tarda.
1: Molt bé, i si sou més de jazz, música cubana i ritmes llatinoamericans, doncs el centre us porta una proposta.
0: Ep, a veure... Un concert de Habana Viejo Trio i Namina?
1: Sí, que la Namina és la veu i els que fan un trio són els Habana Viejo.
0: Fan un trio musical, espero. No, sí. No és que facin guarrades.
1: No, espero que no.
0: Ah, bé, no, si no m'hi apunto.
1: Ah,
0: sí.
1: Però això... pensa que la Namina canta i els altres fan el trio. Són tres homes.
0: Cap problema, Jordi.
1: Sí, tu apuntes a tot, eh? Sí. Un bombardeo, eh? Tu apuntes un bombardeo.
0: Escolta, ells són l'Octavi Banyuls, el piano, el Pep Rius, el contrabaix, en Carlos Reyes, a qui anomenen Compota, a la percussió.
1: Quin nom més raro, que algú t'anomeni Compota.
0: M'agrada. Però, escolta, per tant, és música cubana i ritmes llatinoamericans. Anem a escoltar-ho.
1: Doncs ara van...

0: Doncs això serà el cafè del centre diumenge 18 a 7:45 de la tarda.
1: Doncs té molt bona pinta. A veure, puja.
2: T'estaria mimando.
0: Vols que li despari? Ah, no, que no puc al mateix temps.
1: Canvi. El compota,
0: El compota com hi va, és el compota, que fa la percussió.
1: Sí, sí.
3: Ai, mami.

0: És millor que canti ella, sí.
1: Sí, però no diu el cafè del... no diu l'horari.
0: No, és veritat, és veritat. Per tant, ho diria jo per sobre. Sí. El diumenge 18, a 8:15 de la tarda, al centro.
1: No hi falleu. Però solo consigo hacerme recordar. Però va, que això se'ns acaba. Anem sí. tirant la sintonia final, perquè sí. si no ens fotran crits.
0: Exacte. Molt bé, nosaltres ho hem de deixar aquí, Jordi Graví. Sí. Moltes gràcies per estar aquí un dia més.
1: Moltes gràcies, Ferran de Besa. La setmana que ve hi tornem i et toca tu fer de tècnic.
0: Bé, m'agrada, m'agrada. La setmana que ve que ja estaré més animat, millor.
1: Vale, avui, sí. avui perquè estaves aquí amb la manteta. I...
0: sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Doncs res, i la setmana que ve ja us parlarem de més coses. Tornem a parlar d'art, no, suposo?
0: Clar, sí, va, sí. Molt bé. I saps què és l'arte?
1: Què és?
0: Morir-se de frío. Oh! Vinga, bona capuitada. Oh!

0: Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La Festa Major de Caldes ha finalitzat el seu primer cap de setmana. En total, 4 dies d'activitats que han proporcionat als calderins dosis d'esport amb les Olimpíades Infantils, el tir amb arc, la milla, l'escalada i els passos de valls que s'han fet arreu d'aquests dies a l'embalat de Can Rius. Unes festes plenes de cultura catalana amb exposicions als castells, les sardanes, els gegants, els diables, els concerts en directe dels Catarres, Esbatlana, Coral Guisla, Orquestra Montgrins i molts altres. Un cap de setmana ben llarg i aprofitat per tots els calderins i calderines que, a banda de gaudir de les festes, també han estat solidaris amb un rècord històric en la campanya de donació de sang. I aquestes festes no acaben aquí. El pròxim cap de setmana tindrà lloc la Capvuitada, unes festes que agafen a relleu de la Festa Major Calderina i que tancaran amb la novetat de la primera baixada d'Andròmines i el clàssic aplec de Remei. Dijous passat va tenir lloc a la sala de plens de l'Ajuntament un ple extraordinari que va donar de si, un ple en què es va aprovar un tràmit pressupostari per a les escoles de Caldes, una modificació de crèdit dotada de 90.000 euros pensat per climatitzar les escoles de Caldes. El ple extraordinari de l'Ajuntament també va servir per aprovar el DUPROCIM, el document únic de protecció civil municipal, un document que estableix el marc organitzatiu i funcional per prevenir, controlar i respondre davant de situacions d'emergència. La Fira de l'Ocupació Girafeina Més 45 torna demà al Mercat Vell de Mollet de 9 del matí a 7 de la tarda. Es tracta d'una iniciativa promoguda per la Cambra de Comerç de Barcelona, el Vallès Oriental i per l'Ajuntament de Mollet, que connecta les necessitats del mercat laboral amb les aspiracions professionals dels candidats. Aquesta segona edició acull a 220 persones inscrites i encara té obertes les inscripcions. Una jornada amb més de 40 empreses i més de 250 ofertes de feina, un espai per connectar empreses i professionals. I com sempre, després del cap de setmana, molts equips calderins han disputat els seus partits a la jornada i començarem pel partit que es va transmetre en aquesta casa. El partit que avui va fer el Caldes Palamós de futbol, que va acabar en 0-2 a favor del Degà del futbol català. En el futbol femení del futbol 7 de Caldes va perdre per 2-5 amb el Parets. Fent un canvi d'esports, l'hoquei patins a Rec amb l'Ésser va perdre el seu últim partit de Lliga Catalana amb un 2-1 contra el Xumfrick Ràbic. A diferència del filial, el SEAC Caldes de Nacional Catalana, que va treure un empat a 2 enfront al Joaneda. Ara sí, qui encara no ha perdut cap partit és a Rec amb l'Ésser femení, que porta 3 victòries seguides. Aquesta última a domicili enfront la Matlleta Origen Vilafranca, per 3-4. Pel que fa al bàsquet, el CN Caldes masculí encara no ha pogut sumar 3 punts a la classificació i es resisteix contra un Sant Nicolau B que va guanyar per 14 punts de diferència. El CN Caldes femení va guanyar per la mínima amb un punt de diferència 58-59 amb el Lloret. Pel futbol sala, el CN Caldes masculí va perdre per 6-1 amb el Sant Joan de Vilassar i el CN Caldes femení va perdre per 5-2 amb el 7-10. Finalment, la penya Verdaguer és qui dona la sorpresa i va acabar guanyant per 10-3 contra el barri de Can Calet. I acabem amb el temps. Avui el cel ha estat força nuvolat al llarg del matí i s'espera la possibilitat d'algun ruixat feble i aïllat durant aquesta tarda. De cara a demà, el temps serà més estable, tot i que el cel continuarà força nuvolat durant el matí i la tarda amb algunes clarianes al vespre. No s'esperen precipitacions destacables i les temperatures pujaran lleugerament durant les hores centrals del dia amb una màxima de 24 graus i una mínima de 16. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Pues hola, bona tarda, nens i nenes. Això mateix.
1: Bona tarda, Ricard.
0: Bona tarda, Roger.
1: Ai, espera, que no m'he acostat el micro.
0: Mira,
1: m'he sentit, bona tarda, eh?
0: Bona tarda. Sí. Han de fer tot allò de... I llavors el Monter posa els roncs i tal. Bueno.
1: El Monter... Bona tarda, Monter.
0: Hola, què tal?
1: Veus? Dir, hola, què tal?
0: Anava a dir.
1: Quina samarreta portes?
0: Lost.
1: Ah, t'agradava això, eh? També. Hòstia, jo no me'l vaig poder acabar. De veritat, eh?
0: Jo em vaig saltar tota una part i vaig veure el final.
1: Pot ser que obrissin 500 trames diferents i ja no sabies de què et parlaven.
0: Per això em vaig saltar i vaig dir, a veure com s'acaba aquesta puteria. Puta merda.
1: I què, bé? Una merda de final, no?
0: No vaig entendre massa res, però clar, tenint en compte que m'havia saltat tan tros, pues, també és normal. Recordo que vam anar a casa d'un col·lega i encara ho emetien per la difunta 4.
1: Sí.
0: Això. I era, no sé, era molt d'hora. O molt tard, depèn de com tu miris. Bueno, no havíem dormit, és igual.
1: Vale.
0: Així que no vam entendre res.
1: Bueno.
0: A veure.
1: Hi havia un número i...
0: Ah, sí, això sí. Vam fer un bar i tot, allà a Poble Nou.
1: Sí, ja.
0: Tu vas anar a No Monters.
1: Va durar o no?
0: El bar, que va.
1: No.
0: Ja va, però bueno. Jo també vaig anar, crec. Bueno, era curiós. Com a negoci, no.
1: Però, sí.
0: Com a curiositat rara, sí.
1: Està bé.
0: Sí, friquis. Que...
1: Pues encara conserva la samarreta, el Monter. No has pensat a llançar-la, eh?
0: No. Està bastant nova, eh? La renta poc.
1: Sí, o potser l'ha comprat fa poc.
0: Diu que sí, una mica sí.
1: És un viejo.
0: Sí, sí.
1: Romàntic.
0: Romàntic,
1: sí. Mm. Bueno, no sé. Ah, avui no hi ha el Cesc, això
0: no
1: ho
0: hem
1: de dir.
0: La gent ja ho ha notat, que tenia...
1: No hi és ni se l'espera.
0: No, avui no arriba tard.
1: No.
0: Avui no ve.
1: No, jo avui he estat indagant, perquè he pensat, el Cesc no ve. Hi ha futbol, oi?
0: Sí, jo he pensat el mateix.
1: He pensat, no vindrà perquè no vol sortir de Barcelona i després no poder aparcar i perdre's el futbol.
0: Algo així, perquè... Oh,
1: I he vist que hi havia Champions...
0: Sí, contra el Galatasaray.
1: Galatasaray, i s'estan a Turquia.
0: Sí, a Turquia. Allò, com es deia, Ali Samillén, a l'estadi. L'infierno turco.
1: L'infierno turco. Doncs pues res, és que des d'aquí et desitgem pues, que disfrutis, gaudeixis molt amb el partit. Et trobarem a faltar.
0: Molt.
1: Bueno,
0: farem les seccions i tot,
1: sí,
0: i
1: sí,
0: temps,
1: sí.
0: Etcètera, etcètera.
1: Sí, pot ser que acabem abans d'hora i tot. Sí,
0: però llavors marxem, perquè jo també vull anar a veure el Galatasaray.
1: Li dona moltes voltes al Cesc a les coses. Sí, què escriu el Monter ara? Sí, ha escrit un missatge pel grup que diu, m'ha sortit una emergència, és igual, avui hi ha futbol.
0: Sí, sí. Que crec que la setmana vinent passa el mateix. Al París Saint-Germain.
1: En dimarts, també.
0: Diria que és, sí. Jo diria que la setmana... Dimecres?
1: Ah. El Monter diu que és dimecres.
0: Però
1: bueno, a veure.
0: Però llavors no li passarà això. No tindrà una emergència laboral com avui.
1: Correcte.
0: Ha d'acabar, no sé què. Bueno, és molt poc creïble la feina del Cesc. Les coses són així.
1: Sí, són aquestes feines que... Bueno, que tu creus i
0: sí,
1: ja està.
0: Sí, sí.
1: Qui tenia una feina així? Una sèrie famosa. A Friends, hi havia un que no, jo no, encara no sé de què treballava. El Chandler Bing?
0: Ah, sí. Sí, d'agrada, no sé, però aquest... També és dimarts, veus? Però ja està. La setmana que ve tornem a estar nosaltres.
1: Tornem a estar sols.
0: Sí, sí. Ja, tindré una altra feina, una altra cosa, o una altra rata al taller,
1: sí.
0: O això que passa últimament.
1: Alta traïció.
0: Sí, algo així.
1: Molt bé.
0: A veure,
1: pues re,
0: avui què?
1: Avui hi ha whisky, però posem la sintonia, no?
0: Menos
1: abans.
0: Mal, sí.

0: Bueno.
1: ja.
0: Avui tornem a Aila amb una expressió de cul Aila. Cul Aila? És així,
1: em
0: no?
1: Sembla que sí.
0: Sempre hi ha el Cesc que em corregeix.
1: Anem a mirar. Vaig saber si trobo jo el...
0: Cul Aila.
1: Com ho deia.
0: Val. És una expressió de signatori, o sigui... És amb un embotellat independent. I ja m'havien provat una, te'n recordes, que vaig portar de França? Pues aquesta és de... Em sembla que aquella era un 11 i aquesta és un 12.
1: Ah.
0: I, bueno, és una expressió que va arribar aquí. I la que vaig dur de França era una diferent. Però serà similar allò, eh? Que no embotellessin una per cada país de la mateixa barriga, ja, ja. Saps? I això, no sé què més dir-te dels embotelladors independents. O millor que ho provem, no? Abans que res.
1: Espera, que ja he trobat.
0: Has trobat el Cesc?
1: No, el Cesc no, he trobat la pronunciació.
0: Ah, vale.
1: Pel nostre gurú de les pronunciacions. El Brian Cox.
0: Molt bé.
2: Cul Aila.
0: Cul Aila. Ho hem dit bé.
1: Ho hem dit bé.
0: No avui que deia el Cesc per corregir-nos, ho diem bé.
1: Veus? Que... I a més... Espera, un senyor whisky com aquest.
0: Sí.
1: Ale, fota't. Des d'aquí.
0: Bueno, ja fa olor, això, eh?
1: Joder, si fa olor. Sí, sí. A veure.
0: Som-hi.
1: Ui. Un color...
0: En principi, les copes tornen a estar netes avui.
1: Sí, sí. Anava a dir, és un color molt clar, o les copes estan molt netes.
0: Sí. Sí.
1: Les dues.
0: Sí, sí, ara, últimament, mira, les estic netejant. Saps què passa? Sí. Que en comptes de tenir festa el dimarts, ara tinc festa els dimecres.
1: Ah.
0: I, clar, arribo i demà al matí netejo les copes, faig la casa...
1: Carai.
0: Ho deixo tot net. I avui, doncs, estaven netes les copes.
1: Doncs mira, veus, millor aquests horaris.
0: Sí. El que passa és que sortint d'aquí m'anirà corrents a treballar.
1: Però ja, a veure, algú xungo havia de passar.
0: Sí. Ja, amb una mica de whisky entre pit i esquena.
1: Ja, també.
0: I a més, clar, és que venim de festa major. Que diguem-ne que no ha sigut una... Que festa major imbueix una mica a cometre abusos amb alcohol.
1: Una mica.
0: Una mica.
1: Sí, alguns més que altres.
0: Sí.
1: Pel que he anat veient jo.
0: Llavors, es pot dir que... I ja porto dos o tres dies que el meu fetge potser em jubila.
1: Ja està.
0: Que avui ha de ser l'últim de la setmana, diguem-ne.
1: Clar, clar. Demà, a cap vuitada, també.
0: No, però cap vuitada... Ah, no, sí, toca el Xavo.
1: Pues em vigila.
0: Sí, hi ha concert de Matoll i més gent. No sé qui són els altres, però sé que hi ha de Matoll perquè és el cuiner bateria del Cafè del Centre. Bueno... Anem pel whisky perquè és...
1: A veure.
0: Bé, no? La festa major?
1: Sí, ja. A la secció de tonteries ja comentarem.
0: Molt bé. El color que dèiem que és molt claret.
1: Sí.
0: Un
1: or palla.
0: Or palla, sí.
1: Sí.
0: És molt translúcid. Un color bonic.
1: Sí, sí, molt brillant.
0: Sí, uns reflexos amb uns tons fins i tot verds.
1: Sí, bé. Era, sí.
0: I molt bé, i la resta com sempre una bonica llàgrima de més de 40 graus, a veure quant té aquest 40, 46.
1: Toma, vinga.
0: Vinga. I poca cosa més, no? A dir, de la vista.
1: Sí, sí, això, molt net, no és tèrbol, tal. I com les copes estan netes, no hi ha partícules en suspensió.
0: No.
1: No.
0: No li fan filtrats en freds ni coses d'aquestes. Però suposo que al decantar pues, se'n van les partícules.
1: Molt bé.
0: Pues res, ens sumem una mica, no?
1: A veure, ens suma, tu primer.
0: Fes.
1: Sí?
0: Sí, sí.
1: Bueno, ja s'han sumat tota l'habitació. Aquí quan marxem, Monter, hauràs d'obrir. Perquè això pica bastant.
0: L'últim whisky d'Aila que vam fer potser va ser fa dos programes a Bumor.
1: Sí.
0: I molt diferent aquí el fum, eh?
1: Pues molt, sí. Bueno, és que aquell Bumor és una mica trampa.
0: Sí.
1: També.
0: Però sí que aquí és un fum molt viu, amb aquestes notes quasi anisades i fresques. i també apareix aquesta part salina, però és un perfil molt diferent aquell que vam dir del Boomer, i per mi això és el record més viu que tinc d'Aila. Mm-hmm. No ho sé, com un Herbeck o un la Froac.
1: Sí.
0: Pues el record és aquest, eh?
1: Sí, sí, és el fum.
0: El fum, aquest,
1: molt més intens.
0: Comanitzat, la part salina.
1: Sí, sí, la part de la... Bueno, això.
0: Del mar.
1: De mar.
0: I aquesta part d'herbàcia, també.
1: Exacte, una part com molt fresca, no? D'herba, pues això, herba molt verda.
0: I poca cosa més, no, en Nas?
1: Sí, no sé, he mirat de l'aua...
0: Poder alguna fruita blanca?
1: Aquí, sí. Una fruita blanca amb un cert punt de dolçor, però vaja.
0: Poca cosa més.
1: No és una cosa que tingui molta complexitat. Tampoc el Nas, perquè clar, com està manat també, però sí. El fum és el que
0: predomina.
1: S'ho menja tot.
0: Sí, però tampoc està com ben equilibrat, eh? Jo
1: bueno,
0: no...
1: sí, sí.
0: Jo he notat fums bastant més agressius.
1: I no sé si... No, és que no... No és una part més així darrere, però no m'acaba. Al principi m'ha semblat una mica més això, més avainillat o més d'allò.
0: Sí.
1: A la copa tancada, però a l'oberta no. No, no gens.
0: Bueno.
1: Però jo què sé.
0: Ara a veure la descripció si ens explica què hi ha.
1: A veure si encertem alguna cosa.
0: Molt bé. Brindem o què?
1: Apa. Francesc.
0: Ha vingut el seu fantasma a brindar.
1: A brindar.
0: Amb nosaltres.
1: I ala. A veure.
0: Endavant, endavant.
1: Òbviam.
0: Fas bona cara després.
1: Sí.
0: Vaig a fer jo el...
1: És reconstituent de la festa major, també. Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do, sí.
1: Sí, sí. És, bueno, 46 graus.
0: Sí.
1: És el que hi ha.
0: L'entrada és dolça, però sí que de seguida es torna molt picant. I com molt especiat, no?
1: Sí, és una mica això que agafa, entra bé, però de seguida això, té una picor una mica a la part central de la llengua i agafa pues, molta força i és força llarg.
0: Sí, déu-n'hi-do.
1: De l'estàndard de llarg-curt és dels llargs.
0: Sí, bueno, hi ha aquesta part de fum que es queda un rato a la boca.
1: Sí, sí, però és persistent, no, sobretot el fum. I no sé, jo no... Bueno, crec que és un dels que... Crec que ja ens va passar bueno, sempre amb l'alcohol i la... Que és un dels que jo trobo que té bastanta relació al nas amb després
0: a la boca. Sí.
1: O sigui, no t'enganya gaire amb el que trobaràs.
0: Sí.
1: Així, mira, que dèiem l'altre dia el Boomer de... Hòstia, quina decepció, no? Perquè semblava que sí. Això... Hòstia, què era el 19?
0: 19 anys.
1: 19 tenies. Anys i acabat amb el Pinot Noir, sí. I això, i anar semblava una altra cosa, i llavors que dius, hòstia, pues...
0: que delicadet, que poqueta coseta que s'ha tornat, no?
1: Sí, una mica decebut sí que vam quedar, però aquest en canvi no enganya, és a dir, el que tu has trobat al nas jo, és el que tastes.
0: Molt bé. Doncs no ho sé, si vols dir alguna cosa més de la boca, jo crec que ho tenim bastant, no?
1: Sí, bastant quadrat. Sí, sí.
0: Molt bé, doncs llegiré a veure si hem encertat o no.
1: La quiniela.
0: Bueno, aquest whisky de Malta, de l'estileria Kulaila, era?
1: Sí.
0: No, Kulaila? Kulaila.
1: Kulaila.
0: Pertany a la col·lecció de The Unchilled Filtered de Signatory, o sigui, els whiskies no filtrats. I es va destilar el juny de 2012 i va envellir en barrils Hogshead. Els Hogshead són els de rom, no? Són aquests més allargats, diria.
1: Sí, em sembla que són les botes llargues aquestes.
0: Sí, em posa els números, que són, bueno, 4 números de les barriques, per tant eren 4 barriques, i ho van envellir durant 10 anys. Es van embotellar el novembre del 22. O sigui, és del 2012, però va passar 10 anys amb barrica i es va embotellar, doncs això en farà 4. Tast. El nas és notes de plàtan fregit, tio.
1: Hòstia, a veure. A tant no arribem.
0: No menjo gaire plàtan fregit.
1: No, últimament el Monter tampoc té pinta.
0: Diu tarta d'avena, bueno, aquesta part de cereal, formatge fumat, bueno, és la part del fumat,
1: fum.
0: I uva blanca, que aquesta és la fruita blanca, vale, que una mica hem trobat. Vale. En boca trobem fonoll, aquesta part més anisada o més de balsàmica, que dèiem, cedre, aquí potser no tant, els pebres sí que els hem trobat, pebre negre, i algú de crema de vainilla. Aquí tu has fet una referència, però més amb nas.
1: No, jo el nas, sí, en boca no... No,
0: no hi està. I diu final amb notes de menta refrescant, que aquí tornem als balsàmics que aquí dèiem, el fonoll, i malta. Però hi ha aquesta part de fum, també, que no l'esmenten en boca.
1: I és estrany, perquè és el que després et queda com a persistència, uns quants minuts.
0: Bueno, seguim, no?
1: Sí.
0: Diu, és un whisky no filtrat, que no està tractat a molt baixes temperatures abans de l'embotellat, i no se li ha afegit caramel per donar-li color. Ja ho dèiem, que el color és el que és. La destil·leria va ser construïda el 1846 per Hector Henderson, però el 1974 l'estileria va ser demolida i deconstruïda i reconstruïda totalment. És una de les destileries d'Aila amb menys torba, encara que el seu ordi maltat té la mateixa quantitat de fenols que la de la Gabolin. Des dels 80, Kulaila produeix també whiskies de malt sense torba i el seu whisky de malt és molt apreciat pels productors de whiskies blend. Tenen tres guaix estils, l'envins per la primera de l'estiració, bueno, que fa el producte aquest, el low wine, que és el que surt a 25, i té tres de spirit stills, que és el que ja atreu el whisky de la segona destil·lació, el new make, que surt a 72, llavors ells rebaixen amb aigua. Té una capacitat de 3,5 milions de litres, Déu-n'hi-do,
1: sí.
0: I el propietari actual és Diageo.
1: Vaya. Que raro.
0: Sí. Els embotellats oficials de la pròpia destil·leria són 12. Casc estrenc, 18 i 25 anys.
1: Molt bé.
0: Aquests són els propis. I després es poden trobar també alguns embotellats independents, realment únics, com el que hem provat avui, no? Història de la companyia. Va, ràpid, seran tres paràgrafs. Signatory Vintage Scotch Whisky va ser establert el 1988 per un senyor que es diu Andrew Smington, que anteriorment havia dirigit el prestigiós Preston Field House Hotel a Edimburg, o sigui, era un tio que dirigia hotels. El primer barril seleccionat per ser embotellat per Smington va ser un Glenlivet del 1968, envellit en barrils de Xerès. Bona tria. I Signatory es va emplaçar inicialment a l'àrea de New Haven d'Edimburg, on va instal·lar una planta embotelladora, però el 2002 l'empresa va adquirir la destil·leria Edradur, de Pernod Ricard, i posteriorment va traslladar totes les seves operacions al nord, a la pintoresca ubicació de Perthshire. N'hem provat uns quants aquí d'Edradur, fet és un whisky que ens agrada bastant.
1: Sí.
0: Es va construir la nova planta d'embotellat i un complex d'emmagatzematge, i estrictament d'acord amb l'estil arquitectònic vernacle, que això ja m'ho explicaràs tu, que preval la molt visitada i diminuta antiga destil·leria agrícola. I el Signatory també és propietat de l'estil·leria de Highlands, que fan l'Edradur. No? Aquí hem provat l'Edradur 10 anys, el Balechín, n'hem provat uns quants d'Edradur.
1: Sí, som molt d'Edradur. Aquí.
0: I em sembla que ho tenim. No sé si el Monter ens vol posar a la sintonia de les tonteries...
1: Sí.
0: Sí que vol?
1: Sí que vol.
0: Val, perfecte, doncs anem a per les tonteries.
1: Bueno, tonteria principal, la festa major. A veure, ja que ens vam molestar la setmana passada a llegir el programa, una mica en diagonal, una mica molt en diagonal.
0: I aquest cap de setmana hem anat a alguns actes, no?
1: I, sí, sí, nosaltres hem complert. Jo sí. He fet la meva part, que és la festa familiar, infantil.
0: Sí. Jo he fet la part nocturna.
1: I el Roger ha fet la part nocturna, no?
0: Sí.
1: I el Cesc, doncs, que avui no ens acompanya, doncs, tenia encarregada la part de la tercera edat i no hi és.
0: No.
1: Estava al concert dels Catarres. Bueno, també.
0: Jo estava al concert dels Catarres, al Cesc.
1: El Cesc.
0: No, si vaig anar jo amb ell.
1: Però el Roger estava a la barra.
0: Nosaltres vam esperar que acabessin.
1: Clar, clar, clar. Però bé, que no tindrem avaluació del que és la festa gran, les havaneres sí. I les ballades aquestes de sardanes on el Cesc havia d'assistir. Mm. Ja està.
0: Van sopar en aquest edifici els Catarres.
1: Sí?
0: Sí.
1: Aquí?
0: No, a la sala d'actes.
1: Ah, està bé.
0: Sí.
1: Bueno, perquè serveixi per alguna cosa a la sala d'actes.
0: Sí, no, bé.
1: Sí, sí, ja té el seu haver d'haver
0: fet. I feia dies que no la veia, s'ha empatat l'escenari de la sala d'actes.
1: Sí.
0: Queda més gran,
1: sí.
0: Poder.
1: Pues igual, tampoc hi pot fotre molta gent perquè la porta no dona.
0: No, és una mica estrany, perquè sí. Hi han posat uns graons...
1: Sí, sí, no... sí. I per això no pot fer actes.
0: I per això no pots fer actes.
1: Perquè en cas d'evacuació és el que diríem...
0: Malament.
1: Una trampa per rates, com el taller.
0: Sí,
1: sí. Sí.
0: Però bé, i bueno, jo vaig anar a un acte diurn també, de nens.
1: Ah, sí?
0: Sí, vaig anar el divendres al matí al parc de l'estació.
1: Però tu m'enteres, estaves a tots, és que tu has vist a tothom.
0: Sí, em vas veure, oi?
1: Has parat a casa, saben algú, casa teva, o què?
0: Van posar un cotxe antic, així blau, una Vespa era, i una bicicleta.
1: Ah.
0: No, i els nens havien de dibuixar una de les tres.
1: Ah.
0: I vam fer unes gincames i coses així. I la meva neboda em va apretar per anar a dibuixar el cotxe.
1: Vale.
0: Què que va fer la moto per això?
1: La moto?
0: Sí.
1: Bueno, que li va quedar bé.
0: Sí.
1: Bueno.
0: Sí, sí.
1: Molt bé. Jo vaig fer el recorregut clàssic de...
0: De les colles?
1: Bastons...
0: Sí.
1: Bueno, això. Gegants...
0: I ja està, no? Bastons gegants, diables i castells.
1: I castells, diables, els dos, correfoc...
0: I sardanes, no, també?
1: No, sardanes no, vam arribar al final de les havaneres, ja, vale. Això. Però el nen es va dormir a terra,
0: vale.
1: Després de dos havaneres. I com el rom ja s'havia acabat, perquè... Doncs ja se sap, aquest any va haver-hi bastanta gent a les havaneres,
0: sí.
1: I amb lo generós que és el Marc Mires de la Vallesana, doncs segurament el rom es va acabar força d'hora.
0: Força d'hora, sí.
1: Com no. No, i per la resta, bé, jo crec que... Ah, vam pensar també allò dels vehicles d'emergència. Mm. Aviam si em deixaven posar el nen a la part de darrere del cotxe de Mossos d'Esquadra, que és el que m'agrada més, perquè sí. Llavors és quan li dic que em senti el policia, no? Sí. Que li dic, vinga, perquè et vagis ambientant.
0: Pobre.
1: Però no, és més de bombers.
0: És més de bombers.
1: Va pujar al camió de bombers, va robar una llanterna...
0: És que... No, a mi això és el que m'han ensenyat a casa, eh? Tota la vida, que els bombers són els bons i els polis són els dolents.
1: És així. Els agradi o no els polis,
0: sí.
1: És això. Aquest és el rol.
0: Clar, és que no és el mateix portar una manguera que portar una arma.
1: Ara, clar. A la que els hi van deixar fer servir les sirenes tot el puto rato amb la sirena allà a mi... Uf,
0: clar, és que... Allà... Jo també estaria així.
1: Una mica fart de tot, eh? Una mica fart.
0: Bueno, així és la festa major bé, no?
1: Sí, bueno, almenys els castellers
0: .
1: Ens van fotre un pinyazo guai,
0: bueno.
1: Dels més guais i bueno, per osmosis vaig acabar jo a l'hospital, també. Aviam què passava. I res, doncs això, mira, havia de ser la millor, segons alguns, amb els que vam sopar el dia anterior, que quan ja
0: sempre, anaven... Sempre és la millor actuació.
1: La millor actuació de la història, segons alguns que ja anaven una mica calentets a la nit abans. I al final, mira, no et pots fiar.
0: No et pots fiar, no.
1: No et pots fiar dels castells.
0: No.
1: Ni dels castellers, sobretot dels castellers.
0: No. Ni del Barça avui, perquè
1: ja sabem
0: que
1: Barça,
0: farà Turquia.
1: Això, no, que allò, l'infierno turco.
0: L'infierno turco.
1: Allò és trampós.
0: És trampós. No, però bé el Barça, no?
1: No, home, esperem que sí.
0: Jo no el sento rondinar gaire pel Barça últimament, el Cesc.
1: No, està més divertit del Madrid. També és veritat que hi ha hagut 3 setmanes que no hi ha hagut futbol.
0: Ah.
1: Hi ha hagut equips nacionals, com que no seguim cap.
0: Vale. Pues
1: mira...
0: Sí, això que... d'Espanya, eh?
1: Sí, la Roja, la Coja i això.
0: Sí, sí. Bueno, la Roja tampoc va malament.
1: No va malament. Sí. Tot i que jo...
0: Bueno, hi vaig veure un partit de la Roja el dia.
1: Vas veure un partit?
0: Sí, el dia 19 de juliol.
1: Ah.
0: Que,
1: ah.
0: Te'n recordes el del concert que em va passar?
1: Sí.
0: Això, sí, sí. No sé si ho he explicat, és molt gros, eh?
1: Ho expliqueu.
0: Ho explico aquí a la ràdio.
1: És una tonteria com una altra.
0: Res, me'n vaig anar a Xerès de vacances i vaig mirar a veure quins concerts hi havia a Xerès. I... perquè fan una cosa que es diu el Tío Pepe Festival. I tocava el Kiko Veneno amb un grup que es diu el G5, que hi ha el Muchachito Bomba Infierno, i vaig dir, ah, pues mira...
1: Una abans mira... que segueixis, pels oients, sí, estan vius, aquesta sí. Gent encara.
0: No, el dia anterior saps qui tocava? Que vaig pensar, no, aquest
1: no, aquest no està viu.
0: El Sergio Dalma.
1: Hòstia, mentia.
0: De Sabadell, eh?
1: Sí, sí, d'aquí al costat, no hi cap allà.
0: Doncs pues, tocava aquest abans, i vaig pensar, no, vés-hi el diumenge, que estarà bé.
1: Uh-huh.
0: Total, que entro al concert, tot... no, el dimarts... dimarts o dimecres era, em van enviar un missatge que posarien una pantalla gegant per seguir la final del Mundial que s'havia classificat a Espanya, i em vaig haver de tragar doncs, tot el partit a Espanya.

0: No, però sí que vaig cantar.
1: Clar, clar.
0: Van tocar un tema, el tema del Peret, el del... El Muerto Vivo.
1: Ah.
0: És del Peret?
1: No sé si és del Peret, aquesta. Monter, tu saps si és del Peret? No.
0: El que estava tomant
1: sí, canya. Sí, sí, aquest d'alt, però... Podria ser.
0: Però la van tocar.
1: Molt bé. Però no, no, és veritat. Ara que ho penso, jo al final no, no sé si la vaig mirar a casa o allò per...
0: Van guanyar.
1: Sí.
0: No és però zero.
1: La semifinal sí que vaig tenir a bé creuar la plaça Catalunya després de, de la semifinal i també em va sorprendre la quantitat de gent, eh?
0: Hi havia pantalla gegant?
1: No, a la plaça Catalunya no, però hi havia un merder de caldeu. I bueno, és el primer dia que vaig pensar, vinga, anima la policia. A veure si se'ls emporta tots per davant. Amb el carrusel i aquestes coses que fan.
0: Sí que he notat que hi ha... No ho sé, que hi ha com més seguiment a...
1: Sí.
0: A gent que faries... Que la faries culer i que...
1: Bueno, és que...
0: Entre el jovent pues, hi ha molt seguiment d'Espanya.
1: I no, és... va, no va barallat, però no. Això és lo típic, eh? Una mica que... És perquè guanya.
0: Sí.
1: És perquè guanya. Si perd, deixaran d'anar a Espanya.
0: De la polla, sí.
1: I al Barça també hi ha un, diguem-ne, una part de la massa social, semblem sí. Ja el Josep Lluís Núñez, eh? Ja, només ens falta Llambordins i hi ha una part de la massa social que és així també, eh?
0: Sí.
1: Que es desconnecta del Barça quan el Barça va malament.
0: Hi ha una cançó de Dendecaris Muertos que ho explica molt bé, això, que es diu Guerra Espanya. Bueno, ve a dir que aquell que és més basco que l'arbre de Guernica, que si el veiessin els seus col·legues el penjarien de l'arbre per traïdor i per idiota. I, però que quan juga a la selecció pues que no ho pot evitar.
1: Ja.
0: I acaba de dir, a l'estribillo diu Gora Espanya, Gora Espanya.
1: És el que té.
0: És molt divertit, sí.
1: Bueno.
0: Bueno, mira, impulsos de la humanitat.
1: De futbol, pan i circo.
0: Sí, pan i circo.
1: Sí, sí.
0: Molt bé.
1: Bueno, doncs ja està. No sé no. Si no tenim res més, no? La festa major, així, no. A comentar raro.
0: Tu tens alguna tonteria, Monter?
1: No, però com se'n va, hem de seguir dient tonteries una
0: no,
1: estona.
0: No, però posa'ns la sintonia.
1: Sintonia d'algú.
0: D'algú. Tu tens un
1: jo
0: calderí
1: sí,
0: puto?
1: Jo pues sí, venga. Un puto calderí puto.
0: Puto calderí puto.
1: Crec que canviaré la sintonia.
0: Vale. Ara no, per
1: ara
0: això.
1: No, no. Ara no.
0: Putos calderins putos.
1: És que és el suplent.
0: Clar, jo no hi pensava ara que ho havia dit això.
1: Clar.
0: Ah, bueno, Ricard, quin puto calderí puto ens has... Il·lustre puto calderí puto ens has portat avui.
1: A veure, avui, com que tenim temps, he portat un calderí il·lustre llarg.
0: Ah?
1: Val? Que és també dels antics, dels antigots,
0: sí.
1: Ramon de Caldes.
0: Es deia així, Ramon de Caldes, eh?
1: Sí. Bueno, ara explicarem per què es deia Ramon de Caldes, però ja he dit, era antic, eh? No em refereixo al Ramon Soler ni res. Que també podria ser conegut com el Ramon de Caldes. Ja li diré que s'ho pensi algun dia.
0: Que es canviï el cognom.
1: Ramon Soler, sí. Ramon de Caldes.
0: Sí, està bé.
1: Ramon de Caldes, que va néixer aproximadament al... Bueno, és del segle XII, aquest senyor, al 1135, i va morir al 1199, el típic que palma abans de canviar de segle, per donar pel sac. Es deia, en realitat, o formava part d'un... La, potser... o documentada la primera família una mica famosa de Caldes, de Rancio Bolengo, de Caldes,
0: sí.
1: Que eren els Porcell,
0: ah.
1: És a dir, porc petit. No?
0: I clar, però a mi no em sona gaire aquest cognom.
1: No, no, perquè van...
0: Els eren... va arribar el seu Sant Martí,
1: sí,
0: no?
1: Sí, molt, molt abans de lo que d'allò.
0: Diu que em posi... Que em posi un moment, eh? Ens moureu una mica.
1: Ara, ha de fer una foto.
0: Ah.
1: Ja està. Doncs com deia, no? Si vas i et dius, mira, sóc Ramon Porcell,
0: sí.
1: O sigui, Ramon Porc. Bueno, quina targeta de presentació és aquesta?
0: És una mica...
1: Una mica violent, no?
0: Sí.
1: Una mica guarro. Llavors, evidentment, com va fer carrera, que per això és famós fora de Caldes, es va decidir canviar el nom i dir Ramon de Caldes.
0: Ramon de Caldes està bé.
1: Que és així i, a més, pues, fa poble.
0: I així se'm va anar a pique el cognom Porcell, no?
1: Més o menys. el seu germà gran, que és el que va heretar el patrimoni familiar, jo crec que encara és pitjor, perquè és que és com una diana amb potes que li podríem fer bullying, perquè com era el fill del Porcell, era el Porcellet.
0: El Porcellet,
1: que és ja un, pues, fatídicament ridícul com a nom. O sigui, aquest senyor tenia un nom, no? Pot dir Arnau o no, el Porcellet.
0: No, i a casa seva, clar, deuria ser Can Porquera,
1: o una cosa
0: Can Cort,
1: així.
0: O...
1: una cosa així. Bueno, la veritat,
0: o Can Famé. O...
1: Can Famé.
0: Sí, no.
1: Can allà un gorrino en una xarca. La veritat és que la família va fer calés, doncs, com... no és una família noble, eh? Mm-hmm. I també potser per això, al final, tampoc no va passar de... molt a la posteritat, perquè no són nobles, sinó que formen part de l'administració reial.
0: Vale.
1: El pare és el primer batlle reial
0: conegut.
1: Sí,
0: eren com uns burgesos abans de la burgesia,
1: no?
0: El que abans deien uns jueus.
1: Un polític enriquit, també. Sí, també ens serviria una mica això. Que llavors s'aprofita com de la seva posició de representant del comte i del rei, pues, bueno, per fer calés, no? I funciona molt amb el tema ramaderia. Se sap que tenen ramats i que al principi del carrer del Forn és on estava Can Porcell i els corrals d'en Porcell.
0: Al principi tocant a la plaça o al principi tocant a la porta?
1: Al principi tocant
0: a
1: la plaça de l'església actual.
0: A la plaça...
1: Sí.
0: Vale. Ara m'he confós amb Vic.
1: O sigui... No, el carrer del Forn.
0: Sí.
1: Aquestes cases de la dreta, de fet, doncs, no sé, fins i tot hi ha una sèrie d'espais dintre de les cases bastant bèsties. Entre els quals segurament hi havia el tros expropiat de pati del centre, que originalment podien formar part del complex de corrals dels ramats dels Porcell.
0: Està bé.
1: I bueno, que tampoc és que vam dir, bueno, desapareixen, hòstia, més o menys la pasta i el càrrec, que s'hereta també el càrrec de batlle, aquestes coses que passen, més o menys els hi durà ben bé dos, tres segles, fins al segle XIV els Porcell a Caldes són bastant importants i tallen bastant el bacallà i van comprant terres i tal, que després, doncs, el que passa amb aquestes coses, segurament els fills s'ho peten tot,
0: això van dir a lapidar, no?
1: drogues, putes i aquestes coses que passen, i encara hi ha algun Arnau Porcell que ven terres cap a això, no? Cap a principis del segle XV, una
2: per acabar de pagar-se el vici.
1: Per pagar deutes o una mica allò... El típic, quan Calde semblava Las Vegas. No?
0: Sí,
1: això...
0: sí.
1: I res, bueno, però bé, tornem al tema del Ramon, que seria això, un tio que va fer carrera eclesiàstica.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: És cap allà, eh?
1: Sí, però capellà d'aquells a mitges, d'aquella època que hi ha amb ordres una mica ordenat, amb ordres menors, i que també ja els coneixem, els capellans en general.
0: Sí.
1: I, a veure, va anar, diguéssim, a la carrera eclesiàstica per aprendre administració, llegir, escriure, comptabilitat, etc. i col·locar-se a la catedral de Barcelona, de la qual va ser degà, i llavors enganxa una mica també la parròquia de Caldes, i des de llavors va com molt relacionat, tot això seria molt llarg d'explicar, no? la vicaria perpètua, a causa de que el rector de Caldes era alhora el degà de la catedral, i aquí deixen un test del vicari perpetu, que és un test a ferro, no?
0: Escolta, i en més d'anar a escola es va apuntar cap allà? Sortia més barat, no?
1: Sí, jo crec que sí. Més que res perquè té un germà petit que també el col·loquen...
0: No és allò que és el setè germà o alguna cosa així?
1: Aparentment no. Però clar, això, el Porcellet el Gran, que és el que s'ho queda tot, s'ho queda tot, és a dir... crec que el pare no té cap intenció de dividir el que ha aconseguit com per anar fent créixer la dinastia, no? I llavors agafa els altres,
0: Així és com acaben les dinasties, eh?
1: Exacte, quan s'ho queda el
0: quan s'ho queda un, no?
1: I el Ramon i el Bernat, que era el petit, els fot a l'església. I llavors, què passa? Que és una mica que en aquell moment no estan clars molts oficis i l'església doncs els detenta. Per exemple, el germà petit era canonge de Barcelona i també de la seu de Lleida, però en realitat va servir més a la corona com a notari i com a auditor reial que com a capellà. Perquè formen part de l'administració del rei Alfons el Cast, sobretot. Que llavors és el moment on es consolida la unió d'Aragó i Catalunya, per molt que els aragonesos tot això els hi sàpiga molt de greu ara. I ens arrenquin pintures i aquestes coses que passen. Llavors va ser un dels destacats servidors del rei Alfons, i amb el germà Bernat i després altres, que és una mica doncs, la camarilla no, del rei. I sobretot doncs, la seva funció principal és responsable de la pasta del rei, les finances i el patrimoni del rei.
0: Molt bé.
1: Sobretot doncs això, no? Perquè no li passi el que li va passar després a la seva família, no? Sí. Que era el típic príncep i tot això, doncs, sopeti amb drogues i amb putes i aquestes coses.
0: I amb exèrcits per envair països que no...
1: O guerres absurdes, sí, no sé, no? Que no se n'anés a buscar petroli a un altre lloc. Doncs hi ha el típic senyor una mica gris que és de l'església que diu, no, anem una mica justets aquest any, saps? O sigui, no podem...
0: Està bé.
1: Això, llavors era una mica hisenda, no?
0: I també hauria aprofitar una mica per...
1: Home. Seria parte, tonto.
0: Si en parte reparte, no?
1: Si no, fotés la mala butxaca. Però bé, la veritat és això, que era molt temut per els batlles de les viles reials, perquè anava allà i els atornillava bé, i els batlles reials que ficaven la mala butxaca els enganxava de seguida. De fet, va obrir diversos processos contra el batlle de Tàrrega, contra el de Vilagrassa, el de Vic, perquè, això no quadra. Que dic, igual havia pres del seu pare, que era el batlle de Caldes, totes les putes trampes de l'ofici ja. Sí, llavors segur. No pots enganyar a un tio que ja se sap tot el d'allò, no? Vull dir, no sé, per exemple, el meu germà, que és professor de música, és el que els diu als seus alumnes. Diu, tots aquests trucs per copiar els vaig inventar jo. Què m'esteu dient? No? Quan poses a vigilar a uno de los peores, doncs és el mateix. Però bé, pel que destaca i ha passat una mica la posteritat és per fer endreçar l'arxiu comtal, seleccionar els documents vàlids i fer tot com un compendi, que és el Liber Feudorum, o el Liber Domini Regis, que és 1.000 escriptures repartides en dos volums, que són tots els títols de dominis i de sobirania dels comtes de Barcelona.
0: Carai.
1: Sobre Barcelona, Osona, Besalú, Cerdanya, Pallars, Rosselló, i és el que una mica endreça la formació de la corona d'Aragó, no? Llavors és un senyor que va dir, millor que ho documentem tot, ho deixem aquí.
0: És del rotllo de fer una llista de qui li has d'anar a cobrar els impostos,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i aquí pertany cada cosa, tot minuciosament descrit. No fos cas, va pensar, no?, que d'aquí 900 anys els aragonesos ho posin en dubte i diguin, no, el reino de Aragón, pues és igual, ja sortim malament, però això, va fer tota una obra essencial a lo que és a nivell institucional. I la conservació d'aquesta obra ha sigut essencial per entendre la història de la corona d'Aragó o del Principat de Catalunya.
0: Deu ser una mica avorrida, no? Perquè si només són escriptures...
1: Tremendo. El que sí que té dibuixos.
0: Té dibuixos.
1: Sí, té dibuixos, de fet...
0: De límits i coses.
1: No, i dibuixets d'aquests que fan en aquella època del romànic, no? De les figurines. De fet, surt Ramon de Caldes parlant amb el rei. Igual és el primer calderí que surt representat a la història.
0: A més, parlant amb un rei.
1: Clar, parlant amb un rei.
0: Però amb un rei d'aquí, no?
1: Sí, clar, amb el fons. En compte de Barcelona
0: i rei d'Aragó.
1: I llavors, doncs això, no? És també es considera, una altra efemèride que té, és que és pràcticament el pioner de l'arxivística, de la ciència arxivística a Catalunya. El primer tio que va dir, anem a guardar els putos papers, sí, no fos cas que després vingui Zenda, que sóc jo, però no, i la liem, no?
0: Molt bé.
1: I llavors, pues, bueno, una mica, aquest és el puto calderí puto d'avui. Un capellà, inspector, sí, d'Hisenda, que, sí, després, ja quan era gran, li va donar per guardar papers,
0: per arxivar,
1: i fundar l'arxivística a casa nostra.
0: Molt bé. I sabem de què va morir?
1: No, però aquella època, home, 1199, pues ja tens això, més o menys uns 70 anys, pues pots comptar.
0: Tuberculosi.
1: Sí, alguna, o un constipat, o... Sí. Li va agafar una infecció, vamos, a una rata...
0: Unes diarrees fortes...
1: Això, qualsevol cosa d'aquestes, però vaja... I res, doncs això. Algunes fonts, això m'ho descuidava, no? Perquè com que també aquí tenim pseudohistòria, això és llàstima, no estigui el Cesc avui, per parlar de l'Institut de la Nova Història. Però hi ha algunes fonts secundàries que han aparegut en publicacions així una mica de revistes de Caldes, tot això del segle passat, de fa dies, que el vinculen també com a cavaller de l'Ordre del Temple.
0: Ah.
1: Però jo crec que són masses coses per aquest senyor ja.
0: No. Hi havia una seu aquí a Palau de...
1: Sí, sí, això està relacionat amb la Plegamans.
0: I passo amb la bici.
1: La comanda de Plegamans. Però vaja, això no s'ha contrastat per ningú, sinó que va sortir el Tot Caldes de l'any 85 i... Ah, bueno, i no sé quina altra revista... Però fons que a sobre de tot això que hem dit fos
0: cavaller templari,
1: templer, no tenim res.
0: No se el veu violent.
1: No.
0: Però potser sí que deuria fer alguna feina pels templers.
1: Podria ser, això podria ser, perquè és molt difícil que no coincidís o que no tingués alguna relació amb tot el rotllo aquest de patrimoni,
0: mm-hmm,
1: d'anar endreçant amb l'ordre del temple. I res, doncs fins aquí el putus d'avui.
0: Molt bé.
1: Si avui tens... temps per fer.
0: Ramon de Caldes avui.
1: Ramon de Caldes.
0: Avui tinc temps, per fer...
1: Mira,
0: No sé si el Monter tindrà per una sintonia. Avui n'he portat un de petit. Mira, va com va. Em poses la sintonia?

0: Què havia de dir?
1: Meravelles del món.
2: Meravelles del món. Avui...
0: Que no, no, ja, veus, ja no me'n recordava ni de la secció. Avui porto una catedral. Trauré les fotos perquè la puc...
2: Ah, bueno, mira.
0: Es diu la Catedral Metropolitana de la Ciutat de Mèxic.
2: Collons.
0: Sí, ara te l'ensenyo, eh? Bueno.
2: Aviam.
0: A veure. Que obrim el llibre i això...
2: Això és el canal de Panamà.
0: Això és el canal de Panamà, ja ho vam fer. Això és la Casa Blanca, que ja també la vam fer fa poc.
2: Uh-huh.
0: Això és una muntanya, que és la vam fer la setmana passada, no?
2: Ah, sí. Sí. El Cervino.
0: El Cervino. Cervino
2: o... Ah, mira, la catedral de la Ciutat de Mèxic. Ah, molt maca. Sí. Molt maca, per cert.
0: Vale, t'explico. La Catedral Metropolitana de la Ciutat de Mèxic és l'església més gran i antiga de tota l'Amèrica Llatina. Església cristiana, eh?
2: Sí, sí.
0: És així, és antigota. I situada al costat nord del famós Zócalo, que és la plaça de la Constitució. Mm-hmm. Vale? Li diuen Zócalo, però no és raó, que ara t'explicaré. Aquest monumental temple de culte catòlic es va aixecar sobre els vestigis de la capital asteca de Tenochtitlán, igual sí. que tota la ciutat de Mèxic. Mm-hmm. Que al seu temps... Bueno, que sí, es va convertir en un símbol històric i artístic al bell mig del centre històric de Mèxic. Però tu, no sé si ho saps, però aquesta capital estava construïda sobre un llac sec. Llavors, bueno, això va portar alguns problemes, perquè una cosa és que construeixis una cabana o un lloc per jugar a la petanca aquesta que jugaven els asteques, i l'altra és construir una catedral. Bueno, història i arquitectura. Diu, més de dos segles de treballs. La construcció de la nova catedral es va iniciar el 1573 i no es va acabar fins a... del tot fins al 1813. Bueno, això.
2: Collons.
0: Però ja ho tenen les catedrals, eh? Mira la Sagrada Família. Encara
2: no,
0: hi són.
2: No, encara estan. Encara. Sí.
0: I el que hi estaran, perquè hem de tirar quatre cases a terra.
2: Ja els hi fotran, una casa d'aquestes.
0: Sí.
2: Una altra cosa de Núñez, veus? Mira, avui sí. Ja l'hem inventat dos cops, aquest senyor.
0: Va ser Núñez, eh?
2: Sí, sí.
0: Com que és mort ja... Com a resultat d'aquest llarg procés, l'edifici combina de manera harmònica elements dels estils gòtic, barrocs i neoclàssics. Mm. Ja he vist un lloc que també semblava una mica obra vista, eh?
2: Sí, sí.
0: Aquesta façana. És una façana com secundària, no?
2: Sí, és una mica... És com la catedral de Barcelona, que també està feta a trossos,
0: sí.
2: Però amb més mandra encara d'acabar-la.
0: Bueno... Fonaments asteques. Per la seva edificació es va utilitzar carreus de pedra extrets directament de les piràmides destruïdes del Templo Mayor asteca. O sigui, es van dedicar a agafar unes pedres i a portar-les cap a l'allà. Avui dia diverses finestres arqueològiques a l'atrio permeten veure les restes antigues que hi ha sota el terra. Han fet uns forats i han posat uns vidres. No sé si es veu aquí.
2: No, aquí no, em sembla que no. Ho he mirat, per veure si es veia alguna cosa.
0: No. Diu, tresors interiors. El seu espai compta amb 5 naus, 16 capelles laterals, 14 obertes al públic, i destaquen especialment l'altar dels Reis, una joia del barroc estípit, que no sé què és això, però ens ho explicarà.
2: Estúpid o estípit?
0: Estípit, posa.
2: Vale.
0: Amb accent a la I. Estípit, a la primera. I l'altar... Tu saps què és barroc estípit?
2: No, no, no. No se m'escapa això a mi del barroc.
0: Ho haurem de buscar. I l'altar del perdó, a més dels seus dos orgues monumentals del segle... Per què tenen dos orgues?
2: Si s'espalla un.
0: Ah, vale.
2: No sé.
0: El segle XVIII.
2: Uh-huh.
0: El repte de l'enfonsament, és això que t'explicava ja fa un moment. Es veu que, com que la ciutat està assentada sobre el llit tou d'un antic llac, l'estructura de la catedral ha arribat a enfonsar-se gairebé 10 metres al llarg dels segles. 10 metres és molt, eh?
2: Collons, sí, sí.
0: I gràcies a un gran projecte d'enginyeria geotècnica, als anys 90 es va poder corregir i frenar una perillosa inclinació de més de 2 metres. Aquí no sé si hi ha el dibuix o alguna cosa.
2: Bueno.
0: Que normalment quan fan un arreglo, no, què va. No, vale. I no tinc res més. Podem buscar això de barroc estípit.
2: Com s'escriu això d'estípit?
0: Com estúpid, però amb vi.
2: Ah. A ver, estípid, estípido, estípido, barroc estúpido, em diu Google. Sí, no.
0: Pues, potser s'ha equivocat aquí al meu Google, eh?
2: A mi no m'ho sona de res, no sé. Aviam.
0: Aviam. Et diu algú?
2: No. 5 minuts?
0: No, 5 minuts no diu.
2: Ah, bueno.
0: Barroc estipite.
2: Ah.
0: Sembla que hi ha hagut un petit error de tecleig i et refereix al barroc espanyol, un dels períodes culturals i artístics més esplendorosos de la història d'Espanya,
2: ah,
0: conegut com el segle d'or. Aquest moviment es va desenvolupar durant el segle, sempre em consta, 17 i les primeres dècades del 18, coincidint amb una època de profunda crisi política, econòmica i social al país. Pintura, arquitectura, decoració abundant i carregada, el moviment de les línies i l'ús de columnes salomòniques amb espirals.
2: Sí, això sí.
0: I
2: com les de la, com les de la,
0: i l'estil més extrem d'aquest període s'anomena xurrigaresc. Xurri, eh?
2: Xurri?
0: Xurrigaresc.
2: Uh-huh.
0: Escultura. Predomina la imatgeria religiosa amb fusta policromada, mira, com la Santa Majestat.
2: Sí.
0: Amb una gran, amb un gran dramatisme que buscava commoure els fidels, com les obres de Gregorio Fernández o Juan de Mesa.
2: Uh-huh.
0: Hòstia, tot és com molt fosc, eh? I ja està. Suposo que és, que és això. Bueno, barroc estúpid o barroc espanyol?
2: Sí, això és típic. Barroc estúpid o espanyol. Sí, sí.
0: I no tinc res més?
2: No, hi ha a sota la... Bueno, amb el temple aquest.
0: Sí.
2: O per allà a la plaça aquesta. No és on van descobrir la piràmide aquella feta de cranis?
0: Oh.
2: Dels asteques.
0: Vam fer una piràmide en cranis,
2: dos,
0: eh?
2: Més. Sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: A veure...
0: Crànics de caiguts, o era...
2: Dels sacrificats. Perquè, diguem-ne, arribin els espanyols, que no serien les persones més amables del món,
0: no,
2: conquerint coses. I tota la resta de pobles al voltant decideixin votar Hernán Cortés president...
0: Mm.
2: Una mica fill de puta havies de ser. Sí. O sigui que el de la piràmide de cranios i de tot això de jugar la petanca aquella i l'equip que perd mort.
0: Sí, sí.
2: Bueno, pues, no sé què opinaria Mourinho ara mateix d'això, però clar, a mi em sembla una propaganda nefasta, perquè quan arribi el primer que passa, amb quatre escopetes i tal, clar, tot això de, no, Hernán Cortés conquistó México con 600 hombres valientes d'Extremadura, i clar, i 15.000 índios fins, sí, la polla dels mexiques, també s'ha de, sí, dir tot això, perquè clar, si t'agafen i vas a la piràmide de cranios aquesta, pues, no sé, jo crec que sí que era, sí, per allà, que ho havien descobert al final, que també s'havia dit que els espanyols exageraven, i en això no van exagerar molt.
0: Oh, potser feien una catacumba o alguna cosa així, si els apilaven.
2: Sí, pues a saber.
0: Potser era la vaixella, com feia.
2: O era això, com els normands de l'Astèrix.
0: Sí. Bueno, fins la setmana que ve, si es vol perdre el partit amb el PSG, potser ve el Cesc, i si no, pues no.
2: I si no, pues
0: serem nosaltres.
2: A veure què passa avui amb els turcs, en fin.
0: Bé, no? I a l'inferno turco.
2: A l'inferno turco, a veure què passa.
0: Sí.
2: Pitjor és la càrcel turca.
0: Sí.
2: Apa.

0: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes Femení, General i Palau, a les 4 de la tarda al Municipal de la Torre Roja.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La Festa Major de Caldes ha finalitzat el seu primer cap de setmana. En total, 4 dies d'activitats que han proporcionat als calderins dosis d'esport amb les Olimpíades Infantils, el tir amb arc, la milla, l'escalada i els passos de valls que s'han fet arreu d'aquests dies a l'embalat de Can Rius. Unes festes plenes de cultura catalana amb exposicions als castells, les sardanes, els gegants, els diables, els concerts en directe dels Catarres, Esbatlana, Coral Guisla, Orquestra Montgrins i molts altres. Un cap de setmana ben llarg i aprofitat per tots els calderins i calderines que, a banda de gaudir de les festes, també han estat solidaris amb un rècord històric en la campanya de donació de sang. I aquestes festes no acaben aquí. El pròxim cap de setmana tindrà lloc la Capvuitada, unes festes que agafen el relleu de la Festa Major Calderina i que tancaran amb la novetat de la primera baixada d'Andròmines i el clàssic aplec de Remei. Dijous passat va tenir lloc a la sala de plens de l'Ajuntament un ple extraordinari que va donar de si, un ple en què es va aprovar un tràmit pressupostari per a les escoles de Caldes, una modificació de crèdit dotada de 90.000 euros pensat per climatitzar les escoles de Caldes. El ple extraordinari de l'Ajuntament també va servir per aprovar el DUPROCIM, el document únic de protecció civil municipal, un document que estableix el marc organitzatiu i funcional per prevenir, controlar i respondre davant de situacions d'emergència. La Fira de l'Ocupació Girafeina Més 45 torna demà al Mercat Vell de Mollet de 9 del matí a 7 de la tarda. Es tracta d'una iniciativa promoguda per la Cambra de Comerç de Barcelona, el Vallès Oriental i per l'Ajuntament de Mollet, que connecta les necessitats del mercat laboral amb les aspiracions professionals dels candidats. Aquesta segona edició acull a 220 persones inscrites i encara té obertes les inscripcions. Una jornada amb més de 40 empreses i més de 250 ofertes de feina, un espai per connectar empreses i professionals. I com sempre, després del cap de setmana, molts equips calderins han disputat els seus partits a la jornada i començarem pel partit que es va transmetre en aquesta casa, el partit que avui va fer el Caldes Palamós de futbol, que va acabar en 0-2 a favor del Degà del futbol català. En el futbol femení del futbol 7 de Caldes va perdre per 2-5 amb el Parets. Fent un canvi d'esports, l'hoquei patins a Rec amb l'Ésser va perdre el seu últim partit de Lliga Catalana amb un 2-1 contra el Xumfrick Ràbic. A diferència del filial, el CH Caldes de Nacional Catalana, que va treure un empat a 2 enfront al Joaneda. Ara sí, qui encara no ha perdut cap partit és a Rec amb l'Ésser femení, que porta 3 victòries seguides. Aquesta última a domicili enfront la Matlle Origen Vilafranca, per 3-4. Pel que fa al bàsquet, el CNA Caldes masculí encara no ha pogut sumar 3 punts a la classificació i es resisteix contra un Sant Nicolau B que va guanyar per 14 punts de diferència. El CNA Caldes femení va guanyar per la mínima amb un punt de diferència 58-59 amb el Lloret. Pel futbol sala, el CNA Caldes masculí va perdre per 6-1 amb el Sant Joan de Vilassar i el CNA Caldes femení va perdre per 5-2 amb el 7-10. Finalment, la penya Verdaguer és qui dona la sorpresa i va acabar guanyant per 10-3 contra el barri de Can Calet. I acabem amb el temps. Avui el cel ha estat força nuvolat al llarg del matí i s'espera la possibilitat d'algun ruixat feble i aïllat durant aquesta tarda. De cara a demà, el temps serà més estable, tot i que el cel continuarà força nuvolat durant el matí i la tarda amb algunes clarianes al vespre. No s'esperen precipitacions destacables i les temperatures pujaran lleugerament durant les hores centrals del dia amb una màxima de 24 graus i una mínima de 16. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

Hola, hola, hola, hola, hola, què tal, calderins i calderines? Benvinguts al Males Cartes! Un programa que us portem els dimarts a les de 8 a 9 del vespre i que sempre estem contents de retrobar-nos, encara que sigui una horeta curta, oi? Perquè passa ràpid, la cosa passa molt ràpid. Però aquí estem per veure si trobem el Joan a l'altra banda del telèfon d'aquests de WhatsApp, que ara ja els telèfons ja són WhatsApp, o sigui, imagina't com hem evolucionat cap a pitjor, sempre cap a pitjor, perquè no tenim el típic telèfon de la cordeta, que és el xulo, eh? Ahir estava mirant la pel·lícula aquesta del Local Hero, imagina't tu, que... del Mark Knopfler, de la banda sonora del Mark Knopfler, que va comprar una badia. No, Jordi, no tens ni idea de la pel·lícula que estic parlant? Hosti, tu. Un tipo genial, es diu, em sembla, Local Hero. Has de veure-la, hombre. La banda sonora del Mark Knopfler. I sempre que havia... és un... Bueno, no faré cap spoiler perquè és una cosa que ja surt al primer minut. És un senyor que està a Nova York i ha d'anar a un poblet petitó d'Escòcia amb una badia del mar, no? I ha de comprar tota la zona per fer una megaestructura per un oleoducto que han de fer arribar allà. I ha d'anar... I va allà al poble... i ha de comprar tot el poble més els voltants. És com si vingués algú aquí a Caldes i volgués comprar tot Caldes. I, clar, la gent ja l'espera. I el tio, bueno, estava negociant, però de mentres pues, el tio va veient el cel, allò tan maco, oi? I clar, i fa com pena que veure que allò, tot allò serà destruït i fer una mea construcció d'un oleoducte. Bueno, pues res, les coses com són, no? Pues aquí a mi, i tothom, tots els veïns volen vendre-li el preu més alt, eh? Això és com a Mallorca, que tots els veïns de Mallorca es van vendre a la illa i ara és dels alemanys i ara diu tothom, ai, ara tots són alemanys. Collons, no haver-te la venut! Hòstia puta! La mare que us va parir és que us veneu hasta els calçotets, eh? Ara, tothom que s'ho ha venut, pues clar, vivint com un rei, però com un gos. També d'haver-se venut les terres. Bueno, total, què estava dient? Això, que trucarem al Joan, després repassarem una mica les notícies. Avui és dia de Barça, sort que encara no ha començat, però molta gent ja està en clau d'estar abans del partit escoltant les prèvies, o sigui que avui també una part de l'audiència que tinc de... posem uns 1.000 persones, potser hi ha unes 300 que se m'han anat a escoltar el futbol. Jo no pateixo, jo amb 700 ja en tinc prou, perquè sou molt benvingudes i per passar una estona ben agradable. També repassarem una mica les novetats dels cinemes que podeu trobar aquest divendres a les sales de cinema, alguna sèrie que he trobat por ahí, i les notícies, com us deia, i arribarem a les 9, eh? Vull dir, no vulgueu gaire cosa més, perquè total a mi no em paguen ni 5 i tampoc m'ho puc preparar gaire aquest programa, o sigui que estem aquí, com que hi diu, amb colsotets, oi? Doncs, vaig a intentar trucar al Joan, perquè he dit, i 10 et trucaré, i mira, ja gairebé són i 10, i m'he deixat també la secció de la paraula. Jo tenia tota una paraula, em sembla que era la paraula que us faré la setmana vinent, és... porta, eh? Aneu pensant en coses que us vinguin al cap quan sentiu la paraula porta. Com us imagineu una porta? Oberta o tancada? I una finestra, com us la imagineu? Oberta o tancada? La porta està dins d'una estructura, dins d'un habitatge, o és una porta que està sola en un camp, per exemple? Són coses que donen per pensar, eh? Sí, donen per pensar, eh? Bueno, o no, la veritat és que no se sap, oi? Bueno, va, vinga, deixem-nos estar d'històries de les portes, que això ja serà la setmana que ve, i anem a intentar trucar al Joan i de mentre us ficaré pues, una musiqueta doncs, de la que sigui, a veure quina música ens ve. Vinga, fins ara.

0: No et sento, Vicenç.
1: Hola, Joan, què tal?
0: Hola, que m'estava sentint?
1: Ara sí, és que estava intentant fer una mescla que no m'ha sortit gaire bé, perquè no et sentia la trucada, et sentia fluixet i la música es posava per sobre teu. Què tal, Joan, com estàs? Bona nit, eh?
0: Hola, bona nit, bé, aquí esperant-te pacientment.
1: Perquè tu no senties la música, oi? La música no la senties, tu?
0: Sí, jo sentia només la música.
1: Ah, vale, vale. És que, clar, no saps mai el que sent el que està a l'altre costat de, anava a dir els fils telefònics, però ja hem dit que ja no existeixen els fils, ara tot va per ones. Bueno, no, ni per ones, són impulsos electromagnètics a través de les fibres òptiques, oi?
0: Sí, la veritat no en tinc idea ben bé de què.
1: Jo tampoc.
0: Suposo que hi ha fils, sí que hi deuen haver fils, no, amb això?
1: Sí, fibres òptiques, els fils de fibra òptica. Ai, sí, senyor, és com la llum que va d'un planeta a un altre, oi? Que quan arriba, aquell planeta potser ja no existeix, però tot arriba aquella llum. Al cap dels molts d'anys llum, ens arriba la llum de planetes que no existeixen.
0: Potser ja no existeixo jo, o no existeixes tu, ara que anem parlant, no? Potser hem desaparegut en el temps que triga arribar la llum a través de la fibra òptica.
1: Si enviem aquesta gravació a través del podcast anys a l'espai, potser algú ens escolta d'aquí 3.000 milions d'anys llum i deu pensar, encara deuen ser vius? I el més segur és que no siguem vius. El més segur, eh? No estic segur del tot, eh? Però jo diria que no.
0: Sí, sí. I si en tenen alguna cosa, deuran pensar, què ens feien aquesta gent?
1: Pues res, passar el rato.
0: A què es dedicaven?
1: Passar el rato, sí. Passar el rato. La veritat és que és una veritat que, per molt que t'ho diguin, fins que no l'experimentes, i no vull experimentar-la gaire aviat, però si tu et diguessin que ara tens una malaltia terminal, cada minut que passa, no pots dir la saboreixes diferent, però sí que amb una intensitat molt diferent, eh? Mentre tu creus que no tens cap és una bossa infinita de minuts que tens per fer, tu no li dones importància. A l'hora que et diuen no, és que te'n queden només 3.000 minuts, hòstia, després ja comences a dir hòstia.
0: Sí, i de fet cadascú pot fer números d'un tope de minuts que li queden, de fet.
1: Sí,
0: encara que siguin més o siguin menys, però es poden fer els números.
1: Sí, no.
0: En minuts semblaran moltíssims, però si un va escurçant i diu, bueno, en mesos, en anys, ja la cosa es va acotant i dimensions més petitones. Vull dir que
1: jo ja t'he explicat sempre, explico sempre allò que em van dir no sé qui, el tema del metro, saps? No sé si ara te'n recordes o no, la metàfora de tu poses un metro davant teu, no? Fum! Fica les mans com si intentessis fer la mida d'un metre. Fica les dues mans així, en plan com si estiguessis agafant una tina ben gran, saps? D'un metro. Ara, treu-li tots els anys que ja has vist. O sigui, imagina't que la mà esquerra és el 0 i la mà dreta és els 100 anys, que fiquem per cas que tu pots viure 100 anys, d'acord? Ja ens fiquem en un tema ja bastant, bastant optimista, no? Faràs 100 anys, no? Tu ara, del 0 al 100, treu-li tots els anys que has viscut ja. Veus com hi ha la mà esquerra i l'apropes cap al 100, vale? Tu veus lo curta que ja es fa, el tros?
0: Ara
1: treu-li de la mà que està, de la mà dreta, que està, diguéssim, en una optimista 100 anys, treu-li tots els anys que tu creus que no podràs fer tot el que tu vulguis fer. A partir dels 85 o 80, la gent ja no pot fer gran cosa, vale? Sí que pots viure alegrement, però ja no pots, jo què sé, fota't a fer una caminada per al Nepal. No estàs en unes condicions òptimes per fer moltes coses, no? Això sent optimista, sí, eh? Sí. Perquè molta gent als 70 ja no pot ni aixecar-se del sofà. Ara, doncs, la mà dreta l'apropes a l'any en què tu estàs. Tu veus de l'inici que tenies aquest tros gros de vida, lo poc que et queda per fer coses? Doncs així estem, així estem. La vida és un plis-plas. Ja està, ens en anem i som polvo cósmico. Però aquí tothom, aquí tothom passa de tot. Bueno, pues res, pues passem de tot i ens morim tots i ja està, home, no passa res.
0: Sí, és que jo crec que hi ha una mena de com de sensació o no sé quin nom posar-li que la majoria tenim de que som materns i realment no arribarem a aquell punt límit. No ho vivim realment, no ho podem concebre.
1: No, si bueno, no... també és veritat que si haguessis d'estar visquent amb aquesta espasa de Damocles a sobre, també a vegades se't faria feixuc, eh? Dir, ai, vaig a morir, haig de morir, no? Però bueno, una mica més conscients de... i sobretot per la gent que es fot a barallar-se amb 10.000 milions de temes, no val la pena barallar-te amb ningú, si no val la pena. Amb ningú, eh? Sí. Perquè l'altra persona amb la que et baralles si ell està defensant una cosa oposada a el que tu penses, deu ser perquè ella pensa que allò és el correcte, saps? I no la faràs canviar mai de la vida. O sigui, l'altra gent, per molt que tu dissertis sobre un tema, no la faràs canviar d'opinió. A un nen petit potser sí, però a una altra persona, com tu, no val la pena, no val la pena. Si no la faràs canviar d'opinió. Per què barallar-nos? Per res, ja. Per res. Ara, això sí, la gent, és com que és tan egoista, doncs per això hi ha guerres, perquè tothom vol tenir més que l'altre. Amb lo feliços que seríem compartint-ho tot. Però no, hem de ser egoistes i anar a la guerra i fabricar bombes i vinga... i anar avançant cap a la destrucció total. Bueno, va, Joan, què ens portes alguna cosa avui, Joan?
0: Sí, bueno, porto una pinzellada molt lleugera d'un tema que té bastanta tela, però que jo no en tinc prou coneixements com per parlar-ne massa, ni sincerament tampoc no he pogut endinsar-m'hi suficientment com per explicar molt, no? Però, bueno, per variar, és sobre intel·ligència artificial.
1: Hombre, mira, ara aquí penso, em sembla que aquí he posat aquí, després faré una mini secció, perquè avui l'Aram ens ha fallat i no pot estar entre nosaltres perquè està, pobret, una mica malaltó, que hi ha molta gent a Caldes i a Catalunya i al món, diguéssim, al primer món europeu, diguéssim, que hi ha molta gent que està encostipada amb grip i Covid, eh? O sigui que intenta resguardar-te de la gent que està malalta, eh? I pobret, l'ha enganxat i avui no serà entre nosaltres perquè està recuperant-se. I això, com que no tinc la secció de l'Aram, de la música, de la cançó que ell ens prepara cada setmana, doncs faré una mica de repàs. I, a veure, que és que he vist abans, així mirant per sobre, que hi havia... Sempre hi ha una notícia sobre la intel·ligència artificial, sempre. Eh? Últimament, sempre està la notícia.
0: Ja, sí.
1: Espera, un moment, que vaig, que vull. Que vull, el metro... mira, una red d'expertos europeus promoverá y supervisará el uso de la IA en salud mental. ¿Veus?
0: Ajá.
1: Sí. Ofrecerá una plataforma internacional para validar modelos que preserven la privacidad y garanticen su utilidad clínica. Això ja pots comptar, eh? Potser ho fan per saber com està tothom de loco, eh? Per tenir dades.
0: Però això què serà? Per fer què? Per utilitzar com a teràpia?
1: Bueno, per la gent que té problemes de salut mental, suposo que tindrà una eina d'intel·ligència artificial per guiar-los en moments de crisi, suposo.
0: Val. Bueno, ja ho expliquen de fa temps, que hi ha molta gent que ho està utilitzant
1: com si fos un company, un amic, ús. No?
0: Sí, hi ha moltíssima gent que ho està utilitzant ja com un terapeuta. En comptes d'anar a la teràpia, doncs explica la seva, els seus problemes a la, un chatbot d'aquests, de tipus ChatGPT.
1: Sí.
0: I el ChatGPT doncs et va escoltant i et va dient, sí, home, això hauries de mirar d'aquesta manera, o si sí, quin error que tens, o no, potser t'estàs ofuscant massa en no sé què.
1: O t'has de suïcidar, o sigui, t'has de suïcidar ràpidament.
0: Bueno, va haver-hi un cas també que es va sentir sobre coses així, però bueno, no, en general del que es parla és això, que pot servir com pràcticament com ho faria un terapeuta humà, i la història és aquesta, que molta gent doncs, l'ha trobat, ho ha trobat útil i satisfactori i ho està fent servir.
1: El gat.
0: El gos.
1: Ai, el gat.
0: El gos.
1: El gat.
0: Ens porten un kebab i la meva gossa no permet aquí que hi hagi ni la més petita intrusió a el que és el nostre espai privat.
1: Molt bé, així m'agrada.
0: Sí. I no sé qui l'acompanya, aviam com se'n sortirà. Sembla que es va calmant. Bueno. No, doncs això que bueno, molta gent, en comptes d'anar a gastar-se ja uns calés importants, unes sumes importants de diners en què una persona amb títol o sense títol doni consells a vegades obvis a les històries que la persona explica, doncs bueno, va directament a la IA, que també es donarà respostes òbvies i no cobra.
1: Està clar. Bueno, però sí, tu no volies portar-nos això, no, aquest tema?
0: No, jo volia parlar d'una història que és, aviam si n'hauràs sentit a parlar, que és la caixa negra de la IA.
1: La caixa negra? No, encara no he...
0: La caixa negra.
1: No em sona.
0: Doncs mira, el tema aquest és que la intel·ligència artificial,
1: sí,
0: no està programada d'una manera que s'assembli en res a la programació informàtica històrica, estàndard, normal i que s'ha fet sempre. La programació, jo no soc informàtic ni res, i ho explicaré malament i dintre el que jo entenc i intueixo i tal, però bueno, la cosa va per aquí. La programació de tota la vida el que fa és seguir instruccions, de dir, si tu estàs donant aquesta ordre a la màquina donarà aquesta resposta cap aquí, si li dones l'altra farà aquesta cap allà, i va donant una sèrie de camins traçats sobre el que fa un programa quan li entres un valor. No sé si tu sonava que potser sabies alguna informàtica, tu, Vicenç, o m'ho he imaginat.
1: No, t'ho has imaginat. No. Molt a nivell usuari bàsic.
0: Bàsic, no, però no has mai programat ni res, cap coseta.
1: No, digues, bueno, sí, una miqueta, fer servir aquestes històries que a l'Excel pots programar i l'Excel t'envia correus automàticament, per exemple. Sí, he fet
0: l'època dels espectrums, de tot això no...
1: Bueno, el Basic, una miqueta, però poc.
0: Val. Bueno, doncs, deus veure més o menys que explico, no?, que això, que tu, pues, per exemple, el típic programa aquell que li dius a l'ordinador que t'ensenyi a la pantalla una frase, doncs, bueno, és una instrucció que et diu print tal frase i depèn del llenguatge té exactament una sintaxi o una altra, sí, però estàs dient una cosa molt concreta i et dona una resposta molt concreta, segueix un camí.
1: Sí, fa exactament el que li has posat.
0: Sí, doncs amb la intel·ligència artificial la cosa no funciona així. La intel·ligència artificial està programada d'una manera que s'inspira en les xarxes neuronals humanes o bueno, animals, i no estableix uns camins concrets, sinó que estableix uns enllaços numèrics inicialment neutres, per dir-ho així, després es van entrenant a base d'informació i estableixen després unes respostes de manera que finalment tu tens un software entrenat en el que li pots entrar fer-li una entrada, per exemple una pregunta, i et genera una resposta, però no saps, ets incapaç de veure què ha passat allà perquè et doni aquella resposta, què ha passat a dins, quina mena de camí ha seguit la lògica, sí, per arribar a aquella resposta. No és possible, perquè no està programat de manera que respongui a una instrucció concreta a través d'uns camins lògics determinats i et doni aquella resposta. Allò, tota aquella part que és el software, és una caixa negra, està totalment ocult a la inspecció de la raó humana.
1: És com si cada pas que fessis amb el BASIC, que és una cosa rere l'altra, li posessis una ordre de random. Randomize, vés-te'n al lloc que tu creguis que vulguis, no? A seguir amb el programa, hi haguessin 10.000 milions d'accions i ordres i anés agafant la que més li convingués. Aquest random entenc que algú l'ha programat, no? Algú l'està programant.
0: Sí, vindria a ser una cosa així. O sigui, hi ha una massa allà de software, o sigui, d'un programa, una mena de massa de programa numèric, una estructura numèrica brutal, amb milers de, bueno, centenars, milers, o, bueno, no sé quants milers de paràmetres, de números, que relacionen entre ells, que es va modificant a base de la informació que se li va donant i finalment pren una estructura que clar, es pot anar modificant, que dona respostes, però que un s'intenta veure com és que ha arribat aquella resposta a partir d'una pregunta o d'una entrada d'informació, no és capaç, perquè segueix uns camins tan complicats i com aleatoris, per dir-ho així, que és impossible revisar. O sigui, de fet, l'únic que es pot fer és revisar per on han passat per on ha anat la informació d'alguna manera, però no es pot saber per què ha anat així. I fins i tot si es volgués revisar punt per punt aquests camins, bueno, jo he sentit que, per exemple, amb alguns models podries estar 3.000 anys mirant, dedicant un segon només a mirar cada número per on està anant, i necessitaries 3.000 anys per veure-ho tot, per acabar finalment només veient el camí aquest i no saber tampoc ni ben bé perquè ha anat per allà.
1: Bueno, però els que van idear tot això sí que saben més o menys, no saben per on passa, però saben per què va a buscar per on passar, no?
0: No ho saben, no.
1: No saben...
0: saben com funciona el sistema, perquè és un sistema creat pels humans, però no saben internament què és el que passa quan tu li dones una senyal, o sigui, una entrada, perquè arriba exactament a una resposta. El que passa allà enmig és una cosa que no és que sigui un misteri, és a dir, està pensant i què deu estar pensant, no. De fet, no, per dir-ho així, no pensa, però...
1: Bueno, fan enllaços elevats a l'enèsima potència i va fent enllaços que tu no podries seguir mai, no?
0: Sí, és materialment impossible seguir, però a més no té una lògica, com ja et dic, com una programació normal, que tu diguis, si ja té valor tal, després... tiraràs cap a la branca de B i si B no sé quantos va seguir tu has preestablert uns camins. En aquest cas no, en aquest cas els camins, les mateixes dades les van modificant, que finalment la cosa funciona, però no saps exactament per què, no pots saber-ho. I bueno, això seria, per exemple, una cosa semblant podria ser una planta, un vegetal, que tu tries el sòl en el que el plantes, el règim de recs que li dones, els nutrients, la quantitat de sòl, i finalment es genera una planta
1: Sí.
0: Amb les seves fulletes, les seves branques, no sé què, no sé quantos, tu acabes tenint un resultat, però què ha passat entremig per acabar donant aquell resultat? Aquell resultat està, de fet, dintre el que esperaries, és una planta, però què ha passat exactament per arribar a aquella planta en concret és una cosa que no pots saber, perquè hi ha pel mig hi ha tantíssimes coses a descriure, si és que tinguessis la possibilitat de fer-ho. Ui, doncs sento molta, la música molt alta.
1: Perdó.
0: Doncs pel mig hi ha tantes coses, tants passos, interaccions i coses, que és impossible que puguis descriure. Pots fer una simplificació de dir, poso aquests elements i obtinc una planta de mig metro amb un volum de fulles de tal. Però ben bé, perquè hi ha exactament aquell número de fulles amb aquella estructura, no sé quantos, aquell número de fulles amb aquella...

0: molt equivocades o així, però poden sortir-se de lo que un podria esperar, o poden ser històries molt sensibles. Per exemple, s'està utilitzant IA per veure riscos a l'hora de fer assegurances de la gent, o fer diagnòstics a partir d'imatges de tumors, o coses que convindria poder saber exactament què està fent la IA abans de donar una resposta, per tenir molt segur allò que com va. I en canvi resulta impossible, perquè és impossible. Una altra història, per exemple, que amb la que la IA cada cop apunta més que s'utilitzarà, és amb la guerra.
1: Home.
0: Amb la guerra ja s'utilitza moltes coses, l'IA, però sembla que es tendeixi ja fins i tot a que la IA prengui les decisions estratègiques a l'hora de fer guerra. O sigui, que tu li diguis, bueno, jo vull guanyar en aquest país, com per exemple Rússia, que es vol quedar amb mitja Ucrània, o Israel, que vol treure del mapa a Gaza i Cisjordània, doncs que tu li diguis a la IA, mira, el meu objectiu és aquest, i la IA automàticament mogui en allà els drons, els míssils i les tropes, i es porti allà i mati a tota la gent que convingui. Les decisions les prengui l'IA, en comptes de uns generals i uns estudiosos, que segurament són la majoria uns patates, o una gent impulsiva, o una gent que no ho faran d'una manera prou eficient per matar suficient gent com convindria per arribar a la victòria desitjada.
1: Ja. Bueno, Joan, sí. és el que ens ve, oi? Per això diuen... I tu creus que les diferents IAs, les diferents màquines pensants, tu creus que cada empresa que té una IA d'aquestes la deu tenir esparramada en diferents ordinadors, o deu haver-hi com un ordinador central on es desenvolupa aquesta IA? Perquè, clar...
0: Doncs no ho sé. Sí que hi ha els centres de dades d'aquests.
1: Però una cosa són els centres de dades i una altra cosa és la caixa negra aquesta que tu dius, que és la mente pensante, no? Que no sé si també està, clar, tirada per tota la xarxa de l'internet, no? Per tots els ordinadors, no?, que fan servir. No ho sé, això... Seria interessant saber-ho. O si ho guarden en una caixeta, en un habitacle, un lloc on hi hagi un superordinador fent aquestes... Suposo que no. Però clar, després no pots... és que no pots controlar-la ni físicament, no? Perquè si està per tot arreu, com la tires enrere?
0: No hi ha... Bueno, o sigui, hi ha IAs que un pot tenir fins i tot en local, diguéssim, desconnectades de la xarxa i entrenades per un mateix, i històries d'aquestes, però les diferents IAs de les empreses aquestes no estan distribuïdes als ordinadors de la gent, estan als seus centres de computació immensos, que són instal·lacions brutals. Un cop en vam parlar del tamany que tenien, i em sembla que van a la pinça i vaig dir una superfície exagerada, però clar, no me'n recordo, però el cas és que són immensos, potser com, per dir una cosa molt gran, com tot Caldes.
1: Bueno.
0: Doncs,
1: i al no mig, si i al mig de tot Caldes, una IA allà ficada, oi? Una petita habitacioneta.
0: No crec, perquè tu penses que si el servidor de informàtica de l'Ajuntament ocupa una habitació, no?
1: Sí.
0: Tota una gran part seran discos durs i això, però bueno, també una part és el nucli allà que va calculant i pensant. Pues ja ocupa tota una habitació, pues imagina't aquests models que fan totes aquestes guirgueries de càlculs i històries, han d'ocupar unes brutalitats d'espais.
1: Bueno, tard o d'hora ja sortirà algun documental ensenyant-nos tot això. Doncs molt bé, Joan, doncs res, anem acabant, no?, amb el tema per avui.
0: Sí, sí. No sé si he arribat a comunicar una mica el misteri que jo li veig en aquesta història, però bueno,

0: Bueno, sí, és el que diuen tots els grans ments pensants, de que això ens pot repercutir en que no saber com funciona ben bé i que hi hagi alguna decisió que se'ns escapi de les mans i foti alguna barbaritat.
1: Bueno, ja vam parlant molt sovint de tots aquests agents d'IA que van escapant-se i van fotent història, saps? Que ho va sentint, que si ara han sortit i han piratejat el sistema de no sé on i han robat unes dades d'aquí, o sigui, elements d'IA que van a la... s'escapen ja de les proves que
0: van a la seva bola, fent. La seva bola.
1: Van a la seva bola, fan el gamberro i si es distreuen.
0: Bueno, per això, però sí, clar, sí. Imagina't que clar, després fan una barbaritat com, jo que sé, llançar una bomba atòmica, no?
1: Exacte.
0: I després no li pots fotre la culpa a ningú, en teoria.
1: Ja, sí, sí. Bueno, el que va el que estava vigilant, sí, tota aquesta història, no?
0: Sí, però clar, si ell no ha donat cap ordre de llançar una bomba atòmica i aquestes IAs pues els hi va la bola negra,
1: no has de dir cap malament. És com si el teu fill resulta que va i la lia molt. Dius,
0: sí, però si et surt un fill que és un psicòpata amb un cervell privilegiat, pues poc pots fer-hi. Si tu a l'any de tenir un nano és 10.000 vegades més intel·ligent que tu, és complicat, eh? Què li has d'ensenyar? O com a mínim que s'ho creu, així, que s'ho creu molt més intel·ligent, no?
1: Clar, si és un psicòpata, tu hauries d'haver detectat ja que ho era i haver-lo portat al metge i haver-lo fins i tot, no sé...
0: Liquidar, no? És el que volien fer, no?, aquesta gent, de liquidar una mica l'AIA i frenar-los una mica. Però bueno, ja ens ho trobarem, ja ens ho trobarem. Com dèiem al principi, la vida és una cosa tan preuada que no cal preocupar-se per res, sinó que has de fruir-la, bàsicament.
1: Exacte, sí, sí.
0: Doncs fruïm, i deixem fluir i fruïm el que puguem. Joan, moltes gràcies. La setmana vinent és dia 20 d'octubre, ja. L'octubre es passa volant. Ja encaminats a la castanyada, Halloween, Castahuin, Halo Castanyada, de tot lo que, totes les paraules que vulguis fer. Llàstima que el dia 1 és diumenge i queda una mica deslluïda la castanyada. Fas alguna cosa especial per la castanyada?
1: No, que va. No faig mai res.
0: No buides una carbassa i li fas uns ulls i fiques una espelma dins? No venen els nens a demanar-te xutxes?
1: No mates
0: a ningú per la nit aquella? Bueno, lo típic que es fa.
1: Bueno, això de matar algú, potser, tal com estan els ànims i tot plegat i l'ambient, potser això a no puc arribar a pensar.
0: A més, que entrarem en el mes de les votacions, ja serà... Això sí que fot por, sí. Sí que, això sí que penses i fot por, que vinguin la gent tan ignorant, Preferiria mil vegades una IA que tot el que pugui venir, Ai, senyor. Sí, bueno, sí, va. Sí. Joan, moltes gràcies per tot. I ens sentim la setmana vinent, no?
1: Sí, es quedem així. Molt
0: Vinga, adéu, Joan! Vinga.

0: Doncs Frédéric Chopin, ja ho heu vist de què va la pel·lícula. Què més? A veure, què més podeu anar a veure aquest divendres? Los Demonios, una pel·lícula de l'any 1971 que la reposen amb la direcció del Ken Russell, amb la Vanessa Redgrave, l'Olivier Reed, el Dudley Sultan, Mark Althon i ja no m'hi veig. Més enllà ja està massa lluny. De què va això de Los Demonios? Atenció, un clérigo en la Francia del siglo XVII es acusado de herejía, un clérigo. La historia se basa en los hechos reales de la ciudad de Loudun, que son conocidos como el caso más grave de posesión diabólica registrado jamás dentro de la Iglesia Católica. Una cinta que no us deixarà indiferents i que, a més, està pues, molt ben valorada. Doncs, si voleu recuperar aquest gran clàssic, aquest The Devils, Los Demonios, que podem sentir ara mateix, això sí, en anglès, ho sento.
1: Do you remember the first time your thoughts were turned to evil things?
2: I had a vision.

0: Wildfall. Doncs també fa que pensar, eh? No és que sigui la pel·lícula més intel·lectual de l'any, però bueno, és curiosa de veure, un tio dins d'una balena intentant escapar amb una hora d'oxigen. Vinga, va, una altra. Ah, no, ara ja s'han acabat les pel·lícules i vaig per la recomanació de la sèrie La Reina Serpiente a Filmin. De què va aquesta sèrie? A veure si ho diu aquí. Dos temporades, 16 episodis. En el segle XVI, Catalina de Medici és desposada en la corte francesa com una adolescente huérfana de la que se espera que traiga una fortuna en dote. Sin embargo, descubre que su marido está enamorado de una mujer mayor y es incapaz de concebir, basada en el libro de Léonie Friella, Catherine de Medici, Renaissance Queen of France. Vaya, jo aquí deixo patent la meva inoperància amb els idiomes i amb els llenguatges, eh? Doncs aquesta sèrie que es diu La Reina Serpiente també està, tothom diu que és molt bona, o sigui que si teniu Filmin ja podeu estar anant a punxar-la i veure-la, perquè últimament les sèries són una gran merda, mai millor dit. La The Serpent Queen, anem a veure, a escoltar el tràiler.
1: Mi historia comenzó siendo una niña.
2: Estaba sola en el mundo.
3: Mi primera impresión de mis congéneres fue muy poco favorable.
4: No importa lo que tú quieras, tu matrimonio ha sido acordado.
5: Francia acepta a Catalina de Medici en matrimonio con Enrique, duque de Orleans.
2: Y entonces algo horrible sucedió. Me enamoré.
3: Pero me equivocaba. ¿Sabes qué aprendí ese día? Que jamás debía fiarme de nadie. Era mi turno de gobernar. De la única forma que sabía. Tal vez si le diéramos un buen incentivo nos diría la verdad. Córtale un dedo.
6: ¿Qué?
3: ¿Qué? ¡No!
2: ¡No! Catalina tiene un mago que la ha atraído a la magia negra y...
6: Bebé.
7: ¡Era fría! Estás poseída por la magia negra, como dicen.
3: A veces siento como si pudiera hacer que las cosas se sucedan, si lo deseo lo suficiente. Si no escarmientas a tus enemigos, nunca aprenderán. Cuando ves que la vida conspira contra ti, debes dar con la forma de cambiarla a tu favor, cueste lo que cueste. ¿Estás conmigo?
2: Estoy con vos. Ninguno estamos a salvo.
8: Tenéis una serpiente entre vosotros.
3: Sienta bien ser mala, ¿verdad?
0: Doncs aquí teniu la serpiente, la reina serpiente. Doncs vinga, va, doncs ja estem arribant ja al final del dia d'avui, el Males Cartes. I ens anem acomiadant, i res, tenia aquí provades quatre notícies, anem a veure l'última hora. Espera't un moment que trec el WhatsApp, que és el meu, i haig de sortir d'aquí, de tancar la sessió, perquè si no aquí tothom em veurà els meus missatges, que això és més perillós que la reina serpiente. Què més? A veure, qui tenia per aquí? No vull el WhatsApp ja, vinga, fuera. El Spotify, fuera, no l'he utilitzat per res. A veure, què tinc per aquí? Aquí, último minuto, a veure, què ha passat? Feijóo echa en cara a Sánchez que no acompanya a los Reyes en Ceuta. Bueno, aquí tothom es baralla i el que dèiem, no es pot ser més burro d'intentar voler que tothom tingui la teva mateixa opinió. Doncs eleccions, el futbol que està a punt de començar, caos a Rodalies, el rei a Ceuta, que ja em dies que fot a Ceuta, Bueno, tota l'esquerra que s'hi separa, que s'hi s'ajunta, històries sense parar. Bueno, va, nois, volia fer-vos una mica més de notícies, però no em dona temps, no? Ja ha arribat les 9, nois i noies, arriben les 9 inexorablement, com deia abans, i bé, el Jordi els tenim allà pendent d'anar a veure el partit, ja, oi? O, bueno, bé, a saber què farà. Jo me'n vaig cap a casa a sopar, faré una truiteta avui de formatge, o sigui que us deixo aquí amb Ràdio Caldes, que segueix la seva programació eternament. Fins la setmana vinent. Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La Festa Major de Caldes ha finalitzat el seu primer cap de setmana. En total, 4 dies d'activitats que han proporcionat als calderins dosis d'esport amb les Olimpíades Infantils, el tir amb arc, la milla, l'escalada i els passos de valls que s'han fet arreu d'aquests dies a l'Embalat de Can Rius. Unes festes plenes de cultura catalana amb exposicions als castells, les sardanes, els gegants, els diables, els concerts en directe dels Catarres, Svetlana, Coral Guisla, Orquestra Montgrins i molts altres. Un cap de setmana ben llarg i aprofitat per tots els calderins i calderines que, a banda de gaudir de les festes, també han estat solidaris amb un rècord històric en la campanya de donació de sang. I aquestes festes no acaben aquí. El pròxim cap de setmana tindrà lloc la Capvuitada, unes festes que agafen el relleu de la Festa Major Calderina i que tancaran amb la novetat de la primera baixada d'Andròmines i el clàssic aplec de Remei. Dijous passat va tenir lloc a la sala de plens de l'Ajuntament un ple extraordinari que va donar de si, un ple en què es va aprovar un tràmit pressupostari per a les escoles de Caldes, una modificació de crèdit dotada de 90.000 euros pensat per climatitzar les escoles de Caldes. El ple extraordinari de l'Ajuntament també va servir per aprovar el DUPROCIM, el document únic de protecció civil municipal, un document que estableix el marc organitzatiu i funcional per prevenir, controlar i respondre davant de situacions d'emergència. La Fira de l'Ocupació Girafeina Més 45 torna demà al Mercat Vell de Mollet de 9 del matí a 7 de la tarda. Es tracta d'una iniciativa promoguda per la Cambra de Comerç de Barcelona, el Vallès Oriental i per l'Ajuntament de Mollet, que connecta les necessitats del mercat laboral amb les aspiracions professionals dels candidats. Aquesta segona edició acull a 220 persones inscrites i encara té obertes les inscripcions. Una jornada amb més de 40 empreses i més de 250 ofertes de feina, un espai per connectar empreses i professionals. I com sempre, després del cap de setmana, molts equips calderins han disputat els seus partits a la jornada i començarem pel partit que es va transmetre en aquesta casa, el partit que avui va fer el Caldes Palamós de futbol, que va acabar en 0-2 a favor del Degà del futbol català. En el futbol femení del futbol 7 de Caldes va perdre per 2-5 amb el Parets. Fent un canvi d'esports, l'hoquei patins a Rec amb l'Ésser va perdre el seu últim partit de Lliga Catalana amb un 2-1 contra el Schumfrid Rabic. A diferència del filial, el SEAC Caldes de Nacional Catalana, que va treure un empat a 2 enfront al Joaneda. Ara sí, qui encara no ha perdut cap partit és a Rec amb l'Ésser femení, que porta 3 victòries seguides. Aquesta última a domicili enfront la Matlleu Origen Vilafranca, per 3-4. Pel que fa al bàsquet, el CN Caldes masculí encara no ha pogut sumar 3 punts a la classificació i es resisteix contra un Sant Nicolau B que va guanyar per 14 punts de diferència. El CN Caldes femení va guanyar per la mínima amb un punt de diferència 58-59 amb el Lloret. Pel futbol sala, el CN Caldes masculí va perdre per 6-1 amb el Sant Joan de Vilassar i el CN Caldes femení va perdre per 5-2 amb el 7-10. Finalment, la penya Verdaguer és qui dona la sorpresa i va acabar guanyant per 10-3 contra el barri de Can Calet. I acabem amb el temps. Avui el cel ha estat força nuvolat al llarg del matí i s'espera la possibilitat d'algun ruixat feble i aïllat durant aquesta tarda. De cara a demà, el temps serà més estable, tot i que el cel continuarà força nuvolat durant el matí i la tarda amb algunes clarianes al vespre. No s'esperen precipitacions destacables i les temperatures pujaran lleugerament durant les hores centrals del dia amb una màxima de 24 graus i una mínima de 16. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8 FM.

Ràdio Caldes. Són les 10. Ràdio Caldes. 107.8.

0: Recaldeja't, el millor de Ràdio Caldes. Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, emès ahir a Ràdio Caldes. Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Molt bon dia, Caldes. Són dimarts i obrim una nova edició del Fòrum, l'espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. I què hi trobareu avui? Doncs a la primera hora, que iniciarem tot just després de la presentació d'aquest sumari, obrirem amb l'editorial, les paraules que ens representen i que marquen el to del programa. Tot seguit entrarem a la secció de consells i recomanacions d'Albert Trobalón, un espai per parlar de la llar perquè estigui neta, segura i habitada només per les persones, no per insectes ni altres visitants inesperats. També per tractar plagues i les accions necessàries per eliminar-les. Serà el moment de l'Albert de l'Agri, que avui ens donarà els millors consells per protegir el medi que ens envolta de la tan temuda processionària. Seguidament, a la segona hora, l'hora del cafè de 10 a 11, estarà dedicada a cavalls. Ens acompanyaran Elena López i Alain Fratleit, responsables de l'entitat. Amb elles dialogarem sobre el Dia Mundial del Càncer de Mama, que es commemora el proper dilluns 19 d'octubre, i sobre com es treballa aquesta temàtica des d'en cavalls, seccions subvencionades per a pacients oncològics, acompanyament emocional i la força del vincle amb els animals. I a la tercera hora, d'11 a 12, avui recuperem un relat que forma part del nostre arxiu de continguts culturals, la Biblioteca dels Records Amagats. I ara, tal i com hem avançat, és el moment de les paraules del dia d'avui, 13 d'octubre del 2025, la editorial.
0: El Fòrum, amb Conxi Sánchez. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí.
1: Ja passen uns quants minuts de les 9 d'aquest dimarts 13 d'octubre. Hi ha dies en què el calendari ens satura de llistes i definicions de tota mena. Com veurem d'aquí una estona llarga a la nostra secció de tal dia com avui, però si ens aturem un segon i netegem tot el soroll de fons, descobrim que avui conviuen dues fites que, si es miren amb el cor a la mà, adquireixen una dimensió humana desbordant. El Dia Internacional del Llenguatge Clar i, de manera global, el Dia Sense Sostenidor. Junt de qualsevol mirada superficial o anecdòtica, aquest últim gest té un sentit profund i silenciós. Som a octubre, el mes de la conscienciació sobre el càncer de mama. Caminant cap al 19 d'octubre, una data que sempre ens esquerda una mica l'ànima. Avui, despullar el cos d'aquest gigant físic és, en realitat, una invitació a la cura, a l'autoconeixement i, per sobre de tot, a la prevenció. És un homenatge invisible i ple de respecte a totes les dones, mares, germanes, filles, veïnes d'arreu i d'aquí mateix de Caldes, que han plantat cara a la malaltia i que hi estan lluitant en aquest mateix instant o que conviuen amb les cicatrius de la por i la superació. I és precisament des d'aquesta emoció que hem de reclamar l'altre gran lema del dia, el del llenguatge clar, perquè en salut parlar clar salva vides. Necessitem una medicina humanitzada que ens agafi de la mà i ens parli amb honestetat, sense tabuts ni paraules que espanti més que la realitat. I necessitem també que els que governen els recursos públics ens parlin clar a nosaltres, als ciutadans. No volem discursos buits de despatx ni estadístiques fredes que intenten maquillar les llistes d'espera de la sanitat pública. Parlar clar és dignitat. Significa dir que els diagnòstics precoços no es poden retardar ni un sol dia per falta de pressupost, perquè darrere de cada número hi ha una vida, una família i una llar que es paralitza. La salut de les nostres veïnes no pot dependre mai de la retòrica, sinó de realitats i de recursos que estiguin realment a prop de la gent del carrer. Avui us convidem a despullar-vos de cotilles mentals, a mirar-nos amb tendresa, a cuidar-nos des de la proximitat i a parlar-nos amb una claretat transparent i honesta, perquè només així, fent pinya des de la veritat, podem fer front a les tempestats. I tot i que encara podria parlar molt més, aquí ho deixo. Molt bon dimarts.
0: El Fòrum, amb Conxi Sánchez.

0: I és moment de posar els peus a terra i escoltar allò que sempre ens ajuda en el dia a dia. Arriben els consells de l'Albert de l'Agri i amb Albert Trobalón. Bon dia, Albert.
1: Bon dia, Conchi. Bon dia.
0: Doncs avui, Albert, ens parlaràs d'unes erugues peludes que quan les veiem sempre en llargues fileres ens provoquen bastant inquietud i preocupació pel seu efecte devastador sobre pins i cedres.
1: Pins i cedres, sí.
0: És la processionària, la processionària del pi.
1: O la Thaumatopea phytiocampa.
0: Exactament, sí senyor.
1: Que de fet és una papallona, és una,
0: sí, bueno,
1: una arna nocturna.
0: Bueno, com totes, a veure, aquests cucs que veiem i tal, sí. Primer, moltes vegades, per exemple, els cucs de la seda, que no...
1: Exactament.
0: Que aquests ens agrada, els agafem, els posem en fulla, els cuidem, i doncs... segur que també a vegades també tens,
1: sí,
0: el cuc de seda.
1: En tenim també.
0: Perquè,
1: sí.
0: Vull dir, tu de fet tens de tot, no?
1: L'insecte adult és una papallona.
0: Exacte. Doncs també es fa ara no sé com es diu, el capull.
1: Sí, el capoll.
0: El capoll. I després surt la papallona.
1: Posa nou, surt una barbeta, s'alimenta, llavors fa...
0: Pues aquí passa el mateix, no?
1: Fa el capoll, una crisàlida, i d'aquí torna a sortir una altra vegada la papallona adulta. És una plaga cíclica,
0: sí, sí.
1: Anual.
0: Sí, pues en aquest cas és, podríem dir, destructiva, sí. Total, precisament
1: en el cas de la processionària, les
0: papallones
1: adultes emergeixen cap allà més de juny, juliol, aproximadament, sí. Depèn molt també de la temperatura. Fan les seves postes d'ous a les fulles, a les parts més altes dels pins, i d'allà neix l'orugueta, que es va alimentant de les fulles, va creixent, creixent, creixent, fins a arribar a l'hivern, que fa la típica bossa, aquella bossa blanca.
0: Sí, que és la que a vegades
1: veiem,
0: i imagina't quan estem en a la muntanya,
1: sí.
0: I per un bosc que està ple de pins, de cedres, etc., i justament es veuen moltíssim.
1: És una plaga molt establerta en el nostre territori i molt, molt abundant, i cada vegada més.
0: I justament aquests dies, mira, per no dir-te ahir mateix, també hi era la muntanya, no? I de cop i volta, m'aturo, perquè és que era tot el camí, tot el camí estava a la filera. Per això dic lo de les fileres. Sí, no, eren
1: no
0: erugues d'aquestes.
1: No és aquesta.
0: Pues semblaven perquè eren així peludes.
1: Aquesta fins al mes de gener, febrer, no.
0: No surten.
1: No les veuràs, no.
0: Un dia. Pues t'ho juro que pensava que era, i no me vaig atrevir, bueno, com tampoc s'han de trepitjar.
1: Hi ha milers de...
0: Però és que era tot una filera, eh?
1: Vull depèn d'on vagis. Que... No. La processionària segur que no.
0: Pues seria potser, una semblant, és que
1: potser
0: no ho sé.
1: L'eruga del boix, no ho sé, però...
0: I aquestes no són...
1: No són urticants, no.
0: Vull dir que no fan malbé als arbres ni res d'això.
1: El problema de la processionària és que sí, malmeten els arbres perquè s'alimenten de les seves fulles, i si la plaga és molt elevada, poden causar fins i tot la mort. En casos extrems, no és una plaga que mati el pi, però sí que defolia tota la seva fulla, li causa un greuge a l'arbre. Però el principal problema de la processionària són els seus pèls urticants, que són molt més urticants que la fulla de l'ortiga.
0: Vamos, de cara a nosaltres i sobretot pels nostres mascotes,
1: exacte.
0: Els gossos, vull dir, és letal també.
1: Sí.
0: Bueno, si no la portes, vull dir, ràpidament al veterinari, el que sigui, que tens molta sort, no?
1: El problema dels gossos, que són tafaners, s'acosten, les ensumen o les llepen, i llavors aquí els hi causa una al·lèrgia i una inflamació que pot causar necrosi a la llengua, i en alguns casos fins i tot la mort, si no es porta de seguida a un veterinari, que li practiquin doncs, un antihistamínic i que el tractin, pot causar la mort per ofegament.
0: Parlem primer, a veure, l'impacte sobre el medi natural. El dany que provoca a pins i cedres quan les erugues s'alimenten de les agulles, podríem dir, no?
1: Exacte, de les agulles, de les fulles del pi, s'alimenten d'elles, i depèn del grau d'infestació, doncs queden molt defoliats.
0: O sigui que no és que el mati,
1: no,
0: però...
1: No el maten, no.
0: I es pot recuperar?
1: Sí.
0: Després, diguem, el mal temps, diguem, a l'arbre,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, el pi torna a brotar, la primavera torna a brotar. Però els causa una defoliació important.
0: Hi ha espècies, podríem dir, de pins, no? De pins, de cedres i tal, que siguin més vulnerables que d'altres?
1: Sí, el principal és el Pinus pinaster, és el que més els agrada. Però també afecten a cedres i a coníferes, també.
0: Mhm. Uh-huh. I què passa si un arbre pateix infestacions repetides? Exacte, doncs... o sigui, una cosa és, bueno, es recupera, però torna una altra vegada.
1: Al cap dels anys pot provocar la mort
0: de l'arbre.
1: I tant.
0: Sí. És a dir, si es va repetint, vull dir, si no es posa remei, no? Que després d'això ja parlarem,
1: sí,
0: ho deixarem
1: exacte,
0: pel
1: veus,
0: final.
1: Veus un pi que sembla un arbre de Nadal ple de bosses, que està parasitat amb milers d'erugues, que al final són grosses, s'alimenten de les fulles i el defolien, el deixen totalment, totalment sense fulles.
0: Ara parlem dels riscos per a les persones i als animals. Mm. Parlem dels pèls urticants, que has comentat abans. Per què són tan perillosos, aquests pèls? Jo l'he dit peludes, no?
1: Sí, aquests pèls contenen una proteïna, que és com sempre parlem, que és, afecta el sistema immunològic de les persones i provoca irritacions greus, sobretot oculars. Si et va aquests pèls et van als ulls, provoca irritacions molt, molt greus. Molt greus. El contacte amb la pell doncs és com una ortiga, et surten les butllofes, et surten irritacions, i hi ha gent que és més sensible que l'altra. I no cal, a vegades, ni entrar en contacte, només estar sota un pi, per l'acció del vent o pel motiu que sigui, els pèls urticants d'aquestes erugues es poden, a través de l'ambient, a través de l'aire, et poden entrar en contacte a les teves mucoses, als teus ulls, a la teva pell, i provoquen greus problemes.
0: I si les trepitgen, també es diuen que millor no trepitjar-les, perquè passaria el mateix, no sé si passaria el mateix que amb les paneroles.
1: No, l'oruga, si se sent molesta, pot disparar els seus pèls. Els disparen.
0: Uah, vull dir que surten...
1: Sí, sí.
0: I aleshores ells poden afectar qualsevol part del cos.
1: Evidentment, provoca greus afeccions per a la salut. De fet, és una de les plagues que és obligat al tractament. Tu no pots tenir a casa... un pi amb aquesta plaga.
0: Bueno, a vegades, si tens un espai gran, imagina, ja no te dic un pati, no? Tens un gran espai en el que et permet tenir pins, no?
1: Sí.
0: Doncs, aleshores, aquí sí que podria atacar també
1: sí, l'administració obliga a controlar la processionària.
0: Justament, en el teu espai, tot i que sigui gran, però és més fàcil de controlar-la que no en el bosc, no? Que és tan l'espai és molt més...
1: En el bosc és impossible. Primer, perquè ja no es pot fer ús de productes fitosanitaris en el medi ambient. Cada vegada hi ha menys depredadors naturals, que són aus, insectívores, i aquesta plaga s'està extenent...
0: Ui, això vol dir que aquests animals que hi ha en el bosc, vull dir... que podrien alimentar-se, també s'alimenta, es poden alimentar,
1: sí,
0: de les orugues aquestes,
1: sí, sí, sí,
0: de la processionària, que seria una manera d'exterminar, bueno, que és com tot, com aquests animals també estan desapareixent, podria dir, la nostra fauna, no? O la,
1: sí,
0: fauna.
1: Fa anys hi havia un equilibri biològic, i la fauna útil regulava els excessos de plagues. Però què passa? Que ara no tenim hiverns crus, si t'hi fixes ja no fa fred, i passem d'hiverns molt càlids a primaveres ja molt caloroses, pràcticament no existeix.
0: Bueno,
1: ja.
0: És que ara estem en una època que tampoc és que faci molt de fred, vull dir que aleshores podria...
1: Doncs tot això facilita la proliferació. Tampoc es poden fer servir ja productes fitosanitaris, químics, l'únic que està autoritzat és el Bacillus thuringiensis, però a més, només en l'àmbit professional. Un particular tampoc pot comprar ni aplicar.
0: Sí, però clar, imagina't en un bosc que sigui no. de pins, no? Vull dir que...
1: És impossible.
0: Quan és un bosc en el que hi ha, doncs, és una fageda, el que sigui, són arbres que en aquest sentit ja no estan, no estan en el perill que tenen. Per exemple, en aquest cas serien els pins, no? Pins
1: són
0: i cedres.
1: Són els pins,
0: i
1: el, sí.
0: I clar, també és veritat que podríem dir que és en la muntanya baixa, no? Que pot,
1: sí,
0: haver-hi més pins, que no pas a la muntanya alta,
1: més...
0: Pirineu, etc., que més és un altre tipus de vegetació.
1: I a sobre cada vegada hi ha més pins. Fa anys, aquí a Caldes del Farell, tot eren vinyes, i ara tots són pins, si t'hi fixes.
0: I, clar, això no sé si en aquests... seria per parlar-ho amb algun altre entès en aquest dels arbres, no? Que siguin, sí, més propens als pins, per exemple, del foc, que no pas un altre tipus d'arbre.
1: Del foc, clar, el pi és combustible.
0: Clar.
1: Aquí està el problema. Abans jo he vist imatges antigues de Sant Sebastià de Montmajor, que tot eren vinyes, tot era vinyes, tot el farell eren vinyes, i ara tot són pins.
0: Clar, les vinyes, vulguis que no, són més baixes també. Bueno,
1: vull dir, parlo de fa 50 anys, no gaire més.
0: No és que no estem parlant de molt. No. De molt. Quins símptomes, o sigui, per exemple, en els animals, aquí els animals sí que són, encara és un més, entre perill, com hem dit, sobretot en els gossos. A veure, en un gat podria passar també, però és més...
1: Els gossos són tafaners.
0: Sí.
1: A veure, les persones tenen consciència, veiem una oruga i ja no... Ningú se li pot tocar-la, sense que sigui un...
0: És que fins i tot un gat em fa l'efecte que no crec...
1: No.
0: Que no li dona per...
1: No, però si un gat toca amb el morro o llepa una oruga
0: també,
1: adulta...
0: També estaria en les mateixes circumstàncies
1: sí,
0: que un gos.
1: Sí, sí, sí.
0: I encara, com és més petit, doncs estarien igual.
1: Jo tinc clients que s'han atrevit a pujar un pi per tallar bosses i han hagut d'anar a l'hospital.
0: Què hem de fer? Justament, sí. Si veiem que el nostre gos o el gat
1: en contacte directe amb una oruga, has d'anar directament al veterinari.
0: Sí, sí.
1: L'han de punxar amb un antihistamínic, sí.
0: I és la manera, però quan... Perquè diuen que a vegades, si
1: sols
0: és la llengua...
1: Sols
0: infla
1: la llengua i deixen de...
0: Poden deixar de...
1: S'ennueguen, bueno, deixen de respirar.
0: Clar, sí. Sí, sí. És ahí on està tot el problema.
1: I tant.
0: Quines mesures de prevenció recomanes per evitar que la processionària arribi a terra, que és aquí on
1: hem d'anar? Aquesta plaga és cíclica. Neix, la papallona neix al juny, juliol... fa una posta d'ous a les fulles, a les parts més altes, i aquestes orugues neixen ara, per l'octubre. Són molt petitones, es van alimentant de les fulles, i llavors d'aquí cap al mes de novembre, desembre, ja fan les bosses per protegir-se del fred. La manera per evitar que ara mateix que aquesta plaga s'instal·li a casa teva és instal·lar unes trampes amb unes feromones cap allà al mes de maig-juny, perquè quan la papallona surt, que està enterrada.
0: De les bossetes. Ah, no, estan enterrades.
1: Estan enterrades, sí. A veure, la papallona surt al mes de juny, juliol, surt de la crisàlida que està sota terra. Surt volant, hi ha mascles i femelles, i fecunden, posen els seus ous cap allà al mes d'octubre, novembre, més o menys. Neixen les orugues, s'alimenten, creixen. Cap allà al mes de gener o febrer, depèn de temperatures, l'oruga ja és grossa, ja és quan és més perillosa, i comença a baixar dels pins en forma de processó. Fan una cua darrere de l'altra i fan el que s'anomena la processó, per això veus que estan totes amb pam, pam, pam, tirant avall. Aquestes orugues s'enterren sota terra també. Allà formen crisàlida, cap al mes de febrer, i poden trigar fins a 4 anys a sortir. La majoria surten en el primer any, però algunes poden trigar fins a 4 anys. Enterrades fan el capullo, fan el capoll,
0: sí.
1: La crisàlida, i això ho fan el mes de febrer.
0: I és quan després ja surten
1: volant. Exacte, i al cap de 3 mesos surt l'adult, una altra vegada, una papallona, i se'n va al primer pi que troba, i torna una altra vegada al cicle.
0: Uh-huh.
1: O sigui, papallona, adult, ou, larva, llavors...
0: I no s'aniran, que, però a vegades ja dic que són fileres, que també pots veure les en fileres,
1: sí.
0: Vull dir, quan es fa ja el cuc.
1: Això és la màgia de la biologia, perquè encara ningú sap exactament què és el que fa que una eruga, que estan dins de les bosses hivernants, una decideix que com a volta marxem del niu. I totes les segueixen. Hi ha una que és directora i se'n van... tiren pel tronc avall i s'enterren allà sota la pinassa.
0: I això, a partir d'ahir, és per... Vull dir que s'enterren sota la pinassa,
1: sí,
0: però,
1: al terra.
0: Sí, però que després és quan afectaran, un cop que seria la papallona, en aquest cas la que fa malbé a l'arbre,
1: no.
0: O és el mateix cuc?
1: És el cuc el que fa malbé a l'arbre,
0: sí.
1: és el cuc. La papallona és simplement l'adult, que dura pocs dies, té pocs dies de vida, molt pocs.
0: Sí.
1: La seva funció és únicament reproduir-se, fecundar...
0: I després es converteix, dura pocs dies perquè es converteix en l'oruga.
1: Fa la seva posta d'ous i d'aquests uets surten les orugues. Ara mateix ja han eclosionat, ara si pugessis a dalt d'un pi veuries que les orugues són superpetites, però ja comencen a alimentar-se ara.
0: Val. Sí.
1: És per això que la manera...
0: O sigui, de petites, és el problema està quan estan... Què és això, aquestes cosetes blanques
1: ara,
0: que veien?
1: Ara no veuràs bosses.
0: Pots Les veure... bosses es veuen al...
1: Ara pots veure alguna bossa seca de l'any passat. Ara, si puges a dalt d'un pi, veuràs que hi ha petites orugues que es col·loquen al cap d'una agulla. És molt petitona. I no són perilloses, ara. Ara comencen a alimentar-se de les fulles i van creixent.
0: Sí, són perilloses per l'arbre. No,
1: ara, per l'arbre, sí, perquè se'l mengen.
0: Sí.
1: Però ara van creixent, ara estem a l'octubre, durant l'octubre, novembre i desembre van creixent, i pel desembre ja són grosses.
0: Ja són grosses.
1: I comencen a treure els seus pèls urticants. I llavors comencen a formar les seves bosses, que són com una bossa com de seda, blanques, allà dintre s'amaguen i hivernen allà dintre. Un cop estan dins de la bossa ja no s'alimenten. Ja no s'alimenten, aquí ja no es pot tractar. Antigament sí, antigament es podien fer tractaments fitosanitaris amb productes químics, amb organofosforats, i directament a les bosses i s'eliminaven. Ara això no, ja no es pot fer.
0: O sigui, quan veiem nosaltres que anem pel bosc i veiem tot un bosc de pins i està ple de bosses, aquí...
1: No pots fer.
0: No, ja no es pot fer res.
1: Si tens... A casa teva tens un pi amb
0: és
1: bosses...
0: És més fàcil, no?
1: Sí. El que pots fer, llavors, és instal·lar uns collarins. Hi ha uns collarins que s'instal·len al voltant del perímetre de l'arbre i capturen les erugues quan baixin en processó. I queden capturades dins d'una bossa. També es pot fer això.
0: I per això, quin és el millor moment per intervenir i quin tipus de tractaments són els més... O sigui, si és de casa nostra, és això que està dient, però imaginem que estem a... Vull dir, es posa remei i s'intenta posar remei en el bosc.
1: El bosc no es pot fer.
0: Vull dir que res.
1: No es pot fer res. A casa teva pots instal·lar una trampa amb feromones.
0: Sí, que és això que estàs explicant.
1: Sí, el mes de maig. O abans del novembre es poden fer tractaments per endoteràpia, que es tracta de practicar uns orificis en el tronc. S'injecta un insecticida que aquest producte circula a través del sistema vascular de l'arbre, es reparteix per totes les fulles i elimina les erugues que s'alimentin d'aquelles fulles. És respectuós pel medi ambient, però t'ho ha de fer un personal professional autoritzat. A nivell particular no pots fer.
0: Quin és el millor moment?
1: Per fer el
0: tractament.
1: Per fer tractament per endoteràpia, ara... abans de desembre.
0: Seria, és a dir, ara estaríem...
1: Setembre, seria, octubre i novembre.
0: Serien els millors moments per fer el tractament anava a dir, al pati, doncs, o quan
1: el
0: és...
1: El pi que tinguis al jardí de casa teva.
0: Sí, o al pi o als pins, perquè a vegades són... I poden ser el pin que sigui, pin més gran com el pin més petit.
1: Sí,
0: a vegades tens un pi enorme perquè et fa gràcia de tenir un pi
1: d'aquests
0: que és el que deixaràs per Nadal, no?
1: Aquest tractament consta de practicar uns forats a cada 25 centímetres del seu perímetre. Si és un pi que és enorme, doncs mira, igual necessitaràs 10 injeccions. I si és un pi petit, doncs 3.
0: Ja està. I dius que ha de ser un especialista, és a dir, nosaltres, les persones...
1: Sí.
0: No, en aquest cas, aquest especialista, quin... No sé, de
1: el problema està que el producte...
0: On el trobarem?
1: El producte que fitosanitari
0: que es fa servir... Tipo jardiner, etcètera?
1: Ha de ser una empresa de tractaments, perquè es fa servir un insecticida que és a base d'abamectina, que està únicament autoritzat per ús professional. Requereix que tinguis una empresa regulada, requereix que tinguis un carnet de manipulació específica per aquests productes. I això ho has de contractar.
0: Això, per exemple, són empreses que ja estan...
1: empreses de tractaments.
0: Tractament de tot tipus de plagues.
1: Exacte.
0: Tipo, en aquest cas era el del pi, però també poden ser de dels termes, dels termes.
1: Qualsevol.
0: Poden ser paneroles, és igual, qualsevol tipus de plaga.
1: Qualsevol plaga o malaltia. Parlem de plaga.
0: En aquest cas també podria ser la malaltia que provoca...
1: Parlem de plagues quan està provocada per algun insecte. I parlem de malalties quan estan provocades per algun altre microorganisme, com pot ser... El més comú és un fong, bacteri o un virus.
0: Que és, que això també t'arriba. Vull dir, i tractaments de la manera que ens poden ser tractats. En el cas, per exemple, això ja parlarem un altre dia, però, per exemple, els pulgons, no? Que a vegades
1: pulgó,
0: estan... En,
1: és una, és
0: el pulgó que està... És un insecte, però és una plaga també.
1: És una plaga, que també es pot tractar per endoteràpia, que és, repeteixo, és practicar unes injeccions directes al tronc. S'agafa un trepant, es fa un forat de 6 mil·límetres i mig i es connecta un dispositiu especial que està pressuritzat i a través del sistema vascular de l'arbre, del xilema en aquest cas, puja cap amunt, en baix totes les fulles, baixa pel floema també i també actua a les arrels. Uh-huh. Aquest sistema funciona molt bé.
0: Com continuem amb la processionària, què hem d'evitar absolutament quan trobem un niu o una filera d'erugues?
1: No tocar-lo.
0: Sí, això ja ho sabem.
1: No escombrar, sí, no ha... trepitjar.
0: Ahí està. És que el problema està que moltes persones comencen i pensen que eliminaran tota aquesta filera.
1: O, mira, o ve de lluny, agafes i apliques algun insecticida, de lluny, no t'acostis, però el que no s'ha de fer mai és escombrar-les ni trepitjar-les. Deixa-les que s'enterrin i ja està.
0: Uh-huh. Els tractaments biològics, com el bacillus, no sé si això és real, sí. El
1: turingensis,
0: són segurs per a... Sobretot per al medi ambient, sí. Tenint en compte el medi ambient.
1: Sí, perquè aquest bacillus el que fa és que inhibeix la quitina. La quitina és una substància que és vital perquè aquest tipus de lepidòpters passin d'estadis, d'ou a larva, a pupa, a ninfa. Necessiten la quitina per formar la seva estructura. I el bacillus la inhibeix. És per això que és segura per qualsevol altre organisme que no sigui una larva.
0: Uh-huh. Dins del que seria a nosaltres...
1: Però també és d'ús professional, eh? Tampoc...
0: Sí. Vull dir que que no és cosa nostra. Vull dir que en aquest sentit sempre s'ha de posar en mans dels professionals.
1: Sempre a través d'una empresa de tractaments.
0: Perquè precisament pel perill que pot comportar si decidim ser nosaltres els que...
1: Sí.
0: Almenys, almenys que, mira, que siguis una persona experta justament en el tema.
1: A nivell particular... trampes amb feromones o collarins uh-huh. per capturar-les quan baixen dels arbres, dels uh-huh. pins.
0: Uh-huh. Què ha de fer una família si detecta processionària al jardí o a prop de casa? Perquè a vegades no necessàriament és a casa, però a fora, pues mira...
1: Si és a la via pública, la responsabilitat recau a l'Ajuntament. I és obligat compliment. No pots, un pi, per exemple, en un pati d'una escola no pot contenir processionària.
0: Uh-huh.
1: Estan obligats.
0: Primer per el perill que hi ha,
1: home,
0: per tots els alumnes.
1: És
0: no?
1: evident. A més, els nens petits tampoc són conscients, no coneixen el perill
0: I
1: que pot comportar.
0: I els grans, no pensis que els grans pensen que sabran eliminar-la i també hi ha el perill, no?
1: Els grans a vegades el que fan és, es veuen agafant una escombra i aquí llavors és quan pateixen, sí.
0: I com... Com hem d'actuar, vull dir, per exemple, en aquest cas, com han d'actuar els ajuntaments en zones verdes i parcs, perquè aquí també és possible, sí que hi ha pins en els parcs.
1: Han de contractar una empresa de tractaments i el que és més eficaç és, per el que dèiem abans, per endoteràpia.
0: Uh-huh. De fet, la processionària és autòctona, no? Hem d'aprendre a conviure-hi, millor que no, però en fi, millor ho dius tu.
1: Fa molts anys que conviu amb nosaltres, sí.
0: És d'aquí, és de Catalunya o Mediterrània,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és Mediterrània totalment, fa segles que està aquí.
0: Que no és això que hagi vingut de fora.
1: No, aquesta no ha vingut de fora. No, simplement el que cal és conscienciar la gent i que entenguin els perills que comporta el contacte directe amb aquesta bestiola.
0: El canvi climàtic està ampliar el seu impacte?
1: Evidentment.
0: Perquè hem dit que hi ha uns depredadors, els animals que tots tenen una funció,
1: tot està canviant.
0: I hi havia uns animals que ara, si no hi són, doncs que s'alimentarien.
1: Ja no tenim ocells insectívors com hi havia abans. Ja no tenim hiverns freds. Els hiverns són càlids. I passem a primaveres ja caloroses. Passem d'un hivern molt suau a una primera ja molt calorosa i l'estiu ja no et dic. Tot això afavoreix moltíssim la proliferació de qualsevol insecte.
0: I els porcs senglars que n'hi ha tants, aquests no s'alimenten de les orugues?
1: Això també
0: hi ha, orugues?
1: Això també hi ha,
0: No.
1: Els senglars no.
0: Quines tendències observes de cara justament als propers anys? Anirà la cosa a més?
1: A més.
0: I sempre?
1: Totalment, anirà a molt més.
0: el tema del canvi, justament la calor, que hi hagi més.
1: A partir del gener tu puja cap a Sant Feliu de Codines amunt i mira els boscos, ja veuràs, semblen tots, arbres de Nadal, semblen tots amb boletes.
0: Perquè estan tot ple d'aquesta cosa blanca.
1: Està minat.
0: Que a vegades penses que si és una teranyina, no, és una teranyina enorme.
1: És una bossa.
0: Blanca.
1: És una bossa que ells construeixen per passar l'hivern.
0: Sí. I cada cop, si l'hivern és més...
1: És més càlid, més curt, més calorós.
0: Sí.
1: Clar, doncs encara reprodueixen molt, molt més.
0: Mira, una pregunta final. Si haguessis de donar un únic consell clau per evitar problemes amb la processionària, quin seria?
1: És el mateix. No toquis una bossa i no toquis una oruga, simplement.
0: Doncs mira, avui aquí hi ha... arribem al final del que segurament hi hauria més temes per parlar de les processionàries, però en tot cas ja passem a veure de quin altre tema podem parlar la propera setmana.
1: Ai, no hi he pensat encara, no ho sé.
0: Bueno,
1: alguna suggerència?
0: Ai, no sé, no sabria dir-te ara. Ara per ara, hem parlat de les processionàries. Quina altra plaga podrien trobar ara a l'actualitat que puguin dir, pues mira, és el moment de parlar d'aquesta altra plaga? Podria ser de plantes com de... Pues parlem d'algunes de les plantes, que normalment estem parlant també d'aquestes, però a vegades també les plantes que tenim a casa estan molt afectades, precisament per això que hem dit abans, el pulgó. No?
1: El pulgó ara ja no, ara a l'hivern
0: no.
1: Ja no hi ha presència de pulgó.
0: O algun altre fong, jo què sé, això sí que saps tu millor.
1: Bueno, canviem de tema, podem dedicar-nos a mascotes, per exemple.
0: També.
1: Animals, gossos, gats, peixos.
0: Mira, tema paparres.
1: Ah, paparres també.
0: Fem paparres.
1: Paparres ara ja.
0: Sí, també, però no pensis, eh? Moltes, bueno, parlem de, tot i que no sigui ara, però sí que
1: no,
0: parlem de quin... Però sí que podem parlar quan arriba l'època, que és la primavera, podríem dir que és quan més podem trobar els animals que justament que són els que poden tenir aquestes...
1: Ara pots trobar també els problemes amb puces que amb paparres.
0: Més. Pues,
1: i la puça també és un problema, sobretot si s'instal·la dins de casa.
0: Doncs... Pues, el que tu vulguis, o puces.
1: Bueno, parlem de puces.
0: Que és justament els que ataquen més amb la calor, també podrien dir, no? I quan entren els animals.
1: Clar, ja
0: però a calor d'aquestes, precisament, que busquen la calor de casa.
1: Sí, no? El problema de la puça és que és una plaga ambiental, afecta a les nostres mascotes, però també ens pot afectar a nosaltres.
0: Exacte. Albert, moltes gràcies per aquesta explicació.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 17 d'octubre, tarda.
2: A 3:45 de la tarda, al carrer de Bigues.
3: Primera baixada d'andròmines a càrrec de la Colla Castellera.
2: A 5:00 de la tarda, al Casino de Caldes.
3: Confins. Descobreix la diversitat de la música i dansa populars dels Països Catalans a càrrec de Cor Polifònic Alguer, Xics, Aubada i l'Orquestra Alnos.
2: A 6:00 de la tarda, a la Sala Noble de Can Rius.
3: Concert de capvuitada amb la Coral del Centre i la Coral Ensemble de Perpinyà.
2: A 7:00 de la tarda, al Centre Ateneu Democràtic i Progressista.
3: Teatre musical en català, Mamma Mia, a càrrec de la companyia Punts Suspensius.
2: A 8:15 del vespre, al Parc de Can Rius.
3: Soul Fest, a càrrec de Soul Collective.
2: A 8:00 del vespre, a la plaça de l'Església.
3: Nit, llum i pals, a càrrec de la Colla de Bastoners de Caldes.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
1: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí.
4: I després d'aquest espai tan pràctic, amb els consells de l'Albert, canviem completament de registre i obrim l'hora del cafè, que avui està dedicada a cavalls. Una hora que compartirem amb Elena López i Alain Fratlé, les dues persones que han donat vida a En Cavalls, un projecte que ha anat creixent, transformant-se i convertint-se en un espai de salut, natura i relació humana d'una profunditat extraordinària. I avui centrarem el diàleg, a banda de parlar, com sempre, d'En Cavalls, no?, del projecte, doncs del Dia Mundial del Càncer de Mama, que es commemora justament el proper dilluns 19 d'octubre, i sobre com es treballa també aquesta temàtica des de En Cavalls. Sessions també subvencionades per a pacients oncològics, això podríem dir que també ens ho explicaran, i acompanyament emocional i la força del vincle amb els animals. Tot això amb la Elena López i amb l'Elaine Fratley. Bon dia.
5: Bon dia, Conxi.
4: I benvinguda bon de nou, que espero que sigui més sovint.
5: Bé, tenim moltes coses a explicar-vos i que ja, doncs, ja m'ho he apuntat.
4: Pues, els dimarts serà sovint. Sí, els dimarts, si és possible, doncs vull dir que...
5: Perfecte,
4: a més
5: gràcies,
4: a més, és una manera també de tenir en compte la salut. Vull dir que és important. Doncs mira, per tornar a presentar-vos, tot que ja ho hem fet moltes, diverses vegades, no? Però repetim que la Elena López és infermera especialitzada en oncologia i doctora en psicologia de la salut i l'esport, també per la Universitat Autònoma. I a més, amb una tesi, que la portes aquí,
5: exacte,
4: centrada en la rehabilitació assistida amb cavalls per a pacients oncològics. Uh-huh. Tens un màster en infermeria de pràctica avançada i un màster de postgrau en infermeria oncològica, tot això, aquestes dues, per la Universitat de Barcelona.
5: Sí.
4: I un màster en investigació i assaigs clínics, en aquest cas per la Universitat de València, d'unidó, uh-huh, eh? I a més és graduada, com hem dit, en infermeria.
5: Exacte.
4: En aquest cas també seria per la Universitat de Barcelona.
5: Sí, a Bellvitge.
4: Total, que una trajectòria d'unidó, eh? I a l'actualitat estàs aquí a Santa Susana.
5: Exacte, estic fent suplències a l'equip de suport a domicili, al PADES.
4: També està relacionat amb la teva professió, no?
5: Sí,
4: que,
5: sí.
4: Justament
5: sí,
4: amb el tema d'oncologia. I també perquè suposo que has escollit aquí el treballar ara aquí, perquè també està més a prop, no? També podríem dir de la família.
5: Clar, bueno, hi ha moments vitals, no?, que et porten al principi a fer molta formació, no?, a començar a fer, no?, tota la teva trajectòria acadèmica i professional, i després hi ha moments també, no?, que et fan com canviar de camí, no?, o fer algun tomb, i bueno, em vaig apartar temporalment de l'hospital, de tota aquesta vessant més d'investigació, per dedicar-me una mica també a una aproximació més directa als pacients, i també perquè amb cavalls doncs requeria doncs més atenció que la que inicialment, no? Un projecte que va creixent i que et demana molta més assistència, no? Molta més presència, doncs fa que al final doncs la teva trajectòria professional també s'hagi de volcar. Uh-huh. Així que molt contenta d'aquests canvis de girs, no? De guió, però
4: a més a més continuant igualment en la professió.
5: Totalment.
4: I la Lange, doncs, és coach en cavalls, podríem dir acreditada, en certificació avançada per l'equilibri, que és l'escola internacional de coaching con caballos. Uh-huh. Estàs formada en teràpies equestres, tens el certificat d'especialització en hipoteràpia i equitació terapèutica i el certificat en estudis mediambientals de la Universitat d'Exeter, no?
6: Sí, Anglaterra.
4: Total, que també podem dir que una vida dedicada a entendre el comportament equí, no?, i la relació entre humans i cavalls.
6: Bé, o sigui, m'agrada que comentis això, no? Perquè a vegades la gent diu, i això del medi ambient, què té a veure, no? Però és una mica com el món, no? O sigui, que el nostre apropament amb els cavalls, no? O sigui, no és aquesta idea piramidal, no? O sigui, de les persones aquí dalt i els animals, no? O sigui, que és com un vincle, no? O sigui, que l'estat i les ganes de participar del cavall són igualment importants, no? I també l'entorn, no? On es fa l'activitat, on vivim les persones, on viuen els cavalls, no? Que és molt important, o sigui, el tot plegat, diguéssim, del món on que fas, o sigui, que és com l'escenari, no?, d'aquesta activitat.
4: Mm-hmm. Dominga, passem a preguntes.
5: Molt bé.
4: A les dues, com neix en cavalls? Tot i que ho repetim de nou, sí. Però sempre va bé, perquè és una manera de recordar, no?, com neix aquesta, podríem dir, entitat o aquest projecte vostre, no? I què us porta a unir salut, natura i cavalls en un mateix espai?
6: Que fa poc, no, és que ens van demanar per una cosa en Instagram, un viu en Instagram, ens van demanar de fer un petit escrit sobre això, no? I jo vaig començar pensant, clar, que sovint penso, no?, la diferència de cultura, uh-huh, dels nostres camins amb els cavalls, no? I, bueno, l'edat, no? És que ens separen 29 anys, no? Uh-huh. O sigui, ens separen cultures diferents de néixer i créixer. Però és que tot i això, en el moment que ens vam conèixer, el 2011, no?, va ser, sí, després d'operar-me, no?,
5: sí,
6: estàvem fent de voluntàries en un lloc que feien teràpies amb cavalls. Hi havia molta gent, hi havia molts cavalls, i de seguida ens vam entendre, no?, o sigui, la forma d'actuar, tant amb els cavalls com amb les persones, no?, i d'organitzar. I a partir d'aquí va ser, bueno, que ens vam anar així coneixent, o sigui, en el dia a dia, no?, de la feina, i vam decidir que o sigui, vam veure que teníem potser una forma una mica diferent, no?, de moltes, molts equinoterapeutes, no?, o sigui, de com portar aquest labor, no? I llavors ja va ser el 2014?
5: Sí.
6: 15? 2015.
5: 15, potser.
6: Sí.
5: Bueno, 14-15 ja va sumant anys.
6: Que vam formar...
4: 14-15, doncs mira, ja han passat 12,
5: sí.
4: 12, 11...
5: Sí.
6: Doncs el 2015, no?, que vam formar amb cavalls i doncs, com ha explicat l'Helena abans, no?, és que ja la cosa va creixent i com... O sigui, com fent-se més gran, no? O sigui, en aquest sentit, no? O sigui, és l'entorn, són les persones, són els cavalls, és la forma de crear aquest vincle, no?, entre tots.
5: I el que tu deies, Conxi, no?, això de com unir salut, natura i cavalls, no?, és que tenim una mica la visió de que el procés de salut difereix, no?, d'un diagnòstic, és a dir, el procés de salut són unes necessitats, no?, és una perspectiva molt integradora de que la salut és un complex de dimensions unides, no?, i que cal atendre-les de forma interrelacionada entre elles per poder donar resposta a un benestar, a una qualitat de vida. I creiem que d'aquesta forma, d'aquesta visió de la salut, portar-ho en un entorn natural i a través del vincle amb el cavall, ens permet treballar molt, amb molta més profunditat totes aquestes dimensions, no? Sí que és veritat que la nostra perspectiva, no?, tant del medi ambient, no?, del vincle amb els cavalls, com de la perspectiva de salut, pren una forma única, que és la de és la nostra entitat, no?, d'Amb Cavalls, i moltes vegades creiem que les nostres sessions no?, treballen des d'aquesta metodologia, no?, de que preguntem a la família, no?, què és el que necessita, preguntem a la persona que ve a fer la sessió com se sent, què necessita, què li passa, què busca, quin objectiu té, més enllà de quin diagnòstic o quin tractament està fent, no?, perquè moltes vegades davant d'un cavall ell no et preguntarà quin diagnòstic tens, sinó que respondrà a com et trobes i com et sents.
4: Uh-huh. Què diferencia el vostre projecte d'altres projectes de teràpia assistida justament amb animals?
5: Nosaltres normalment plantegem, no?, les definicions, no?, que si busquem una mica la definició d'equinoteràpia, no?, que molta gent ens diu, vosaltres feu equinoteràpia. Ara mateix no ens ressona aquesta definició, no? És l'ús del cavall com a eina terapèutica. Creiem que és una definició que està quedant una miqueta obsoleta i que necessita una mica de recanvi, no? És a dir, el cavall no és una eina ni s'ha d'utilitzar en el nostre benefici, sinó que el que és realment terapèutic i és una eina és el vincle, no? Que el vincle forma part de l'esforç de la persona en crear aquest vincle i de la participació voluntària del cavall en crear aquesta relació. I a partir d'aquí és on anem treballant totes aquestes dimensions de salut que comentàvem.
6: Mm-hmm. Clar, o sigui, de fet, ara has dit, o sigui, les ganes del cavall de participar, no? Però clar, és que també, és que a vegades les no ganes de participar del cavall també donen molta informació, no? De què està passant dins, diguéssim, de la persona. I és que això també és una bona pràctica, és una pràctica molt útil, no? Perquè la persona se n'adoni, no? De, ai, sí, és veritat, que vinc molt atabalada, és veritat que vinc molt espitada, que... Mm. I llavors ja és com una invitació de començar a respirar, notar la terra sota els peus i de tornar a apropar-se del cavall d'una altra forma, no? I a partir d'aquí com d'aprendre, de practicar una mica i d'adquirir uns recursos, no?, pel dia a dia també, no? Perquè vull dir que no és simplement un respir, sinó que aspirem, no?, a donar a les persones recursos també en la seva situació diària, no?, de vida.
4: Mm-hmm. Des de l'inici, que heu comentat que podria ser a partir del 2014, com ha evolucionat el projecte d'En Cavalls?
5: Uau, doncs la veritat que a part del creixement, no?, a nivell de persones que venen, no?, de necessitats, crec que En Cavalls en els últims anys crec que hem anat nosaltres, no?, darrere d'ell. El projecte ha anat creixent com molt i nosaltres ens hem anat com seguint-lo, no?, de dir, ostres, ens està demanant fer això, fer-ho altre. Ara mateix, jo, des de la meva perspectiva, a veure l'any que comparteixes, uh-huh, jo el que veig és que hem aconseguit donar resposta a una necessitat real, no? Per exemple, observant les persones que ens han vingut, hem creat el cercle de dones, no? Perquè vèiem que el 85% de les dones que venien ens deien el mateix. Per tant, hem creat un cercle que doni resposta a això, no? En quant a infants i joves, des de la pandèmia hem observat un excés d'ús de pantalles i un increment de l'ansietat, de la pressió sobre el seu físic. Per tant, hem creat el programa Ets Capaç, ajustat a la salut infantil i juvenil, no? És a dir, En Cavalls crec que ha tingut la capacitat d'observar les necessitats socials i de salut i donar resposta en programes eficaços que donguin, doncs, aquest espai, no?, a la salut comunitària, en definitiva.
6: Mm-hmm. Ui, que, o sigui, quines coses comentar, no? És que, clar, és que, o sigui, just abans d'entrar aquí, Conxi, és que estem fora a la plaça fent un cafè i dient, bueno, és que jo voldria... Bueno, és que
4: ara, un cafè, justament, heu fet el cafè, ara estem en l'hora del cafè.
5: Exacte. Ara el fem amb tu, Conxi.
4: Sí, aquí a fora el tenim cafetera, eh?
6: Jo crec que cada vegada més, no? És que, clar, o sigui, nosaltres som unes boges dels cavalls, no?, des de tota la vida. Però és que també cada vegada estem veient realment el que els cavalls poden aportar a qualsevol persona, no? O sigui, solem explicar, no? O sigui, que les persones que ens hem vingut entre 2 anys i mig, no?
5: Sí.
6: Un nen molt petit, fins a una senyora amb 87 anys que venia amb l'oxigen, no?, que portava l'oxigen. I, bueno, la meva mare també, que té 94 anys, cada vegada que ve a veure els cavalls i està així, no? I a vegades persones ens pregunten, no?, però què tenen a veure els cavalls amb o sigui, per exemple, el càncer, no? que o sigui, des de fa bastants anys, no? És que arrel d'una coneguda que va venir buscant una cosa específica per ella mateixa, vam veure els beneficis que porten els cavalls, no? Per un pacient, una persona que està en el procés oncològic. No? Clar, és que porten tantes coses, no? Com, per exemple, o sigui, el fet de sortir a la natura, no? O sigui, aquelles persones que els veus, o sigui, baixen del cotxe i veus la diferència en la postura, no? És que aixequen el cap, miren el cel, miren lluny, no? Que miren els cavalls amb aquesta emoció, no? Que jo crec que és una cosa molt, molt, molt comuna entre les persones, no? O sigui, veure un cavall, no? O sigui, pel vincle històric i cultural que tenim, és que veure's un cavall és com... ens desperta aquesta sensació de bellesa, de fortalesa, de noblesa, no? I no sé, és que ahir mateix, no? És que, per exemple, ens va venir una noia pel programa de càncer de mama, no? I ella deia també, no? És que, bueno, jo de tota la vida, és que els cavalls m'han semblat extraordinàriament bells, no? Però és que em fan una mica de respecte... Bueno, doncs, o sigui, que vam crear l'espai, no?, perquè ella s'apropi, que toqui, que interactuï, que es mogui amb el cavall. I, bueno, és que, no sé, Helena, o sigui, tu, o sigui, el testimoni que va tenir al final, que va ser com...
5: Bueno, és com aquesta calma, no?, que poden trobar espais, no?, de calma, que no és una relaxació per dormir, sinó és una calma com interior, no? I el que ens agradaria compartir, Conxi, també aquí avui, i és justament la setmana passada, la xerrada aquí a la Biblioteca de Caldes, vam com obrir el meló, no?
6: El meló, sí.
5: És com aquella cosa que ningú ens ha preguntat, però que tenim com la necessitat moral de donar-li resposta, i és que ens estan venint molta gent a l'entitat, que malauradament els hi han arribat doncs, vídeos que corren per les xarxes socials, no? Que venen potser de tendències de Sud-amèrica, possiblement, que, en els que s'està promovent molt el concepte de que els cavalls sanen, no? Els cavalls curen. I malauradament ens està arribant a nosaltres, no? Persones que venen buscant aquesta curació. Malauradament necessitem dir que els cavalls no curen, no? És a dir, els cavalls no tenen l'opció de treure una malaltia. Val?
7: No de treure-la, però com molts animals, per exemple, també amb els gossos, no?
5: Sí.
7: El que aquesta... Jo no sabria explicar-te això que et dona...
5: Aquest acompanyament...
7: Aquest acompanyament... Clar. Sí, jo crec que clar. Sí.
5: Aquest
7: sí, sí.
5: Acompanyament te'l pot donar.
6: El vincle, no?, que sempre sí, parlem. Sí. És,
7: I sí, jo t'estic sí. Dient, els cavalls és que és essencial, però jo també clar. Te podria dir que un gos també podria,
5: correcte,
7: podria
5: tant,
7: fer.
5: Correcte, sí, correcte.
7: Sí, sí, sí, sí. Aquest acompanyament, moltes vegades, amb una persona que estigui sola.
5: Sí.
6: Totalment.
5: Sí.
6: El que passa, o sigui, aquí la diferència és que... Ai, se m'ha passat el que...
7: Sí, no, hi ha una diferència entre un cavall...
6: El cavall no té la responsabilitat de fer absolutament res,
5: exacte.
6: No? O sigui que... I,
5: clar, és una mica això, no? Que la definició de sanar l'entenem com a treure una malaltia, no? I venen persones, per exemple, tenim un programa en col·laboració amb la Fundació Santa Susana, que és per persones amb final de vida i malaltia avançada, que el que fem és un acompanyament, no? A aquest moment, donar un espai de respir, de calma, de no estar pensant en la malaltia, no? I tenir doncs, un moment per tu, sense ser un diagnòstic, no? Sent tu en aquell moment, però no hi ha la capacitat de treure aquest procés de malaltia, no? I és important dir-ho perquè ens venen persones amb malalties molt greus que malauradament poden tenir accés, no?, a aquest tipus de vídeos i tenir aquesta esperança, i això no hi és, no? El cavall segueix sent cavall i té la capacitat d'acompanyar-nos. A diferència d'altres animals, per exemple, els gossos, que s'ha vist que tenen una capacitat olfactiva que pot diagnosticar alguna malaltia fins i tot, aquí podríem entendre, no?, que hi pot haver una capacitat en ensinistrar, no?, o ensenyar aquell animal a fer aquesta detecció.
6: De diagnosi. No?
5: De diagnosi, correcte.
6: Sí, sí.
5: Però no un procés de sanació entès com a treure una malaltia.
7: Exacte.
5: No? O sigui que ara mateix hem començat, no?, a adquirir aquest discurs que nosaltres ens hem vist una mica, no?,
6: com obligades
5: no? a explicar que a les persones que ens venen, doncs els expliquem, no?, que et donarà un acompanyament superintegrador, molt complet que potser no trobes en una taula, no? En una consulta mèdica, trobaràs aquí, no? En un entorn natural i a través d'un vincle amb un animal, però que malauradament hauràs de continuar el teu procés de tractament habitual. No? No eximeix de cap tractament.
7: Sobretot quan, és, quan aquí entra el càncer. Vull dir que hi ha un altre tipus de... de patologies, no patologia, o quan és quan podríem dir l'autisme, és una altra cosa, vull dir, però clar, quan és el càncer no deixa de ser que ajudarà molt, clar. Però sense, i a més en el teu cas com a professional, clar. Que treballes, doncs, però justament en el teu cas sí que pot, hi ha aquest vincle a més de la professional,
5: clar.
7: amb el vostre projecte dels cavalls, vull dir que entraria, clar. Tot.
5: Bueno, és entendre, no? La, sí. Malaltia, el tractament, el moment, no? En què està vivint aquesta persona, la noia que comentava l'Helena abans, fa un any que va acabar el tractament i segueix havent, no? Estralls de la malaltia que persisteixen durant molt temps, no? A nivell físic, a nivell emocional, cognitiu, entendre tot això és molt necessari a l'hora d'acompanyar una persona.
7: No, i a més els controls de manera continuada, exacte. Vull dir que no s'acaba, i sobretot perquè ara podríem passar ja al càncer, perquè tenim a prop, el dia 19 és el dia del càncer de mama, però de fet tot aquest mes d'octubre està considerat com el mes del càncer de mama. Vull dir que, i també, si ens posem així, podríem dir que tots els dies de l'any, podríem dir. Però bé, no sé per què a l'octubre està considerat com el mes per tenir en compte o conscienciar, no? I sensibilitzar amb aquest tema del càncer de mama, tot i que després el dia 19 és el dia que... Doncs, a veure, Helena, com a infermera oncològica, què representa per a tu justament aquest dia, aquesta commemoració? És que jo no li diria celebració, perquè no podem dir-li celebració, però sí tenir-lo en compte, no? Aquest dia com a conscienciació, o el tot el mes, vull dir, sí. que
5: en realitat és té un objectiu de visibilització i conscienciació comunitària, no? Igual que novembre, exacte. És el Movember, no? Que també es fan moltes accions a nivell oncològic per pacients masculins, no?
7: De
5: que
7: tot
5: hi ha tots
7: tipus.
5: Els diagnòstics, exacte. Sí. A l'octubre és el diagnòstic del càncer de mama, anteriorment també hem fet amb els d'ovari. És una mica visibilitzar i conscienciar, no? De que el càncer de mama és un càncer molt prevalent i que hi ha moltes opcions a nivell de prevenció i de diagnòstic precoç, no? És un instrument de intentar conscienciar que hi hagi prevenció, que hi hagi autodiagnòstic, no? L'autoexploració és superimportant i seguir tots els patrons que tenim de diagnòstic precoç, no? Abans mirava, no, que aquí al Vallès Oriental portem 20 anys amb el sistema de diagnòstic precoç i que ja ha pogut detectar fins a 1.300 casos, no? De forma precoç, i han passat més de 99.000 dones. Llavors, aquests sistemes el que permeten és diagnosticar processos de malaltia en fases molt inicials que poden evitar, doncs, que aquesta malaltia avanci, no? I tingui, doncs, efectes més perjudicials si no es detecta de forma prevalent. I a més, no, a nivell emocional també, no, el fet de fer xarxa entre dones, no, de que aquest mes hi ha moltes accions comunitàries, no, de curses, de merchandising, de familiaritzacions, no, d'aquest procés oncològic, permet això, no, que aquesta visibilització, i també fins i tot el càncer de mama masculí, que tot i ser un càncer poc prevalent, també és un 2% de tot el càncer de mama, i també hi ha l'associació, per exemple, l'associació INVI, que és de visibilització, doncs, de càncer de mama masculí.
7: La propera, justament el dilluns que ve, intentarem, i segur que podran estar aquí, no sé si heu sentit parlar d'aquesta entitat, Xarxa en Rosa.
5: La Sandra,
6: Sandra.
5: Tenim col·laboracions amb ella.
7: Que han estat en l'anterior espai de la ràdio, ja van venir, no?, amb vincles. I justament, doncs, aquell dia, que és el dia 19, perquè, clar, en aquest cas, elles sí que toquen totalment clar. Aquesta temàtica del càncer de mama, no?
5: Sí. De fet, estem, no, en una col·laboració amb elles perquè tant les dones que van a la seva entitat com les nostres es puguin beneficiar conjuntament de l'assessorament i de l'acompanyament que fem les dues entitats. O sigui que l'objectiu és sumar, no, en recursos.
7: Sí, sí. I la setmana passada va estar aquí el director de l'Oncodinas Trail,
5: el Lluís, que també
7: sí. Justament amb els diners que aconsegueixen i tal, que van, es va en solidaritat entre les diverses entitats, podrien ser cavalls i també amb Xarxa Rosa, entre les diferents entitats que
5: es puguin. De fet, és el primer any que ens han fet aquesta donació i ja hem començat a treballar amb diverses dones que s'estan beneficiant d'aquestes 4 sessions subvencionades i un taller que farem el proper 31 d'octubre per famílies que estiguin acompanyant algun membre de la seva família en procés oncològic.
6: Doncs això, famílies i entorns, no? De persones que estan acompanyant alguna persona que té càncer, que està en el procés de tractament, no? Que durant l'any, diguéssim, que farem 3 tallers, un ara és a l'octubre, el 31, i després a la primavera i després a l'estiu, no? Farem un altre. I, és que també és una cosa que estàvem parlant abans, no? Que tantes persones ens venen i dient, però els cavalls, com funciona això? Què ens poden ajudar amb això, no? Que una mica, no? Tot el tema...
7: M'imagino que la persona que va per primera vegada perquè ha rebut informació, perquè sigui, primer vol saber, a veure, de quina manera a mi m'ajudarà a poder superar, no sé si el càncer o tot podríem dir els problemes mentals que provoca quan saps que tens una malaltia que pot ser incurable, no? Perquè la paraula càncer ja te la provoca.
6: L'Helena ja has mandat abans, no? El programa també de final de vida, no? Que també hi ha persones en aquesta situació, no? De final de vida que venen. Molt ràpidament resumint, no? Que primer de tot, clar, porta aquella persona a sortir de casa, sortir dels hospitals, de sortir del poble, ciutat, d'anar allà a la natura, a estar mirant i entrant en contacte amb aquests animals tan guapos, no? I tan poderosos. Què té el cavall? El cavall, clar, el cavall no jutja, no? Això és molt important, no? Perquè a vegades sí que el cavall ens ve i a vegades marxa, no? I que la persona aprengui que aprengui, no? Que marxa, no és que no li agrado, no, no, és que està passant alguna cosa més, no? És que potser estic respirant d'una forma que dona a pensar al cavall que hi ha un perill, no? Doncs treballi la respiració. El fet d'apropar-se al cavall, de tocar-lo, és molt agradable de tocar, de raspallar, i també el fet d'estar tan a prop del cavall, no? És que té el batec del cor més lent, que té la respiració més lenta, que ens indueix també a relaxar-nos, a respirar més a poc, de baixar les pulsacions, gràcies. Sí. I de fet una cosa que expliquem sempre, no? Que puguis interactuar, parlar, diguéssim, entre cometes, no? Amb el cavall, i fer que tingui ganes d'estar amb tu, d'acompanyar-te, no? De fer un circuit, d'anar d'un lloc a un altre, no? És que puja molt l'autoestima, això. Ostres, és que un cavall, el nostre cavall més petit, pesa 400 quilos. La més gran, 600 quilos.
7: La Índia seria la més gran ara?
6: Sí.
7: El petit és nou?
5: No, la Indiana, no?
7: La Indiana,
5: Constitució.
6: Sí. Això, de notar, ostres, que sóc capaç de convèncer el cavall que m'acompanyi, no? De buscar la sincronització, no? Que els cavalls és molt important per ells com per nosaltres, no? És que expliquem, quan vas pel carrer, quan vas de botigues amb una amiga, no? Que aneu mirant, mira, aquí hi ha aquella llibreria, allà, de la mateixa forma, no? Et mous així amb el cavall, no? Entres un altre cop en el cos, no? I també una cosa molt important, no? O sigui, que les persones som animals d'explicar històries, no? O sigui, ens expliquem històries, no? Ens agraden les històries dels llibres, les pel·lícules, no? Que... I, clar, és que el cavall és un animal com molt metafòric per nosaltres, no? És gran, és noble. I cada persona crea una mica la seva història amb el cavall, no? I és que s'explica una història, o sigui, que es... va com forjant una història, no? pel seu dia a dia, no? Per la seva vida. I això és una cosa molt, això és una cosa molt xula.
7: Mm-hmm. Pel que fa a la teràpia assistida en cavalls en pacients oncològics, com funciona una sessió de teràpia assistida en cavalls per pacients? Vull dir, perquè vosaltres ja teniu pacients.
5: Sí, bueno, des del 2016, que va ser la primera pacient, sí, vam veure que no hi havia cap programa que fes acompanyament a pacients oncològics. I a partir d'aquí vam començar a fer els primers estudis per demostrar que primer de tot era segur, és a dir, que no empitjoràvem l'estat de la persona, i segon, valorar si era eficaç, si realment funcionava, si milloràvem alguna cosa. I a partir d'aquí vam fer el primer estudi amb una pacient, després amb 8 dones i després amb 25. És a dir, aquests tres estudis ens han permès dissenyar el programa Agafa les regnes de la teva vida, no? Aquest programa és un conjunt de 8 sessions que té una miqueta un fil conductor i que s'adapta sempre a les necessitats de cada dona en cada moment, val? I a partir d'aquí treballem sobretot, no? Autonomia, relaxació, una mica les sensacions que comentava l'Helen quan estem en contacte amb un cavall, relacionades amb el moment que ella està vivint, no? Per exemple, si és una dona que en aquest moment està fent tractament amb quimioteràpia, segurament tingui fatiga, segurament tingui efectes a les mans i als peus, no? Se senti molt més cansada, molt més debilitada. Llavors, amb el cavall i amb el moviment a la natura, treballem tota aquesta fatiga, tota aquesta activació muscular, no? A nivell sensorial també i a nivell emocional. De fet, moltes de les dones, quan venen al nostre espai, es treuen la perruca. És a dir, és un moment molt íntim, no? Molt per elles, que no han d'estar com, no? Carregant tot el que porten en el seu dia a dia, no? I és un espai també on poden descarregar tot això, no? El cavall no la jutjarà, i a més, ahir també ho comentàvem amb una pacient, canalitza tot això, no? És a dir, aquí puc plorar i no em preocupo perquè l'altra persona estigui com preocupada per mi, no? És un moment que jo puc descarregar sense tenir una conseqüència en els altres. Llavors són tots aquests espais, no? A nivell físic, a nivell emocional, a nivell cognitiu, també veiem que té un efecte a nivell de memòria, a nivell de pensament o fins i tot d'articular paraules, i treballem molta estimulació cognitiva, no? Com distribuiries aquest espai? Com faries una seqüència fent memòria? És a dir, molts exercicis cognitius que està demostrat que milloren tots aquests, no? Tota aquesta nebulosa que provoca el tractament oncològic.
7: I tot això, diguem, són beneficis que heu observat, vull dir, a l'hora de que la persona respon.
5: Exacte.
7: Justament.
5: De fet, ho hem medit amb instruments validats, no?, que permeten valorar en aquestes 8 sessions quins canvis hi ha. I estadísticament hem pogut demostrar que és beneficiós i que sí que hi ha canvis, no? Ho hem publicat a diverses revistes, més o menys científiques, no?, que hi hagi també divulgació a la comunitat, per demostrar això, no?, que hem pogut evidenciar que aquest efecte, no?, es genera a través de la intervenció amb el cavall.
6: Mm-hmm. Bueno, de fet, clar, és que l'Helena és la part acadèmica, no?, de tot això. Jo m'he afegit, jo he pujat a l'autobús com després, no?, però és que també és com molt, és molt apassionant això, no? O sigui que, o sigui, potser, de fet, amb el procés de càncer, no?, el primer va ser amb la Berta, no?, és a dir, de posar-li l'oxipulsímetre al dit, i ella arribava a 140 per l'autopista, no?, ens ho explicava. Mm-hmm. Ella arribava amb taquicàrdia. També una persona així com super potent i molt, molt revolucionada, no? I què va ser? En qüestió de minuts, no?, li van posar l'oxipulsímetre, ella sentada sobre l'euga, jo portant l'euga del ramal, caminant un parell de voltes, i ja, en qüestió de minuts va baixar a nivells completament normals, no? A partir d'aquí vam dir, bueno, és que potser seria qüestió d'explorar més això, no? Amb els instruments que ho comenta l'Helena, si són tipus qüestionaris de qualitat de vida, no? En una escala de 0 a 5, no? Una escala de 0 a 10, no? M'he trobat I bueno, és que tot això és tot el, un procés, per mi una mica feixuc, però és que l'Helena li... O sigui, de, abans, després d'una sessió, al cap d'uns mesos d'acabar, per poder valorar l'efecte real, no? O sigui... en la persona.
5: És feixuc, però realment ha de ser necessari.
6: No, no, totalment, quan, totalment.
5: No?
6: Sí, sí,
5: quan no
6: totalment.
5: Hi ha evidència prèvia de que allò funciona, no? Tu ho veus a la pista, de fet, no? Nosaltres ho veiem, la persona sí. ho viu, però la comunitat mèdica, científica i demés, ha d'entendre que això funciona i malauradament has de passar pel filtre científic, no? Que és...
6: Bueno, però a la vegada està bé, no? Perquè, o sigui, nosaltres no anem dient, o sigui, el cavall et cura, no?
5: No.
6: I també, o sigui, en general a Espanya, no? És que diuen que les teràpies assistides amb cavalls és una teràpia pendent de més evidències científiques.
5: Correcte.
6: Vull dir que ens sembla correcte, no?
5: Necessària haver de... No?
7: I, sí, per exemple, doncs, o podríem dir a partir d'aquí, què aporta el cavall que no pot aportar cap altre animal?
5: Clar, per exemple, nosaltres quan anem als hospitals a explicar als metges, als professionals sanitaris, què fem amb els cavalls i per què funcionen, diem, si tinguessis una medicació que aportés benestar físic, emocional i cognitiu en una sola pastilla, la receptaries? No? Tothom diu que sí. Si poguéssim canviar això en una pacient que li estic tractant el càncer però que malauradament està molt trista, està molt afectada, no surt de casa, té molts símptomes, si ho pogués canviar ho receptaria? Tothom diu que sí, no? Doncs és una miqueta això, trobar aquests elements que acompanyen tota aquesta part complementària al procés de malaltia, no? Si poguéssim fer això, doncs amb el cavall és una forma de millorar tot això.
6: Clar, i a la vegada també, o sigui, la diferència, per exemple, entre un gos i un cavall és que pots seure a sobre d'un cavall, no? O sigui que la idea de les intervencions que fem no és aprendre a muntar a cavall, és aprendre a tenir consciència del teu cos, d'escoltar l'altre i de... Doncs això, amb aquesta consciència del cos, per exemple, o sigui, ensenyem, o sigui, expliquem com tu estant a sobre del cavall, sentada sobre el cavall, tu pots demanar al cavall que giri fent servir el teu cos, no? O sigui, no les regnes com es veien a les pel·lícules, no? I això és molt gran, no? O sigui, que veus la cara a les persones quan pugen, o sigui, que pugen a sobre d'un cavall, que se senten a sobre del dors d'un cavall per primera vegada, és allò com, clar, que és com les històries dels reis i dels carrers i d'això, no? O sigui, que estan allà com a sobre, o sigui, estan un metre i mig més a sobre, veuen més lluny, no? És aquesta sensació. I també que el cavall et porti, no? Que,
5: per no haver de decidir, no haver de controlar,
6: sí,
5: no?
6: Sí,
5: no haver de pensar...
6: De, sí, sí, deixa't portar, és una cosa que diem sovint, no? Deixa't portar, clar, és clar. Que som... que sempre volem tenir
7: sí,
6: tot
7: no,
6: controlat.
7: Deixa portar, no obligar.
6: Clar, sí, sí, deixa portar. Sí, sí, sí. Notar aquesta escalfor, notar aquest moviment rítmic.
7: Quina és la resposta justament de les pacients quan entren en contacte amb el cavall per primera vegada?
6: Buf, és que... Clar, és que, o sigui, tants casos que, o sigui, la gent, o sigui, li encanta, no? És que la cara, o sigui, el llenguatge corporal, ja veus de seguida, no? O sigui, els comentaris que fan, no? Que no sé si ho havia explicat aquí amb tu, Conchi, una vegada, no? O sigui, una senyora musulman, no? Que va venir, que no havia tocat mai un cavall. Bueno, que hi ha moltes persones que no han tocat un cavall, no? Però és que ella no havia tocat i va començar dient, bueno, és que en la meva cultura deia que quan comencem una cosa nova fem una benedicció, no? I va estar com fent aquesta benedicció i fent carícies al cavall, no? I després quan va pujar, o sigui, va obrir els braços així en gran i va dir, oh, llibertat. I és una cosa que explica molta gent, no? L'escalfor, aquesta sensació de companyia, sense paraules, no? O sigui, com...
5: I en els estudis que hem fet també incorporem la part qualitativa, que és entendre l'experiència de les dones, no? I t'hem portat un parell de testimonis, si els podem llegir.
7: I tant, i tant.
5: Mira, la primera ens diu: hoy defino como emoción el primer día. Me ha tocado muy profundo y he visto que necesito del caballo, de su abrazo, y que es como si con él yo pudiera sentirme frágil, pero muchas veces no me permito. Su mirada quedó grabada en mí y su respiración también. Fue una de las sensaciones más especiales que he sentido. Y la otra noia ens comentava: he tenido la sensación de conectar con la vida. He sentido muy cerca la naturaleza y la fuerza que me ha transmitido el caballo me ha hecho sentir que esa fuerza también está dentro de mí.
7: Ves, és molt bonic. Vull dir que, i això, vull dir, quan us lo... imagina que la Elaine s'emociona i tot, eh?
5: Clar, clar.
6: Clar, sí. és que és francament emocionant.
7: Sí, perquè és molt bonic, és totalment emotiu. Vull dir que us diguin paraules com aquestes, doncs val la pena. Vull dir, aleshores diu, pues,
6: i ara m'ha vingut al cap també perquè vam...
7: Ok, pel projecte, no?
6: Sí, vam posar el seu testimoni l'altre dia a la biblioteca, no? De la... Sí. Una noia diu que el programa Agafar les regnes de la teva vida, no? Que són 8 sessions, una setmanal, i ella va dir: es que sobretot me ha ayudado a ver el futuro. És com... m'emociono un altre cop, no? És com...
7: O sigui, és com dir, encara estaré, vull dir, o estaré, clar. O si no sé si aquí o
5: clar,
7: allà,
5: clar.
7: Però vull dir, però és pensar en un futur, no?
5: Clar, és prendre consciència de que consciència, tu hi ets, tot sí. I el teu diagnòstic tu hi ets,
7: exacte, sí. No? Pot ser en aquí o pot ser en un altre lloc, vull dir. Totalment. Que això és el fet de que diu, bueno,
5: presència.
7: La presència hi és.
5: Correcte.
7: O la vida continua, tot i que sigui d'una altra manera.
5: Exacte. No? Exacte. Totalment.
6: Sí, és molt interessant que hagis dit això, no? Perquè, bueno, és que va sortir també parlant amb la noia d'ahir, no? I que quan vam plantejar fer un assaig, no? És que va ser arrel d'un estudi a l'Hospital de Sant Pau, no?
5: Sí.
6: Te'n recordes?
5: Sí.
6: Que deien que un problema per molts pacients de càncer de mama era que, o sigui, al moment del... Bueno, i pacients en general, no? O sigui, és el moment de l'alta, és com deixes de rebre aquest acompanyament mèdic professional i és allò com, bueno, va, ja pots tornar a la vida normal, sí. No? La vida normal, o sigui, ja no hi és, no? O sigui, és la teva vida...
7: Quan te lo expliquen les persones que han estat passant per la malaltia...
6: Clar. És com anar fent un camí cap a la teva vida actual, no? O sigui, com anar adaptant... i doncs és això, no? O sigui, els cavalls, o sigui, a través de la seva mera presència, però també amb les activitats que programem, no? És com d'anar com trobant aquest camí, no? O sigui, el camí que et va bé a tu, no? Per la teva vida.
7: Parlem ara d'aquestes sessions subvencionades, no? Com funciona, vull dir, una mica ho has explicat, no? A través d'altres entitats que de manera solidària, doncs, us fan donacions i vosaltres, doncs, permeteu justament fer sessions, oferir, no?, seccions subvencionades per a pacients oncològics.
5: Bueno, de fet, Oncodines ha sigut la responsable aquest any, doncs, de donar continuïtat a aquest programa de forma subvencionada. Ens ha fet una donació que ens permet atendre pacients de la zona del Vallès per fer aquestes quatre sessions. Tenen la possibilitat de continuar o de fer aquestes quatre, i després aquests tallers dedicats una mica a l'acompanyament més familiar, no? De que la persona, tot i tenir un diagnòstic, tot el seu entorn també necessita, no?, aquesta atenció i aquest acompanyament. Llavors organitzem aquests tres tallers que els repartim un per trimestre. El primer és aquest 31 d'octubre, els altres els repartim, doncs, a la primavera i abans de l'estiu, i fer, doncs, aquesta opció, no? Doncs que persones que vulguin puguin tenir aquest espai individual amb aquestes quatre sessions o aquestes trobades a nivell familiar.
6: Mm-hmm. Clar, o sigui, a nivell familiar d'entorn, diguéssim, és com un espai de respir, no? O sigui, una mica com de cuidar-se, no? O sigui, per tirar endavant, i també de compartir, no?, amb altres persones que estan en la mateixa situació, perquè si no estàs vivint tu, o sigui, no dic ja, o sigui, la situació de malaltia, sinó la situació de tenir una persona estimada malalta, si no estàs vivint és que de vegades és que costa saber què necessita aquella persona o què està vivint, no? Però és que amb aquest taller, o sigui, és com ajuntar persones que estan en la mateixa situació, no? Doncs poden compartir, poden rebre aquest confort o estímul, no? Dels cavalls, no?
5: I fer una cosa diferent. No? Fer una cosa a la natura, sortir, fer una cosa junts que difereixi una mica del que estan vivint en aquesta temporada.
7: Quina importància, justament, crec que el que estàs dient, no? De facilitar l'accés a aquestes persones, no? Mm. Aquest tipus d'acompanyament.
5: Clar, és apropar això, no? Que potser com a família potser no buscaries una activitat així, clar. Però si tens la possibilitat, no? T'obre doncs, una opció de trobada, no? De respir, de moure't. Sí, sí.
7: I l'impacte que té en les famílies aquest suport emocional?
5: Doncs mira, realment, a nivell individual, per exemple, quan ens ve una persona a fer la sessió i ve acompanyada, no?, doncs a la seva parella, del seu fill, del seu familiar, recomanem al familiar que aprofiti i marxi a caminar a la natura, no?, que tingui també un espai de descans. Sí. S'asseuen a escoltar els ocells i a tenir la llum del sol. Surten a desconnectar, és a dir, també és un moment per atendre la família. I sempre els hi donem l'opció, no?, com estàs, què necessites, perquè a vegades aquell familiar s'uneix a altres tipus d'activitat que també necessiten, no? Necessiten aquest moment de respir i d'identitat.
7: I de pau també, podríem clar, dir, no?
6: Totalment, clar, totalment. Clar.
5: Les persones cuidadores, no?, en aquests processos també han de ser vistes, no?, han de ser reconegudes.
6: Sí, les seves necessitats. I bé, o sigui, potser comentar aquí, o sigui, qualsevol persona que estigui escoltant i sigui el seu cas, no? O sigui, que si ens volen contactar per Instagram o pel web, no? O sigui, que també el nostre...
7: Amb això ho incidirem, vull dir que...
5: Vale.
7: Sí, perquè vale. Si ho diem ara, vull dir, encara ens queda, no? Sí. No penseu que el temps passa tant.
6: No, és que per això, és que també, si em permets, Conxi, és que volia dir una cosa també, sí. que l'Helena i jo estarem a la Fira del Remei el diumenge.
7: El dia de la... El diumenge de Capuitada.
6: Sí, d'informació, doncs ja sabeu que ja ens trobem allà, no?, al passeig.
5: Amb una rifa solidària,
6: sí, senyora.
7: Vull dir, això vol dir que es pot tocar una sessió, tot i que no tingui, tot i que no hagin d'estar malalt.
6: Sí. No, o sigui, no cal estar malalta ni tenir cap diagnosi, ni per venir amb els cavalls.
7: Soc testimoni de lo que es passa quan estàs allà. Sí. Passejant, tot i que sigui passejant amb el cavall.
6: Sí, totalment. Nosaltres ho sabem, no? Personalment. També volia comentar ràpidament, és que ja veig l'hora també. Donar les gràcies i com es diu, lloar una mica també, la tasca de Don Codines, que ens sembla una iniciativa, que hagi sortit, clar, que hagi sortit d'una persona, de moltes persones, no?, que s'ajunten, totes les persones que estan allà organitzant tot el labor, no?, les persones que s'apunten a caminar, a córrer, a muntar escenaris, a tot, no?, tots els voluntaris que surten allà a marcar camins. És que ens sembla una iniciativa fantàstica.
7: És que penseu que és per l'abril.
6: Per
7: l'abril, ara no recordo quin dia de l'abril, però que ho estan treballant ja, vull dir que...
6: Sí. O sigui que és un molt bon exemple de feina solidària, de feina comunitària,
7: A banda de justament el que representa fer esport també, que també ajuda molt a estar...
6: I tant, sortir a la natura a moure's.
7: Què passa emocionalment en el moment en què una pacient estableix un vincle amb el cavall?
5: Jo crec que és una cosa molt recíproca, no? Quan un cavall et permet crear un vincle amb ell, et dona com aquesta, no?, aquesta comunicació no verbal, aquesta autoconsciència, aquesta regulació emocional, no?, això que dèiem de la freqüència cardíaca, de la consciència corporal, és a dir, estableixes una relació sense paraules que va a vegades més enllà de les relacions humanes que puguem tenir, no? Moltes dones ens diuen, dones i homes, no?, que venen, o nens fins i tot,
6: sí.
5: M'escolta sense paraules, és a dir, és la meva millor amiga i no li he d'explicar res, no? És un
6: que
5: vincle
6: ja sap
5: més...
6: com estic.
5: Clar,
6: no?
5: És un vincle molt més profund que haver de recórrer el diàleg.
7: Mm. Jo quasi me passo, perquè els minuts van canviar, me passo a les reflexions finals, perquè penso que aquí també sortirà tot. Què us agradaria que les persones que ens escolten s'enduguessin d'aquesta conversa que normalment, vull dir que periòdicament, podem tenir amb vosaltres?
5: Bueno, jo com a primera reflexió m'agradaria dir això, no? Que el procés de salut va més enllà, no? que es doni l'oportunitat de sortir a la natura, de moure's, de rodejar-se de, no? d'acompanyament, i que els cavalls, tot i que en l'imaginari sigui un animal poderós i de més, és una opció d'acompanyament molt, molt potent, que es doni l'oportunitat de conèixer-lo.
7: Com que també estem parlant igual te... no, digues.
6: Ah, no, sí, no, molt ràpidament, o sigui, sí, no, jo sempre dic, no, és que els cavalls ensenyen molt sobre la vida i sobre el que és important a la vida, no? I sobre com ser millors persones.
7: Sí. I ara volia dir això, com estem parlant del càncer de mama, no? Quin missatge donaríeu a les dones que estan vivint aquest procés oncològic?
5: Clar, tot el suport, tot l'escalf per aquesta, no? aquest moment.
7: I que segur que també
5: vivint.
7: Us arriben a vosaltres, vull dir que les teniu presents allà.
5: Sí, de fet és això, no? que busquin, no? aquest confort, aquest escalf que necessiten en aquest moment, i que moltes vegades moltes dones es diuen, és que no sóc la mateixa, no? Després, òbviament, després d'aquest procés no seràs la mateixa, seràs una nova versió de tu amb una motxilla diferent, i que no busquin tornar aquesta identitat anterior, sinó que trobin, no, en aquest camí la seva nova identitat amb aquesta motxilla que portaran ara, no?
7: Dius alguna cosa, Ellen?
6: Jo crec que l'Helena ho ha encapsulat molt bé.
7: Si no, també podria, aquí pots respondre, no, com podem com a comunitat donar suport real i efectiu a les persones que conviuen amb el càncer de mama?
6: O sigui, potser ser una mica més cavall, no? O sigui, escoltant, o sigui, realment, o sigui, és que també és que hem parlat abans, no? És que tot el tema de fer servir el color rosa, no? Per les... O sigui, no sé fins a quin punt això ajuda, no? O sigui, que... O aquesta necessitat de dir a les persones, ai, però si fas bona cara... O sigui, no ho sé, escolta la persona, escolta una mica el seu estat, el que et diu el... Escolta, sí, l'escolta de les persones, no?
7: I així com últimes... qüestions, que us agradaria incorporar al projecte?
5: Bueno, de fet tenim diversos programes que tenen previsió de començar en els propers, no? En un futur bastant proper, i tenim algun projecte bastant, bastant important que jo crec que, no, aquí a Ràdio Caldes podem...
7: Ho anireu
5: descobrint.
7: Sí.
5: Però sobretot és això, no? Seguir caminant amb el projecte al ritme que està agafant ara.
7: I com imagineu el futur de la teràpia assistida en cavalls amb l'àmbit de la salut?
6: Oh, és que jo crec que, o sigui, que té molt espai per caminar, no? Pel fet que combina el sortir a la natura, a moure's, a adquirir coneixements nous, no? I també un tema, per exemple, jo segueixo molt per les xarxes un metge de capçalera a Anglaterra que també era president d'un, bueno, com si fos el, o sigui, un institut d'ornitologia, no? O sigui, que és metge de capçalera, però també molt amant de la natura. I ell va formar part d'un assaig que es va fer just abans de la pandèmia, no? De prescriure, la prescripció verda, no? O sigui, de prescriure a les persones, ai, és que no tinc energia, que em sento una mica aixafada, que tinc una mica de depressió, ansietat, no sé què, doncs prescrivien sortir a la natura, sortir a caminar, seure's en un banc al parc i escoltar els ocells, anar a recol·lectar mores, o sigui, coses així, no? Que és que, bueno, és que tot això anirem parlant, no? Perquè creiem que té una... O sigui, que es va fer un assaig i que també els resultats eren com molt esperançadors, també.
7: Molt bé. Alguna cosa més voleu destacar avui?
5: Agrair-te sempre la invitació. I...
6: Sí.
7: No, sempre esteu... Sí. I jo agrair-vos a vosaltres també tot el que aporteu, d'unidó. Doncs, Helena i Lei, moltes gràcies per compartir aquesta hora amb nosaltres. Gràcies per la vostra mirada, per la vostra feina i per aquest projecte que uneix salut, natura i humanitat d'una manera de veritat totalment profunda. Uh-huh. Moltíssimes gràcies.
6: Gràcies, Conchi.
7: I espero molt, molt, molt aviat tots tornar-vos a tenir aquí.
5: I tant, que sí.
6: I tant.
7: Doncs ara fem una pausa per escoltar les notícies de les 11. No marxeu, que de seguida tornem.

0: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
1: Oi, tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
0: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario i tastant un brou termal?
1: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
0: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
1: Terme, l'expressió de l'aigua.
0: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta'l ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
2: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
3: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes Femení, General i Palau, a les 4 de la tarda al Municipal de la Torre Roja.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
4: Dissabte 17 d'octubre, matí.
5: A les 8 del matí, a la plaça de la Font del Lleó.
6: Matinal excursionista contra el càncer de mama a càrrec del SECMO.
5: A les 9 del matí, al Parc de l'Estació.
6: Tercera vespada calderina i clàssiques, a càrrec del Club de Vespes del Vallès.
5: A 11:45, al Parc de Can Rius.
6: Espectacle de dansa, un stage de conte, a càrrec d'Esteig, Escola d'Arts Escèniques.
5: A les 12 del migdia, a la Sala Noble de Can Rius.
6: Concert amb l'Orquestra Municipal de Caldes, a càrrec de l'Escola Municipal de Música Joan Valls.
2: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.

0: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí.
1: I després d'aquesta conversa tan interessant, tan emotiva, tan profunda amb Elena López i Alain Fradley, doncs ara canviem també totalment de registre i ens anem a un espai que normalment ho fem a primera hora, però avui l'hem canviat cap aquí, tal dia com avui. I és que avui és dimecres 13 d'octubre, ja hem viscut 285 dies d'aquest 2025 i en resten 80 per tancar-lo i rebre el 2027. El santoral ens porta les celebracions de Sant Edgar, Eduard i Faust. I si us dieu així, doncs moltes felicitats. Pel que fa a dies temàtics, aquests que ens ajuden a mirar el món amb una mica més de perspectiva, avui en tenim uns quants, i tots amb un pes. Doncs avui és el Dia Internacional per la Reducció dels Desastres, el Dia Mundial de la Trombosi, el Dia Internacional d'Ada Lovelace, el Dia Internacional del Llenguatge Clar, el Dia Internacional de posar-se vestit, i alhora també se celebra el Dia Sense Sostenidor. I també cal dir que estem a la Setmana Mundial de la Novel·la. Pel que fa al Dia Internacional per a la Reducció del Risc de Desastres, doncs avui, 13 d'octubre, ens recorda que els desastres no són naturals, són el resultat de la manca de prevenció i planificació davant fenòmens de la natura. L'ONU va fixar aquesta data al 2009 per fomentar una cultura global de prevenció, educació i preparació. Inundacions, tempestes, onades de calor, terratrèmols, tsunamis, cada cop més freqüents i més devastadors. Els governs locals i regionals tenen la responsabilitat de preparar-se i respondre, i nosaltres, com a ciutadania, d'informar-nos i saber com actuar sense viure espantats, però sí conscients. Pel que fa al Dia Mundial de la Trombosi, també avui és una celebració, no?, que destaquem, i coincideix amb el naixement de Rudolf Virchow, el metge que va descriure aquesta patologia, la trombosi. La trombosi és la formació d'un coàgul que tapa una vena o artèria i pot desencadenar infarts, embòlies o malalties cardiovasculars. Hi ha dos grans tipus, la trombosi venosa i la trombosi arterial. L'objectiu del dia és clar, conscienciar, detectar a temps i promoure la...

les dones en la ciència i la tecnologia, crear referents i fomentar vocacions estens, sobretot extenses entre les nenes. Dia Internacional del Llenguatge Clar, aquest també és important. Quantes vegades hem rebut una carta de l'administració que no s'entén? Aquest dia reivindica que l'Estat parli clar, simple i sense tecnicismes. El llenguatge clar és una garantia democràtica, facilita l'accés a la informació, la comprensió de les normes i la transparència. És parlat a la ciutadania amb respecte i honestedat. Ara arribem aquí al Dia Internacional de Posar-se Vestit. Una efemèride curiosa. Doncs avui milions de persones es vesteixen o intenten celebrar aquesta efemèride, doncs vestint-se de gala amb un vestit formal, una celebració que, segons la tradició popular, va néixer arran d'un episodi del Hof i Meet Your Mother, bueno, sobre la moda, no? El dia sense sostenidor. I avui també és el Dia Sense Sostenidor, una iniciativa vinculada, de fet no és una provocació ni tampoc és una manera frívola, no? de dir, doncs, de fet, perquè està vinculada al càncer de mama. Convida les dones a prescindir del sostenidor com a gest simbòlic de consciència, prevenció i autoexamen. Va néixer l'any 2011 amb el Bright Day, impulsat per el cirurgià Michael Brown, i des del 2014 se celebra el 13 d'octubre. Dins el mes, com ja hem comentat abans a l'hora del cafè, no? Parlant amb la Elena López i amb la Elaine Fratley, doncs està dins del mes de sensibilització sobre el càncer de mama, que és aquest mes d'octubre. I el dia 19, que serà, podríem dir, l'acte més commemoratiu. I passem ara, doncs, per també parlar, doncs, que estem a la Setmana Mundial de la Novel·la. I és que la UNESCO dedica aquesta setmana a la novel·la com a gènere literari essencial per a la cultura universal. Promou la lectura, la creació, la diversitat cultural i la llibertat d'expressió. La novel·la és un gènere que preserva la narració, transmet emocions, cultura i coneixement. Obres com Don el Quixot, Els Miserables, Dràcula, El petit príncep o Anna Karenina han marcat generacions i continuen definint la nostra manera d'explicar històries. I ara passem a efemèrides. Com sempre, el temps ens porta aquestes efemèrides, històries que de fet ens expliquen el món, el passat, no? I tal dia com avui, un 13 d'octubre, podem destacar que l'any 2010 va concloure feliçment el rescat de 33 miners atrapats a la mina San José, a prop de Copiapó, a Xile, atrapats per un esfondrament produït 69 dies abans, i és a més, o sigui que van estar 69 dies a 720 metres de profunditat, sent de fet un esdeveniment amb una cobertura mediàtica mundial. L'any 1983 va entrar en funcionament als Estats Units el primer sistema de telefonia celular o telefonia mòbil. L'any 1972 se va estrellar als Andes el vol V-571 amb l'equip de rugby The Off Christians Club, vull dir que anaven a bord amb destinació Santiago de Xile. Aquest fet va donar lloc al miracle dels Andes, per com van aconseguir sobreviure en condicions extremes d'extrema duresa 16 dels 45 ocupants. De fet, això ho hem pogut veure també en pel·lícula. L'any 1959, la NASA va llançar el satèl·lit Explorer 7 per a la investigació de les partícules energètiques a l'espai. El 1930, l'enginyer italià Corradino d'Escanio va presentar l'helicòpter DATE-3 perquè va fer o que faria el primer vol a l'aeròdrom de Ciampino, això a Itàlia. L'any 1917,
va passar el miracle del sol a prop de Fàtima, en Portugal, en què part dels nens de

0: 70.000 o part dels més de 70.000 assistents van assegurar veure moure i sí, s'alleujar el sol, tant com havíem profetitzat els pastorets Jacinta Marto, Francisco Marto i Lucía dos Santos, als quals se'ls havia aparegut la Verge Maria i els havia, o la Verge també de Fàtima després, no? I els havia comunicat que faria miracles en aquesta data. L'any 1843, la reina Isabel II d'Espanya va decretar els colors anuals, o podríem dir no anuals, actuals de la bandera espanyola, el groc i el vermell de l'ensenya de guerra, podríem dir, de l'armada. L'any 1830, el Congrés General de Mèxic es va decretar la divisió de l'estat intern d'Occident en dos estats, és a dir, l'estat de Sonora i l'estat de Sinaloa. El 1792 van començar les obres de la Casa Blanca a Washington, un projecte ideat pel primer president George Washington l'any 1790 per crear la residència dels presidents. I acabem en l'any 54, després de Crist, en què es va proclamar emperador Nero a Roma, en només 16 anys i el mateix dia que moria enverinat l'emperador Claudi. I després d'aquest viatge per la història del passat, aterrem de nou al present.
1: El Fòrum, amb Conxi Sánchez. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí. El Fòrum.

I nosaltres doncs, continuem ara, no? Obrint aquesta, podríem dir, el que queda fins a les 12, amb una mirada cultural i literària de collita pròpia. Avui recuperem un relat que forma part del nostre arxiu de continguts literaris, la Biblioteca dels Records Amagats. Un relat que ens parla de memòria, de silencis, de tot allò que guardem en racons que només visitem quan la vida ens ho demana. Un espai íntim, ple de llum i d'ombres, que avui compartirem amb vosaltres. La Biblioteca dels Records Amagats. I és que hi ha biblioteques que custodien llibres i n'hi ha que custodien vides. La Biblioteca Clar de Nit és una d'aquestes, un edifici antic de pedra fosca, amb finestres estretes i un silenci que no és silenci, és espera. Fa 20 anys algú va deixar una carta en aquesta biblioteca, una carta que no sabia d'obrir, una carta que no sabia de llegir, una carta que no sabia de recordar. Però les biblioteques tenen memòria, una memòria que no obeeix ningú, una memòria que no perdona, una memòria que, quan vol, torna. Avui una periodista cultural arriba a llum freda per fer un reportatge. No sap que la biblioteca l'està esperant, no sap que hi ha un llibre que respira, no sap que hi ha una caixa amb el seu nom, no sap que el passat no és un lloc, sinó una ombra, i que aquesta ombra avui ha decidit despertar. Capítol 1. L'arribada. La nit que vaig arribar a Jonfreda, un poble de 1.500 habitants, semblava adormit. No era el silenci habitual dels pobles petits, era un silenci dens, com si algú hagués apagat el soroll del món. Vaig deixar el cotxe amb la maleta a la mà i vaig respirar profundament. Feia olor de carrer antic, de pedra humida, d'un aire que no es movia. Vaig mirar al voltant. Quatre fanals, tres carrers, dues ombres que caminaven de pressa, i al fons, com una presència que vigilava el poble, la Biblioteca Clar de Nit. Feia 20 anys que no entrava a la Biblioteca Clar de Nit. Recordava Jonfreda, els carrers estrets, la plaça, l'olor de pi i les tardes d'estiu, però la biblioteca no, o potser no volia. Havia vingut a fer un reportatge sobre biblioteques de poble que custodien manuscrits antics. La Clar de Nit era especial, acabada de restaurar amb un fons misteriós i amb una sala de manuscrits que sempre havia estat tancada. Un edifici de pedra fosca amb finestres estretes i una porta de fusta que semblava massa pesada per obrir-se. Vaig pensar que era un bon lloc per fer un reportatge, un bon lloc per desaparèixer una estona del món. Vaig entrar, la porta va grinyolar, un so llarg, profund, com si la biblioteca en reconegués. A dins, la llum era tènue, els passadissos estrets, les prestatgeries altes com parets, i l'aire... L'aire tenia una olor estranya, una barreja de pols antiga i paper recent, una olor que no hauria d'existir. «Benvinguda», va dir una veu. Era Elaine Meristein, la directora. Cabell gris, recollit, ulls foscos, mans fines, tenia aquella manera de mirar que tenen les persones que saben més del que diuen. Elena Meristein em va mirar com si em reconegués de feia temps. Jo, en canvi, només recordava fragments. Dies d'estudi, hores de silenci, però tot era boirós, com si algú hagués apagat la llum del passat. Laia Ferrer, oi? La periodista? Vaig assentir. Com... Hem estat esperant-te. Vaig somriure. Però alguna cosa dins meu es va tensar. Esperant-me? Per què?
Elena em va guiar fins a la sala principal. Vaig notar que les llums parpellejaven. Només un segon, però prou per fer-me sentir observada. Aquí tens la biblioteca, va dir ella. És petita, però té vida pròpia. Vaig recórrer els passadissos amb la mirada i llavors el vaig veure. Un llibre, en una taula, sol, sense cap altre volum al voltant. La coberta era negra, sense títol, sense autor, sense res. Vaig sentir un calfred. Aquest llibre, vaig començar a dir. Elena es va girar massa ràpid. No l'hauries d'haver vist, vaig parpellejar. Per què? Ella va dubtar. Només un segon, però en aquell segon vaig entendre que aquell llibre no era un llibre, era una presència. No està catalogat, va dir finalment, no sabent d'on ha sortit. Vaig apropar-me, vaig posar la mà sobre la coberta. Estava tèbia, com si algú l'hagués tingut a les mans feia un moment. El vaig obrir. A la primera pàgina hi havia una frase escrita a mà, amb una cal·ligrafia fina, elegant, inquietant. Quan el llegeixes, sabràs per què he tornat. Vaig sentir com si algú respirés darrere meu. Em vaig girar, no hi havia ningú. Elena va tancar el llibre de cop. No el toquis més. Per què? Vaig preguntar. Ella va somriure, un somriure que no era amable, era preventiu. Perquè hi ha coses que no haurien d'existir. Vaig mirar el llibre, negre, tancat, immoble, però vaig tenir la sensació que respirava. Capítol 2. El llibre que apareix i desapareix. La primera nit a llum freda no vaig dormir bé. No era el llit, no era el poble, era el llibre. Tenia la sensació que, tot i estar tancat a la biblioteca, pensava en mi. Em vaig presentar a la biblioteca clar de nit a les 9 del matí. Elena Merestein ja hi era, sempre hi era, com si no marxés mai. Vaig recórrer el passadís sola. Vaig caminar entre prestatgeries que haurien d'haver-me estat familiars, però hi havia una mena de boira, una distància estranya, com si la biblioteca fos un lloc que jo havia decidit no mirar durant anys. Hi havia espais que la memòria bloquejava per protegir-te. I la biblioteca era un d'aquests espais. No era que no recordés, era que no volia. Vaig anar directe a la taula on hi havia vist el llibre la nit anterior. No hi era. Vaig recórrer al passadís. Vaig obrir la sala de lectura. Vaig mirar sota les taules. Res. Elena, vaig dir, intentant que la veu no tremolés. On hi és el llibre negre? Ella no va respondre. Va seguir ordenant uns volums com si no m'hagués sentit. Elena, el llibre ha desaparegut. Va aixecar la mirada. Els seus ulls eren foscos, immòbils. Aquí, Laia, els llibres no desapareixen, només canvien de lloc. Vaig sentir un calfred, no per les paraules, per la manera com les havia dit. Vaig recórrer la biblioteca amb l'Arnau, el tècnic de catalogació. Ell era més amable, més normal, més humà. Potser algú el va agafar, va dir. No té registre, vaig respondre. No pot sortir de la biblioteca. L'Arnau va somriure, però el somriure li va durar poc. Vaig veure que se li tensava la mandíbula. Aquí passen coses estranyes, de vegades. Quines coses? Moviments, llibres que apareixen on no haurien d'estar, frases que no hi eren el dia abans, registres que canvien sols. Vaig notar que la llum del passadís parpellejava. Un cop, dos, tres. L'Arnau va mirar al sostre. No hi facis cas, va dir. Aquesta biblioteca és antiga. Però jo sabia que no era la llum, era l'aire. L'aire havia canviat. Vaig entrar a la sala de narrativa contemporània i allà, en un prestatge alt, gairebé amagat, el vaig veure, el llibre negre, sol, immoble, com si m'estigués esperant. Vaig allargar la mà. La coberta estava freda, glaçada. El vaig obrir. A la primera pàgina, sota la frase d'ahir, n'hi havia una altra, escrita amb la mateixa cal·ligrafia fina, inquietant, impossible de confondre. No busquis qui sóc, busca per
que ho recordes. Vaig tancar el llibre de cop. El cor em batejava massa fort. Laia, va dir una veu darrere meu. Era Mireia Soldevilla, la responsable del club de lectura. Tenia els ulls oberts de bat a bat, com si hagués vist un fantasma. No l'obris, va dir, amb un fil de veu. No ho facis. Per què? Mireia va mirar al seu voltant com si temés que algú escoltés. Aquest llibre no és nou. Què vols dir? Mireia va empassar saliva. Aquest llibre ja hi era fa 20 anys, quan tu també hi eres. Vaig sentir com si algú m'estirés de l'estómac cap avall. Vaig notar la sang freda. Vaig notar que el passat, aquell passat que jo havia enterrat, començava a moure's. Jo no recordo res, vaig dir. Mireia va fer un pas enrere. La biblioteca? Sí. Vaig mirar el llibre, negre, tancat, silenciós, però vaig tenir la sensació que somriia, que somriia. Capítol 3. La biblioteca respira. Aquella tarda la biblioteca estava massa silenciosa. No era el silenci habitual dels llibres. Era un silenci tens, com si algú contingués la respiració. Vaig decidir continuar el reportatge, o almenys fingir que ho feia. Vaig caminar pels passadissos amb la llibreta a la mà, anotant detalls que no m'importaven. La llum era baixa. Els fluorescents feien un soroll fi, gairebé imperceptible, com un murmuri. Vaig sentir un soroll a la sala del fons, un soroll suau com un llibre que es tanca. Aquell soroll no era nou, era antic. Era d'aquells que el cos recorda abans que la ment. Vaig avançar amb cautela. La llum era més baixa, més densa. La biblioteca semblava respirar. Vaig passar per davant de la sala de manuscrit. La porta estava tancada en clau. Sempre ho estava. Però aquell dia vaig sentir un soroll a dins, un cop sec, com si un llibre hagués caigut a terra. Vaig posar la mà al pont. Fred, glaçat. No hi entres, va dir una veu darrere meu. Era Helena Meristain. Vaig apartar la mà com si m'hagués cremat. He sentit un soroll, vaig dir. A la biblioteca sempre hi ha sorolls, va respondre ella. És viva. Helena, què és exactament aquesta sala? Ella va somriure, un somriure que no era amable, era protector. És on guardem el que no s'ha de perdre. Vaig sentir un calfred, no per les paraules, per la manera com les havia dit. Vaig seguir caminant. Vaig entrar a la sala de narrativa clàssica i allà, en una taula que jo sabia que al matí era buida, hi havia el llibre negre, obert, com si algú l'hagués deixat així expressament. Vaig mirar al meu voltant. No hi havia ningú. Vaig apropar-me. La pàgina mostrava una tercera frase, escrita amb la mateixa cal·ligrafia fina, inquietant, impossible de confondre. El que vas oblidar és el que et va salvar. Vaig notar una pressió al pit, una sensació antiga, una sensació que no volia recordar. Vaig tancar el llibre, vaig fer un pas enrere i llavors ho vaig sentir, una respiració. Darrere meu, lenta, profunda, com si algú estigués dret a mig metre de distància. Em vaig girar de cop. No hi havia ningú. Vaig començar a caminar cap a la sortida. Els meus passos ressonaven massa, com si la biblioteca amplifiqués el so. Vaig passar per davant del taulell de préstec. Júlia, l'estudiant en pràctiques, estava asseguda. Tenia els ulls clavats en mi. Laia, va dir amb veu tremolosa, no estàs sola. Vaig aturar-me. Què vols dir? Ella va mirar a dreta i esquerra com si temés que algú escoltés. Aquesta biblioteca recorda tot, fins i tot el que tu vas intentar oblidar. Vaig sentir com si el terra es mogués sota els meus peus. Júlia, què saps? Ella va negar amb el cap. No ho sé tot, només sé que
Quan tu vas marxar fa 20 anys, algú va deixar una caixa aquí, una caixa amb el teu nom. Vaig sentir que, com si algú m'estigués estrenyent el coll. Una caixa? Sí, la directora la va guardar a la sala de manuscrits, la sala on no deixa entrar ningú. Vaig mirar cap a la porta tancada. La clau penjava d'un clauet antic, com si algú l'hagués deixat allà expressament. Vaig fer un pas cap a la porta. La llum va parpellejar. Un, dos, tres... I llavors, des de dins de la sala, vaig sentir un soroll. Un altre cop sec. Un llibre que cau o que algú deixa caure. Vaig posar la mà al pont. Elena va aparèixer al final del passadís. Laia, va dir amb una veu que no admetia discussió, no obris aquesta porta. Vaig retirar la mà, però no per por d'ella, sinó per por del que hi havia dins. Elena va caminar cap a mi. Els seus passos eren lents, calculats. Hi ha coses que no s'han de recuperar, va dir, i tu no estàs preparada. Vaig mirar el llibre negre que encara tenia la tercera frase oberta a la meitat de la sala i vaig entendre una cosa. La biblioteca no només guardava llibres, guardava vies, guardava ferides, guardava records que no volien ser recordats. I jo era un d'aquells records. Capítol 4. La carta del passat. Vaig sortir de la sala de narrativa amb el llibre negre a les mans. No recordo haver decidit agafar-lo. Simplement el tenia, com si ell m'hagués triat a mi. Vaig seure en una taula al fons de la biblioteca on la llum era més baixa i els passadissos semblaven més estrets. Vaig obrir el llibre. Les tres frases que ja havia llegit eren allà, immòbils, com si m'esperessin. Quan el llegeixis, sabràs per què he tornat. No busquis qui sóc, busca per què ho recordes. El que vas oblidar és el que et va salvar. Vaig passar la pàgina. La següent estava en blanc. Vaig passar una altra, en blanc. Vaig seguir passant pàgines una darrere l'altra fins que vaig notar una pressió estranya al pit, una sensació antiga